0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà.
1: El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitats, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
2: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
1: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
0: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el club londinenc és que és un club sense equip masculí.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha abandonat per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Coy i el noruec Torstein Traen manté el malloc groc de líder.
1: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
3: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall, i Miqui Puig et saluda des de la cabina. Miqui Puig, els plats, així ens em dieu, així ens m'apeleu i em crideu pel carrer. La pista de fusta és un servei de ball que cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, obre per tu. El gaudi de ser-hi, el goig de ser el discjòquei, l'home encarregat de fer rodar tot això, em fa molt feliç. Una selecció, un collar de perles, ple de música, que ens ha de fer ballar, trontollar. La vaixella heredada de la iaia i que els nanos no vulguin anar a dormir. Pista de fusta, avui, comença amb elegància. Amb la nova de Doja Cat.

de temporada com la fruita. Doja Cat fent una peça comercial, la canta, per la campanya de Marc Jacobs, un dels dissenyadors favorits de casa, no pas de la indústria. Doja Cat obrint la pista de fusta. I això, Legumes, així ens es diu aquest track de Moshak i New Life Face. Quins noms que em poseu.

crescut en les festes més undergrounds de Brasil. Moxac és ja, per mèrit propi, un artista que cada cop que treu una peça tothom aixeca la ceia. New Face, així es diu el seu acompanyant, el que posa les veus en aquesta Legumes. Ara m'ho he mirat bé. És una K, una W, una E, una N, una G, una F, una A, una C i una E. New Face. Moxac i New Face. Amb aquest Legumes. El seu remix de Rosalía el punxem sempre. I no sabíem que aquest any havia tret material nou. És Ernesto, amb un punt a cada lletra. I aquest Give Me.

Ernesto, puntejant cada lletra. És de Miami, amb la seva fórmula d'electrofos. Però que sí, que et busses. Es nota tot el flaire a les seves venes llatines. Sou aïcat a la Ràdio Inquieta, un programa de ball que es diu Pista de Fusta. Un DJ que es diu Miqui Puig als plats. I una selecció de música no habitual. Sempre busquem coses distintes que us facin sacsejar el cap, treure fum al xassam i, sobretot,

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta una de les favorites del Sideral. Sempre cal recordar com Aleix Vergés, conegut com Sideral, ens va marcar un camí i una manera de fer. I aquesta la punxava sempre, la va posar en un recopilatori. I avui torna a casa

L'altre dia li llegia en un disc que hi actual, com deia que Sideral li havia canviat la vida. Es posava les seves sessions com qui va a una partida d'escacs a prendre, i que sempre aquest Miss Queen's Gonna Die de Toc Toc i Sofio li havia canviat per sempre la vida. Sideral s'ha de recordar cada dia, com d'altres de casa que van marcar el camí i mai s'emporten la glòria, com cal recordar que Joan Garriga va prendre una flama, Jaume Sis a una altra, i alguns que ja no recordo també mereixen el millor. La tarda segueix.

tot l'esperit de les velles rave en una peça anomenada Gangsta. El projecte es diu Ruth. Ruzeta. I tots aquests samples i sorolls són d'autors de les velles rave. I ja que parlem de les velles rave, la versió 2025 d'un clàssic de les rave escrit per Bizarre Inc. És el Playing with Knife. Jugar amb ganivets, sempre amb l'acompanyament d'un adult. I ballar a rave, també. Balleu, balleu.

0: Una increïble plaça dels 90, de 1991, on te Bizarra Inc. omplia de samplers. Un Play With Knife, que va ser la base, perquè Corona fes el Rhythm of the Night. El que era el mateix, instruments que eren gairebé verges, samplers, que només tenien pocs segons de mostres i molta imaginació. La versió 2025 la fa Joe Frame i el seu germà Steve Frame, i tu l'escoltes a la pista.
1: T'he llamat per dir-te que t'hi amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: En tinc més. Es diuen Diego Donati i Frank Hernández. Això es diu Free Acid View, Acid Vibe Extended Mix. Avui m'està quedant una tarda en la que la rave la muntarem aquí, a la pista, sense sortir a fora a l'exterior, perquè vés a saber què ens pot passar.

cada dia en petites habitacions del món. Productors manufacturen cançons per intentar que siguin un èxit, encara que sigui per 4 minuts, en una emissora com la nostra. Diego Donati, Frank Hernández. Free Acid View. Acid Vibe Extended Mix. Amb aquest baix de la 303, surcant tot el track de dalt a baix, amb ganes de més, com més ganes tinc de que sonin cançons. Ifes Green, TTU, featuring Naiken. De veritat que hi ha vegades que sembla una gincama presentar-vos les cançons. Però ballar-les i gaudir-les per mi encara és millor. Piquem de mans.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.
1: Let me talk to you.

0: com qui fa marxa atlètica. El baix, el piano i un baix de house. El productor F. Screen des d'Amsterdam amb la col·laboració de l'indonesi Nakan. Una cançó cara barraca, TTU, amb les inicials, com qui no vol la cosa. I us ho vaig dir que m'havia agradat tant la línia de baix d'aquesta peça que tornaria. Per això en el pla d'esquerra preparada per sortir, donant la marca, revisant els tags, el Wii Wii Wii de Darko. Una increïble peça que no et pot deixar indiferent. Ui, ui, ui, com vulguem dir.
1: Estimaràs el ball com estimes el berenar.

0: És o no és una animalada? El projecte es diu Darko. Ui, ui, ui. La peça que escoltem. I ha tornat perquè de veritat em té enganxadíssim tot el seu repertori.
1: Question for today. Who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Els tambors aquí faran popa. He avisat. Calling for More. Deep Fiction i la Stephanie B. Aquesta baterista que li agrada fer cançons de tempo alt per rebentar.

La meva interpretació del títol és Calling for More, com vulguem dir, truca si en vols més. Llondro. Es nota que la Stephanie B és una percussionista, una baterista, perquè aquest Calling for More és això, una piconadora de ritmes, si us hi fixeu, acústics per sobre d'un baix seqüenciat i d'uns petits samplers. Dead Fiction i Stephanie B amb aquest Calling for More. I ara, fills meus, tots els que heu anat a festivals els darrers anys, sabreu que això és un clàssic. De clàssics del pop dels darrers anys. Jo els vaig veure un quilòmetre de distància i em vaig enfadar molt. Però és un dels meus grups favorits. Surf Mesa es treu de la màniga. Una versió de pista d'un clàssic escrit per Damon Albarn. Dante Automator.

prou arreglada. Aquesta revisió que surt més es treu de la màniga del mític dels Goril·les. Les veus no són les originals, però s'hi acosten. És el que busca una peça així, que en la pista tu no sàpigues si és l'original o una còpia. Sense recepta. Això es diu Sex and Pills. És també de Donati i Hernández. El Little Club Mix. La rave avui és a punt de rebentar.

0: Get naughty, get naughty.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
2: Faltin. Una mica de mítica, de mística i de ritmes trencats. Que el ball sigui amb vosaltres. Miqui Puig marxa.
3: Pista de fusta. La secta del ball.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord d'aquest dimecres. A Barcelona s'ha arribat als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant aquests 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Més notícies amb l'Anna Alfonso.
3: En l'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
4: Temps des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis, però també s'han pogut estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial. En un informe elaborat abans del trencament de la treva d'ara, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial i la deixa al 3%.

0: financer manté sense canvis les previsions d'un augment del 2,1 per a Espanya, molt per sobre de l'increment global previst per l'Eurozona, que no arriba a l'1%. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a la capital i a l'àrea metropolitana.
1: Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
2: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: Els esports, Alexia Putellas ja és oficialment la nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa, Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la 5a etapa. S'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Torstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I acabem amb tenis. El torneig de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres que oposarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
3: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM. Hem començat amb la Tàlia Cedec i és per recordar-vos, una vegada més, que ja tenim en marxa les invitacions per al proper concert Delicatessen, antiga fàbrica Estrella d'Am, el dimecres de la setmana vinent, dimecres dia 22 d'aquest mes d'octubre. A partir de les 7 de la tarda obrim portes i, com sempre, concerts, els dos concerts comencen a partir de les 19:30. I l'artista internacional convidada per aquesta ocasió és Tàlia Cedec, que acabeu de sentir amb aquest Bone, que és una cançó ja antiga de la seva extensíssima discografia i una dona que és un privilegi tenir-la en aquest concert Delicatessen. I, com sempre, apostant per artistes de casa, artistes dels països catalans, doncs que encara no són del tot coneguts, o si més no, doncs no hi ha masses oportunitats de veure'ls en directe, com és el cas del Ferran Orriols.

Tindrem dues visions diferents, per dir-ho d'alguna manera. D'una banda, la més rockera de la Thalia Zedek amb la seva banda, i l'altra, una mica més orgànica, més acústica, la del Ferran Urriols, presentant aquest últim àlbum que es diu Darrere els horts, d'aquest 2025. És un disc molt de tocar de peus a terra, però, a més, descalç, per acabar la metàfora. Recordeu que per aconseguir les invitacions en donem dues per cada un. Podeu fer-ho a través del web d'aquesta casa, d'icatfm.cat, i a partir d'aquí, doncs, allà on te posa experiències, ja veureu que està anunciat el concert i podeu aconseguir les dues entrades de manera fàcil. I val molt la pena. Sempre ens ho passem la mar de bé, amb unes cervesetes fredes i escoltant la música en proximitat, amb un silenci sepulcral, cosa que agraeixen moltíssim els artistes, i per tant, doncs, no us ho perdeu. Thalia Zedek i Ferran Urriols. Avui farem producte de proximitat. El Delicatessen, aprofitant que hi posarem a l'aparador el nou EP que acaba de publicar Caigo de Llol, però tenim moltes coses noves, com per exemple, ja s'ha publicat el primer llarga durada d'aquesta parella que es diuen Alosa.

0: Doncs per fi tenim ja el primer àlbum de l'Osa, es diu El primer cant del matí. Aquesta parella, dues dones que es dediquen a rebuscar entre el que serien les cançons tradicionals del nostre país i portant-les a un terreny ja molt més particular. Jo, pel meu gust, triguen molt entre que es publiquen els primers singles i que acaba de sortir el disc de manera definitiva. Però això passa amb molts artistes. N'hi ha alguns que d'entrada, sense singles ni res, ja publiquen l'àlbum. Són qüestions d'estratègia, a vegades que a mi se m'escapa. Però havíem anat vivint de singles, de l'Osa, i per fi tenim ja en llarga durada un àlbum que aviat posarem a l'aparador del programa. I un que no ha fet previsió de singles prèvia, sinó que ha anat de cara a barraca, és el Juan José... No, el José Juan, ara ho he dit bé, José Juan González Nieto, el que abans coneixíem com Espalda Maceta. Acaba de publicar un disc que es diu Cantimplora Cursi, un disc extens però carregat de poesia.
1: Al estar sentada con Ricard yo pensé, entre ellos hay algo, pero a ella no se le ve. Relajada me escucha sin buscar su mirada en el bar para controlar dónde está. Concierto enmurallado y seguir hablando de discos al salir.

Un munt d'històries molt i molt personals, explicades totes elles amb guitarra i veu. Jo crec que el José Juan González Nieto, o Espalda Maceta, com es deia abans, tenia tantes cançons, després de temps de no publicar res, que les ha volgut encaixar totes en un àlbum que és un disc doble, però de 32 cançons. I insisteixo, moltes experiències personals d'un home que combina l'ensenyament amb l'art, amb la música. Bueno, l'ensenyament també és art, però amb la cançó, diguem-ho així. I com us deia avui, l'excusa per tirar de... tot i que no necessito excuses, moltes vegades, però per tirar avui de producte de quilòmetre zero era que l'aparador del programa, que l'obrim ja, posem sol aquest nou EP que acaba de publicar Kai Godallol.

0: Sentiu a Caiguda Iola, avui a l'aparador d'aquest Delicatessen. El 2024 va publicar un primer àlbum que es diu Reflex i que ja ens va deixar certament bocabadats, i ara l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic em va dir: prepara't perquè he preparat un EP que es diu Sol i que són cançons només a piano i veu. I la veritat és que continua demostrant que té una capacitat brillantíssima a l'hora de composar cançons i a l'hora de també interpretar-les. Des de la Plana de Vic, ja us he dit en algunes ocasions que és l'actual director del Festival de Jazz de Vic i un tipus que, evidentment, diguéssim que la música forma part essencial de la seva vida. En aquest EP també hi ha la col·laboració d'una dona que últimament l'estem veient per tot arreu, cosa que ens fa molt feliços. És la Mar Pujol, que col·labora amb el Caiguda Iola, cosa gairebé rima, en aquesta cançó que es diu Set.
1: Que es van tancar un dia gris. Cinc regals que guardo en caixes fortes. Quatre

Caiguda jo en companyia de la Mar Pujol. Últimament ha fet unes quantes col·laboracions la Mar Pujol, espero que això li deixi temps per fer un disc propi, que ja estem esperant cançons noves, i de fet després escoltarem una altra col·laboració de la Mar Pujol. Però de moment centrem-nos en aquest sol, insisteixo que són cançons noves de Caiguda jo, d'un EP que en té 5 en total, i de les que jo us n'he seleccionat avui 3. Això es diu Tinc un hort, Caiguda jo.

I hem posat una miqueta de rauxa després de tanta calma que portàvem des del principi del programa. De la mà dels Pantomime Horse, aquesta banda de músics britànics afincada a la ciutat de Barcelona, que a més van fer en directe en un plató de televisió, no em feu dir quin programa era, perquè, si us dic la veritat, cada dia la miro menys, aquest Plastic Glasses TV, i que sembla ser que va tenir molt bona rebuda i ara han dedicat a publicar-la en forma de single. Banda molt interessant, els Pantomime Horses. I aquí tenim una tripleta de tres veus joves. Aquí és on te torna a aparèixer la Mar Pujol, al costat de la cantant Leire Struck, del Conservatori de Música de Barcelona, i la Cristina, també una cantant més derivada cap al món del folk i també de la ciutat de Barcelona. Acaben de publicar un single les tres conjuntament que es diu M3.

Doncs aquí teniu la suma de tres cantants magnífiques, les tres catalanes, les tres molt joves, Cristena, Mar Pujol i Leire Struck. M3, entremig, porta el símbol de, això, de menor o major. Jo, des que vaig estudiar a l'escola, que sempre he tingut conflicte amb això, jo diria que és menor, però no ho sé, sabeu això del com el triangle, allò de les balenes que explicaven a l'escola? La gran es menja la petita, doncs una cosa així. Però vaja, M3, ho deixarem així. I aquest és Silvio, que el portem escoltant tota aquesta setmana, amb aquests dos singles que ha publicat, aquí al costat de Lito Wakamai, o Wakame, no sé si ho he pronunciat del tot bé, això es diu Ja m'he tornat a distreure. Això sí que ho he dit bé.

deixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

Ja m'he tornat a distreure, es diu aquesta cançó de Silvio i Lito Wakamai. Us deia aquests dies que havia estat buscant informació sobre Silvio, m'havia costat de trobar coses, és així com un nom molt genèric per posar-lo a Google. Es diu Silvio Álvarez, és de Reus, i a banda de músic, productor també d'altres artistes, i debuta amb solitari o com a Silvio amb un parell de singles que estan publicats ara mateix. I ara un altre doblet també, dues dones, Maria Rodés, que continua publicant singles en bona companyia, l'últim amb La Bien Querida.

Maria Rodés i la Bienquerida, era una trobada, una confrontació, si voleu dir-ne, que es veia com evident. Les dues són amants així de les cançons amb una certa tradició de cançó d'autor, però alhora també amants d'investigar nous territoris i de fins i tot acabar amb una pista de ball a altes hores de la matinada. Això es deia El Parque, és un single, Maria Rodés amb la Bienquerida. I amb més veus femenines de casa nostra, en aquest cas des de les Illes, Marta Pérez.

Marta Pérez. Això és un single nou, es diu Turning Point. Ella va ser una de les múltiples guanyadores que hi ha hagut al llarg de la història del concurs de joves talents del Sona Nou, i ara no recordo de quina categoria, perquè també n'hi ha moltes. Tornem a Mallorca, també hi ha noves cançons, singles, de moment, de la Júlia Colom.

Això es deia Gelosies. Ja són unes quantes, cantautores que van començar en perfil de cantautora i que han anat derivant la seva carrera artística en els últims àlbums cap a una cosa molt més ballable. I sembla que la Júlia Coloma, amb aquestes dues cançons que ha publicat ara, ja com, potser no és una passa ja decidida, definitiva, però sembla que hi ha com una intenció també d'anar cap allà. I sense moure'ns de les illes, en aquest cas anem a Menorca, l'Anna Ferrer, una altra de les grans recuperadores, avui començant el programa Melosa, doncs ella també és una de les grans recuperadores de la música tradicional, ha fet coses al costat del Niño de Elche, ha fet coses amb grans orquestres i continua sorprenent-nos amb noves cançons com aquesta que es diu Aigo i que forma part de l'últim single que ha publicat l'Anna Ferrer. I espera't, perquè acabo de veure el temps i amb ella marxarem. M'acomiado, gràcies per ser-hi com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Amb la llum del dia, revisaran el perímetre, sobretot pel flanc dret, que és el que més preocupava els equips d'extinció. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos que han ajudat llaurant camps amb els tractors. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica pels incendis simultanis. Afortunadament, també s'han pogut estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sant Benat, al Vallès Occidental. David Borrell és el cap del cos de bombers.
2: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Pas d'altres informacions, Anna Alfonso.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I d'un altre home, segurat aquesta matinada, que Espanya ha tornat pel bon camí i ha acabat sent molt generosa. El president nord-americà havia amenaçat de tallar les relacions comercials amb Espanya després de qualificar-lo de mal soci de l'OTAN per la seva negativa a incrementar la despesa militar. Un cop acabada la cimera de Turquia, Trump s'ha felicitat perquè Espanya s'ha compromès, segons ell, a pagar el que li toca.
3: El PP admet que Núñez Feijóo no es va explicar del tot bé quan dimarts va criticar que els treballadors de baixa cobressin com un d'actiu i va qualificar l'absentisme laboral de càncer. En una entrevista a La Sexta, el popular Juan Bravo ha matisat el missatge de Feijóo.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? Y en ese momento lo que él decía es que en este caso no parece adecuado que cobren el 100%, no cuando una persona esté de baja por enfermedad.
1: El Tribunal Suprem no portarà a la justícia europea la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. El mes passat, el Suprem es va plantejar formular una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant dels dubtes que el procés podria entrar en col·lisió amb la normativa comunitària sobre immigració. Els governs populars de l'Aragó i el País Valencià sostenien aquesta tesi i havien presentat recursos per paralitzar el procés que ara el Suprem ha rebutjat.

0: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, ha portat aquesta nit a la platja de Sant Sebastià de Barcelona l'espectacle Liceu Simfònic, música per tothom, amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal.
1: És el primer dels dos concerts de la iniciativa clàssica a la platja i ha reunit prop de 30.000 persones a

0: la sorra. La segona cita serà aquest dijous. L'actuació s'emmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i ha estat pensada per públics de totes les edats.
1: Als esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City, anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Torstein Train manté el mallot groc de líder.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
4: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
9: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Dijous 5 de març del 2009. A la Roca del Vallès, un grup de delinqüents reté tota la nit a casa seva el director d'una oficina de Caixa Catalunya i la seva família. L'endemà, a primera hora, el porten a la sucursal, que és a Mollet, i l'obliguen a obrir la caixa forta. A casa s'hi han quedat la dona, els avis i dos fills, encaronats per un dels segrestadors. Si els assaltants aconsegueixen els diners, la família en sortirà sana i estàlvia. Si no, el desenllaç pot ser fatal.
2: Obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una família és retinguda durant 12 hores a casa seva a la Roca del Vallès. Són un matrimoni, tots dos de 56 anys, dos fills de 28 i 21 anys, l'avi de 89 i l'àvia de 83 que va en cadira de rodes. Es passaran tota la nit retinguts a l'espera que a les 8 del matí soni el telèfon per saber com s'acaba tot. Sortir-ne vius o morts depèn de si els segrestadors han aconseguit els diners o no. El nostre relat d'avui té un interès molt especial perquè serà des de dins. Una de les sis persones que van estar segrestades, un dels fills, el Lluís, que en aquell moment tenia 21 anys i ara en té 33, ha accedit a explicar-nos com va viure aquell compte enrere i quines seqüeles n'han quedat. 12 anys després, encara hi ha fils per estirar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: La Roca del Vallès és un municipi a l'est del Vallès Oriental que està format per tres nuclis: La Roca, La Torreta i Sant Agnès de Malanyanes. El nucli amb més població és el de La Roca i està a una distància de 2,5 quilòmetres de Sant Agnès i a 3 de La Torreta. La icona de La Roca és el castell, que està a la part nord del poble damunt d'un petit turó. A sota hi ha el nucli antic, amb les cases del poble de tota la vida i on viuen les famílies que se'n diu de sempre. Com que hi han viscut durant generacions, allà tothom es coneix i qualsevol anomalia s'acostuma a detectar de seguida. Però això no és el que va passar el dia que un grup de delinqüents va segrestar la família Borrell-Bracs. Com que al barri no havien tingut mai cap ensurt, a ningú se li va acudir que pogués passar una cosa així. La història comença cap a 11:45 del matí del dijous 5 de març del 2009. El Lluís, el fill petit de la família, que en aquest moment té 21 anys, està a l'atur i es passa els matins a casa.
2: Aquell dia al matí, a vora el migdia, truquen al timbre pel cantó del carrer Canigó i, com que queda a sota, diguéssim, per nosaltres ha sigut sempre més fàcil treure el cap per la finestra que agafar l'interfono i preguntar qui és, no? I vaig treure el cap i hi havia un home amb accent llatino preguntant-me per un tal Jordi, que havia quedat amb un tal Jordi. A casa no hi ha ningú. ningú que es digui Jordi i que recordi cap veí es diu Jordi ni res, no? I ell insistint, sí, sí, que jo aquest amb el Jordi. I jo, és que no hi ha cap Jordi. No et puc ajudar perquè no hi ha cap Jordi. I ell insistint, i jo vaig tenir la... Li vaig dir, Pere, que baixo i t'ajudo i parlem. I no fa falta, ja m'arreglo, adéu. I va marxar. No li vaig donar importància, evidentment.
3: Després d'això, el Lluís torna a ficar-se a casa. Explica'm com és l'edifici on viuen els Borrell Bracs i qui hi havia a la casa, Lídia Oriols.
5: És una casa cantonera que té dues entrades, una pel carrer de dalt i l'altra pel carrer Canigó, dos carrers que són perpendiculars. Al carrer Canigó també hi ha el garatge. La família Borrell Bracs acostuma a accedir a casa pel carrer Canigó. Per sobre del pis dels Borrell Bracs hi ha un segon pis independent on hi viuen els tiets del Lluís. A aquest segon pis s'hi puja per una escala que està a l'altre carrer, al carrer de dalt, des d'on també es pot entrar a casa dels Borrell Bracs. És una escala comunitària.
3: Quan passen els fets que estem explicant, a la casa, ja ho hem dit, hi viuen el matrimoni Borrell Bracs, dos dels seus tres fills, el mitjà i el petit, el pare de la mare i la mare del pare, és a dir, els avis, que entre ells són consogres. L'avi, de 89 anys, sí que surt a caminar, però l'àvia, que va en cadira de rodes, no surt mai al carrer. La cuina és el centre neuràlgic de la casa i els dos avis fan vida en aquest espai. El Lluís ens explica més coses de la seva família.
2: El meu pare ha sigut treballador del banc tota la vida, però mai hem tingut cap luxe ni res. Una família humil, totalment. Els meus pares han cap cotxe que cridi l'atenció, ni cap mena de luxe. I caixa forta, molt menys, a casa, no? El meu pare mai a la vida, ara en té, però mai a la vida havia tingut mòbil. A casa mai hem tingut telèfon fixe, mai de la vida.
3: El pare es diu Josep i en el moment dels fets, març del 2009, és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès, a uns 25 minuts en cotxe de la Roca. La mare es diu Roser i treballa en una fàbrica de manipulació de plàstics de Llinars del Vallès. Sabeu les malles on van envasades les fruites i verdures que comprem al supermercat? La Roser s'encarrega de preparar les bobines perquè les xarxes quedin dividides per colors i mides. Tenen cadascun un Citroën Xara Picasso, la mare de color daurat i el pare platejat. El dijous 5 de març del 2009, el Josep té el Citroën Xara Picasso al mecànic, perquè se li ha espatllat. Ha anat a treballar amb el cotxe de la seva dona, la Roser.
2: Ma mare tenia que anar a buscar el cotxe al mecànic abans de les 8 del vespre. Jo havia quedat amb ella a les 7 i mitja, que la portaria.
3: A les 7 del vespre, mitja hora abans del que havien acordat, el Lluís torna a casa a buscar la seva mare per dur-la al mecànic amb el seu cotxe, un Renault Clio. Quan hi arriba, veu dues coses que li criden l'atenció.
2: Quan arribo a les 7 a casa de la meva mare, jo veig aquest home a la cantonada, vestit amb un tratge negre, amb una camisa vermella i un buf així negre i que cantava, no? Perquè no és una combinació molt normal, no? I a les 7, que és quan arribo a casa de la meva mare, jo li faig el comentari, no? Dic, ostres, hi ha un cotxe negre, molt mal aparcat aquí fora, i un home a la cantonada que m'ha fet molt mala espina. I meva mare, qui serà, no? O que estan mal aparcats, que el típic comentari, no?
3: El cotxe és un Seat León de color negre.
2: Veig el cotxe a la cantonada, que mai a la vida allà hi aparcarà un cotxe, perquè és que no... Llavors, cotxes que baixaven no podien fer maniobra, no? I cantava molt.
3: La conversa entre el Lluís i la seva mare sobre l'home i el cotxe mal aparcat no va més enllà. Però recordeu aquest cotxe. Fixeu-vos que hem dit que tot això passa en dijous. I en aquella època, dijous és el dia que els bancs obren a la tarda. Per tant, a aquella hora, el pare encara era a l'oficina. I no plegarà fins a 9:15 del vespre. Arribarà a casa cap a les 9:00. Perquè, com hem dit, entre Mollet, on hi ha l'oficina, i la Roca, hi ha uns 25 minuts en cotxe. Continuem. El Lluís deixa la seva mare al mecànic i se'n torna a casa a canviar-se, perquè a les 8 del vespre ha d'anar a entrenar a Humble en un poliesportiu que té molt a prop de casa seva, a un minut a peu. Abans, però, ha de portar a casa la senyora que cuida els avis. La dona viu al nucli de la Torreta, que està a uns 3 quilòmetres de la Roca. El Lluís festeja amb la filla de la cuidadora i a casa el sap greu que hagi de tornar amb transport públic. Mare i filla són brasileres. Poc abans de les 8, just quan el Lluís està marxant a portar la senyora que cuida els avis al nucli de la torreta, la Roser torna del mecànic i coincideixen al carrer Canigó el Citroën Xara Picasso reparat, el Renault Clio del Lluís amb la cuidadora dins i el Seat León de color negre. Són carrers molt estrets on només hi passa un cotxe i normalment només hi aparquen veïns. Al davant del Seat León, que no és dels que estan aparcats a la zona habitualment, hi ha l'home amb vestit negre i camisa vermella.
2: L'home de la camisa vermella amb el buf negre, quan va veure el cotxe el meu pare que arribava, que era la meva mare que venia del mecànic, doncs aquest home va entrar corrents al cotxe. Jo vaig entrar al meu i em vaig posar... Vaig baixar la baixada, però com que havia meva mare parada per entrar al garatge, jo em vaig quedar paral·lel amb el cotxe que estava mal aparcat, el Seat León. I en aquell moment jo els miro, ens vam cravar la mirada, no sé si van ser 5, 10 segons, però va ser molt intens. Veus que hi ha molta gent al cotxe, això és una altra cosa, una altra dada important. Jo vaig veure molta gent al cotxe. No sé, no vaig saber dir quantes, però mínim 5 perquè estava el cotxe ple.
3: En una situació així, vosaltres tindríeu retentiva? Us en recordaríeu de les cares, de les matrícules? Us hi hauríeu fixat? Ja ho veurem. Un detall del cotxe, que en aquell moment tenia una finestra abaixada. Era tot ell de color negre. No només la carrosseria, sinó també els vidres, que estaven tintats, tant els del davant com els del darrere. Més coses. El Lluís espera que la seva mare entri el cotxe al garatge i després comença a circular en direcció a la torreta. Marxa intranquil pels homes que ha vist dins del Seat León, sobretot pel de la camisa vermella.
2: Aquella cara se'm va quedar gravada, perquè va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. La forma dels pòmuls em va quedar molt, molt gravada, la forma dels pòmuls, la mirada, una mirada desafiadora, una mirada xulesca, una mirada de superior. Era bastant corpulent, era bastant més alt que jo, i una mirada de superioritat, una mirada de força.
3: A les 8 i 5, el Lluís torna de portar la cuidadora a la torreta i aparca el cotxe. El Seat León encara hi és, però ara està buit, no hi ha ningú a dins. El Lluís té pressa per no arribar tard a Humboldt.
2: I a vestit d'entrenament vaig corrents al poliesportiu, que estava un minut de casa, i mai sabré per què. Arribo a l'entrenament, saludo tothom, i em ve una cosa al cap, mai sabré per què, que haig d'anar a casa a dir-li a la meva mare que quan havia aparcat el cotxe, quan arribo a aparcar el cotxe abans d'entrenament, el cotxe estava buit. I dir-li, mira, que abans t'he dit que hi havia gent rara per aquí, tranquil·la, que ja no estan al carrer. Vull dir, que cotxe, no hi ha ningú.
3: El Lluís saluda tothom a l'entrenament, però no s'hi queda. Gira cua i torna cap a casa. Va cap a la porta que està al costat del garatge, la del carrer Canigó, la que dona a unes escales que pugen a l'habitatge. Així que posa els peus a dins, es queda garratibat.
4: I'm ready, my lord.
1: Crim. Amb Carles Porta.
3: Ara hem de retrocedir en el temps uns minuts i ens hem de situar en el moment en què el Lluís ha marxat a portar la cuidadora dels avis al nucli de la torreta, a 3 quilòmetres de distància. Si us recordeu, abans de marxar cap a la torreta, l'últim que ha vist el Lluís és com la seva mare entrava al garatge. Ell no ha vist el que ha passat a dins.

0: Gabor.
1: No grites que te mato. No grites que te mato.
2: ¿A qué hora viene tu marido? Lo sabemos todo de su trabajo y de tus hijos. No mientas, que lo sabemos todo.
3: Un cop baixa del vehicle, l'assalta un individu que va posar amb el rostre així tapat i l'agafa fort, ella doncs es mira d'alliberar i llavors ve un altre individu que l'ajuda a reduir-la, la senyora Rosé.
4: Aquest que hem sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que és l'investigador que va portar el cas. Els dos homes han fet caure la Rosé a terra, li han lligat les mans per darrere i li han posat cinta americana a la boca. Van armats i amb la culata de la pistola li han donat un cop molt fort a la cella esquerra. Li han trencat les ulleres de veure-hi. Després l'han obligat a pujar les escales fins al pis i entrar-hi.
2: ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde están los abuelos?
4: Els assaltants s'adonen que la Rosé no pot parlar perquè li han tapat la boca amb cinta americana i li treuen. Ja us hem dit que els avis feien vida a la cuina. El pare de la Rosé sent els crits i s'acosta a l'entrada. Un dels dos homes li clava un cop i el fa caure a terra. Li lliguen les mans amb cinta americana i van a buscar l'àvia, que està en la cadira de rodes.
3: Mentre estan allà, doncs, amb la Rosé, doncs, li pregunten que qui falta per venir, en quina hora ha de venir, i que si en quina hora vindrà també el Jordi, que el Jordi fa referència a en Josep, però que ells en aquell moment estaven confosos, nerviosos, i estaven dient Jordi. I finalment, doncs, estan allà esperant i arriba el Lluís, el Lluís fill.
4: Ens havíem quedat aquí quan el Lluís torna de sobte de l'entrenament.
5: És a l'entrada de casa. I em trobo una situació cara a cara, amb tots. Ells es queden sorpresos perquè no... Què fas tu aquí?
6: I lligats com?
5: Amb cinta americana.
6: Amb les mans,
5: els peus? Les mans, els peus... La boca no ho recordo, però... Bueno, no, la boca no, perquè ma mare va cridar quan estava tornant en si, la meva mare estava cridant.
4: Un dels segrestadors ha donat a Lluís un fort cop de culata a l'esquena.
5: Em desperto cara a terra, lligat de mans i peus, totalment. I jo molt mal d'esquena, el cop de culata, tinc una marca fins avui, i tenia molt mal d'esquena, patades en el cos. Me'n recordo que de seguida crido, li dic a la meva mare, no, estic bé, estic bé. Perquè la sentia cridar, pobra, patir, i per deixar-la més tranquil·la, li deixo clar que estic bé.
4: El que acabem de sentir passa a un quart de nou del vespre del dijous 5 de març del 2009.
5: Un dels segrestadors, que era el més alt, el més corpulent i el més violent, m'agafa per l'esquena, per la camisa, com un sac de patates, tira una mica més endavant, que és on hi havia el meu quarto, obre la porta del meu quarto i em tira com un sac de patates. I entra i tanca la porta. I m'assenta en el meu llit i me recordé tota la vida el tamany de la seva mà, que era immensa, i comença a donar-me bufetades del dret, del revés, sense parar. Pa, pa, sense parar. I cridant que on està el Jordi, que el Jordi té molts diners, i jo he perdut, perquè... Torno a d'allò. En aquell moment no havia caigut amb el succés del matí. Però jo dient-li que aquí no hi ha cap Jordi, que aquí esteu buscant, us heu equivocat. No, que tu padre trabaja en el banco y tiene mucho dinero y sabe lo de la caja fuerte.
4: Tingueu en compte que quan els segrestadors parlen del Jordi s'equivoquen i es refereixen al Josep, al pare.
5: Comences a lligar caps i ja dius, ah, vale, si es por el banco, vale, ahora lo entiendo. I seguia donant-me bufetades sense parar. Ja dic, el tamany de la mà se m'ha quedat gravada un home alt com aquesta porta i corpulent. I bé, i de cop a la porta entra el del tratge negre amb la camisa vermella i fa calmar aquest altre segrestador. Acalma i li diu, que no ho veus que està lligat? Para ja. D'una manera em va defensar, no? I bé, i mentrestant veig que estan portant els meus avis i la meva mare en el quarto del fons, que era el quarto del meu germà mitjà, i a mi m'agafen i em porten allà i tanquen la porta.
7: I'm ready, my lord.
8: Crims amb Carles Porta.
4: Abans de quedar tancat, el Lluís ha pogut comptar 4 assaltants. No els ha vist la cara perquè van tapats en passamuntanyes i s'ha fixat que porten guants de làtex.
5: De la camisa vermella tenia una estatura una mica normal, potser una mica més corpulent del normal, però el que sí que crida l'atenció era un altre dels segrestadors, que sí, que era molt més alt, molt més corpulent, més fort. Es veia molt... I aquest realment era el jefe de la banda, el de la mà grossa, el que tenia la mà grossa, que no parava de donar-me bufetades. I llavors hi havia dos nanos més, més petitons, més esquifits, diguéssim, que eren els peons, i que tenien 20, 22 anys. I un era més moreno i l'altre era... no era moreno.
4: Recordeu que abans us hem dit que la parella del Lluís i la mare d'ella, la senyora que cuidava els avis, eren brasileres?
5: Jo vaig aprendre a parlar portuguès cap al 2007, 2008. En aquell moment ja parlava i entenia el portuguès perfectament. I entre ells, jo callat, entre ells jo sentia tot el que deien, no? Una curiositat és que un dels dos peons que dic, dels dos joves que hi havia, un d'ells el tenien bastant com marginat, no? I feia molta broma amb ell. I se n'enreien d'ell i feien bromes, no? Bé, bàsicament això, i que busca aquí, i busca darrere els quadros, a veure on talla la caixa forta, perquè buscaven una caixa forta dins de casa. Mai sabré per què, però des de petit, que sempre, no sé, sempre m'ha quedat l'atenció a Brasil. El fet d'aprendre portuguès va ser, no sé, des dels 14, 15 anys, que quan va començar a haver internet, de seguida vaig començar a investigar, vaig comprar un diccionari, vaig començar a aprendre portuguès per la meva banda, però per casualitats de la vida vaig començar a fer amistats brasileres, vaig començar a aprendre portuguès, i el fet de tenir una parella brasilera ja em va ajudar més.
3: Per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Per tant, nosaltres ja agafem una línia que diem «Estem buscant brasilers», perquè l'home ho té clar, claríssim, sap que són brasilers.
4: No tots parlaven portuguès.
3: I uns altres que són argentins, perquè també, no?, l'accent aquest, que això, que és argentí, etc., per la manera de parlar, etc.
5: L'argentí calmava el segrestador més violent.
4: Recordeu que els segrestadors preguntaven on era la cuina i els avis.
5: I com sabien que estaven a la cuina?
4: Entre l'accent brasiler i tots els detalls que sabien de l'organització familiar, és fàcil lligar caps, però no correm. Fa prop de 3/4 d'hora que el Lluís, la seva mare, la Roser, i els dos avis estan retinguts per 4 assaltants. Encara han d'arribar el pare i el germà del Lluís, l'Albert. Quan falten 3 minuts perquè toquin les 9 del vespre, se sent la porta del garatge.
5: De seguida comencen a tancar llums, tancar portes, i el segrestador violent obre la porta, ens amenaça amb l'escopeta, que no diguéssim res, que si no, que passaria alguna cosa, no? El meu avi estava estirat en el llit. A mi, en un primer moment, em van assentar, però com que em feia tan mal l'esquena, els hi vaig demanar que m'estiressin. Van estirar-me al costat del meu avi, però estàvem lligats de peus i mans. No hi havia manera de poder-nos moure ni res. I la meva mare estava sentada davant de la meva iaia, que anava en cadira de rodes.
4: Al garatge, el Josep, el pare, acaba de tancar el cotxe i es disposa a pujar les escales.
5: Totes les llums apagades, al meu pare li va estranyar molt l'estrany, perquè mi mare l'esperava per sopar, hi havia els meus avis, que els meus avis no anaven a dormir tant d'hora. I li va cridar molt l'atenció. I va començar a cridar la meva mare, «Roser, on estàs, Roser?».
4: Però la Roser no contesta. Llavors veu sortir de la penombra un dels segrestadors que li fa el gest de callar, al mateix temps que un altre li tapa la boca amb la mà. El Josep no pot respirar i això l'angoixa. Es regira i aconsegueix treure's de sobre el segrestador. La resposta és una trompada a la zona lumbar dreta que el tomba a terra. Amb la patacada li cauen les ulleres i se li trenquen.
5: Se'l van endur a la cuina i allà li van dir que volien els diners al banc i que ens tenien segrestats, que ens tenien, a tota la família ens tenien a retinguts a una altra ubicació. Que el meu pare de seguida es va rendir, no? Però els hi va dir que la caixa fins demà a les 8 de matí no es podia desbloquejar. No es podia obrir la caixa amb els diners. Vull dir, no podien marxar en aquell moment a la sucursal, obrir la caixa, donar els diners i que s'acabi tot. Els segrestadors li van dir que nosotros sabemos que tú abres la caja cada día a las 8:30 y que a las 8:45 la tienes abierta y que sabemos que algún día llegas antes al trabajo, antes de lo normal. Vull dir que el tenien vigiladíssim.
4: Els segrestadors expliquen al pare quin és el pla per anar a robar els diners. Li expliquen que vigilaran la família tota la nit i l'endemà, a primera hora del matí, dos dels segrestadors marxaran amb ell cap a la sucursal per obrir la caixa forta i endur-se'n els diners. Els altres dos assaltants es quedaran amb la resta de la família i un cop tinguin el botí, els alliberaran a tots. Si el pla falla, les conseqüències poden ser funestes. Després d'explicar-li tot això, porten el pare de la cuina al dormitori amb la resta de la família.
5: Tota la camisa trencada per aquí davant, i bueno, es veia sense ulleres, es veia bastant abatut, pobre, no, evidentment. I vam entrar en allà al quarto, ens van tancar, i el meu pare va explicar la situació, no, que tindríem que passar tota la nit allà tancats i que l'endemà se l'emportarien al banc a agafar els diners. I en aquell moment el meu pare li ve el cap, que venia el meu germà mitjà, l'Albert, que arribava cap a les 10.
4: El pare demana als segrestadors que no li facin a l'Albert el mateix que li han fet a ell, que just quan el fill obri la porta, ell l'advertirà que estan retinguts i que no cal agredir-lo. A les 10 del vespre es torna a sentir la porta del garatge.
5: Se sent la porta, se sent ell com puja i com posa la clau, el meu pare crida. I diu, a veure, no t'assustis, rendeix-te, perquè estem retinguts. Hi ha gent aquí a casa.
4: L'Albert obre la porta de casa a poc. Els llums estan apagats.
5: Quan tanca la porta, el mateix que el meu pare, un per darrere l'agafa de la boca i li donen un cop a l'esquena i també amb una pistola li donen un cop de pistola aquí en el front que li va provocar un petit trau. Clar, jo també me recordo que quan arribem al quarto el meu pare com reclamant, no? Tipo, que no feia falta que li donés el cop a la cara. Ja estava retingut, ja ens havíem entregat, no? Me'n recordo d'aquest moment de frustració, de que sobrava. La violència en aquell moment n'havia sobrat perquè ja ens havíem entregat.
4: Passen pocs minuts de les 10 del vespre i tota la família està retinguda a casa amb 4 segrestadors. Recordeu que al pis de sobre dels Borrell Bracs hi vivien els tiets?
5: Els meus tiets entren per la porta del carrer de dalt. Se sentia la porta al garatge, se sentia una trucada. És la tieta, és la que viu a dalt. Vale. I es quedaven tranquils, se sentia la porta del carrer de dalt i se sentia la tieta com pujava. Se sentia el tiet, que també era banquer, precisament, i també arribava més tard. I s'anaven comunicant de tots els moviments que hi havia pel carrer.
4: Els segrestadors es passen tota la nit trucant. La família pensa que hi pot haver algú més a fora. La nit del 5 al 6 de març del 2009, a casa dels Borrell Bracs no passen les hores. 11:45 de la nit.
5: Un obre la porta i ens pregunta on estan els puros. I clar, és una pregunta que a casa ningú fumava i el meu pare sí que recordo que en un calaix ell sempre ha anat guardant puros que li regalen en un casament o qualsevol d'allò. I tinc la imatge que un dels calaixos del seu armari tenia puros. I com ells sabien que hi havia puros. Doncs bé, de cop apareixen fumant puros i bevent-se el whisky que hi havia en el menjador.
4: No només van beure whisky.
5: Aquella nit la meva mare havia fet una cassola de conill. Vull dir que ells van sopar el conill a la cassola i bevent-se els whiskies i van fer una bona festa.
4: Mentre els segrestadors estaven de festa, la família Borrell Bracs continuava tancada al dormitori.
5: Ens van deixar anar un cop al lavabo, vigilats per darrere, evidentment, i aigua. Ens oferien whisky, però evidentment no estàvem per whisky. I vam veure, sí, un cop sí que ens van donar aigua, però de menjar, res de res.
4: Una hora després, a 1:15 de la matinada, puja la tensió.
5: Obren la porta del cop i volta i era l'home més gros, més corpulent, amb l'escopeta retallada, tanca la porta i ens comença a apuntar a un per un que si va tot malament que ens matarà a tots, que volem els diners, que no diem res. Li va agafar un rampell. I de cop, un altre cop, el de la camisa vermella torna a obrir la porta i el torna a calmar, el torna a treure del quarto, ens diu que tranquils, que no, ningú prendrà mal si aconsegueixen els diners, que només volen els diners. Però clar, aquesta, clar, que t'apuntin amb una escopeta retallada en aquells moments era... no podíem estar molt tranquils, no? I ens tornen a tancar.
4: Els segrestadors no els deixen descansar en tota la nit. Es tornen a endur el Josep, el pare, unes quantes vegades a la cuina.
5: I quan li van demanar el mòbil al meu pare, i el meu pare va dir que no tenia mòbil, li van fer un comentari estil... I com un director de banco no tiene ni mòbil, no tiene caja fuerte, anda con un Citroën Picasso, vaya mierda director de banco.
4: A l'habitació on està tancada la família s'imposa un estat de terror psicològic.
5: Durant la nit, aquest, el violent, està sentat en el passadís davant de la porta del quarto on estàvem retinguts i obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec-crec, crec-crec, i crec-crec, i crec-crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: La família estava en estat de xoc.
5: Alguna coseta baixeta, dèiem, però no... El 99% del temps era en silenci. La meva iaia, pobreta, sí que en algun moment li agafava algun rampell i començava a cridar. Malparits! Foteu-el fora de casa! Foteu el camp de casa! I, clar, era... Això també ha passat dos o tres cops. I com li feies entendre a la gent, com els hi feies entendre als segrestadors que la pobra dona no entenia molt el que passava, no? Però clar, ella cridant a les dues, a les tres de la nit, t'assusta, perquè a veure si passa alguna cosa, no? A veure si algú ve a veure què passa. Bàsicament perquè el segrestador violent, el corpulent, a la mínima que li semblava algun soroll o alguna cosa, entrava a l'habitació, tancava la porta i ens començava a amenaçar amb l'escopeta. Per tant, de seguida, teníem clar que teníem que estar callats.
3: Pensem tota una nit amb unes persones armades. Val? Aquí havia una pistola i hi havia una escopeta retallada, que van emmascarats, que estan traient de quan en quan pues, el senyor Josep, per tant, la família que es queda a l'habitació, la percepció de què està passant, què pot passar, què li poden fer... Dic una mica tot el que et passa pel cap i, sobretot, estem parlant que hi ha dues persones d'avançada edat i que no estan en una situació còmoda ni idònia per reposar ni descansar. A part dels problemes físics que poguessin tenir a l'època, doncs també que no se'ls està, diguem, tractant correctament. Llavors, en tota aquesta situació d'angoixa, va passant la nit, els atracadors doncs, van bevent i fumant, etc.
4: En una de les ocasions en què els segrestadors s'emporten el pare cap a la cuina, l'alliçonen sobre el que haurà de fer l'endemà al matí.
5: Ell ha de fer el soroll que fa sempre en el mateix horari. S'ha d'afaitar, s'ha de vestir, s'ha de posar la corbata, ha d'obrir la porta del garatge a la mateixa hora que sempre. I tot això ho van estar parlant durant un bon rato. Després ell va tornar a l'habitació, ens ho va explicar, tot el procediment que s'hauria de fer.
4: L'activitat diària a casa de la família Borrell Bracs comença a les 5 de la matinada. Aquell dia no serà diferent.
5: Ma mare sortia a les 5 del matí a treballar i als voltants de les 5 del matí se sent la porta del garatge, que surt el cotxe de ma mare, es tanca la porta del garatge, ells fent com si fos una vida normal. I a les 5 del matí es va fer aquest moviment. Se sent la porta del garatge, se sent el cotxe de la meva mare i com treuen el cotxe i com es tanca la porta. Ho fa un d'ells. No sé si un dels que estava a casa o un dels que estava fora, perquè com que estàvem a dins de l'habitació, no, això no, és una dada que no l'hem sabut mai. I a les 6 agafen el meu pare i l'obliguen a fer la rutina, que és afaitar-se, el soroll de la afaitadora elèctrica, i la dutxa, tot el procediment de cada dia. Canviar-se, li van obligar a posar una corbata, petits detalls. Ells sempre anaven corbata, eh? Però que no, no sé. És un... Detalls que ells ho tenien tot mil·limetrat. Era tot molt minuciós.
4: Els segrestadors tornen el Josep al dormitori i esperen que es facin 7:15, que és l'hora que el banquer surt sempre de casa per anar a treballar.
5: Mentre arribava a 6:30, els segrestadors no paraven de preguntar la quantitat de diners que podria haver-hi en la caixa forta, quants bitllets de 500, si hi haurien monedes o quina quantitat, ells preocupats pels diners. Quantes bosses de basura necessitaria per posar els diners dins de les bosses i ser més fàcil a l'hora de... I quan va ser 6:30, un dels individus va cridar «Vámonos!» i en aquell moment doncs, van agafar el meu pare i se'l van endur. I un dels que es quedaven li van dir «Acuérdate que me quedo con tu familia». Vull dir, que et quedi clar que qualsevol cosa que facis malament, que sàpigues que jo em quedo aquí amb la teva família. Aquest era el violent, el més violent. Per tant, l'amenaça va quedar allà. I llavors el de la camisa vermella, com sempre, calmant els ànims i dient-li, no?, tranquilo, que solo queremos el dinero, no le pasará nada a tu familia. Vull dir, sempre el yin i el yang, no?
4: Però el de la camisa vermella marxa amb el pare.
5: Llavors baixen, treuen el cotxe del meu pare, com sempre, obren la porta al garatge, treuen el cotxe, tanquen la porta al garatge i llavors el meu pare el pugen en el cotxe negre.
4: Fixem-nos bé en els moviments que fan en aquest moment els segrestadors.
0: Els dos segrestadors que s'emporten al Josep són el de la camisa vermella i un dels dos subalterns més jovenets. I a casa dels Borrell s'hi queden el violent i el quart individu, que també sembla que es limiti a obeir ordres. El Josep el porten al garatge, sí, però no el fan pujar al seu cotxe. El fan pujar al Seat León de color negre, on hi ha un altre individu. És el cinquè dels atracadors que no ha sortit a escena fins ara. Al Josep li crida l'atenció que el vehicle té els vidres entelats com si algú hi hagués passat la nit a dins. Al Seat León hi van el Josep i dos dels segrestadors. El cinquè individu, el que ha vist ara per primera vegada, condueix el Citroën Xara Picasso.
3: Seguint a la Picasso, que la condueix un dels atracadors, doncs el Seat va darrere. A les afores de, diguem, el nucli central de la Roca, doncs allà en una plaça deixen el vehicle estacionat, el Citroën Picasso, i tots pugen, bueno, puja el que queda, puja al Seat León. I amb el Seat León se'n van fins a la sucursal de Mollet del Vallès.
4: Ara ja van tots al Seat León, el Josep i els tres segrestadors que el porten a la sucursal per agafar els diners. El Josep va amb el cor encongit, està molt nerviós. Tot i això, es fixa que a la jaqueta del conductor, a l'esquena, s'hi veu una bandera. Li sembla que és la del Japó. Trigaran mitja hora a arribar a l'oficina de Mollet del Vallès. Mentrestant, a casa dels Borrell Bracs, la tensió continua en augment.
5: En aquell moment, en el meu germà i a mi ens treuen del quarto, ens treuen de l'habitació on estem amb la meva mare i la iaia i l'avi, ens posen a l'habitació del davant, amb un llit individual, els dos estirats cara avall, un al costat de l'altre, així, i amb l'escopeta retallada apuntats. Aquí va ser el moment que més va marcar, no? Perquè estàs molt rato apuntat amb una escopeta retallada. En aquell moment no ets persona, no? No recordo tenir res en el cap. En aquell moment estàs allà esperant i el destí, i que vagi tot bé, però que no saps com acabarà. Perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i esperar. Van quedar que abans de 8:00 es tenien que fer una trucada definitiva per saber si havien aconseguit els diners o no. I el resultat era clar. Si havien aconseguit els diners, ells marxarien i, si no, doncs començarien a buidar l'escopeta, no?
4: Durant aquesta mitja hora, els segrestadors es truquen unes quantes vegades.
5: On esteu? Estem a l'altura de Vilanova. Estem a l'altura de... Estem entrant a Mollet, ja. Tot el rato comunicant-se.
4: Tot el rato comunicant-se. Ja veureu per a què serveix aquest tot el rato comunicant-se. Un incís abans de continuar. Els segrestadors han pres les seues precaucions, Tota la nit han dut passar muntanyes i ara, per anar a la sucursal, s'han emblanquinat la cara i s'han disfressat.
3: Quan van al banc per obrir les caixes fortes, ells van caricaturitzats, es fiquen una perruca, es fiquen un bigot, etc. No?
4: Això complicarà bastant la vida dels Mossos, però ja hi arribarem. You want
8: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
4: De moment, el Josep i els segrestadors arriben a la sucursal i aparquen al davant.
3: Un cop estan a la sucursal de Caixa de Catalunya, el conductor baixa a fer unes voltes de vigilància pels voltants de la sucursal per verificar que tot està correcte, que tot està tranquil i que ningú s'ha alertat de la situació. Mentrestant, continua esperant el senyor Josep dins del vehicle fins que ja diu, bé, ja és l'hora, que més o menys jo tinc que obrir. I llavors ell baixa, se'n va cap a dins de la sucursal, desconnecta l'alarma, obre la caixa forta, pensem que la caixa forta té un retard de 10 minuts, llavors, per tant, obres la caixa forta, t'esperes els 10 minuts per poder-la, diguem, obrir, i amb unes claus que vien a la caixa forta, ell acciona el retard de 10 minuts de dos caixes automàtics que vien en aquella sucursal.
4: Mentrestant, a la Roca del Vallès, a casa, el Lluís i l'Albert estan bocaterrosa i apuntats pel segrestador més violent de la banda amb una escopeta retallada. En aquell moment, l'atracador està molt nerviós. A la sucursal, el Josep ja ha obert la caixa forta i ha començat a posar els diners en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan estan plenes, el Josep surt de l'oficina. No ho sap amb exactitud, però està segur que està portant més de 100.000 euros als segrestadors, 50.000 a cada mà. El Josep no sap la xifra exacta, podria ser superior, però al cap només hi té la família. Ha de sortir tot bé perquè té el convenciment que si alguna cosa falla, els segrestadors són capaços de tot. I en aquell moment passa una cosa que no estava prevista.
5: Es creua un company seu, que havia treballat. I el meu pare, òbviament, totalment trastornat, li comença a cridar que marxés corrents a la sucursal del costat, que hi ha hagut una baixa i ha anat a suplir la baixa i que hi vagi corrents.
4: Els segrestadors observen l'escena des del Seat León. El Josep està molt nerviós i no sap si el treballador ha notat alguna cosa. Ja falta molt poc per a les 8 del matí, que és l'hora clau, i a casa dels Borrell Bracs la tensió està al nivell màxim.
5: Tot el rato s'havien comunicat, però entre les 7.50 i les 8 es van deixar de comunicar. Clar, pots imaginar el nerviosisme dels segrestadors que estaven a casa.
4: Sabeu com van anomenar els investigadors aquest cas?
3: El vam anomenar cas Bandits, que surt el Bruce Willis, no? I que es dediquen a atracar bancs i que fan això, no? Que segresten a la família del director i el dia següent van i obren la sucursal mentre està la família retinguda i roben el d'això. Però en aquella pel·lícula, el rol dels atracadors és un rol professional, amb calma, amb tranquil·litat, etc. Aquí no, aquí, de moment, és tot imposar la por i l'agressivitat i sempre colpejant.
6: Doctor Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense, què aconsegueixen els segrestadors aïllant tota la família en una habitació i no donant-los res de menjar durant tota la nit? O sigui, només els van donar aigua una vegada i els van deixar anar al lavabo també una vegada.
9: Bé, amb situacions de segrest, amb situacions on diguéssim, hi ha un dominant, o no? Uns dominants i uns dominats, no? Diguéssim que el que fa la deprivació sensorial o el que fa el debilitar fisiològicament a les persones és fer-les més vulnerables. Per tant, el que es aconsegueix no donant menjar, no permetent que algú dormi, no permetent o fent-ho molt puntualment que evacuïn les seves necessitats fisiològiques o que puguin moure's lliurement, controlant i minimitzant aquests fets tan necessaris, el que faran és bé anar sotmetent cada cop més a les víctimes i tenir-les més a disposició. La submissió implica el major control amb el mínim esforç per part d'agressor o agressors.
6: I amb això poden canviar la seva voluntat, també, o la capacitat crítica?
9: si és molt intensa la pressió i si és molt intensa la privació, i això vol dir que segon a segon, minut a minut, es va visquent aquesta situació de tensió, o es perllonga, no?, hores, dies, cada hora o cada dia que es perllongui més, probablement més vulnerables seran les persones, diguéssim, sotmeses a aquest règim de pressió. Evidentment, si hi ha una situació crítica, una situació en què la supervivència es posi en joc, deixa d'actuar tant el raciocini i ja passa a actuar, diguéssim, l'adaptabilitat del subjecte al que pugui significar viure o no viure. Per tant, ja és una qüestió de supervivència pura i dura, no?
6: Clar, aquí tenim 12 hores de pressió, tota una nit, amenaçats sota pistola.
9: Bé, és una situació com aquesta, és una situació de tensió, d'alta tensió. Per tant, quan hi ha tensió i quan hi ha risc per la vida, no hi ha mediació, no hi ha diàleg, hi ha sotmetiment. Per tant, adequació total al que els agressors o el grup agressor decideixi, no? Hi ha una indefensió presa, que es diu en psicologia. Quan un fa una cosa i el resultat no és l'esperat, deixa de fer-la i el resultat tampoc és esperat, és a dir, quan la resposta davant d'un estímul o d'una actuació mai és la mateixa, per tant, no podem preveure el futur, el que es fa és indefensió presa, és a dir, no ens movem i, per tant, assimilarem els cops o el maltractament d'una manera passiva perquè no hi ha manera de poder-ho evitar. Perquè ho comparem, seria una mica comparable a un llarg procés de maltractament entre éssers humans, al fi de la qual pues, ve la dona o el grup o els rehens pues, es veuen ja, diguéssim, sense cap mecanisme d'afrontament ni de resistència, perquè facin el que facin, la resta, els agressors, continuaran dominant. Per tant, és inútil fer cap gest, diguéssim, de modificació de l'entorn, no?
6: Això explicaria el que deia el fill de Lluís, que explicava que el 99% del temps van estar callats.
9: Bé, és que quan es dona una situació de desigualtat, una situació amb la que no hi ha diguéssim, equiparació entre l'emissor i el receptor, no hi ha un paral·lelisme, és millor atendre a les indicacions de la persona que en aquell moment té un rol dominant. Per què? Perquè probablement la nostra supervivència, la nostra integritat, probablement s'allargui més d'aquesta manera que mostrant confrontació, si no ens portarà res, clar.
6: En aquest grup el que observem és que n'hi havia un dels segrestadors, atracadors, que feia de dolent, que era molt agressiu amb les víctimes, i després n'hi havia un altre que el calmava. És un repartiment de rols habitual en un grup delinqüencial d'aquest tipus?
9: Si sobre la gent dominada en qualsevol situació asimètrica, no?, i d'autoritarisme, diguéssim, hi ha actuacions indefinides i poc previsibles per part dels agressors, l'agredit o la persona sotmesa no sabrà com, per on va allò ni com acaba allò. Per tant, si un agressor dona una ordre i l'altre agressor en dona una altra o es comporta de manera diferent, el que segurament genera això és estupefacció i no previsió per part de les persones sotmeses. I això augmenta la vulnerabilitat. És a dir, no saber per on aniran, perquè un fa una cosa i l'altre en fa una altra, genera més inseguretat, i l'inseguretat genera dependència emocional segur.
6: Abans dèiem que la família víctima d'aquest segrest, doncs, els van tenir tancats en una habitació, no els hi van donar menjar, només aigua. En canvi, els segrestadors van fer tot el contrari, es van menjar el conill que havia preparat la Rosa per sopar i es van dedicar a beure whisky i a fumar i a regirar-ho tot. Què demostra aquesta conducta?
9: El que demostra probablement en bandes delictives és experiència, és bon maneig de la situació i davant de les víctimes, doncs, control en tot moment del que estan fent. Per tant, fins i tot una aparent posició lúdica o de relax, no? Això suposo que per les persones sotmeses sempre és perillós, perquè una persona relaxada, una persona, diguéssim, que és capaç d'actuar amb parsimònia i amb autocontrol, probablement pot arribar més lluny fent mal, no? No perd els estreps, no... I això jo crec que sempre és més perillós que una persona inestable.
6: Podríem parlar que hi hagués entremig del grup de segrestadors algun perfil, algun psicòpata?
9: Bueno, podria ser que hagués o bé trets psicopàtics, o bé un perfil psicopàtic, o bé trets mixtes de personalitat. Però el maquiavelisme i la fredor emocional probablement formarien part d'un grup així, no?
4: Els atracadors de la pel·lícula Bandits ho tenien tot controlat, fins i tot els girs inesperats de guió. Els segrestadors de la família Borrell Bracs, de la Roca, ho tindran tot igual de controlat? Es deu haver adonat d'alguna cosa el treballador de Caixa Catalunya que ha aparegut accidentalment en escena? Sonarà el telèfon a les 8 a la casa de la Roca on està retinguda la família? Ho sabrem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
8: Crims. Guionistes, Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I can't

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. El termòmetre allà va superar els 44 graus. Repàs ara altres informacions, Ana Alfonso.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia es revisarà el perímetre. La d'ahir va tornar a ser una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, el de Navarcles, el de Gavà i el que va començar dilluns a Sentmenat.
1: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esbranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com molt d'hora. Els controls posteriors al formigonat de l'esbranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump amenaça amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
4: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: L'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars pels veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. La presidenta ha demanat al rei d'Anglaterra que li permeti accedir a l'or veneçolà bloquejat al Regne Unit. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agradolça que va escriure amb gairebé 80 anys.
3: Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
3: Falstaff compta amb un cartell liderat per 2 baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Ahir la van presentar en un acte en Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club que no té equip masculí.
3: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: El noruec Thorstein Strain manté el mallot groc de líder del Tour de França, avui que es disputarà la cinquena etapa. El triomf a l'esprint d'ahir va ser pel neerlandès Olaf

0: Coy i el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar va haver d'abandonar després de trencar-se un dit de la mà.
1: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputarà en les semifinals femenines. La segona es va definir ahir i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que ho posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
2: Fins aquí les notícies.
3: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
2: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
3: Parlarem de gastronomia.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
3: La Fonda.
2: D'una a dues.
3: Vinga, va, la caixa.
4: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
5: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
4: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
6: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
7: Yeah. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
8: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
4: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, re de bo. Avui ve un tanatopràctic.
2: Oh, carai, un d'aquells que arreglen els bors?
0: Bueno, els arreglen, no tornen pas a funcionar, eh?
2: Bon, collons, ja m'ho penso.
0: Ah, en Josep Canudes, tanatopràctic. I després farem allò del gos, que a mi no m'agrada gens. I tu ja hem d'explicar a la gent com es canvia la roda del cotxe.
2: Però si jo no n'he canviat mai cap de...
0: Ah, ja veuràs, cap problema, perquè avui dediquem el programa a la roda.
2: A la roda?
0: A la roda.
2: A la roda?
0: A la roda. Xxt, calla. Ojo, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el batlle!

0: La Renaixença.
1: Qui va inventar la roda?
2: Un tio de roda, segur. No. Un català, devia ser un català, segur.
1: No se sap qui la va inventar. Alguns historiadors parlen de Mesopotàmia, el 4000 abans de Crist. Altres diuen que el nord de Turquia, el 3800 abans de Crist. Hi ha diverses teories. Us puc dir, si voleu, de quan és la roda més antiga que es conserva. Aviam. És una roda de fusta que data del 3200 abans de Crist i que va aparèixer a Eslovènia.
3: Collons d'eslovens.
1: Hi ha una... Què hi tens amb els eslovens?
3: Els va parir, eh?
1: Sí,
3: els va parir. Poder ser eslové.
1: Poder ser eslové, t'agradaria?
3: A mi, hòstia, a mi em dius un somni ser eslové.
1: Te cremaries a la platja, et cremaries, eh? Són molt blancs, eh?
3: Bueno, però això, jo estic moreno.
1: No, no,
3: l'eslové raro.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha una dada interessant, que és que la primera roda que es va inventar no es va crear per transportar res. No, no estava destinada a posar-la a un carro perquè la portés un cavall o l'estirés un burro, diguéssim.
4: Ara resultarà que la roda es va inventar per fer maco.
1: No, doncs mira, la primera roda es va inventar per fer ceràmica. No. L'invent de la roda, que la roda que gira plana sobre un eix per fer figures de fang...
4: Un torn.
1: Un torn, el que es coneix com un torn.
4: Sí, sí, sí.
1: Aquest invent és previ a la roda dels carros, la del transport.
3: Què dius, ara? O sigui, sí. Els hi va semblar més important fer gerros que transportar-los?
4: Collons, que si no tens res per transportar, primer has de fer els gerros, no? Sí. Un cop tens els gerros fets, el fots sobre el carro i metes la roda i... Collons, ja té lògica, això.
1: Sí que té lògica.
3: Sí, sí, sí, lògica, sí, sí, així, sí.
1: Ara ha tornat la moda de la ceràmica.
3: Sí. Però
1: hi ha molta gent que foten cursos de ceràmica, que es veu que relaxa tant, eh?
3: Jo em poso tonto.
1: Sí? Oh. Com a la pel·lícula.
3: Ah. Amigo.
1: Ho has provat, de fer-ho, per això?
3: A casa.
1: I vols dir que és tan sensual com a la pel·lícula?
3: Vaig quedar un merdeu menjador.
1: És que allò de la ceràmica...
4: No.
1: Vull dir que ho veus a la pel·lícula, sí. T'envalentones... Sí.
4: Tu vas per allà a la Bisbal i no hi ha tant de calma ni...
1: No, no. No, jo sembla que estan més...
4: Més esbarats.
1: En fi, evidentment la roda és un dels invents més importants de la història. Sense roda no hi hauria trens, no hi hauria cotxes, no hi hauria els engranatges que fan funcionar màquines i motors, també.
4: Clar, no, això s'ha de saber.
1: S'ha de saber.
3: Sí, sí. Però no existiria Manlleu.
4: Exacte, no existiria Manlleu.
1: No. Per què no existiria Manlleu?
4: Perquè està al costat de roda.
3: Ara.
1: Com que l'invent de la roda és dels més importants de la història, us parlaré d'una cosa completament irrellevant. Sabeu que el hàmster... no va ser el primer animal que va caminar dins una roda?
3: Això m'interessa.
1: Això és bo.
3: Contingut del bo. Va, vinga.
1: Del segle XVI al segle XIX, a les cuines britàniques es feien servir gossos que caminaven en una roda per fer girar la carn a les brases giratòries, totalment com un pollastre last.
3: Boníssim.
1: Doncs el pollastre last el feien girar els gossos.
3: Ara, que també et dic, jo vaig a un restaurant i veig un gos a la cuina, ja t'ho juro jo que ja no hi menjo.
1: Bueno, si el pollastre last és bo, escolta'm.
3: Ah, amigo.
1: Ah.
3: Amigo, t'entenc.
1: Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Com bé has dit, l'invent de la roda és molt antic, però anem directament al segle XIX, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
0: El 1888 s'inventa el primer pneumàtic.
2: Un català. Això sí que ho va fer un català de roda.
0: Va ser un escocès.
3: Collons d'escocesos.
1: Què hi tens amb els escocesos?
3: Hòstia, no m'agradaria ser escocès.
0: No li agrada res. Un escocès llicenciat en veterinària.
2: Mare de Déu, no volem pas saber com estava fet el primer pneumàtic, eh?
0: No, no patiu, no patiu, ai, perquè ell es dedicava a la veterinària,
1: sí,
0: però l'invent el va fer inflant dos tubs de goma amb una càmera d'aire.
1: Val.
2: Sí.
0: D'entrada, no pretenia fer-se milionari. Era un invent pel tricicle del seu fill.
1: De l'escocès, eh?
0: Sí.
1: Del veterinari.
0: Sí, exacte. Volia que el nen no notés tan fort els sotracs dels carrers empedrats de Belfast.
2: Sempre protegint la veïnada.
1: Sí. Sí. Ja des del segle XIX.
2: Hi ha una sobreprotecció que no l'entenc.
1: Sí. El primer pneumàtic es fabrica perquè el fill del veterinari no es faci mal al cul amb els sotracs quan va amb el tricicle.
0: Exactament. En comptes de posar-li un coixí, s'inventa el pneumàtic.
1: Vale. I li va sortir bé l'invent?
0: Li va sortir
1: o
0: bé.
1: Va quedar amb una anècdota només pel fill?
0: No, li va sortir... Mira, el veterinari es deia John Boyd Dunlop.
1: Li va sortir bé.
0: Li va sortir molt bé.
1: Li va sortir bé.
0: Tot i així, sabeu quina és l'empresa que fabrica més pneumàtics a dia d'avui?
3: Michelin. El del restaurant.
0: Un altre, un altre.
2: Bueno, que en Dunlop.
1: En Dunlop.
0: Un altre, un altre.
3: Jo és que no sé més de marques.
4: Goodyear.
1: Goodyear. Què més hi ha? Bridgestone, jo tinc el cotxe, em sembla.
0: Lego.
1: Lego?
0: Lego.
2: No,
0: el màxim fabricant de pneumàtics avui dia és la companyia de joguines Lego. Fabrica, atenció, 320 milions de pneumàtics cada any. Pneumàtics, que són molt petits, però pneumàtics al cap i a la fi.
2: Ah, vale, pels joguets, eh?
1: Pels joguets de Lego.
3: Ah, no ho havia entès.
2: Clar. No és que fotis un Lego... La roda aquella tan petita no la fa servir pel nou.
3: Pel joguet.
2: És pel joguet.
3: És curiós.
1: Jo és que el Lego no... Jo era de Playmobil. Jo era de Playmobil.
3: De clics, els clics.
1: Els clics.
2: De Famòbil. No se'n deia Playmobil, se'n deia Famòbil abans.
3: Famòbil.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que el seu dia a dia es rodeja de més persones mortes que vives.
1: Yep.
5: I que alguna vegada ha tingut visites del més enllà.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el tanatopràctic Josep Canudes.
6: Bravo.

0: Què tal, Josep?
1: Molt bé.
0: Com estàs? Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat un entrepà de formatge.
0: Entrepà de formatge. Sí. Molt bé. Va, veig que ha vingut gent a aquest programa que ha dit batuts, ha dit unes bestieses increïbles. Entrepà de formatge, està molt bé. Escolta, explica'ns concretament què fa un tanatopràctic perquè tots siguem conscients de la feina, perquè sabem que està relacionat amb la mort, però què fas exactament?
1: Nosaltres el que fem és...
0: Nosaltres, quan dius nosaltres, hi ha més gent o ets tu sol?
1: Bueno, hi ha la funerària, jo sol, mort, pesa molt, eh?
0: Sí.
1: I el pes mort existeix.
0: Ja.
1: Vull dir, el recullo i quan el preparo sí que ho puc fer sol, sí. Que és higienitzar-lo, deixar-lo dutxadet, arregladet i així, vestir-lo, maquillar-lo, taponar els orificis que s'han de taponar, posar-lo a la caixa i deixar-lo...
0: Estem anant molt de pressa, ja ho sé. Ara intentaré explicar-ho a poc a poc.
2: Hi ha tantes preguntes aquí.
0: Sí, és que han sortit moltes coses.
2: Sí. Jo,
3: inconscientment, vaig tapant tots els meus forats, si puc.
0: Els orificis que s'han de tapar, has dit? Quins són?
1: Nas i boca.
0: Nas i boca.
1: I prou.
0: Això s'ha de tapar.
1: I és perquè no surti res.
0: Vale. Perquè si no sortiria, podria sortir alguna
1: cosa. Podria.
3: Però, per exemple?
0: Com...
1: Doncs una persona pot morir i tenir l'estómac ple i com que les bactèries comencen a actuar, doncs això el podria vomitar.
2: Val. Mira. Un mort vomitant.
0: Sí.
3: Lleig. Tira endavant.
0: Bueno, sí. Jo he vist algun que sembla que estigui mort quan vomita ja, eh? En segons quin puesto. Escolta, com arribes a ser tanatopràctic? Perquè entenc que de petit, quan et preguntaven què vols ser, Josep?
4: Tanatopràctic?
1: No, home, no, jo volia ser forense, però no em van deixar. No em van deixar perquè vivia a casa d'un electricista i havia de continuar la saga familiar.
0: Llavors et vas fer electricista?
1: No, vaig fotre el camp de casa i me'n vaig anar a Granollers.
2: És la manera.
1: És la manera. Sí. Vaig acabar treballant a l'hostaleria, al món de l'espectacle, i vaig acabar, doncs, tanatopràctic un dia que em van oferir un curs, sí. El vaig fer a la Universitat de Barcelona... Vaig trobar feina i fa 15 anys que em dedico a això.
0: Hòstia. I ja et vas començar dedicant a això?
1: Bueno, jo quan vaig començar vaig començar treballant arreglant difunts,
0: sí.
1: Fent cerimònies laiques i a recepció. I ara, com que estic en una funerària molt petita, aquesta aquí a la zona d'Osona, doncs estic a la Mancomunitat de la Plana, aquí el que fem és una mica de tot. Parles amb la
0: família. Jo soc de la Mancomunitat de la Plana, jo soc de Muntanyola.
1: Sí, ja ho sé, el dia que et toqui morir vindré jo a buscar-te.
2: Toma!
3: Amb en Xuriguera li podrem tapar els forats?
1: Sí, però llàstima que Arbúcies no ho faig.
0: No li toca.
2: No estic a la Mancomunitat.
0: No estàs a la Mancomunitat de la Plana.
3: No, però venir a ajudar amb en Josep a tapar-te els teus forats.
0: Ah, sí, això sí.
1: Cap problema, pots venir tranquil·lament.
0: Escolta, els tanatopràctics, maquilleu i vestiu els morts... Segons el vostre criteri, o això ho decideix la família, entenc?
1: La família ho pot decidir. Nosaltres el que fem és intentem deixar el mort el més digne possible, sí. I el més bé possible perquè el pugui veure la família.
0: Però...
1: El que es tracta és que siguin naturals.
0: Ja. Però a vegades a la família potser li agrada una cosa que a tu no t'agrada.
1: Bueno, a mi no m'ha d'agradar.
0: Ja.
1: Li ha d'agradar la família.
0: Però t'ha passat de maquillar un mort que dius, mare de Déu, què estic fent? Quina bestiesa.
1: Sí, m'han passat moltes bestieses. Però bueno, és aquestes coses que... Al final, si la família ho vol així...
3: Sí, tant.
1: Escolta, jo em vaig vestir un de... Em vaig disfressar un de Michael Jackson. Vull dir, i era calvo. A sobre era calvo i blanc.
0: No, bueno, blanc ja ho era quan es va morir.
1: Ja, quan es va morir, però... sí.
0: Hòstia de Déu. En quin moment vas considerar que tu passaries millor rodejat de morts que de vius, diguéssim? O sigui, t'ofereixen el curs aquest? Perquè t'agrada la teva feina, entenc.
1: A mi m'agrada molt la meva feina, però no és que m'agradin els morts. M'agrada ajudar els vius a passar aquest tràmit a la mort.
0: Val.
1: Que és molt diferent.
0: Val.
1: És ajudar aquestes persones a aquest procés de dol, aquesta manera de passar aquests instants en què són complicats per a una família, perquè estem molt acostumats a que hem de viure sempre, però sí. No estem acostumats a que el més segur que tenim a la vida és que un dia morirem.
0: Sí, això és així. Però
1: i tant?
0: A mi em fa molta por, també. Jo...
1: Però per què?
0: M'emprenya. Collons, bueno, estic bé ara, no vull morir.
1: O jo també estic bé,
0: bueno,
1: no sé quan em moriré. Sí.
0: Escolta, hi deu haver moments durs, entenc, també, per això. Vull dir que aquí fem broma i tal, perquè és un tema que és curiós i no se'n parla habitualment, però vull dir que actuen al teu dia a dia, et deus trobar coses que...
1: Home, hi ha moments molt complicats. Jo, per exemple, recordaré sempre, i això ens en recordem tot un grup de gent, és un nen de 10 anys que mor la nit de Reis... i era el seu aniversari.
2: Collons.
1: I de 20 persones vam ser capaços d'acompanyar la família dos.
2: Sí, esclar.
0: Hòstia de Déu.
2: Hòstia, quina situació. Hòstia.
1: Però bueno, també n'hi ha de molt divertits, eh? Jo me'n recordo...
0: Ah, morts divertits n'hi han?
1: Sí, jo me'n recordo... Bueno, morts, familiars divertits.
0: Sí.
1: Jo me'n recordo una dona venint a recepció i dir, escolta, que tanqueu la sala ara al migdia. I dir-li, bueno, no cal ajustir la porta, ja n'hi ha prou. Diu, no, sisplau, tanqueu-la en clau, que amb el que m'ha costat portar-lo aquí.
2: És com un xist, això,
0: això. Sí, sí.
1: Això. Bueno, hi va haver una dona que em va demanar posar una targeta Visa perquè l'home era molt tacany.
0: Ah, sí?
1: Diu, però com em trobi un pago, prepara't, perquè el susto que em fotré.
0: I, escolta, hi ha moments de solitud que tu estàs a soles amb el mort. No et fa por?
1: Per què? A mi em fan pels vius, els morts no.
0: Ja, ja.
1: El mort no es mou.
0: No? En cap cas,
1: Es podria moure, però és un espasme muscular.
0: Però tu, però tu has tingut alguna vegada que se't mogui un mort?
1: Bueno, que es mogui un braç sí, però perquè has tocat alguna cosa.
0: Què vols dir que has tocat?
1: Perquè si tu fas un cop aquí o tones el muscle,
0: sí,
1: fa que el nervi s'activi. Però no és que estigui viu.
0: Ja. No, bueno, però el susto te l'emportes.
1: Bueno, si em toqués el cul, potser sí, però...
2: Hòstia, tampoc tu cal.
0: Tu estàs allà soles.
2: A pitar-li els llavis.
0: I t'aixeca el braç.
2: I te fot... t'engrapa...
4: I estàs en silenci? O et poses música? O la ràdio? Ens escoltes?
1: Jo els escolto. Els he escoltat moltes hores, eh?
0: Mira,
1: veus. He escoltat moltes hores, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, clar, jo penso que quan estava a Barcelona podia estar unes quantes hores sol allà a la sala de preparació, perquè, clar, jo preparava 12 difunts al dia.
0: 12?
1: Aproximadament.
0: Això a Barcelona, eh?
1: A Barcelona, saps,
0: eh? Saps, la gent no es moren tant.
1: No, aquí amb 220 a l'any en tenim prou, eh?
0: Aquí on dius?
1: A la zona de la Mancomunitat de la Plana.
0: I a Barcelona l'any?
1: 17.000.
0: Hòstia!
1: Clar, però és que a Barcelona hi ha els hospitals de referència, hi ha tota aquesta gent que va morir a Barcelona i que després doncs, se'n va a la resta de l'Estat, o se'n va aquí a Catalunya, o puja cap aquí a Osona, també, no?
0: Gent que se'n van a morir a Barcelona.
1: Bueno, és que clar, els hospitals bons són a Barcelona.
0: Sí. Bueno, no
1: el
0: diguem gaire alt.
1: Tampoc està malament,
0: No diguem gaire alt, que s'enfadaran als hospitals de la resta de Catalunya.
3: Els hi parles quan els hi vas fent? Saps? I ara et faré el bigoti... O ara...
1: Jo no he parlat mai... Bueno, alguna vegada parlo amb algun mort que no em queda bé i li dic, bueno, va, eixerit, que hem de quedar bé per la teva família.
3: Clar, això...
1: Llavors no saps què fas i queden bé.
3: Veus?
0: Ja.
1: Però, home...
3: Llavors, no sé. Som aquell que rega les plantes? Que va...
1: Sí, podries anar passant les...
2: Però les plantes estan vives.
1: Bueno, alguna.
0: I a banda d'algun braç que s'ha aixecat sol, diguéssim, alguna experiència... Ai. Com amb el més enllà, alguna cosa més...
1: Jo el més enllà el deixo tranquil.
0: Ja.
1: Més que res, per si de cas, algun dia me n'hi he d'anar, doncs ja que ho hagi fet bé.
0: Cap ensurt, diguéssim.
1: Jo, de moment, no.
0: No.
1: Jo tenia algun company que sí que veia els morts pel passadís.
3: Ah, sí? Dius ara?
1: Sí, i ja va acabar plegant, perquè...
0: Home!
1: Veia. Però, bueno, jo no els veia.
0: Tu no els veus.
1: Jo no els veus. Jo, per si de cas, els deixo tranquils.
0: Entenc que, a banda d'aquesta... A banda d'arreglar el mort, diguem-ho així, preparar-lo per la cerimònia i tot plegat, llavors també acompanyes en la vella, el tanatori?
1: Sí. Nosaltres el que fem és el anem a buscar a domicili, el preparem, l'arreglem, estem allà amb la família a l'hora de la cerimònia, els acompanyem fins a cementiri o fins a incineradora,
0: sí,
1: i ja està, i fins a entregar les cendres. I en anterioritat, hi ha setmanes que jo estic tramitant i, per tant, doncs, el que fas és doncs, fer tot el tràmit de tota la preparació amb la família.
0: Sí. És raro, aquell moment del tanatori. Què ens pots dir? Què hem de dir, la gent que hi anem? Perquè no saps
1: res,
0: mai què dir.
1: Res. Una abraçada i una mirada fa més que suficient.
0: Ja està, eh?
1: Vull dir, jo sempre ho he dit, no diguis res, si és que no cal.
0: Tu hi vas, no dius res.
1: Fas una abraçada, mires aquella persona...
0: Al mort no, a la família.
3: No,
0: a la
3: família.
0: Has de tenir molta confiança amb el mort per abraçar-lo.
3: Sí, sí.
1: Bueno, si el vols abraçar està fred.
0: Sí, sí, sí.
1: Està conservat.
0: Sí, no, està clar, està clar.
3: Jo tinc una amiga que va anar a donar el pèsam i amb els nervis, quan va marxar, es va com aixecar i va dir, bueno, gente, que per molts anys...
0: Que per molts anys què?
3: No, és el que diu ella, és que no sé per què vaig dir que per molts anys.
0: Tu has pensat mai, Josep, com vols que et vesteixin? I com vols que sigui la teva vella?
1: Sí, et dic la veritat, i els he dit, el dia que em mori, foteu el que vulgueu.
0: I ja està.
1: I ja està. Perquè, total, el que es mor, el que decideix és la família.
0: Sí, sí, sí.
1: El mor, poques coses decideixen.
2: Home, per últimes voluntats, eh?
0: Sí, bueno, ho pots deixar escrit.
2: Ha escrit això, eh?
0: Tu ho has deixat escrit, com vols que et...
2: A mi vull comentar que al mig del bosc.
0: Al mig del bosc?
2: Va estar prohibit, eh?
0: És il·legal.
2: Sí, no, però ja tinc tota una gent preparada per fer-ho.
3: Veus?
2: Què, eh?
3: No, sí.
2: Tu n'ets un?
3: Sí. No, jo estic disposat a el que sigui.
0: Vale.
3: Jo he demanat que em vesteixin de Schuster.
0: De Schuster, eh?
1: Sí, estaries guapo.
0: Escolta, quan val morir-se? Perquè això és un tema, també.
2: Oh, val sempre. Calés, això.
0: Això val calés, eh?
1: Depèn d'on. Depèn d'on.
0: Ah, sí?
1: Clar, la nostra és pública.
0: Ja ser, i a Catalunya deu ser més car que els altres puestos, me cago en Déu.
1: No et creguis, no et creguis. El que passa que depèn. Nosaltres som una funerària pública i, per tant, som un pèl més barat.
0: Sí.
1: I després hi ha les privades, que són un pèl més car. Però has de comptar entre 3.500 i el que vulguis en amunt.
2: És que no paga la pena morir-te?
0: No.
2: No?
1: Quantes vegades et mors a la vida?
2: Va, per això... Bo, collons, però és car.
3: Bueno, sí, ho faràs, eh?
2: Oh, bueno.
0: Ah, bueno, 3.500 has dit, a partida.
1: Sí, a partir de 3.500. Bueno, pot ser molt més barat, tu, eh?
0: Sí.
1: Depèn del que faiguis, perquè, clar, tanatori no és obligatori. Vestir-te i arreglar-te no és obligatori. Fer vetlla no és obligatori. Fer cerimònia no és obligatori.
0: Què hi ha d'obligatori?
1: Apuntar-te al registre civil.
0: Això és barat.
1: Això t'ho fem nosaltres.
0: Vale.
1: Això t'ho fem nosaltres. La caixa...
0: Sí.
1: El sac de recollida,
0: sí.
1: I enterrar-t'ho o incinerar.
0: Quin poeta s'està posant ara? Què està de moda?
1: Home, depèn.
0: Miquel Martí Pol...
1: Aquí sempre hi ha hagut Miquel Martí Pol. Jo sóc molt de posar xarango.
0: Ah, sí?
1: Home...
0: En el recordatori parlo, eh? Que sempre s'ha de triar.
1: A la meva sogra i a la meva iaia els vaig posar paraules senzilles de...
0: De xarango.
1: De xarango.
0: Veus? Bueno, està bé.
1: Les coses senzilles.
0: I els hits musicals continuen sent els mateixos,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí.
0: La Vall del Riu Vermell, tot això.
1: I més a la zona aquí d'Osona, que la Vall del Riu Vermell als capellans els agrada molt.
0: Està bé.
3: Boig per tu.
1: Sí.
0: Sí. Vols dir que és el moment? Boig per tu?
1: Imagine, sempre. De John Lennon.
2: Boig per tu sempre va bé.
3: Sentim Pep Sala de fons sempre...
0: Bueno, quan vegi un mort, ara me'l miraré diferent, Josep.
1: Sí.
0: Pensaré en tu.
1: Bueno, mira, també serà bé, almenys algú pensarà en mi.
0: Està bé. Home, està bé, no? S'ha de reconèixer una feina al darrere, no? De dir, aquí hi ha una persona que ja ha treballat una estona.
1: Home...
0: Què és tarda, arreglar un mort?
1: Depèn, pots tardar entre 20 minuts i 3 quarts d'hora, oh. I si embalsames pots estar una hora i mitja, i si és judicial, 3 hores.
2: Què vol dir judicial?
1: Ah, que l'hagin autopsiat. Clar, la gent que troben el tràfic
2: clar.
1: Al carrer o que es mort i el troben al cap d'uns dies a casa, d'alguna manera...
2: Clar.
1: Algú ha de dir aquesta persona de què s'ha mort.
2: Sí.
1: I, per tant, va un jutge, el jutge diu que vagi al metge forense i el metge forense fa l'autòpsia.
2: Clar. Mm-hmm.
0: Josep, tenim un costum aquí a la Renaixença, que és repassar els presidents de la Generalitat de Catalunya. No sé com vas de política.
1: Bueno.
0: Has arreglat algun...
1: Polític, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Es pot dir el nom o no?
1: No.
0: No es pot.
1: Perquè per protecció de dades no podem.
0: Però de quin partit era?
1: Socialista.
0: Socialista. Bueno, tots es moren, eh? Tant els d'un costó i els de l'altre, tots es moren.
1: És igual, eh?
0: Començaré amb el primer president, bueno, el primer, l'últim, diguéssim, el que tenim actualment, que és Salvador Illa, és el 133è. Llavors jo et dic el número i em vas dient a veure si recordes els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. Podem anar fins al 1.300 i pico, eh? 133, Salvador Illa. 132...
1: A Pere Aragonès.
0: Sí, senyor. 131...
1: A Puigdemont.
0: No!
1: Torra i Puigdemont.
0: Quim Torra. Ai, és que...
2: Costa.
4: És difícil.
0: És complicat, eh? És complicat, és complicat.
1: Bueno, és que jo si els veiés morts, potser sí.
0: Josep, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i venir-nos a explicar aquest teu ofici tan curiós.
1: A vosaltres.
0: Que continuï anant bé entre morts.
1: Sí, vull dir que jo faré casa a la meva mare, per això. Queda't a casa, fes bondat, que ningú es mori. Així tothom estarà content.
0: Ja. Josep Canudas, t'ha anat en pràctic. Moltes gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
2: Avui no havíem de parlar de la Roda.
3: Encara de reto que no diem res de la Roda.
0: Bé, un moment, nois, un moment. De fet, sou vosaltres que havíeu d'haver preparat alguna cosa sobre la Roda. De què parlareu?
3: Sí, avui aprendrem a canviar una roda.
0: Ah. Vinga.
2: Patata. Bueno, aprendrem...
0: Teniu sintonia i tot, eh?
3: Sí, home, hòstia, és bona aquesta.
0: Està bé.
2: Qui l'ha feta?
3: La trinca és la patata. Sí, home, sí. Escolta, per canviar una roda, què cal? Què cal? Xuriguetes, digue'ls als oients. Què cal, primer de tot, per canviar una roda?
2: Sisplau, a veure, atenció. Per canviar una roda, el que necessitem és tenir la roda punxada.
3: Ara.
2: Si la roda no la teniu punxada, no canvieu la roda. Bueno, A menys que no tingueu molt de rato de temps lliure, no sabeu què fotre amb la vostra vida, podeu canviar les rodes. Quatre rodes, si voleu, podeu canviar.
6: O, per exemple, el meu cunyat diu, vaig a Sant Hilari, hosti, està ploguent, i fot rodes amb dibuix.
4: Ah, sí?
6: Com si fot, però dic, que fots tramo cronometrat o què, idiota? Saps?
4: Hi ha gent que ho fan.
2: Hi ha gent que canvien.
4: Hi ha gent que tenen, igual que tenen armari d'hivern i armari d'estiu, tenen rodes d'hivern i rodes d'estiu.
6: De pluja, rodes de neu, rodes de pedra, hi ha tot tipus. No, senyor, no rigui, no que la roda sigui de pedra, no fas tonto, meu cunyat.
4: No. Amb el que em costa a mi posar només la cadena... No,
6: ja avui, això t'ho explicarem. Això explicarem.
4: També aprendrem a posar les cadenes?
6: El que convingui. Va. Nosaltres el que convingui. Primer hem de també saber on hem rebentat la roda.
2: Sí, vull dir, roda rebentada. Dius, sí, tinc la roda rebentada, però saps quina és?
4: Clar. De les quatre.
2: Tu imagina't que rebentes la roda, canvies la roda i no canvies la que està rebentada.
4: Malament.
6: És que això sembla una animalada.
2: No és cap animalada.
6: A la meva tia... li havien d'operar un dit, que tenia un nervi així que se li tancava la mà.
2: Sí,
6: la van
2: sí.
6: portar a quiròfano i quan va sortir
4: sí.
6: li havien operat l'altre dit que el tenia bé, eh? Però això és cert.
4: Això és de veritat?
6: Us juro que és cert.
4: Això és de veritat?
6: És cert com la mort.
4: Quin hospital era això?
6: No me'n recordo. Devia ser per Girona.
4: Sí, sí. El Trueta, devia ser el Trueta.
6: I vam anar a veure aquest i com va? Diu, igual, però t'han operat, però s'han equivocat. Vull dir que amb la roda pot passar el mateix, eh?
2: O, llavors, si no sabeu canviar, podeu fer com el meu amic Piqué. Sí.
4: Fa molt que sou amics?
6: No, Piqué.
2: No, en Piqué no.
4: Piqué.
2: Sí, Piqué. No confongueu, no té res a veure.
4: No, d'on és en Piqué?
2: De Sabadell.
4: Sabadell, va.
2: Pobrot.
6: Bon tio.
4: Bueno, pobrot, poder estar ben bé. Sabadell en Piqué.
2: Sí, ell, Sabadell està bé, però ell no.
4: Però què li va passar amb en Piqué?
2: No, en Piqué, el roda de recanvi, en lloc d'una roda de recanvi, té la Bíblia allà posada.
4: En el puesto que va la roda?
2: Sí, perquè ell no sap canviar la roda.
4: Sí.
2: Llavors, el que fa és resar.
4: Si punxa.
7: El Piqué resa.
2: Collons,
7: ara m'has matat.
2: El coneixes?
7: Conya, que és amic meu de fa molts anys. Més que tu.
4: Perquè la
7: Mercè... Fèiem pastoret junts.
4: Clar, tu ets de Sabadell, originària.
7: Som excunyats.
4: Ai. Hòstia,
2: espera. No explicar la vida d'en Piqué, ara, tampoc.
4: Espera, perquè estàvem en una secció de com canviar la roda del cotxe.
6: No, m'importa una merda, a mi, la roda.
4: S'està complicant.
6: És igual, a mi, eh?
2: Però en Piqué es havia enrotllat amb tu?
7: No. El Miquel.
2: Miquel!
7: Petons, Miquel, des d'aquí.
4: Bueno, saps què em va passar a mi una vegada amb la roda del cotxe?
2: Què dius?
4: Vaig punxar-ne dues de cop. Que això sí que és malparit.
2: És malparit.
4: Anàvem amb una amiga, Cerdanyola del Vallès...
6: Era parent d'en Piqué?
4: No tenia res a veure. I va picar un... Ara no sabré com es dirà en català.
2: Arbre.
6: Bordillo.
4: Sí, però en català.
6: Bordillo.
4: Ah, vale.
6: Es diu bordillo.
2: Bordell.
4: Va, no.
2: No, això és una altra cosa.
4: No.
2: Això és una altra cosa.
4: No.
6: Pots picar amb un bordell i pots quedar molt malament, eh?
4: Amb la primera roda vam picar en el canto aquest del bordillo. És que, clar, no dic res en català. Fixa, canto, bordillo...
6: Sí. Això la gent ho entén.
2: El Renaixença, saps?
4: Sí. Llavors, a Twitter, la gent... Veio el català, que el destrosses, que no sé què. Jo entenc que no sóc...
2: Acabarem l'anècdota?
4: No sóc el principal problema del català. Que
6: estem a la secció, és nostra.
4: No, és vostra. Ara hi vaig.
6: L'explica.
4: I, bueno, amb la roda de davant vam picar en el bordillo. I automàticament, amb la de darrere, també.
2: Ja.
4: I es van rebentar les dues rodes. S'ha de tocar a la grua, perquè només hi ha una roda de recanvi.
2: També has de saber conduir una mica.
6: Sí.
4: Conduir a la meva amiga.
6: El que va...
2: Oh!
7: Quina amiga?
4: Conduir a la meva amiga, que no ha estat de sort amb els cotxes, perquè una altra vegada, sense ser culpa seva, un quillo li va tirar el cotxe al canal de Manlleu.
6: Hòstia!
4: Sí.
6: Collons.
4: Tornàvem de la festa del porc i la cervesa.
6: Sí, clar.
4: Nosaltres no havíem begut, però aquell quillo sí.
2: A veure, ser català és difícil, però ser català a Osona
4: és
2: molt complicat.
4: Seguim amb els consells pràctics.
6: Un consell que també us vull donar, que això ho fa el meu cosí, que va molt bé, ell sempre ho fa. Ell, en el maletí, sempre, sí. El maletero, que també és molt català,
4: sí.
6: Sempre porta quatre ampolles de ratafia...
2: Això sí que és català.
6: Ratafia, sí, perquè el seu pare, quan va treure el carnet, li va dir, sobretot, quan hagis de canviar una roda, sobretot, porta un gat.
2: Sí. Ja.
6: A la que se li rebenta la roda,
4: sí.
6: Comença a mamar com un
4: ratafia.
6: Boig...
4: Ratafia.
6: Agafa uns gaterrassos, llavors hi hem d'anar tots a canviar-li la roda, eh? Però això és un consell que us dono des d'aquí, Ràdio Pública.
4: Sí.
6: Quatre ampolles de ratafia i la roda la canvieu, bueno...
4: El consell seria que canvieu d'amics, vosaltres dos.
6: Ja.
2: No, també està bé dir per la Ràdio Pública que porteu alcohol mentre conduïu.
4: Sí!
6: No, això és demagògia. He dit per canviar la roda.
2: No per conduir.
6: Per conduir, no. Oh. El moment que se'n rebenta, tu pares, hòstia, rebentón, sí. Obres, cac, ampolla ratafia, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc.
0: Perquè canviar la roda, deixeu-me el dir a mi aquest consell, s'ha de fer amb el cotxe parat, eh?
6: Sempre, sí, sempre. Sí, sí, sí. I aixecat el cotxe. No la vulguis canviar sense aixecar el cotxe.
2: Atenció, no ens precipitem. Primer, s'ha de descargolar la roda amb el cotxe a terra, eh?
6: Sí.
0: Ah.
2: No la descargolar amb el cotxe aixecat, eh?
0: Sí, que és bé, però llavors gira, la roda. Ah,
2: la roda gira. Ah, és el seu nom, el seu propi nom m'indica...
0: Roda.
2: Roda.
0: Roda, roda.
2: La roda, roda, roda.
0: Sí, sí, sí.
6: Total.
2: Roda, roda.
0: Tu... Abans d'aixecar el cotxe, descollar.
6: Descollar. Els quatre que crac, crac, crac.
0: Sí, sí, sí.
6: Aixeques amb l'hidràulic, eh?
0: Sí.
6: Que si ets molt valent i tens collons, amb les mans. Rac, un aguanta amb
2: les mans. Però llavors has de ser dos.
6: Sí,
0: un com a mínim.
6: Tu aguantes el cotxe, eh?
0: Sí. I l'altre descolla.
6: Descolla, que és... Falla, falla, falla, falla, falla, falla. Que treus la roda, tornes a posar l'altre.
0: Sí.
6: Sobretot, de la cara bona.
0: Bueno, que té dos cares.
2: Sí,
6: sí, perquè llavors no trobes
2: la cara tupi. Maca és la que va cap enfora, la
0: vale.
2: Que mira cap al paisatge.
0: Vale, vale.
6: I poses, crac, crac, crac, cargoles una mica, l'empuntales,
0: sí.
6: El que aguanta dius, deixa, que crac!
0: Perfecte. Ha quedat explicadíssim, ha quedat.
6: Jo crec que sí.
0: Jo crec que sí.
6: Que si algú no canvia les rodes, ben bé perquè hi ha gent burra.
0: Exacte. Carles Soriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.
6: A vosaltres,
2: a vosaltres,
6: sempre a vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres. A vosaltres.

0: acompanyen llegó la moto. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob en fes.
1: Què està sonant, Arnau?
2: La moto de Pere Tàpies, una peça llegendària que fa servir les onomatopeies per simular el so d'un viatge trepidant en moto. El tempo frenètic de la cançó evoca velocitat i emoció i ens capbussa immediatament en el moviment circular de les rodes del ciclomotor.
3: Boníssim, això, eh?
1: Sí. Doncs escoltem la moto de Pere Tàpies i tornem amb una història per passejar el gos.
0: Amarrades al darrere, 15 ulleres de bandera,

0: que me la foto, que em mato, però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal a mi. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que ens m'agrada.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: avui passejarem un gos molt especial. La Rateta.
1: La Rateta.
0: La Rateta, que ja la coneixem.
1: Home!
0: És el chihuahua de la Marina Casanelles, la convidada que vam tenir.
2: Ah, sí?
0: Va, que ens va explicar...
1: Va ser aquí aquest plató.
3: Sí.
0: Home, i tant.
3: Va venir aquí en sumar el turmell.
0: Què ens va explicar? Que està entrenada per detectar marihuana.
1: Sí.
0: Mireu-la, posem la foto, mireu-la.
1: És preciosa.
0: Que elegant.
3: Oi, te la veu. Mira quins ulls.
1: No és la imatge del chihuahua que tens
0: no,
1: al cap.
0: No. Us explico. Pels que esteu escoltant, no us heu d'imaginar el típic chihuahua amb cara de Satanàs i amb els ulls sortits.
1: Amb aquells ulls que ja es veu que no...
0: No. La Rateta és una gosseta negra molt elegant, amb unes orelles de punta, com dos triangles, i un posat senyorial.
1: Sí.
0: Segons la Marina, la Rateta és un gos extremadament intel·ligent i aventurer. Recordem que la Rateta és una experta en la detecció de substàncies estupefaents.
1: Sí.
0: Especialment la marihuana. Però, atenció, una cosa, una particularitat...
1: Home, aquesta dada que vas a dir ara a mi em va deixar marcat. A mi això em va deixar...
3: A veure, quina és?
0: No sé. Que li fa por la seva pròpia caca.
4: Clar, te'n recordes.
3: La caca.
0: La caca.
1: Quan caga, quan caga s'espanta.
3: Sí.
0: S'espanta.
4: A mi a vegades també em passa,
0: Però ha de ser molt gros, perquè, això. Ha de ser gros.
4: Avui algun dia que dius, hòstia...
3: Què he menjat?
4: Jo mateix m'he anat a ingressar a l'hospital. Endavant. Endavant.
0: Arnau, què ens has d'explicar?
5: A finals dels anys 60, els Estats Units d'Amèrica s'han consolidat com la primera potència mundial i com el far del capitalisme. Però no tots són flors i violes per al gegant americà. El país viu una època convulsa. La guerra del Vietnam cada cop va pitjor i el jovent del país s'ha rebel·lat contra el patriotisme que es pos i un racisme endèmic.
1: Mira, eren altres temps, eh?
3: Sí.
1: Realment.
3: Ara ja no...
1: Ara ja no es manifesta ningú, ara ja.
5: Són temps per a la contracultura, les proclames d'amor lliure i la pau universal.
3: Això sí que era maco.
5: L'estiu del 1969, tota aquesta força es materialitza en una catarsi col·lectiva que es convertirà en el festival de música rock més icònic de tots els temps.
1: Avui passegem el gos pel festival de Woodstock.

0: El primer que hem de saber és que el Festival de Música de Woodstock no es va celebrar a Woodstock, sinó 70 quilòmetres al sud-oest d'aquesta població. Alguns inconvenients amb els permisos han fet que el festival canviï de lloc a última hora. Al final se celebrarà un descampat enorme que el propietari d'una granja de vaques ha cedit molt amablement per 75.000 dòlars.
1: Carai.
0: Sí, tu. Segons, ja és més del que pots guanyar venent llet de vaca, segurament. Okay. Segons els organitzadors, seran 3 dies de pau i música. De moment, però, s'han gastat 3 milions de dòlars i l'escenari encara no està acabat. És un escenari gegant i muntar-lo representa una feinada. El problema és que només falta un dia per començar el festival.
2: Què? Què? Què? Què a l'escenari? Com va l'escenari? Us veig molt parats, ja?
3: Bueno.
2: Sou de la brigada de Woodstock,
3: vosaltres? Bueno, tranquil, mestre, eh? Tranquil, vull dir, tot el seu temps, eh?
2: Tot el seu temps, però sí. Sí, ho teniu tot per començar i encara no heu fotut res. Fa 3 dies que aquest escenari està muntat.
3: A veure, jefe, m'han d'arribar unes claus angleses. Sense aquestes eines no podem muntar res. No, hem d'esperar, què vol fer-hi? Hem d'esperar, ens han d'arribar les claus.
2: I no hi ha... D'on han de venir aquestes claus?
3: Collons d'Anglaterra! No us he dit que són claus angleses. Venen d'Anglaterra.
2: Oh, mare, que em va...
0: Els organitzadors es posen les mans al cap i aporten 3 milions de dòlars invertits i encara ho tenen tot a mig fer. Si no ho solucionen aviat, l'enganxada de dit serà considerable.
4: Però com pot ser que encara no tingueu l'escenari operatiu?
2: Collons, m'han dit que han d'arribar unes claus d'Anglaterra!
4: Si no fem alguna cosa, serà la ruïna.
2: Espera't un moment. Espera't. Mossa! Nena!
5: I jo?
2: Mossa, vine aquí. Vine aquí.
5: Què mana?
2: Com està el tema de les tanques?
5: Oh, les tanques.
2: Les tanques.
5: A veure, ho tenim a mig fer.
2: Vale.
5: Però...
2: Deixa les tanques. Deixeu les tanques. Oblideu-vos de les tanques i veniu cap aquí a ajudar els que munten l'escenari. Val? Així sembla que anirem més bé, així.
3: No ho sé, no li prometo res, jo. Vull dir, jo ara quan m'hagi acabat de fumar aquests 4 porros que m'he preparat... Ara, jo m'hi poso ara.
5: Passa'm una calada.
3: Deixa'm a fumar aquests 4 porros i després us hi posem.
0: Els organitzadors han hagut de triar entre acabar de posar les tanques o enllestir l'escenari. Van molt malament de temps, per tant, s'ha decidit que el festival començarà sense que la zona estigui ben delimitada. De moment, el passeig amb la nostra gossa, la Rateta, és ben tranquil. El recinte està buit, només hi ha els tècnics feinejant amunt i avall. L'únic que hem de procurar és que cap foco no ens caigui a sobre. Al cap d'unes hores, el públic comença a arribar. Milers i milers de joves amb cotxes atrotinats i furgonetes Volkswagen, pintades amb l'arc de Sant Martí, fan cua per entrar al festival.
6: Emperit, això,
0: Això és molt maco.
6: Això, hosti, poguer-hi ser.
0: Jo és d'aquests puestos que, de veritat, que no...
6: Com més gent hi ha, millor, eh?
0: Sí, és el que m'agradaria més de ser-hi allà al mig, de veritat. Llàstima que ja es va fer, perquè si no...
6: Jo també, vindria amb tu, eh?
0: És d'aquells puestos...
6: Què sou? 800.000, vinc.
0: Ja vinc, aquí al mig. I borratxos, encara més.
2: I una cosa que no es diu... Pois.
0: Pois.
2: Tu saps els pois que hi havia allà?
5: Jo
0: vaig anar una vegada al Canet Rock,
6: sí,
0: que és el més a prop que he estat de Woodstock, diguéssim. Sí. I tot de borratxos parlant amb l'orella, no hi he tornat mai més.
6: Però no hi havia pois, ja.
0: No, pois no, però,
6: ja no
0: però una mà de saliva a l'orella em vaig haver de treure. Els organitzadors han previst que arribin 60.000 persones, però la cosa s'està descontrolant. Molta gent s'ha adonat que no hi ha tanques que delimitin res i estan entrant al recinte sense tenir entrada i sense pagar res.
2: A veure. Tothom que tingui l'entrada anticipada, que passi per aquesta cua.
3: Quina entrada, quina
2: entrada. Tothom amb l'entrada anticipada a la mà, sisplau.
3: Jo l'entrada me l'he fumada. L'he fumada, l'entrada.
2: Una mica d'hora.
5: Teniu paper? A més que m'he quedat sense paper.
2: Sisplau, algú d'aquí té entrada anticipada?
5: És aquí el de Marie Gelabert. En sèrio, teniu un paper, sí o no?
3: Va fumada, la Gelabert, també.
2: No m'agafi la...
5: Merda, m'ha caigut la Xina.
0: L'entrada és lenta i fora del festival s'ha format un embús de cotxes que ho bloqueja tot. Molta gent opta per abandonar el seu vehicle al mig de la carretera i accedir a peu al concert. Com que no hi ha tanques, els serà fàcil colar-se.
4: Que no veus que estan entrant sense pagar? Mira quina gentada que ve camps a través!
2: A veure, tota aquesta colla de hippies! A veure, fora d'aquí! A veure, no us coleu! Marxeu d'aquí, hippies! Fora d'aquí!
0: Els hippies s'ho autoreconeixen? Vull dir, si el crides... Si un hippie li dius...
2: Hippie!
0: Ell se sent al·ludit?
5: Jo depèn del fumat que vagi, una mica.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Els esforços de l'organització són inútils. Val més assumir que la gran majoria d'assistents entraran sense pagar. Acceptar-ho i centrar-se en que els concerts surtin bé. Encara queda molta feina per fer i el repte logístic és molt gran. Els membres de l'organització tenien previst 60.000 persones, però en el punt màxim del festival arribaran a gairebé 500.000.
6: Imagina't.
0: Bueno, són 440.000 persones
6: sí,
0: més.
6: Sí, sí. Ja... Allà on mengen dos, mengen tres.
0: Sí.
6: Sí, ja ens hi vindrà 400.000 ara.
0: Sí, sí, sí. Oh, no, no. És el que va dir Jesús amb allò dels pans i els peixos.
6: Exacte, i se'n van sortir.
0: I tant.
2: A casa deien, allà on te'n mengen dos, passen gana tres, eh?
6: Ah, sí. Com es deia, això?
0: A part, i els porros fan venir gana, això sí, sí que és això.
2: Sí, fan venir gana. Sí.
0: A part dels organitzadors, qui més pateix a l'inici del festival és la rateta, que no para de bordar per la constant olor de marihuana que circula per l'ambient. És marihuana dels 60, una collita potent, amb molt aroma, que fa embogir a la pobra gosseta. Imagina't. Mentrestant han començat els concerts i els espectadors estan asseguts per tota l'esplanada. Les bones vibracions, l'amor lliure i les drogues de disseny campen màgicament pel festival. És música, eh? No se'ns ha enganxat.
6: Ah, val. Ho podem tallar?
0: Ara arrenca.
6: Ara sí que us ha enganxat poder.
2: Però és un helicòpter, això.
0: Ara
2: sí,
6: això és clar.
0: Richie Havens, Carlos Santana, Janis Joplin, els Creedence, els The Who... Són alguns noms destacats que pugen a l'escenari i fan petar els amplificadors. Tot va més o menys bé fins que quatre núvols inofensius s'han convertit primer en una mica de pluja i després en una tempesta.
2: Ai, som. Ai, que va.
0: Però com que estem a l'agost i tothom va col·locat fins a les celles, sembla que la pluja, en lloc de molestar el públic, encara els fa gaudir més de l'experiència. El camp es converteix en un fangar. Alguns assistents es revolquen per terra i juguen amb el fang. És una connexió amb la mare terra.
5: Mireu, el cel està plorant. És un moment màgic.
6: Visca...
2: A mi no m'amulla, a mi no m'amulla. Per què no m'amullo?
0: Fes-te el xubasquero, noi.
2: Per què vosaltres no m'amulles? A mi no m'amullo.
5: Algú té paper de fumar?
6: No, que va, no molesteu.
2: Hòstia, el paper de fumar se m'ha mullat.
6: M'estic xinant el fang, com mola fer l'amor amb el fang.
2: Els porcs també ho fan, això. Hòstia, sóc en Nil dels joves.
6: Sí, tio.
2: Ei, tio.
6: T'havies sortit per TV3, eh, tio.
2: Ei, tio, voleu llenties?
0: Curiosament, mentre el públic es revolca pel fang, la rateta, tan elegant com sempre, intenta esquivar els bassals. Ja sabeu que és una gossa molt polida. Sort n'hem tingut que la pluja ha dissipat una mica l'olor de marihuana perquè la pobra ja s'estava quedant sense veu de tant bordar. La psicodèlia regna per l'ambient. Penseu que els artistes van tan col·locats com el públic.
6: Que maco, això.
0: Això també ha de ser...
2: La Janis Joplin no crec.
0: No ho conto. No.
2: No.
0: Excepte la Janis Joplin,
2: sí.
6: Els altres sí.
0: En un moment dels concerts, Carlos Santana es pensa que la seva guitarra s'ha convertit en una serp. Bueno.
6: Sí. No, pot
0: passar.
6: És normal. T'ha passat tu actuant?
0: A mi?
6: Actuant en una que et pensis, hòstia, aquest, això de l'escenografia és amb un elefant.
0: Sí que m'ha passat.
2: El que toca la berra dels mongrins, a vegades es pensa que toca una girafa.
6: Els mongrins, que vols dir que van molt...
0: Van tots col·locats. Sí, sí,
2: aviam, perdoneu, mongrins, eh? Vull dir, no... Sí.
0: En un pla més terrenal tenim problemes logístics greus. Només portem un dia de festival i l'organització ja s'ha quedat sense menjar ni aigua potable.
2: Ara sí que l'hem parida. Ai, la mà, les parades s'han quedat sense menjar.
0: Ai, Déu.
4: Doncs agafem una furgoneta de producció i anem a comprar.
2: On vols anar a comprar? No podem, la carretera està col·lapsada. Hem d'aixafar tots aquests cotxes, passar-los-hi per sobre. Com ho vols fotre? Que vingui un bulldozer, no ho sé, què hem de fotre?
0: Un què has dit?
2: Un bulldozer, una màquina grossa d'aquesta.
6: Això no t'expliques...
2: Un tanc.
0: Per acabar-ho de complicar, es necessiten assistències mèdiques. Hi ha gent que s'ha desmaiat per la intensitat de la festa. I una noia s'ha posat de part.
1: Jo necessito ajuda, eh?
2: Què passa, ara? Què passa?
1: La meva amiga, que s'està posant de part.
7: Tranquil·les, no us preocupeu. Tindré la criatura aquí, el fang, en contacte amb la terra!
2: Això mateix. Això mateix, el que faltava. Agafeu-lo i porteu-lo a un hospital.
5: Calli, deixeu-me opressors, la natura de ser el seu cor.
2: Hi ha algun metge aquí que no vagi fumat?
0: Al final, els organitzadors han de demanar ajuda a l'exèrcit dels Estats Units perquè enviïn helicòpters medicalitzats i s'emportin les embarassades i els assistents que s'han desmaiat. Són moments d'angoixa. Molta gent comença a tenir gana i set. No hi ha menjar enlloc i la situació es complica per moments. És que
5: la només, rateta, què?
0: Només explica lo bo de Woodstock,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, sí, sí. Jo poder-hi ser, aquest festival.
0: Hòstia, sí.
3: Hòstia.
5: Però que peio, què? La rateta, què? La què passa amb la rateta? Es morirà de gana.
0: La pobra rateta també té gana. Sort que és petita i amb poca cosa ja està plena. Ah. Això sí, ja fa estona que ha abandonat aquells aires senyorials que tenia. Ara mateix tenim la rateta rebuscant entre el fang qualsevol entrepà mig rosegat. És simple supervivència. Allò que la seva pròpia caca li feia por ja ho ha superat. Amb la quantitat de merda, brutícia i vòmits que té al seu voltant. Déu-n'hi-do.
2: Mare de Déu, quin desastre de festival. Malhora el vam organitzar.
0: Finalment, l'exèrcit dels Estats Units envia helicòpters amb menjar i aigua potable. És l'única solució perquè els assistents de Woodstock puguin menjar. Els veïns de la zona també han anat fins al festival a portar-los 4 tàpers.
4: Has de tenir fe. Ja veuràs que d'aquí a uns anys se'n sentirà parlar d'això que hem fet avui.
2: A la garjola ens fotran. Ja veureu, a la garjola.
0: Els organitzadors no saben que han creat una mica sense voler el festival de rock més icònic de tots els temps.
2: Mentre no hi hagi cap mort, Rai, saps? Vull dir, hem passat encara prou bé, saps? No? No? Què? Hi ha un mort? Quants?
0: Dos.
2: Dos morts?
0: Dos morts.
2: Home, ara que a la garjola ens fotrem.
0: És hora de parlar de la cara més fosca de Woodstock. Ens situem a l'últim dia del festival. Jimi Hendrix està actuant i molta gent ja ha desfilat cap a casa. Sembla que el pitjor ja ha passat, però en aquest punt de la història és quan es confirma una mort per sobredosi.
2: Bueno, aquesta raia que estaré de preveure.
0: Si hagués sigut a casa, aquest també s'hagués mort.
2: Sí, i tant. Aquest ja venia tocat.
0: L'altra mort es produirà ben aviat. Ens hem de situar als afores del recinte, en un camp que hi ha just al costat. Un pagès està llaurant amb el seu tractor i de cop nota una trompada just a sota el vehicle.
5: Ai, la rateta.
0: No.
5: No, me l'has matat?
0: No.
5: No.
0: El pagès acaba d'esclafar un pobre noi que estava estirat dins d'un sac de dormir. És un del públic, que havia marxat camps a través i s'havia fotut a dormir vora unes mates. Ah. Ha sigut un tràgic accident. Ningú en té la culpa.
3: A veure, també, és que m'acabo en Déu. Vull dir, jo estava aquí llaurant, ella anava llaurant i sento... Que te crac! Crac! I he pensat, hòstia, he esclafat un gos. Però quan m'he girat he vist que, collons, hi havia un pobre nano.
2: I quan has vist que era un nano que has atropellat aquest pobre nano, què has fet?
3: Sí, què volies que fes, també? Que ha trucat a l'ambulància, però, collons, ja es veia aquell nano que l'altre barri. Escolta, mira el tractor, veus? Encara hi ha pell enganxada aquí al tractor.
0: Hòstia de Déu.
3: Això és del genoll, que l'he enganxat de baix, he anat pujant amunt, i el primer, el genoll m'ha quedat...
2: És un jonder, això teu.
3: Un genoll, dic.
2: Ah.
3: Què dius?
2: Un jonder és el...
3: No, dic Manel, jo. No, jonder.
0: Aquestes dues morts també contribueixen a fer publicitat de Woodstock, a fer-lo encara més salvatge. D'altra banda, si les tanques haguessin estat al seu lloc durant els concerts, potser el noi no hauria marxat pel camp i s'hauria salvat.
2: Sí, home, ara fot'm la culpa a les tanques, tu. Amb lo drogats que van tots aquests hippies, i ara les 4 tanques que no hem posat, ara tindrà la culpa a les tanques. Drogats, colla de pollosos, hippies.
0: Ei. Woodstock deixa una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva de tota una generació. Heu de saber que les pèrdues econòmiques van ser enormes, però els organitzadors les van recuperar quan van filmar un documental sobre el festival que va guanyar un Òscar l'any 1971.
7: Veus?
5: Mira. I què se n'ha fet de la rateta, sisplau?
0: La rateta, la nostra chihuahua.
2: Ai.
0: La rateta...
5: Se l'han menjat.
0: Amics meus, se l'han fumat, t'imagina.
2: Orelles i tot.
0: Fumar-te un chihuahua de fer-te fumar.
2: Has d'estar molt apurat, eh?
3: Has d'anar fent... Acabes fumat, però bordant, eh?
0: La rateta, la nostra chihuahua, és... Viva! Viva!

La nostra amiga ha superat el passeig, però està ben marejada. Tornem a casa morts de fam, cansats, sense haver dormit, plens de fang i amb una pudor de marihuana que espanta. La rateta ha sobreviscut, però no sabem si mai més tornarà a ser aquell gos tan intel·ligent que detectava droga. Ara es mou lentament i té els ulls ben inflats i vermells, més del que s'espera d'un chihuahua. Woodstock també li ha passat factura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I anem avall.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha empatit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança a Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial...

0: molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
3: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
4: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
5: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
4: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
6: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
4: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
3: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
7: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Centre en aquesta emissora.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
3: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
11: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
13: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
11: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
16: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
3: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
17: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
18: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
19: it's too dangerous.
18: Yes, exactly.
19: Okay, now we understand.
18: Yep. Okay. Thank you. Bye-bye.
17: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
17: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
14: El temps.
3: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
20: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
3: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana MER ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
21: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
22: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
21: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
22: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
21: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
22: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
21: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
3: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
0: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
3: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
1: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
2: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
3: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
23: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
3: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
24: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
3: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
3: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal. Tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
4: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
3: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
14: Esports.
3: Amb David Ubach.
5: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
6: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
5: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
14: 3CAT Info.
5: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
5: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiew Harman.
9: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
5: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
10: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
5: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
14: L'actualitat esportiva a fons.
5: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de la Nemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koig, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
14: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec, que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
11: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
12: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
13: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
12: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
15: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
14: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
16: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
15: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
14: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
17: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
18: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
14: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
19: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
20: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
21: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Merco Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiberi, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
22: Hem tocat sostre de preu
2: i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
21: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
2: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
21: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
22: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
23: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
24: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
3: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
5: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
3: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
6: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
7: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
8: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
3: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
26: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai. I sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
3: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
27: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
28: ¿Sabes lo que es? ¿Esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
29: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
30: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
31: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
10: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
9: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
11: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
9: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
12: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
9: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiewe Hartman.
13: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
9: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
9: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
14: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
9: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
1: 3CAT Info.
9: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Bache Sahir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de Futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, tangué.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 0,9 graus en aquest observatori de Portbou. La bona notícia, per variar una miqueta, pel que fa als incendis, és que ara mateix tots els focs que vam tenir ahir, vam tenir una altra tarda complicada amb diversos incendis alhora, tots estan estabilitzats. Aquesta és la bona. La mala és que avui torna a ser un dia que preocupa i molt. Tenim més de 200 municipis en perill extrem, en concret 219. Són 5 municipis més que ahir. Vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem i en tenim 219. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hauria de ser l'últim dia de calorada d'aquesta setmana, però ja vas avisar que la cosa va per llarg, també.
1: Sí, la veritat és que em preocupa, o ens preocupa, dimarts, dimecres de la setmana vinent, perquè entra una situació d'aire molt càlid que prové d'Àfrica i la situació no... O sigui, sí que és veritat que tindrem ara una mica de treva, però la situació continua molt complicada també de cara a la setmana vinent. I aquesta tarda també en bufarà una mica més de vent, sobretot a la comarca ja dels Ports, de l'Alt Maestrat, un vent del sud-sud-oest que guanyarà intensitat. Per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia perquè, a més, i deixem dir-ho, els bombers porten molts dies treballant, molts dies i moltes nits treballant, i això doncs també s'acaba notant.
0: A més, molt treballant i en molts llocs alhora, com aquell que diu, perquè tenim molts incendis. I ho deies tu aquesta setmana, vam començar amb una quarantena de municipis en risc extrem, ja són 219 ara mateix, és pràcticament bona part del país.
1: Jo crec que ara, com a societat, jo crec que els catalans i catalanes com a societat hem d'entendre que ens hem d'implicar en aquesta feina de reduir la possibilitat que s'iniciï un incendi. Per això doncs, cal que a vegades renunciem a coses que volem fer a l'exterior o a alguna de les nostres activitats, perquè els bombers no ho poden apagar tot, ni de forma tan permanent i continuada.
0: Tomàs Molina, mil gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 219 municipis tenim ara mateix en risc màxim d'incendi. 219. Els bombers, en la línia del que deia el Tomàs, demanen màxima precaució perquè tenim les mateixes condicions que ahir van tornar a provocar diversos focs simultanis a diferents punts del país.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: És el que deia el cap dels bombers, David Borrell, avisant d'aquestes condicions meteorològiques que continuen sent francament complicades. Insistim que hi ha una bona notícia en tot això, és que entre el vespre i aquesta matinada els bombers han pogut donar per estabilitzats tots els incendis que ahir van fer confinar més de 10.000 persones, que ja estan totes desconfinades. Estem parlant de l'incendi de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el que es va declarar a última hora a Guimarà, a l'Urgell, i el que també cremava des de dimarts a Sentmenat. De seguida repassarem els principals punts per veure com han anat les feines durant la nit, però és important destacar que estan estabilitzats. És una de les notícies de les últimes hores. De les altres notícies, hem de parlar una vegada més de Donald Trump. Ha afirmat el president dels Estats Units, tornant de la cimera de l'OTAN, que la relació amb Espanya ara resulta que ha millorat.
3: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Espanya ha sigut molt generosa. Diem això perquè això ha estat literalment hores després que digués que és un desastre, que Espanya no es porta bé, que Espanya no funciona, i de trencar, i amenaçant de trencar tota relació comercial per la suposada poca aportació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. Després d'això, el president dels Estats Units ha dit a l'Air Force One que Espanya s'ha redimit, ha estat molt generosa i ha accedit a fer un pagament important. Trump no ha concretat en què, ni quants diners, ni els compromisos de Sánchez, però com a mínim això ha dit. Avui potser en podrien tenir més detalls perquè es reuneixen a Madrid la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Però mentre això passava... Torna a preocupar el conflicte a l'Orient Mitjà perquè deixem enrere una nova nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. En aquestes últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars de Teheran, de tot el país, després que Trump donés per acabada la treva. L'últim que ha dit el president dels Estats Units és que l'han trucat aquesta nit per tornar a arribar a un acord. Aquests són els fronts que tenim oberts ara mateix. Ara mateix són les 7 i 5 minuts i hem de parlar de futbol perquè el Mundial avui comença en els quarts de final. A les 10, França-Marroc. Més enllà de la vessant esportiva, el partit també preocupa per les alarmes en seguretat a França. Ara fa 4 anys, les dues seleccions es van trobar a les semifinals del Qatar, del Mundial del Qatar, i aleshores a París es van registrar més de 250 detencions i una persona morta. És per això que en aquestes últimes hores s'han reforçat les mesures de seguretat a diverses ciutats franceses i, de fet, en el cas de París s'ha declarat un toc de queda pels menors de 16 anys que a partir de segons quina hora ja no podrien sortir al carrer. També en parlarem avui, en aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart, Assumpte Escarp, Jordi Mir i Ignacio Rigau. De moment, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Estabilitzat.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava ahir a última hora. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps.
4: La d'ahir va ser un altre cop, una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, el de Navarcles, el de Gavà, el que va començar també dilluns a Sentmenat. David Borrell és el cap del cos de bombers.
5: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
6: Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions tornaran a ser molt complicades per la simultaneïtat d'incendis i continuaran les tasques per controlar els focs.
1: I també a Navarcles.
3: Al Baixes, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat després d'haver calcinat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat també l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que havia afectat unes 9.000 persones.
1: Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, anem al directe. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. La feina dels bombers aquí al Bages ha continuat tota la nit i les perspectives després que l'incendi, com dèieu, s'estabilitzés ahir al vespre, són molt bones. El fum negre que encara es veu ve de la nau industrial del grup Vilà-Artés, que continua cremant i que ha quedat totalment calcinada. La possible toxicitat del fum d'aquesta empresa, que es dedica al reciclatge, va ser precisament el que va provocar el confinament fins ahir al vespre de Sallent i d'Artés. A l'espera d'un balanç definitiu, aquí s'han cremat unes 30 hectàrees i van treballar 60 efectius terrestres i 12 d'aeris, i també els pagesos de la zona, que van mobilitzar 40 tractors per segar els camps i frenar la flames. Bones notícies, per tant, des del Bages. Sense que això permeti baixar la guàrdia, les condicions d'humitat, temperatura i vent previstes per avui tornen a ser molt complicades. D'aquí a una estona es farà el canvi de torn dels bombers i tindrem l'actualització de quina és exactament la situació de l'incendi. Sabrem si ha passat d'estabilitzat a controlat.
1: Gràcies, Montse. Pendents d'aquesta actualització, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Dèiem Navarcles estabilitzat, també Aiguamúrcia.
4: També està estabilitzat aquest incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat unes 70 hectàrees.
1: Anem i també en directe. Manel Sastre, què ens expliques? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, aquí durant tota la nit també s'ha treballat, però s'han anat reduint els efectius dels bombers que estan actuant en aquesta zona. Ara mateix hi ha 25 dotacions dels bombers que continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que a primera hora de la tarda preocupava i molt. El foc ha cremat entre 70 i 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell, com dèieu. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels nuclis d'aquesta zona, que estaven molt amoïnats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar aquests riscos d'aquest estiu tan calorós.
9: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
8: Ahir a la tarda es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla de Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes, del Montmell i de Valldossera. Nosaltres som ara mateix a l'entrada del Pla de Manlleu. El foc va arribar aquí a tocar del nucli, però els tallafocs que suposen les vinyes que hi ha plantades justament a l'entrada del municipi van evitar que s'acostés més a les cases. Ara mateix aquí el que veiem és alguna fumarola, molt poca cosa, i una mena de boirina que s'estén per tota la zona cremada, fruit de la inversió tèrmica que hi ha aquí. Ara mateix, amb 18 graus de temperatura, la temperatura ha baixat força aquí durant la nit i ha ajudat també els bombers.
1: Gràcies, Manel. Fins ara.
8: Fins ara.
1: 219 municipis.
6: En risc extrem d'incendis i amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. En aquestes localitats s'hi han prohibit les activitats considerades perilloses, com obres a les carreteres, barbacoes, acampades i també activitats esportives en espais forestals. A més, hi ha 8 espais naturals tancats, com el Montmell Marmellà, Montserrat o Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
1: 40.9.
3: Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures rècord que es van batre ahir a diversos punts. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra mai s'havia arribat als 40,9 graus.
4: De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
6: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
2: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: Per cert, que aquest mes de juny s'ha confirmat com el més càlid des de que hi ha registres a la part occidental d'Europa i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
1: I encara parlant d'aquesta situació, 600 persones.
4: Han estat ateses pels serveis d'urgències de salut la darrera setmana a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
10: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
6: El que més els preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: I casals d'estiu.
3: En plena onada de calor, milers d'infants de tot Catalunya aquests dies participen en casals d'estiu o colònies o campaments i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir als entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores el dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
4: I des de l'Associació Esplais Catalans, Georgina Carmona explica, també aquest programa, que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
12: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
6: Només podríem mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
1: Falta un minut per arribar a un quart de vuit, una altra de les notícies de les últimes hores, i tornen.
3: Els Estats Units a bombardejar l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El comandament central nord-americà ha informat aquesta matinada que s'ha atacat uns 90 objectius militars iranians.
1: Washington, Oriol Serra.
13: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos d'ajust contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
14: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
13: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I de crítiques a elogis.
4: Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats. El president nord-americà rebaixa les crítiques i celebra els progressos dels països europeus per augmentar la despesa militar.
1: Enviat especial a la cimera, Bruno Forte Amires.
15: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
16: The unity La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
15: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també esgarrapa dues victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
1: Encara sobre això, soci terrible.
6: És com havia qualificat Trump Espanya, amb qui fins i tot amenaçava de trencar relacions comercials. El president espanyol Pedro Sánchez hi treia importància i, de fet, aquesta matinada, en un altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí.
1: I atenció amb això, perquè es va fent gros. Baixes laborals.
3: Pedro Sánchez carrega contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per definir les baixes laborals com un càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan arribi al govern. Des de Gènova han intentat matisar les paraules del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, assegurant que el que es referia era a casos fraudulents.
1: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
18: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
17: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat, reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
19: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
18: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
17: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I hem de parlar també de l'Esvoranc i dels veïns dels 93 habitatges desallotjats que no podran tornar a casa ben bé fins al cap de setmana.
4: Sí, fins al cap de setmana, com a molt d'hora és el que els passa a aquests 93 habitatges, a aquests veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, que van ser desallotjats per l'Esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
6: Els controls posteriors al formigonatge de l'Esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
20: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
3: De fet, els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que aquest lloc, el lloc on s'ha fet l'Esvoranc, era un punt delicat. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
21: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a l'arribar a aquest indret pues, hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses. I, de fet, ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues, aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
4: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per recollir objectes personals, sempre sota la supervisió dels bombers.
1: I sobre Veneçuela, més víctimes.
6: Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela de fa 2 setmanes. Ja superen les 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe.
1: Enviat especial, Miquel Jarque.
22: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista política.
23: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
22: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 20 minuts, Pixies, Sweat i Garbage.
3: Encapçalaran la segona jornada del Festival Cruïlla i l'estrena dominada pel pop.
1: Marc Ruiz.
0: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari, mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Stand Still o la mallorquina Maika Makovski. Marc Ruiz, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. I en esport, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
1: França-Marroc, 10 de la nit, hora d'aquí, quarts de final del Mundial de Futbol.
7: Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia que Mbappé estigui centrat després del partit dur que va suportar amb els jugadors del Paraguai.
9: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
7: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
24: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
1: Demà Espanya juga el pas a semifinals contra Bèlgica.
7: El porter de la selecció espanyola, Unai Simón, ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio com porta Joan García la seva titularitat.
25: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
7: L'exjugador del Barça, Rafa Márquez, l'ha nomenat nou seleccionador de Mèxic.
1: I Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City.
7: I la van presentar a Nova York.
26: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
7: Gabriel Moscardo, migcampista brasiler, 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour de França avui es puja al Tourmalet i l'Aspen. El noruec Traen surt com a líder. El neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. I a Wimbledon, semis femenines, Coco Gauff, Muixova i Noskova, Marta Kostyuk.
27: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
29: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears i membre del Club My Transmed.
30: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
31: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
32: Troba el teu lloc amb Parklink.
33: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
34: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
35: el 95.871. 9, 5, 8, 7 i 1. La sèrie, la 6.
34: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i a les històries del Mundial, el que ha passat a la història com el Mundial més violent de tots els temps. Xile 62, Pol.
1: Mundial de 16 seleccions, això vol dir 32 partits, es calcula que hi va haver 50 lesionats, incloses 5 fractures. Però es recorden sobretot dos partits. Un, el que es coneix ja des d'aleshores com la Batalla de Santiago entre l'anfitriona, Xile, i Itàlia. Algunes cròniques, de fet, el defineixen com el partit més violent de la història del futbol. L'ambient, de fet, s'havia escalfat amb els enviats de la premsa italiana a cobrir la cita mundialista, que havien publicat cròniques dies abans definint Xile com la trista capital del món subdesenvolupat, o el país i la seva gent estan orgullosos, deien aquestes cròniques, de ser miserables i retardats. Com devia ser la cosa, com devien estar els jugadors italians que van sortir a la gespa llançant clavells blancs a la tribuna per intentar rebaixar la tensió, però no va servir de res.
2: Aston está molestando al jugador italiano. Tengo la impresión que lo ha expulsado.
1: De seguida, tanganes constants, puntades de peu, algunes puntades de peu al cap, algunes també amb el joc aturat, cops de puny, fins i tot la policia entrant al camp per endur-se un jugador italià expulsat.
2: Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. ¡Echó el jugador itálico! ¡Echó el jugador!
1: Una violència insòlita que de seguida va fer la volta al món.
3: Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. And the result...
1: La televisió anglesa deia aleshores que era el primer cop que havien jugat totes dues seleccions, Itàlia i Xile, i tant de bo fos l'última, ha estat un desastre, deia aquesta crònica, per la Copa del Món. L'àrbitre anglès, que era Ken Aston, va admetre en acabar el partit que havia sentit impotència, i es diu que va ser arran d'això que ell mateix va proposar per al següent Mundial un canvi a les normes. Es van inventar les targetes, inspirant-se en el color del semàfor, se sancionaria amb una groga, una falta dura, i amb una vermella, una de més violenta.
0: L'altre partit recordat per la duresa en aquell Mundial va ser un Iugoslàvia-Unió Soviètica, i el resultat, Pol, sembla allò un comunicat de guerra, eh?
1: Sí, hi havia comptes pendents, havia estat dos anys abans la final de l'Eurocopa, un jugador va acabar amb 12 punts de sutura a una cella, un altre amb una lesió al turmell, també hi va haver una fractura nasal, i el més greu de tots, una fractura de tíbia i peroné, del defensa soviètic Eduard Dubinsky, que de fet va tenir un desenllaç fatal. Va poder tornar a jugar, però mai es va recuperar del tot, i de fet, arran d'aquesta lesió, anys després se li va diagnosticar un sarcoma, li van haver d'amputar la cama, i de la ferida d'aquella amputació va acabar morint per una infecció.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui sobre l'acomiadament d'una col·laboradora de Cuatro.
4: Hi ha un programa infame a Cuatro que es diu En boca de todos, ho presenta Nacho Abad, i ahir van acomiadar a una de les tertulianes, Marta Nebot, marcadament progressista. Bé, la cosa és que ella ho ha fet públic a les seues xarxes, deixant vore que l'acomiadaven per la seva ideologia, que és possible. Però jo el que no puc entendre és que qualsevol periodista amb un clar sentit ètic i deontològic vulga col·laborar en un programa com ese. Jo tindria que estar morint-me de fam.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Agatha Christie, Matar és fàcil.
5: Minissèrie de la BBC, que és una adaptació contemporània de la novel·la amb el mateix títol firmada per la reina del crim. Està ambientada als anys 50 i arrenca quan un jove arriba a Londres des de Nigèria per començar una nova feina. Durant un viatge en tren, coneix una dona gran que li explica que al petit poble on viu hi ha hagut diverses morts, aparentment accidentals, però que ella creu que han estat assassinats. Quan la dona mor en circumstàncies estranyes, el jove es veu abocat a descobrir l'assassí en sèrie i comença el joc detectivesc. Una proposta entretinguda de només dos capítols que trobareu a 3Cat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Primera nit a alta mar amb els primers marejos. Ai, la flotilla.
7: Doncs després d'aquests petits contratemps que van enredaria ahir la seva sortida, avui, com estem explicant, cinc vaixells tornen enrere per segon cop. I ahir es va girar una mica de mal temps i la flotilla que lideren Greta Thunberg i Ada Colau, entre altres, va parar a Badalona, però al final van poder marxar. Sí. En aquests moments podem saludar també Ada Colau. Senyor Colau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia a totes. Què tal? Com esteu?
7: Molt bé, senyor Colau.
9: Bé, bé, bé.
7: Finalment van poder sortir, no sé on estan ara mateix.
8: Bueno, ara... Perdoneu, és que tinc una mica de paret, però ara som a Menorca.
7: Amb això hem arribat a dos quarts de vuit.

0: I avui ens despertem amb una bona notícia per variar una mica. Tenim estabilitzats ara mateix tots els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar ja ben bé aquesta matinada. També estan estabilitzats els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el que es va declarar dilluns a Sentmenat. David Borrell és cap dels bombers.
1: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya, avui hi ha 219 municipis que en risc extrem d'incendis. Per tant, el pla ha activat al màxim nivell. Recordem que vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem. Avui són 219. Tot això enmig d'aquesta onada de calor extrema que deixa temperatura rècord. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. I al matí de Catalunya Ràdio, avui us estem explicant que aquestes altes temperatures tenen un impacte important en casals i campaments. També les restriccions del risc d'incendi. Georgina Carmona, d'Espais Catalans.
2: Tots els espais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: D'altra banda, deixem enrere una altra nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
3: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Després d'amenaçar Espanya de trencar les relacions comercials pel seu poc suport a l'OTAN, deia Donald Trump, ara el president dels Estats Units ha girat una mica la seva versió, per variar, i ha dit que el govern espanyol s'ha fet bondat i ha compromès a fer un important pagament a l'Aliança. I, en fi, hi ha els esports, Robert Prat.
4: El França-Marroc a les 10 obre els quarts de final del Mundial de Futbol. Alexia Putellas, presentada com a nova jugadora del London City. L'ex-blaugrana Rafa Márquez, nomenat nou seleccionador de Mèxic. Gabriel Moscardo, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, és el tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada.
0: Ara sí, gràcies, Robert. I pel que fa al temps, el que dèiem, aquesta calorada, Tomàs Molina. Tomàs Molina? Mirarem de recuperar-lo. Anem a fer un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. De moment, força tranquil·litat a la xarxa ferroviària del país. A la mitja i llarga distància veiem alguns retards puntuals. El tren que sortia de Girona i que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:40 finalment ho farà a un quart de nou. També els trens amb destinació Girona que han sortit de Barcelona cap a les 7 acumulen la majoria d'ells uns minuts de retard a la capital catalana, autobusos i metros a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. Ara sí, Tomàs Molina, què ens expliques?
6: Avui torna a ser un dia de sol i de calor, una miqueta menys intensa que la d'ahir, encara, però, amb valors de la temperatura que tornaran a enfilar-se fins als 40 graus, especialment en alguns punts de les comarques gironines, també àrees de les comarques de Ponent, en particular cap a l'Alt Empordà i també cap al Segrià, Noguera, també el Pla d'Urgell seria potser els punts on la temperatura pugi més amunt. Amb un dia de sol en conjunt, tarda, però, un altre cop amb aquests ruixats, amb alguna tronada que pot afectar algun punt, sobretot de l'Alt Pirineu, amb poca quantitat de precipitació i encara amb aquesta situació de perill d'incendi molt elevat.
0: I ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca l'A2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei, B20 a Santa Coloma i a les Rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Ignacio Rigau, Jordi Mir, Jofre Llombart i Assumpta Escarpa. 8:15, moment de començar a mirar què diuen els diaris avui. I com sempre comencem per les opinions més destacades, per les portades també. Des de la redacció del matí, Marc Forada, Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Donald Trump i Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es fa encara a totes les portades.
8: Sí, un Trump, Freddy, que ha anunciat la fi de la treva amb l'Iran i que ha enfonsat els mercats, ho titula l'Ara.
9: El periòdico diu que Trump ha sacsejat la cimera amb retrets a Europa i Espanya i La Vanguardia posa l'accent en la rèplica de Pedro Sánchez, que Espanya compleix amb escreix.
8: A Madrid, El País explica que Trump sembra el caos i El Mundo que Europa l'ha placat amb més espai. suspesa.
9: Foto del president nord-americà a tot arreu, la més repetida durant la trobada, dirigint la mirada cap a Sánchez amb el seu posat característic, amb els llavis cap enfora.
8: També se'n fan ressols editorials. El de l'Ara es titula El show de Trump i el futur d'Europa.
9: I lamenta que ja no es pugui comptar amb els Estats Units com a garant de res.
8: I des del periódico, tribuna sota el títol Trump contra Espanya.
9: Ernesto de Cáizer es pregunta si els informes d'aliats seus, com Santiago Abascal, expliquen el seu menyspreu permanent cap a Espanya.
8: L'altre gran tema del dia és la calor que no afluixa i el foc que no dona treva.
9: L'Ara destaca, per exemple, els milers de confinats durant la jornada d'ahir.
8: I que Barcelona ha fulminat el seu rècord de calor amb l'Observatori Fabra superant els 40 graus.
9: I per acabar política, el periòdico explica que el Suprem ha rebutjat portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants.
8: I el país que la Fiscalia acusa el jutge Peinado de desproporció i d'idear una confabulació en el cas Begoña Gómez.
0: Seguim el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
10: Ana Bernal Triviño, El Periódico, reflexiona sobre els 10 anys de la violació grupal de la manada a Pamplona, assenyalant que, tot i els canvis legislatius i la resposta social, la violència sexual continua sent un problema estructural sostingut per cultures que eduquen en la desigualtat, institucions que arriben tard i algoritmes que viralitzen la misogínia. Una dècada després, diu l'autora, persisteixen els mecanismes del masclisme a través de noves formes de violència, recordant el cas Pelicó, que converteixen aquell succés en un punt i seguit terrorífic.
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
12: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
17: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
20: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
21: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de 8, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Se subhasten dues avionetes per un euro.
24: Almenys aquest és el preu de sortida. L'aeroport de Bilbao fa anys que les guarda en un hangar sense utilitzar i estan força malmeses. Es van fabricar als Estats Units i a França a finals dels anys 70. Una de les avionetes es va utilitzar durant anys per fer publicitat a les platges de Galícia i del Cantàbric. Portava per cartes comercials i llançava gorres i pilotes als banyistes. És una notícia del Correo de Vizcaya, tot i que encara no diu el dia de la subhasta.
0: I les cases andaluses són el model a seguir per sobreviure en aquestes altes temperatures.
25: Sí, els patis interiors amb arbres fan ombra, generen un microclima i permeten la ventilació creuada. Aquesta és la solució molt més eficaç que els aires condicionats que proposa el constructor alemany Thomas Auter, catedràtic de la Universitat Tècnica de Múnich, per combatre les altes temperatures que s'estan registrant en aquell país, on on aquest mes de juny s'ha arribat als 40 graus. Ho llegim al Huffington Post.
0: Batalla campal per una gandula.
24: Un client d'un hotel de Roquetes de Mar, el Maria, ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb les llargues cues que cada matí es formen davant l'accés a la piscina. Un cop es permet l'entrada, hi ha una veritable gincama per veure qui arriba primer a les gandules. No hi ha normes, tot s'hi va, les veuen tovalloles volant, empentes a la persona del davant, i els més petits de la casa corren per arribar-li als primers. Podeu veure el vídeo a la web de l'ABC.
0: I les escombraries del casament de Taylor Swift a la venda.
25: L'empresari emprenedor americà Justin Signac ven unes capsetes amb restes de les escombraries del casament de la cantant i el jugador de futbol americà la setmana passada. Llegim a La Vanguardia que per poc més de 30 euros, amb despeses d'enviament incloses, es pot tenir un record del casament de l'any. Quins són els objectes que hi trobem? Doncs, per exemple, un got usat, taps d'ampolles, un AirPod perdut, piruletes, i les més sorprenent de totes, una taula d'ovulació.
0: Perdó.
25: És que la gent es deixa unes coses. Malgrat el surrealisme del tema, Signac ho ha venut gairebé tot. Un últim detall. Per anar a recollir les escombraries del casament, l'empresari es va posar un smoking.
0: Vinga, més repàs a la premsa. Els destacats en la Internacional Economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
1: Doncs la premsa francesa parla de l'onada de calor amb temperatures que ahir van arribar als 43 graus al sud-est de França. La companyia ferroviària SNCF ha anul·lat el 25% dels trens de mitjana i llarga distància a causa dels efectes de la calor sobre el material ferroviari. The New York Times, d'altra banda, fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran. Conclou que Donald Trump està afrontant les conseqüències d'un acord de l'alto al foc improvisat, amb presses, i ara s'obre un nou horitzó bèl·lic amb opcions poc atractives, diu el diari. I, d'altra banda, Politico, el diari especialista en informacions de la Unió Europea, publica que la Itàlia de Giorgia Meloni està fent pressió per frustrar una nova norma europea pensada per impedir que els països puguin perjudicar el medi ambient en fons de la Unió.
25: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat informació a una vintena de comercialitzadores elèctriques per comprovar si continuen trucant per telèfon als usuaris per oferir-los un contracte. La prohibició de fer aquest tipus de trucades és vigent des del mes de gener. Per la seva banda, l'Economista es pregunta si els Estats Units poden tallar el comerç amb l'estat espanyol, tal com va amenaçar ahir Donald Trump. Segons el diari, la legislació nord-americana impedeix aquest boicot i recorda també que la sobirania comercial espanyola està cedida a Brussel·les, amb la qual cosa és la Unió Europea, de fet, qui negocia amb els Estats Units. I finalment, on Economia diu que la Cambra de Comerç de Barcelona crearà 8 noves vocalies per a les empreses que facin l'aportació més elevada. Són les anomenades cadires de plata. Ara només n'hi ha dues, ocupades pel RAC i Criteria.
0: Un parell de minuts i arribarem a 7:45.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
3: El França-Marroc obre avui els quarts de final del Mundial de Futbol.

0: El Mundo Deportivo diu que és un duel de jogo bonito. Remarca que 6 francesos jugaran avui contra França. Només 7 jugadors convocats per la selecció del Marroc van néixer en aquell país. El Marroc és el primer país que juga un Mundial amb 11 jugadors nascuts a l'estranger. Per l'esport, és un partit que promet emocions fortes i que reedita la semifinal del Mundial del 2022. Un partit que ha posat en alerta la capital francesa pels possibles aldarulls després del partit. El periódico apunta que 2 milions de magrebins estaran pendents del partit des de la capital francesa, i parla de toc de queda a París per menors de 16 anys amb un dispositiu excepcional de les autoritats franceses. L'esportiu diu que el Marroc és una realitat i que 4 anys després de ser a les semis d'un Mundial repeteix en França, ara per la classificació per les semifinals. El diari Ara incideix en que Alexia Putellas ha estat presentada a Nova York com una estrella en el seu equip, al London City, i que Flick tindrà un problema menys. Ter Stegen ultima la lletra petita amb el Barça perquè vagi cedit a l'Ajax ja en aquesta pretemporada. I per l'esportiu, London Calling per Alexia Putellas accepta jugar al London perquè té el reclam que és únicament un club femení.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Ja ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La calor s'ha convertit en la protagonista inesperada de la Setmana de l'Alta Costura a París. Una de les desfilades més exclusives és la de la marca Chanel, que reuneix les grans estrelles del moment. Però en aquesta edició hi ha un detall que no passa desapercebut i és la munió de ventalls blancs que hi ha a la sala. Els vídeos que podeu trobar a les xarxes socials hi criden especialment l'atenció dues persones, Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, i la cantant Vanessa Paradis. Totes dues estan assegudes juntes. Semblen tenir una disputa de veure quina de les dues es venta amb més força. És divertit veure com cada vegada que un fotògraf se'ls acosta, elles, amb un moviment gairebé sincronitzat, amaguen ràpidament el ventall, somriuen per la fotografia, donen les gràcies i el tornen a treure. Carlota Casiraghi és una de les dones més estiloses del món, però les lluentors de la cara delaten que la calor li va fer una mala jugada.
2: Mireia Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Un dels actors més emblemàtics de les últimes dècades, Tom Hanks.
2: Home.
5: My name's Forrest Gump.
4: Home, Forrest Gump, Nàufrag, La Milla Verda, Vic, Filadèlfia, i no acabaríem. Avui té aniversari rodó, 70 anys. També fa festa, i no sé si tan esbojarrada com les que feia als 90, Courtney Love, la cantant, actriu, pintora, que va ser parella de Kurt Cobain fa 61 anys. Un altre músic, el fundador de The White Stripes, Jack White, en fa 51. I tanquem les celebracions amb dues cares conegudes de la televisió catalana, Santi Millán i Núria Marín. El primer en fa 57 i la segona 44.
2: I el Santoral, Mireia?
4: Avui Santa Paulina, Nicolau i Agustí. I sumo una nova proposta a la nostra llista de noms poc habituals per a aquelles parelles, allò que busquen el nom més original, no?, per a la criatura. Avui, Sant Zenó.
2: Zenó, eh?
4: Zenó.
2: Zenó. Doncs escolta, Sant Zenó. Felicitat als Zenons. I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària i, a més, la fem des d'una llibreria.
6: Hola, sóc Sergio Bassa, llibreter de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre. I aquest estiu us vull recomanar Donaré el cel per tu, de Jordi Molist. L'any 1291 cau Sant Joan d'Acre i el món dels templers s'acaba. Però una altra guerra comença molt més a prop nostre, a les Terres de l'Ebre. La novel·la ens porta fins a Móra d'Ebre, Miravet, Vinebre o Ascó, recuperant una història real. Els enfrontaments entre els templers i els d'Entença, senyors de Mora. Hi trobareu aventures, amor, misteris familiars i personatges històrics fascinants com Roger de Flor o Galbó de Montcada. Una gran novel·la que ens recorda que algunes de les millors històries també s'han escrit a la vora de l'Ebre. Bon estiu i millors lectures.
2: Passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees. Per tant, doncs, molt satisfets.
9: La de l'Observatori Fabra s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona.
10: Això ens preocupa perquè la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
11: Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
12: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
13: Que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
14: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec.
15: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Dotació.
16: Acció de dotar l'efecte, però també conjunt de persones que tripulen un vaixell de guerra. No tripulen cap vaixell, però sí que fan la guerra amb el foc als bombers, que han enviat desenes de dotacions terrestres i aèries als focs de Guimarà, d'Aiguamúrcia, de Navarcles i de Gavà. Tots quatre ja estabilitzats. Mai és suficient la dotació pressupostària, en aquest cas, per un cost necessari tot l'any, més encara a l'estiu.
2: Desallotjar.
16: Al contrari d'allotjar, donar allotjament a algú, tot i que ens quedem amb l'excepció que diu que es tracta directament de treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. Almenys fins dissabte, aquest serà el cas dels veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
2: Temporada.
16: Dins l'any, espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de l'any, durant el qual es fa habitualment alguna cosa. A la ràdio ja estem a temporada d'estiu i qui tanca avui temporada operística és el Gran Teatre del Liceu, amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Esperem que tothom doni el seu do de pit, ells al Liceu i nosaltres Freddy aquí a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
2: Sí, som en les distàncies. Posem-hi tres xifres ara mateix amb el Francesc Soler. 70.000.
17: Són els milions d'euros que l'OTAN s'ha compromès a enviar aquest any i el que ve a Ucraïna en assistència militar perquè pugui fer front als atacs de Rússia. L'Aliança Atlàntica ho va acordar ahir en la reunió que fan a Turquia. La trobada es va reafirmar el suport total a Kiev en la defensa de la seva llibertat.
2: 6.000.
17: És el nombre de mariners que es calcula que encara continuen encallats al Golf Pèrsic pel bloqueig iranià a l'estret d'Hormuz, que ha provocat una paràlisi naval. Fa un mes es calculava que al voltant de l'estret hi havia atrapats uns 20.000 mariners.
2: I 1.000.
17: Són els euros que paguen cada any les famílies que porten els fills a l'escola pública, segons un estudi de la Sindicatura de Greuges. L'informe diu que el sistema educatiu arrossega un infrafinançament de 944 milions que han d'assumir les famílies. El cost que han de pagar els que porten els fills a la concertada és de 4.000 euros.
2: I les tres imatges? Amb el Pol Foradada. A la primera, primer terme, Pedro Sánchez, assegut durant la cimera de l'OTAN, i encara a uns metres de distància, des de la mateixa fila, se'l mira, Donald Trump, fent una ganyota, diguem-ne, que de pocs amics.
18: Una cara característica del president nord-americà, que pressiona els llavis i els tira endavant, una mirada, un punt desafiant de Trump, després d'haver definit Espanya com un soci pèssim de l'OTAN i després d'haver anunciat que hi tallaria tot comerç i tota relació. Aquesta nit, però, el to ha estat ben diferent. Ja a l'Air Force One, Trump ha definit Espanya com un país que s'ha redimit per complet i que ha estat molt generosa. Això sí, no n'ha donat més detalls. Veurem avui la versió de la Moncloa.
2: A la segona imatge, quatre ballarins que actuen en una esplanada. És de nit, estan il·luminats per un focus, de fons, també il·luminades i de diferents mides, i a les nou lletres que formen la paraula Barcelona.
18: És el mirador sobre la capital catalana que hi ha al costat de l'entrada del parc d'atraccions del Tibidabo, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Aquesta nit s'ha celebrat l'inici de la temporada d'estiu amb l'encesa d'aquestes noves lletres. Per qui vulgui veure com llueixen, s'encendran cada cap de setmana aquest mes de juliol a 3:15 de la nit.
2: I la tercera imatge que ens porta fins a Balaguer, on veiem moltes persones concentrades en el que aparentment sembla una piscina. Juliol Becar, què estem veient?
19: Doncs és la foto del minut de silenci que ahir es va fer per la xiqueta de 6 anys que va morir ofegada este dimarts a la tarda a les piscines municipals de la capital de la Noguera. Banyistes, veïns, regidors es van trobar a la gespa, on van llegir també unes paraules en record de la menor. Tot i que ahir es van cancel·lar els actes i activitats a Balaguer, la piscina sí que va continuar oberta per la forta calor.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Llegir durant només 6 minuts abans de dormir redueix el nivell d'estrès en un 68%. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia afirma que aquesta és la conclusió científica d'un estudi que ha analitzat l'eficàcia de diversos mètodes a l'hora d'agafar la son. La conclusió assegura que llegir 6 minuts abans d'anar-nos a dormir ens ajuda a superar l'insomni i a reduir el nostre estrès en un 68%. Les raons que enumera l'estudi són que la lectura permet que el nostre cervell s'enfoqui en allò que llegim i deixi davant dels pensaments ansiosos. L'estudi que cita la notícia ha analitzat altres mètodes i si bé llegir redueix l'estrès en un 68%, escoltar música ho fa en un 61% i prendre una tassa de cafè ens el redueix en un 54%.
2: I això és real o és fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
0: El que he dit?
21: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
0: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Catalunya Ràdio.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que llegir durant només 6 minuts abans d'anar a dormir redueix el nostre nivell d'estrès en un 68%, és una notícia real. L'estudi l'ha fet una universitat anglesa, en concret la Universitat de Sussex. Detalla dues coses importants perquè aquest mètode sigui eficaç. Primer de tot, s'ha de llegir amb poca llum, però suficient perquè la lectura sigui còmoda. I en segon lloc, la lectura ha de ser en un llibre en paper, no a través d'un dispositiu electrònic. Diu l'estudi que llegir en una tabla o en un mòbil és una font constant de distraccions.
23: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
23: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. La bona notícia del matí és que ja estan estabilitzats els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país.
16: El darrer, el de Guimerà, l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar de matinada. També els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el de Sentmenat, que venia de dilluns. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
23: A tot Catalunya ja hi ha, ara mateix, ja hi ha 219 municipis que estan en risc extrem d'incendis, és a dir, que tenen el Pla Alfa activat a nivell 4.
24: Tot això enmig d'una onada de calor extrema que deixa temperatures rècord. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem l'impacte que tenen aquestes altes temperatures i les restriccions pel risc d'incendi en casals i campaments. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
25: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, en municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
23: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
26: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
23: I Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver equiparat o haver dit, vaja, que les baixes laborals són gairebé com un càncer.
16: Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
23: I el Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional.
24: La festa d'aquesta nit ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
27: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada. Això baixarà una miqueta la temperatura litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi. Per tant, doncs, moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
23: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
28: Bon dia de nou. Doncs a aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, encara retencions d'entrada a la ciutat, destaca C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la 2 a Pallejà i Cornellà i la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
23: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
28: Fins ara.
29: Qui diu que a l'estiu no passa res?
30: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
29: El mercat del Barça de Flick.
30: La sortida del Tour des de Barcelona.
29: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
30: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
29: La recomposició del Girona segona.
30: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
29: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
30: El sol o a l'ombra.
29: Escolta el Tot Costa.
31: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
32: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
33: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
34: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
35: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
36: No podem acceptar que hi hagin...
35: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
37: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
33: Catalunya Migdia.
31: Cada dia a les 2.
32: I a partir de les 3...
31: L'espai de reflexió a la tertúlia.
33: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Òscar Fernández.
32: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
23: I cada dia per arribar a les 8 ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Tot el que heu de fer és enviar una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Una nota de veu com aquesta.
0: Hola, em dic Mariona i m'agradaria molt escoltar la cançó Fire l'amore de Rafaela Carrà i Bob Sinclair, perquè aquests dies estaré per Itàlia i així em començo a ambientar.
1: Escolta!

Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Comencem per la bona notícia, que ens convenen a tots plegats. Tots els incendis de les últimes hores, tots els incendis que teníem ahir dijous estan estabilitzats. De fet, no hi ha ningú confinat a casa pels motius de l'incendi. Bones notícies, insistim, eh? Fins i tot el foc de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, pels vols de la una de la matinada, els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els altres incendis que teníem ahir a la tarda a l'hora, en unes altres hores crítiques a Catalunya, el d'aigua

0: 1914. El 1914, fa dos anys, es va arribar als 40 graus per primera vegada i ara s'ha superat en pràcticament un grau. Això què implica? Doncs que tenim 5 municipis més en risc extrem d'incendi. 219. 219 municipis catalans de 24 comarques en risc d'incendi. Dilluns n'hi havia una quarantena. Hi havia una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, ara són 219. Dilluns, una quarantena. Dimarts, 100. Ahir es van superar els 200 i avui estem a 219. Així que, Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: No insistirem mai prou en aquest missatge de prudència perquè la cosa continua estant molt, molt, molt complicada. Eh?
1: Correcte. Un parell de notícies bones, jo també. Perquè,
0: vinga, ens convenen.
1: Aquesta propera nit, les mínimes, sobretot a la façana litoral, baixaran entre 2 i 3 graus a bona part del litoral. Per tant, serà una nit de més ben dormir, aquesta nit de dijous a divendres. I demà divendres la temperatura també baixarà entre 2 i 4 graus a les comarques del sud del país, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre i també l'àrea de la costa central i també en l'àrea del Pirineu Occidental. És a dir que, com a mínim, hi haurà un cert descens de les temperatures. Avui, que torna a ser un dia de sol, encara amb calor intensa, especialment a l'Alt Empordà, al Pla de Lleida, amb màximes que tornaran avui encara a superar els 40 graus, però de moment sembla que els propers dies baixa de moment una mica la temperatura.
0: T'anava a dir això, on hem d'estar atents a la calor és tot el país ara mateix, no?
1: Sí, sí, sens dubte, sens dubte. I no només això, sinó també a les marinades. Avui això de baixada de temperatura serà a causa de la marinada, però això també complicarà la situació si hi ha nous incendis forestals o en aquests ja estabilitzats, la presència del vent doncs, pot complicar una miqueta la cosa respecte a l'evolució dels incendis. Per tant, doncs, seguim insistint en aquesta necessitat de fer el que sigui per reduir la possibilitat que s'iniciï un nou incendi.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Bon dia.
0: Insistim en això, també. Eh? És cert que les bones notícies del matí hi són, amb aquests incendis estabilitzats, però també que el panorama, com diuen els bombers, continua francament complicat.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: Era David Borrell, el cap dels bombers, insistint en el missatge que avui el panorama torna a pintar francament complexa i crític per les condicions meteorològiques que ens explicava ara el Tomàs Molina. La part positiva és el que també dèiem ara mateix, eh? I també és rellevant destacar-ho. Tenim estabilitzats tots els incendis que neguitejaven i molt ahir a la tarda. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre i s'ha pogut estabilitzar ben bé entrada la matinada. Avui és veritat que hauran de revisar el perímetre els bombers, sobretot el flanc dret, que ahir ens van dir que neguitejava una miqueta, que preocupava una miqueta, o em preocupava bastant, però vaja, els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i un detall important, que és que pagesos i tractors hi han ajudat llaurant camps. També està estabilitzat el foc d'Aigua Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Aquest és dels que més va preocupar en un moment determinat de la tarda, però per sort està estabilitzat des de les 10 de la nit. De fet, s'ha aixecat el confinament de 1.600 persones. Anem en directe cap a aquest incendi per veure l'última hora d'aquest matí. Manel Sastre, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som al Pla de Manlleu, on només veiem una mena de boirina que genera el poc fum que encara queda en aquestes 80 hectàrees cremades, que no han provocat desperfectes importants en habitatges ni en masies, en un foc que es va poder estabilitzar en només 6 hores, malgrat la virulència inicial que preocupava i molt. I això ha estat gràcies a la feina ràpida i intensa, no només dels bombers, sinó també de les ADFs i dels pagesos, segons explicava l'alcalde d'Aigua Múrcia, Òscar Cendra.
4: Van ser ràpid els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
3: Aquí els bombers segueixen treballant, ho faran tot el dia. Ara mateix hi ha unes 25 dotacions que estan repartides per tot el perímetre per evitar que hi hagi alguna revifada i que es pugui aixecar a foc, perquè recordem que això és un punt molt pròxim a la Serra del Montmell, que és un espai protegit, una zona natural protegida, que avui precisament s'ha tancat del tot dins les restriccions del Pla Alfa 4.
0: No s'hi pot entrar, eh?
3: No s'hi pot entrar, no s'hi podrà entrar, com tampoc s'hi pot entrar en moltes de les zones naturals protegides que estan incloses dins d'aquest Pla Alfa 4 per evitar que la gent, que les excursions, que les anades en bicicleta, el que sigui, puguin causar algun incendi.
0: Clar. Manel, moltíssimes gràcies. Fins ara.
3: Bon dia.
0: Aquest és un dels incendis que ha quedat estabilitzat a les últimes hores. També ho està el de Navarcles, al Bages, des de les 10 de la nit, també. També aquí s'ha aixecat el confinament d'unes 9.000 persones. Aquest incendi, a més, va tenir un moment crític ahir a la tarda, perquè les flames van entrar al recinte d'una empresa de tractament de residus, van cremar un camió, palets, i això va fer una fumera negra enorme.

0: enorme i més visible des de ben lluny. En fi, anem al centre de control d'aquest incendi també per conèixer l'última hora i tenim la Montse Poblet. Montse, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Bones notícies, perquè durant la nit la superfície cremada de l'incendi del Bages no ha crescut. Els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema aquesta nau industrial que estaves comentant, de Vilà i Vila Artés. Fa només un minut s'ha enlairat un helicòpter, s'ha incorporat a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten al llarg del dia. Malgrat les bones notícies, Oriol Vilalta, el cap de guàrdia de l'operatiu dels bombers, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
2: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui l'incendi d'indústria, on qualsevol represa, poder-la atacar ràpid, perquè si no se'ns farà gran.
1: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés, on encara hi ha feina per dies, i el perill que saltin espurnes que puguin revifar el foc. Els bombers han salvat les oficines i la majoria dels camions, però la zona on hi ha el material que gestionen, plàstics, cartrons i metalls, ha quedat totalment calcinada.
0: Així és, Montse, aquestes bones notícies, però clar, alerta amb aquestes espurnes. És molt important això que deies, perquè ho estan insistint molt els bombers en els incendis que tenim pel país, no?
1: Clar, amb una indústria que encara crema i que cremarà durant alguns dies, les temperatures que tindrem al llarg del dia d'avui, la baixíssima humitat, hi ha molt perill que qualsevol espurna pugui saltar un camp o en una zona forestal i es torni a revifar el foc. Esperem que no sigui així.
0: Montse Poblet, amb el suport de José Antonio Rodríguez, moltíssimes gràcies. Fins ara, Montse.
1: Bon dia.
0: I anem de parlar de Gavà, també, perquè aquest va ser el primer dels incendis d'ahir la tarda que es va poder estabilitzar. Per cert, que els primers indicis apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc. Saludem aquesta hora, ara mateix, a l'inspector Claudi Gallardo, dels Bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, com estem? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hem insistit molt en aquest missatge que les notícies aquest matí són majoritàriament bones, però que la situació meteorològica continua sent francament complexa i crítica, que no es pot baixar la guàrdia.
3: Sí, és així. És a dir, portem uns dies, ja ho sabeu, amb aquesta onada de calor molt alta, molt potent, i sí, és així. Vull dir, avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, a línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, vull dir, això és una bestiesa, si m'ho permeteu. I, per tant, això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no, de tot el nostre operatiu, és a dir, les bomberes i tot el personal, doncs, està sotmès a un estrès tèrmic important, no, que dificulta, evidentment, el treball en l'extinció d'aquests incendis.
0: Anava a preguntar justament això, perquè avui ens ho preguntàvem a la redacció, quan tenim tants incendis, tan alhora, que has d'agafar dispositius, desplaçar-los des de l'incendi de l'Empordà, els incendis que apareixen aquesta setmana, clar, una de les coses que està ara mateix en el punt de l'atenció és si els bombers doneu a l'abast.
3: Bé, una mica és això, que és aquest missatge que anem donant, no, de la simultaneïtat. És a dir, una tarda com la d'ahir, a la que tens desplegats operatius en tot el territori, i has d'anar, evidentment, donant una resposta, ens tensiona moltíssim. Hem de pensar, per exemple, si mirem al darrere dels incendis d'ahir de Guimarà, que estàvem atenent, vam anar a aquest incendi, però és que teníem un incendi en una indústria paperera de Mollerussa, en la qual també, doncs, hi teníem gairebé 50 efectius, més el de Guimarà, clar, en una zona al sud de Lleida, que tenim els recursos que tenim, llavors això ens obliga a portar dotacions d'altres llocs, però teníem una Pla de Manlleu, teníem dotacions a Navarcles, no? Teníem dotacions a Sentmenat, a Gavà, a la Bisbal encara, a Carme. Per tant, això genera una tensió al sistema molt gran, i d'aquí també el reforç extraordinari de personal que hem fet M2, doncs mobilitzant un nombre molt més gran d'efectius.
0: I sentíem abans que fins i tot en alguns d'aquests incendis van haver-hi pagesos que van ajudar els bombers allò llaurant camps per fer de tallafocs, no?
3: Sí, és així, sempre i ho agraïm, que els pagesos ens ajuda, el territori ens ajuda moltíssim. Els hem de donar les gràcies, perquè en l'incendi de Guimarà van fer una feina extraordinària en els flancs, llaurant tot el que són els camps, permetent ancorar, que en diem nosaltres, i no haver de posar un recurs de bombers allà, i per tant poder ser molt més eficients de cara, doncs, a aturar el cap de l'incendi. I per tant, doncs, evidentment, ben coordinats amb nosaltres i sota el comandament del cos de bombers, però és una cosa que els hi agraïm, i que en totes aquestes zones on hi ha afectació agrícola ens és vital.
0: Dels incendis que vam tenir ahir, que com dèiem estan tots estabilitzats, n'hi ha algun que neguitegi especialment per possibles revifades o algun flanc que calgui controlar especialment?
3: Bé, sobretot, doncs, com apuntava, no, ja amb el repàs que heu fet, el tema de Navarcles, no, que és aquesta zona de l'eix del Llobregat, on aquest vent de sureste marinada, doncs, avui es pugui acanalar, i, per tant, doncs, cal acabar de consolidar bé tot plegat, però també, evidentment, el de Pla de Manlleu, que té és diguem-ne, més purament forestal, no? I també, doncs, això, tot i que està estabilitzat, molts punts estan ancorats a vinyes i a altres camps, però sí que, bueno, ens fa, són aquests, doncs, encara cal treballar molt més el perímetre per acabar de consolidar-lo. I així mateix Guimarà, que recordem que és un incendi que ens surt molt, molt tard ja, molt gairebé entrada la nit, i que, per tant, doncs, és que quasi bé, hi hem treballat sense llum del dia. Ara, llavors, hem consolidat moltíssim el perímetre, però cal ara, amb llum del dia, acabar d'ajustar totes aquelles zones que ens puguin donar problemes a treballar-les bé. Hem de pensar que a Guimarà, a les 10 de la nit, les taques d'alzines estaven cremant amb alta intensitat, amb longitud de flama de més de 20 metres. És una animalada, això, que a les 10 de la nit cremi o tenir aquest comportament. Val? Això mostra una mica que aquesta vegetació, l'estrès que està patint aquests dies, és espectacular.
0: Fruit de la calor i d'aquesta baixa humitat, no?
3: Exactament. Sí. Això són situacions en què, clar, ahir no vam veure rècords d'altra vegada de més de 44 graus, la vegetació, això està arribant a uns punts, no?, que d'alguna manera és una mica insostenible, no?, i per tant, doncs, els comportaments d'incendi que estem veient són bastant, bastant potents.
0: El Claudio Gallardo és inspector dels Bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, molts ànims i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Una abraçada. És que deia ara, aquest inspector dels bombers, l'inspector Claudi Gallardo, 44 graus es van registrar ahir a Vinebre. O, per posar encara un exemple, l'Observatori Fabra, per primera vegada des que recull dades, per primer cop des del 1914, va arribar als 40,9 graus, Oriol Pujador.
4: L'Observatori Fabra, la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades de més de 112 anys, va registrar ahir la temperatura més alta de la història, 40,9 graus, però també 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat van batre rècords. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
4: La màxima del dia va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Aquesta situació genera diversos efectes col·laterals i avui, al Matí de Catalunya Ràdio, ens fixem en el que passa, per exemple, als casals o a les colònies. Mireia Isard, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia. En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya participen en casals d'estiu o colònies i campaments i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir a entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen, doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
6: I des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també al programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
8: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
6: Només podrien mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
0: Gràcies, Mireia. I també expliquem dos efectes col·laterals més d'aquestes altes temperatures i d'aquest risc d'incendis. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Primer, un festival de globus aerostàtics.
9: L'European Balloon Festival a Igualada s'ha vist obligat a suspendre els vols després que la comarca de l'Anoia hagi entrat en el nivell 4 del Pla Alfa i davant del risc extrem d'incendis. Els vols estaven previstos per avui fins diumenge. En un comunicat al festival assegura que es cancel·len per motius de seguretat i prevenció, ja que, recordem, els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire que permet el vol.
0: I el segon, en aquest no és aquí, és un país veí, diguem-ne, però també és important perquè veurem si aquí es prenen mesures semblants amb el menjar a domicili.
9: A França, Uber Eats i Deliveroo han suspès els lliuraments dels repartidors que, igual que aquí, sovint es fan en bicicleta. En concret, els han cancel·lat entre les 2 i les 6 de la tarda. Per tant, quan fa més calor, el Ministeri de Treball havia demanat a les empreses mesures per protegir els treballadors.
0: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reia Solat, per saber si s'estan realment prenent mesures com aquesta o com altres per protegir els drets dels treballadors que, si no canvien les coses, no tenen altre remei que treballar a l'aire lliure amb aquesta calorada que tenim aquests dies.

0: La calor i el risc d'incendis és, sense cap mena de dubte, un dels temes del dia. L'altre l'hem tingut aquesta nit a l'Orient Mitjà. Perquè hem deixat enrere una altra nit de bombardejos, una segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump ha dit obertament que dona per enterrada la treva, aquell alto al foc que ja era fràgil i molt poc concret, però que el dona per enterrat, i alerta perquè avui és el dia que l'Iran enterra el seu líder suprem, Ali Khamenei, que, recordeu, va morir també en un d'aquests bombardejos. Ho farà a la ciutat sagrada de Mashhad, després de 5 dies d'actes fúnebres. A les últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars iranians per part de les tropes nord-americanes, i l'últim que ha dit Trump és que l'han trucat, segons diu ell, des de l'Iran per intentar arribar a un acord. Washington, Oriol Serra.
1: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
2: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això després d'aquesta cimera de l'OTAN, d'on tornava Donald Trump, aquí podríem dir que no hi ha hagut grans novetats. El secretari general de l'Aliança, podríem dir, si ens permeteu, que va ensabonar Donald Trump tot el que va poder i més. Va dir que gràcies a ell hi ha hagut aquest augment de la inversió militar per part dels socis de l'OTAN, i el president dels Estats Units va passar amb la facilitat habitual de les crítiques als elogis als membres de l'Aliança. Enviat especial encara, Bruno Forteamires.
3: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
4: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
3: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: Gràcies, Bruno Forteamires, des d'aquesta cimera d'Ankara. En pocs països es nota tant el canvi de discurs com ha passat, per exemple, amb el govern espanyol i amb Pedro Sánchez, Pol.
5: Primer, Trump va dir això. Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'OTAN, i enmig de la compareixença, dirigint-se als seus assessors, afegia. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Demanava allà mateix trencar tota relació comercial amb Espanya, també les visites. Però després, hores després, deia això altre. Aquesta matinada ja a l'Air Force One, altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí. Abans, Pedro Sánchez havia tret importància a les paraules de Trump.
0: De fet, Pedro Sánchez deia que va parlar de futbol i de golf amb Donald Trump. És important dir que el Consell de Ministres va aprovar diverses partides en despesa militar per valor de 6.300 milions d'euros per complir aquest famós 2% del PIB que s'ha de destinar, segons Donald Trump, a qüestions militars. Ell voldria un 5%, però Espanya apunta aquest 2%. Avui hi ha una reunió destacada, entre la ministra de Defensa i l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, on podrien aparèixer aquestes qüestions. I també, si voleu, una mica com a anècdota, si us recordeu, el Qatar li va regalar a Donald Trump un avió on va posar l'Air Force One, el seu Air Force One. Van haver-hi diversos dubtes dins dels congressistes americans, dient alerta que aquests avions han de tenir unes mesures de seguretat especials perquè és viatge el president dels Estats Units. Donald Trump va dir que no, que aquest era una joia d'avió i que el faria servir. Bé, doncs després de la cimera de l'OTAN i en vistes de com està l'Orient Mitjà, el servei secret dels Estats Units li ha dit: president, faci servir l'anterior. Faci servir l'avió d'abans, perquè aquest encara no està prou blindat. 8:21, continuem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen,

0: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
1: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
2: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
1: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 8 i 22 minuts del matí de Catalunya Ràdio. Repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradà, del Marc Corado i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Sobre l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, els veïns dels 93 pisos desallotjats, recordem, 93 pisos desallotjats, no podran tornar a casa ben bé fins dissabte com a mínim. La idea és que s'han de fer més mesuraments per veure si hi ha més moviments de terra, Roger Santaló.
8: Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Però els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
9: El terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
8: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals, sota la supervisió dels bombers. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Roger. Aquest cas està agafant també una certa dimensió política.
10: Sí, Junts ha demanat la compareixença urgent de l'alcalde i el PP, que denuncia manca de prevenció i de seguiment de les obres, exigeix que doni explicacions la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. La síndica de Greuges de Catalunya ha obert també una actuació d'ofici.
6: I ja que parlem de potes polítiques, avui veurem un informe sobre les baixes laborals i quin impacte tenen en la productivitat. És un informe que fa el Consell General de Graduats Socials. Què és el que passa? Que això arriba en plena polèmica amb el líder del PP i les seves declaracions sobre les baixes. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
6: Perquè després que Núñez Feijóo demanés abordar textualment el càncer de l'absentisme laboral, va fer servir aquesta paraula, el partit, Tània, ho ha matisat una micona.
11: Sí, després de la tempesta que han originat les paraules, el partit s'esforça per redreçar el vaixell. Diuen que Feijóo no pretén que tots els treballadors de baixa cobrin menys per sistema, sinó que vol posar fre als que ho fan fent trampes, que no tenen baixa justificada, i culpen el govern espanyol de la polèmica generada. Elías Bendodo.
12: Sánchez, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
11: Però la Moncloa ha sortit en tromba a criticar Feijóo. Ahir mateix ho feia Sánchez des de la cimera de l'OTAN, equiparant l'ideari del PP al de Vox.
13: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
11: Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord.
6: Gràcies, Tani. Fins ara.
11: Fins ara.
6: Per cert, que encara a Madrid el Suprem descarta, de moment, i subratllem el de moment, portar la regularització d'immigrants a la justícia europea.
10: Ho va estudiar arran del recurs de comunitats governades pel PP per si la mesura podia xocar amb el dret comunitari. El Suprem diu que ara per ara no ho farà. També ha rebutjat la suspensió cautelar que demanaven l'Aragó i el País Valencià.
6: I aquí promotors i llogaters carreguen contra la llei que ahir es va començar a engegar perquè només es puguin comprar pisos, en teoria, per viure-hi.
10: El Parlament ha engegat la tramitació de la llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatge. És una iniciativa dels comuns. El sindicat de llogateres veu el text insuficient, mentre que els promotors immobiliaris parlen d'aberració jurídica i diuen que agreujarà les dificultats per trobar pis.
6: Avui el sentirem. Avui parlarem amb Xavi Vilajoana, que presideix l'Associació de Promotors de Catalunya, per veure quines recances tenen amb aquesta mesura que ahir, com deia ara la Maria, es va començar a activar al Parlament. Justament, a les últimes hores hem tingut més dades sobre la magnitud del problema de l'habitatge.
14: Sí, un 65% dels barcelonins viuen en zones on una família amb una renda mitjana no pot pagar una hipoteca. És un estudi de Tecnocassa i la Universitat Pompeu Fabra.
6: I un altre debat que tenim ara des de fa uns quants dies, també econòmic, és si hem de recuperar els peatges o no. Ja ho sabeu que ho va plantejar el president Illa al Parlament. Doncs, pel que sembla, el govern aposta per implantar no ben bé un peatge com els que hi havia abans, sinó un model de pagament per ús que es coneix tècnicament com a vinyeta, Rafael de Ribot.
15: L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP7 i disposar de recursos pel seu manteniment. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
7: que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
15: Opcions que podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona possibilitat, segons Paneque, és seguir el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que, es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i arribarem a 8:45. Ja fa dues setmanes del terratrèmol de Veneçuela. Les víctimes mortals confirmades ja superen les 3.800. Això mentre tant govern com oposició en aquell país intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
16: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
17: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
16: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a La Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Miquel. Enviat especial a Veneçuela. I tornant a Catalunya, Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona asseguren haver desmantellat Los 300. És un grup juvenil i violent, diuen, que actuava sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana.
14: Els investigadors el relacionen amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
18: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
6: I encara a Barcelona, ja sabeu que la plantilla de les biblioteques de la ciutat està de vaga indefinida, doncs el que us expliquem avui és que aquesta vaga continuarà durant l'estiu.
14: Sí, els treballadors ho han decidit en assemblea, mantenen així la decisió del 26 de maig.
6: I a Lleida, atenció a la xifra, els productors de porc catalans asseguren haver perdut 100 milions d'euros per la pesta porcina en el que portem d'any, Julià Albacar.
19: El sindicat calcula que ara s'estan perdent uns 20 euros per porc i les previsions tampoc són bones per a la resta de l'any. Rossend Saltiveri, responsable nacional del Porcí d'Unió de Pagesos.
20: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
19: Amb la calor, els animals estan menjant menys i no s'engreixen tant, i això pot servir per rebaixar els quilos que arriben al mercat i reduir l'oferta. Saltiveri també alerta que la crisi provocarà una reestructuració al mercat que tendirà la concentració d'empreses més grans. Des de Lleida, Júlia Bacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
6: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i de seguida algun apunt de la informació cultural i de l'agenda. Però, de moment, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
21: Bon dia. Matí força tranquil. Veiem algun retard puntual, com per exemple el tren que sortia de Girona cap a l'estació de Sants i que tenia previst l'arribada a 8:45, ho farà finalment 10 minuts més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també opera amb normalitat. Només destacar que el vol de KLM cap a Amsterdam, que havia de sortir a 9:15, ho farà finalment 15 minuts després.
6: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia.
6: Punts vermells a aquesta hora?
22: Punts complicats a aquesta hora. La B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat, en aquest cas perquè hi ha un accident que talla un carril, i també s'observen aturades a l'AP7, al Papiol, en sentit nord. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
6: I punts taronja.
22: En tenim també d'entrada a la capital catalana encara retencions en punts habituals, a la C33 i la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues i a les Rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Roquetes i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
6: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Bon preu, Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
6: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia de nou.
0: Molt bon dia.
6: Reforçant aquesta alerta que les altes temperatures potser sí que donen una treva, però són altes, altes, altes, eh?
0: Correcte. Encara avui hi haurà temperatures que arribaran als 40 graus a les comarques de Ponent. Podríem fer-ho també a l'interior de l'Alt Empordà, en un dia en conjunt de sol, en conjunt també amb una miqueta més de vent, amb vent de marinada. I atenció aquest vespre, perquè les ventades podrien ser destacables a la zona dels ports, també a l'Alt Maestrat, en àrees com el Canyís, Morella, a Casp, hi haurà ventades fortes aquest vespre. Per tant, molta, molta, molta precaució amb el tema del perill d'incendi.
6: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són els 4:03 de nou al matí de Catalunya Ràdio. Encara un parell de coses més abans de començar l'Àgora. Avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mira, el Jofre Llombart i l'Assumpte Escarp. Hem de parlar del Festival Grec, que ha celebrat els seus 50 anys amb una festa aquesta nit passada, reivindicant l'esperit amb el qual va néixer. Marta Vives.
2: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec, aquest mig segle en què un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i exercit de mestre de cerimònies.
23: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
2: El món de la cultura s'ha unit en una nit per la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el present i en el futur. Enric Major, Carme Sansa o Sílvia Munt, que ha firmat un dels curtmetratges que s'ha projectat al Teatre Grec.
24: Vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història.
25: 50 anys d'aquest fet preciós.
26: Era un moment molt, molt únic.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Marta. I encara un parell de punts més de l'actualitat cultural. Ahir dèiem que coneixeríem les nominacions als Emmy. Doncs ja els tenim.
27: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
6: I The Pitt, la sèrie de HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions, 25 candidatures, competeix amb Hacks, la comèdia també d'HBO, amb 24 nominacions. Altres també favorites per aquesta pròxima gala dels Emmy, que serà el mes de setembre, és La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Però avui, segon dia del Festival Cruïlla.

Per cert, parlant de plantes, a partir de les 10 avui farem consultori de plantes. Si en teniu a casa i amb aquesta calor s'us moren o teniu por que s'us morin o marxeu de vacances i no sabeu què fer, repassarem tots els dubtes del món al voltant de les plantes amb el Xavier Miró, que és paisatgista i que té aquesta capacitat de resoldre tots aquests dubtes a partir de les 10. Serà més aviat quarts d'11, eh? Però 93-201-7474, 93-201-7474 per resoldre tots els dubtes al voltant de les vostres plantes. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15. Anem als esports.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Diuen que fins que no comencen els quarts de final no comença de debò el Mundial. Doncs avui comença el Mundial.
1: Sí, sí, avui mateix.
0: Primer partit de quarts de final, avui, entre França i el Marroc.
1: És un partidàs. Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia en la seva gran estrella, Kylian Mbappé, que estigui centrat després del partit duríssim que va haver de fer contra l'equip del Paraguai.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
0: Això és a partir de les 10, no, Robert?
1: Sí, sí, a les 10 de la nit.
0: Avui. I a més, amb aquestes mesures de seguretat a França, que deies
1: sí,
0: abans, aquest
1: sí.
0: Neguit, eh?
1: Hi haurà un desplegament ampli. Bàsicament, hi haurà drons especials per poder seguir tot el que passi després del partit. Es preveuen aldarulls, n'hi va haver, n'hi hauran. I la policia ha fet un ampli desplegament als carrers, especialment de París, però no és l'única ciutat francesa, també a Lilla, per exemple.
0: A les 10 de la nit, França-Marroc, primera semifinal... Com a semifinal, no, primer quarts de final del Mundial.

0: I demà serà el torn d'Espanya, que jugarà el passi a les semifinals contra Bèlgica.
1: No li han fet cap gol en aquest Mundial. El porter de la selecció espanyola és Unai Simón, que ha explicat al Tot Costa com porta aquesta relació amb el porter del Barça, Joan García, inèdit.
2: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
1: I Javier Aguirre, que ha acabat la seva etapa com a seleccionador mexicà, doncs bé, hi ha nou seleccionador, Rafa Márquez, l'exjugador del Barça, nou seleccionador de Mèxic.

0: I a banda del Mundial, Robert, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès.
1: La propietària de l'equip és dels Estats Units i, per tant, la presentació s'ha fet a Nova York.
2: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
1: Avui presenten el Gabriel Moscardo, aquest migdia, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour avui, etapa de muntanya, es pugen al Tourmalet i l'Espen. El noruec Traen surt com a líder, el neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. També tenim semifinals femenines a Wimbledon, Coco Gauff, Muxova, Noskova, Kostyuk.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl tria 200 grams de Bacoaú amb 59 i estalvia't un 20%. I tria 300 grams d'escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
9: Plutó! Ganímedes!
10: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
12: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
13: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb ParkClick. Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
18: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
19: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
20: Abraham Orriols.
21: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
20: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Com vas camuflar la intenció?
23: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
24: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
23: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
24: Aquest estiu, crims.
0: És un veí que sortia de casa seva i li han disparat.
24: A Catalunya Ràdio.
1: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
24: Posem llum a la foscor.
2: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
24: Què va passar? Qui ho va fer?
3: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem. No ho sabem.
24: I per què?
4: No ser perquè cogi el martillo i le pegue...
24: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'advocat Ignacio Rigau i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
27: I de què hem parlat fins ara, Pol?
26: Doncs ara que estem en nou estudi, perquè estan fent obres a l'estudi 1, tenim el Jofre i l'Ignacio en una espècie de, no sé si dir pupitre, o
27: no.
26: Podrem dir com s'ha definit el sí. lloc on els ha tocat seure. S'ha dit racó de pensar.
27: Sí, el racó de pensar sí. m'ha agradat, sí.
26: S'ha parlat de la senyora Pepis?
4: Sí.
26: O ara ha sortit fins i tot el concepte plegatín.
27: Plegatín, sí. això ho he dit jo. Perquè ho expliquem. Estem en un estudi nou. Fem el sí. programa des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio i la configuració és diferent. Llavors hi ha un sofà i llavors aquí l'Ignacio i el Jofre els han posat al sofà amb una tauleta davant, amb el micro davant.
19: Que és, ara feia el símil amb quan te'n vas de cap de setmana amb una sí. colla a una casa rural, el que sigui, sí. i els primers que arriben molt d'hora són els que escullen les millors habitacions.
27: Sí.
19: I els que arriben una miqueta tard, doncs els hi toca el plegatín. Sí,
27: el sí. plegatín.
19: De totes maneres, no ha anat així perquè li hem cedit la suite principal al sí, sí, Jordi.
27: El Jordi ha arribat l'últim.
28: L'últim i mira, estic en un està bon lloc.
27: A la taula. Esteu en un bon lloc, esteu aquí.
29: No, el sofà aquest
19: és còmode. El millor és la companyia, Freddy. El millor és la companyia.
27: No, Ignacio, està tot bé?
30: Comodíssim. A mi m'agrada com l'Assumpta l'ha anomenat de pin i pont.
27: Aquí n'hem posat
19: ell
27: tot
19: és pin, jo soc pont.
27: El tema del dia, evidentment, continua sent aquesta calor, continua sent aquestes altes temperatures. La bona notícia és que els incendis que ahir neguitejaven estan tots estabilitzats, toquem fusta, però vaja, parlàvem amb els bombers i ens deien que alerta perquè avui tornarà a ser un dia francament complicat. Els que heu tingut responsabilitats d'assumptar això, en aquesta època de l'any és terrible. Eh?
29: Ahir llegia l'entrevista del David Borrell a l'Ara, em sembla que era, que explicava molt bé lo de la simultaneïtat i l'estrès que genera això en el propi cos, no? Perquè per molt que creix i sobretot aquest canvi que han fet de fer tota una nova operativa de com abordar-ho per no estressar el propi cos de bombers. No, realment és difícil.
27: A més ho dèiem, ara parlàvem amb els bombers i els hi preguntàvem, Jofre, i ens dèiem, clar, és que s'ha de repartir tots els... Sí, a vegades has de prendre aquesta decisió, que ha de ser molt fotuda, de dir, trec bombers d'aquí per posar-los allà, perquè l'altre és més urgent, diguem.
19: Sí, perquè a més passa una cosa, de la mateixa manera que quan entrevistàveu el personal que estava a Venezuela i deia, estem atenent a totes les víctimes que hi ha propis del terratrèmol, però la vida continua i vol dir que necessitem metges perquè continuen havent-hi apendicitis, continua havent-hi lesions, continua havent-hi caigudes, exactament el mateix amb els bombers. És a dir, m'ha semblat sentir que ahir, a banda dels focs forestals, a Mollerussa es va declarar un incendi en una indústria paperera. Clar, sí. això passa. I gent que es queda tancada als ascensors continua passant, i accidents de trànsit, per desgràcia, continua passant. Vull dir que l'atenció és perquè els focs forestals demanen moltíssima gent amb molt poca estona, per evitar que allò vagi gran, però que s'afegeix a l'activitat diària dels bombers, que no és menor. I clar, això genera una situació d'atenció al cos molt... que ho fa encara més lloable, tot el que fan. Allò, quan es parlen d'herois, és que realment ho són, perquè també sentia el bomber que deia que ahir a Guimarà es van afrontar a alzines amb 20 metres, amb flames de 20 metres.
27: Sí.
19: Això és una bestiesa.
29: Però és que no pots fer més que contenció, retirar-te i deixar que...
19: Vull dir que és una bestiesa, i posar-te davant d'un foc normal i corrent ja és una qüestió molt bèstia, posar-te davant d'un foc que té una flama de 20 metres és inconcebible.
27: Ignacio.
30: Bé, respecte al diguem, la prevenció d'incendis, jo crec que aquest país està molt conscienciat, no sé fins a quin punt hem arribat a aquest estat de consciència a base de desgràcies, perquè, per exemple, ara hi ha més consciència respecte de cuidar el bosc i deixar, sobretot, que el bosc sigui cuidat a través de l'agricultura, ja sigui pel pasturatge o deixar que la gent que se relaciona amb el sector primari pugui, per exemple, fer la neteja de boscos sense que hi hagi una autorització administrativa prèvia, sinó més aviat un règim desavantat. Però, per una altra banda, no sé fins a quin punt estem en una situació similar al que comentem habitualment del canvi climàtic, una situació d'adaptació, ni tan sols de mitigació, perquè amb aquesta calor, amb la situació boscosa que té Catalunya, recordem que dues terceres parts del territori català és terreny no urbanitzat tot, i, per tant, subjecte a un possible incendi, el que, diguem, la reacció que hem de tenir ara, i potser pels anys que han de venir, és simplement esperar a la desgràcia. I és veritat que tenim un cos de bombers que reacciona molt bé, reacciona molt ràpid, la regulació acompanya, vam veure aquest cap de setmana passat com es va declarar un incendi a la Bisbal, ràpidament es van poder confinar les diferents poblacions sense major complicació, insisteixo, jurídica, però també és veritat que fins a cert punt, no sé si hem de relacionar-nos amb el foc a l'estiu, de forma inevitable, és a dir, com un mal que succeirà i continuarà succeint.
27: Jordi.
5: A les societats mediterrànies el foc forma part de la seva essència. Per tant, això em sembla que en relació amb el que deia l'Ignacio forma part d'aquesta relació que hem de tenir. Ara bé, dit això, jo crec que una de les qüestions que hauríem de tenir clares és que en el context actual de canvi climàtic el que estem vivint aquest any com el que vam viure l'any anterior o fa dos o fa tres no són excepcions. Doncs aquí jo crec que hi ha un canvi de pensament que ens ha de portar cap a una nova realitat estructural. És a dir, quan cada hivern tenim els serveis d'urgències dels hospitals de Catalunya i dels centres d'atenció primària col·lapsats per la grip, això no és un fet excepcional. Si ens passa cada hivern, vol dir que ja sabem que l'hivern que ve ens passarà i que l'estiu que ve tornarem a estar en aquesta situació. Perquè ahir, per exemple, que les dades de l'Observatori Fabra assenyalaven que és el primer cop des de que tenim registres que passem dels 40 graus, no? Vam arribar als 40,9 graus, però si miràvem els 5 anys que formen part del top 5 de rècords, crec que 4 dels 5 són de la dècada del 2020, no? Val? Doncs un és del 82, que hauria de ser un any molt excepcional, però la resta són del 2020. Per tant, això que ens està passant no ho podem viure des de un fenomen que és excepcional i que hem d'atendre com una cosa que passa avui i no tornarà a passar, sinó que ja forma part, malauradament, de la nostra normalitat. I doncs podem plantejar-nos si, com diu el president Illa, a Catalunya hi ha massa bosc, i aquest segurament és una reflexió, és una pregunta a vegades paradoxal, no? Si algú li preguntem, escolta, tu creus que hi ha més bosc que avui o fa 100 anys? I la gent diu, home, fa 100 anys segur, no? Perquè ara amb la industrialització, dius, no, doncs, és veritat. Però això implicarà que ens hem de plantejar coses estructurals de com ens relacionem amb el bosc, però sobretot aquests incendis tenen a veure amb el forn on som. I per tant, aquí hi ha alguna cosa de la que no estem parlant, és com fem front al forn. No a l'incendi, que també, sinó al forn.
27: Mira, ara abans el Jofre deia que, i l'Assumpta també, que els bombers evidentment han d'estar a diversos llocs alhora i que això té una certa complexitat, perquè mentre hi ha aquests incendis forestals continuen passant altres coses, com per exemple un incendi en un edifici a l'Hospitalet de Llobregat que tenim ara mateix, que ha fet evacuar 40 persones. Clar. Maria Fernández Noguera, explica'ns.
6: Doncs sí, 40 persones han estat evacuades per aquest incendi en un edifici en construcció al carrer Aprestadora a l'Hospitalet de Llobregat. Això ha passat quan faltaven uns 10 minuts per les 4 de la matinada. Els bombers de la Generalitat, amb l'ajuda també dels bombers de Barcelona, han extingit les flames que han cremat piles de material i de brossa, segons han informat els bombers en un missatge a X. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a diverses persones i encara no sabem quina és la consideració dels ferits.
27: Gràcies, Maria. Qualsevol novetat a micros oberts, també. Fins ara.
6: Fins ara.
27: Parlàvem d'aquesta situació, evidentment, de les altes temperatures. El Jordi deia, hem d'afrontar el forn. Doncs, evidentment, són mesures que s'estan prenent i que estem llegint últimament que van d'alguna manera esmorteir la situació, no abordar-la. Per exemple, aquest matí ho dèiem aquí al matí de Catalunya Ràdio, que està onada de calor i les restriccions per risc d'incendi estan impactant, per exemple, amb això, amb els que tingueu criatures, amb casals d'estiu, amb colònies, amb campaments, i això ha tingut diversos efectes. Mireia Isard, des de la redacció, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona explica al matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments que encara no han començat i que afecten 200 criatures.
8: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
7: Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Terrer, reconeix que la situació actual els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
9: Si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit.
7: Les altes temperatures també els condicionen als casals d'estiu, que habitualment es fan en centres educatius sense climatitzar.
9: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
27: És aquesta informació de la Mireia Isard que té a veure amb els casals d'estiu. Mira, ara m'escriu un amic dient que amb el casal del seu fill han suspès l'activitat d'anar a la piscina perquè ha de caminar com uns 20 minuts per arribar-hi. La tornada és a quarts de... a la una, i han dit, deixem-ho estar, perquè les criatures es rostiran, pobreta.
29: Perquè deia el Jordi, no? És com abordem el forn i com abordem la nostra... perdó, la relació també amb el forn, no? Com ens adaptem a viure. Els casals... Primera, els bombers aquests dies parlen molt d'una la base boscosa que cada vegada creix més. És veritat que hem abandonat el sector primari que ens ajudava a regular, però és veritat que tenim moltes edificacions inserides en el bosc. Mm-hmm. A vegades aquests dies veus les imatges de la televisió i veus totes aquestes edificacions. El mateix passa amb les cases de colònies o les cases rurals, que abans veiem que estan inserides a la natura. Et fa és molt bonic sortir, tenir el bosc allà mateix, però comencem a generar franges de seguretat suficientment importants o realment haurem de suprimir. I el mateix també passa amb la ciutat. Com ho abordem a la ciutat, jo? He estat a Granada no fa masses dies.
27: Ui, també allà,
29: bueno,
27: sí.
29: Un forn, si vaig fer pràctiques abans de que arribés aquí la onada de calor. Sí, sí. Però hi ha molts carrers amb tendalls posats. Sí. Els tendalls aquests, baixa 3 graus la temperatura. Ah. O sigui, et permet caminar per un carrer. Mm-hmm. I per tant, jo crec que les ciutats també haurem de fer tot un esforç molt important d'abordar com podem, i sobretot el que dèiem l'altre dia, els equipaments, els centres escolars no poden tenir en aquest moment condicions de climatització.
27: Ara en continuem parlant, però abans parlàvem amb els bombers, també tenen un paper molt capdalt en aquesta situació, molt especialment dels incendis forestals, evidentment els agents rurals, i ara mateix podem saludar el Jordi Passalaigua, que és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals. Què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
27: Em dèiem abans, la bona notícia és que estem, des d'un punt de vista dels incendis, millor del que estàvem ahir a la tarda, però les condicions continuen sent crítiques, eh?
10: Correcte, així és. La situació que ja portem uns dies doncs continua sent molt complicada i així ho demostra doncs, tota l'activitat que tenim d'incendis. I per això nosaltres, doncs, ja ho fem durant tot l'any, però aquestes èpoques, especialment des del cos d'agents rurals, doncs fem, tots els efectius estan destinats i prioritàriament a fer tasques de prevenció i vigilància d'incendis.
27: I és important dir aquestes restriccions, eh? És a dir, evidentment, en estalviar-nos anar a la muntanya, en alguns llocs ja directament no s'hi pot entrar. Ara parlàvem de la canalla, parlàvem de les activitats dels més petits, tot això, evidentment, queda suspès fins a una millora de les situacions, no?
10: Correcte. Quines finalitats tenen aquestes restriccions? La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I, per altra banda, doncs, també és facilitar doncs, als equips d'emergència doncs, que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs, de destinar esforços amb aquesta població que és vulnerable en aquests llocs i que es puguin, doncs, es puguin dedicar doncs, a el que és l'emergència pròpiament dita. Les activitats vinculades a casals esportius, a casals d'estiu, les acampades, doncs, si hi ha la limitació doncs, que s'han de fer en, en una instal·lació, en un nucli urbà, i per tant no poden estar doncs, circulant per entorns forestals. No només pel perill d'incendi, sinó que també ho comentàveu, sinó per aquestes altes temperatures doncs, que també són intenses durant el dia.
27: I pel que sabeu, els agents rurals, la gent fa bondat? S'estan complint aquestes mesures, aquestes restriccions?
10: Sí, de caràcter general la gent ho entén, tot i que és una restricció, però ho entén, perquè n'és conscient doncs, que és una situació complicada i que qualsevol risc que es pugui evitar doncs, sempre facilitarà doncs, la feina dels equips d'emergència.
27: Suposo que deu ser diversos nivells de risc, perquè d'una banda són aquestes activitats, com dèiem, d'excursions, i després hi ha també determinades feines, com la sega, per exemple. No? La sega ara aquests dies està suspesa, no? La sega de cunetes, sobretot.
10: Sí, la sega de cunetes per fer treballs de manteniment de les franges de seguretat dels vials, de les carreteres, sí que està suspesa. I el que està regulat és la sega del cereal.
27: Petards ni de broma, clar.
10: No, correcte. No, està prohibit l'utilització de material pirotècnic a tot el que és l'entorn forestal, correcte.
27: Jo ho deia perquè se'ns deia que una de les hipòtesis és que el foc de Gavà podria haver provocat un material pirotècnic. Per això preguntava si la gent fa bondat.
10: Sí, de fet, és una de les principals hipòtesis per l'incendi de Gavà que sigui doncs, persones utilitzant material pirotècnic i de fet, nosaltres sempre doncs, busquem la màxima difusió d'aquestes mesures, d'aquesta conscienciació doncs, de que la gent s'eviti fer aquestes activitats de risc i sobretot en aquesta època doncs, tan complicada.
27: I després hi ha un dels temes també eterns d'aquesta situació és que si els boscos estan prou bé, diguem-ne, no? Si estan prou nets.
10: Bé, si em permet, no és només... L'afirmació és molt, molt difícil de contestar.
27: Yeah.
10: Només per dir, si estan els boscos nets bruts, hi ha molt més factors que intervenen amb el que és, doncs, aquests incendis que es produeixen. Com ha comentat també, doncs, el canvi climàtic i cada vegada, doncs, aquests efectes més adversos, no només amb incendis, si ja ho veiem, inundacions, sequeres, ventades... I per tant... El que diem sempre nosaltres, vull dir, la millor manera de que no, un incendi forestal no afecti doncs, a persones, al territori i a infraestructures és una cosa molt òbvia, és que no es produeixi. Per tant, és el que estem centrats nosaltres des del cos d'agents rurals, és fer aquesta prevenció i intentar doncs, evitar que no es produeixi cap incendi o els mínims possibles.
27: Clar, jo és el que volia dir, és a dir, d'una banda tens aquest debat etern que com vostè comentava, ja fa temps que tenim, però de l'altra, hi ha qui diu, escolteu, és que el tema és que les condicions meteorològiques són tan extremes que ens hi haurem d'acostumar sí o sí, però són tan extremes que et dona lloc doncs, a aquestes flamarades que sentíem que ens deien abans els bombers, no? Una flama de 20 metres, em sembla recordar que comentava. Vull dir que la vegetació està com està.
10: Sí, correcte. La vegetació amb aquestes condicions meteorològiques que tenim està doncs, molt, molt disponible, és a dir, està molt disponible per cremar i fa aquestes, doncs, aquestes flamarades i aquesta intensitat. I sí, a veure, tot

0: el primer grup de l'oposició que contribueixi a la governabilitat del país en comptes de posar pals a les rodes. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
1: Amb els pressupostos aprovats i a l'equador de la legislatura, el diputat juntaire Albert Batet demana canvis al govern. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, evita contestar-li i emplaça el partit de Puigdemont a votar al Congrés la condonació del deute del Fla i el nou finançament.
2: Ja l'aviso, li venen 2 anys de calvari, submisos al PSOE i un govern que, a més, és mal gestor. I això acaba de començar. Canvien el rumb, facin els canvis de govern que pertoquen, estan a mitja legislatura, tenen els pressupostos aprovats.
3: Posaran pals a les rodes al futur del país o no? Contribuiran a la governabilitat de Catalunya? Contribuiran a enfortir els serveis públics? Aquesta és la pregunta que s'han de fer vostès i crec que és la pregunta que s'està fent tot el país. On són vostès?
1: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: El laborista britànic Andy Burnham s'apropa més a Downing Street. Avui s'obre el període per presentar candidatures al lideratge del Partit Laborista en substitució del primer ministre Keir Starmer i és l'únic que ha anunciat la intenció de fer-ho. Si ningú més ho fa, dimecres que ve serà proclamat guanyador, divendres serà nomenat oficialment en una conferència extraordinària de la formació i el dilluns següent es produiria el relleu al capdavant del govern britànic. L'exalcalde de Manchester, de 56 anys, necessita el suport d'almenys 81 diputats seus, cosa que té garantia. Molt popular i amb bona oratòria, els laboristes el veuen com la figura capaç de resistir l'embat de l'extrema dreta de Nigel Farage. Esports, Marcos García.
5: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc a les 10 del vespre. La selecció espanyola ultima la preparació per enfrontar-se demà amb Bèlgica. D'aquí una hora, Pere Romeu firmarà la renovació com el tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. A més, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, s'assegura durant la presentació com a nova jugadora del London City Lionesses que s'ha decidit per l'equip anglès, en part perquè és un club independent sense equip masculí. També aquest migdia l'Espanyol presentarà el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. És el tercer reforç de cara a la temporada vinent. Moscardo té 20 anys i arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Es disputa avui la 6a etapa del Tour de França, 186 quilòmetres, amb l'ascens al Tourmalet de categoria especial i també 4 ports més. El noruec Torsten Train defensa el mallot groc a la ronda francesa. I a Wimbledon avui semifinals femenines. Coco Gauff, que és la 7a cap de sèrie, s'enfronta a la txeca Carolina Mukova, que és desena cap de sèrie. També la txeca Linda Noskova, 9a, juga contra l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que és 12a cap de sèrie.
6: Fins aquí les notícies.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: I ara sí, recta final de l'Àgora amb el Jofre Llombard, l'Assumpte Escarp, l'Ignacio Rigau i el Jordi Mir. Abans el Jordi, abans de parlar amb el Xavi Blajoana, obria el meló del debat d'aquestes declaracions que va fer abans d'ahir Alberto Núñez Feijóo, parlant de les baixes, dient, fins i tot va fer servir la paraula càncer i dient que no podia ser que una persona de baixa cobrés el mateix. I després és veritat que ahir el seu partit el va matisar una mica dient que se referien al frau, no referien a tots els casos, Ignacio.
9: A veure, jo crec que potser la forma de escometre el tema és maldestre, però el tema s'ha d'escometre. És a dir, i fins i tot la pròpia Generalitat del PSC, en aquest cas, va intentar aproximar-se a la qüestió o al frau en baixes mèdiques d'una manera que també va ser maldestre. És a dir, potser és un d'aquells temes que no hi ha manera d'aproximar-se sense generar ampolles o sense generar certa tensió. Però és veritat que hi ha frau en les baixes. És veritat que hi ha, diguem, un marge de cert gris amb les baixes, especialment les vinculades amb la salut mental. És veritat que hi ha un problema d'absentisme i és veritat també que tenim no menys de 1,2 milions de persones en aquest país, a Espanya, percebent una incapacitat temporal, i tenim fins i tot retards, d'aquest tema també se'n parla molt poc, retards en els tribunals mèdics que atorguen aquestes incapacitats. Normalment són a partir dels 2 anys, has de passar de baixa, has de passar una avaluació per veure si tens capacitat física per continuar realitzant el teu treball de forma modificada, o has de canviar de treball, o no pots realitzar cap treball, no? Doncs ara tenim retards fins i tot, hi ha col·lapse en la gestió d'aquests tribunals mèdics. Per tant, ja és una qüestió que s'ha d'abordar, sens dubte. S'ha d'abordar.

0: que precisament rau, crec que tota la controvèrsia, en les baixes mèdiques, sens dubte. Per tant, jo crec que potser el pitjor que podem dir de Feijóo en aquest sentit és haver utilitzat la palabra càncer, que no és apropiada ni molt menys, i haver-se llançat a aquesta piscina d'una forma, com dic, potser una mica tosca.
1: A sobte.
2: Sí, tosca, és perquè vamos usar la paraula càncer quan estàs parlant de malalts ja em sembla fora de mida i, a més, jo crec que al final les va perdre. És difícil, hi ha una cosa que té raó, és a dir, jo crec que hi ha un nivell d'absentisme que existeix. Una cosa és l'absentisme, aquell que no està justificat, i l'altra és la baixa laboral, no? Però fins i tot ell va dir, te vas a coger la baja. No, perdoni, la baixa li dona un professional sanitari, és que tot plegat semblava una mica. Ara, hi ha coses com, per exemple, que la inspecció laboral realment funcioni, que l'ICAM doni les incapacitats, la revisi, faci... O sigui, tot en el sector sanitari, això de la inspecció està molt mal vist. En general, no hi ha cap professional que vulgui ser inspector sanitari. I, per tant, o d'alguna manera, no? Prestigies també això, com un d'això, o serà difícil. I després, quan es va plantejar aquí, i ho va plantejar la consellera, en realitat, jo crec que l'escull més fort és si retardes. O sigui, si jo vaig amb un mal d'esquena i em demanen un TAC i resulta que no me'l fan fins d'aquí un mes, què fa el professional sanitari si jo continuo tenint mal d'esquena? Doncs allarga la baixa. El que has de fer és canviar les llistes d'espera de les proves complementàries i, sobretot, dotar l'atenció primària de mecanismes per fer les proves i que no ho hagis de retardar. Vull dir que hi han coses que es poden fer. Ara, plantejat com ho ha plantejat, que barrejava absentisme, baixa, te coges la baja, i, a més, amb unes dades que tampoc eren, perquè la població activa ha crescut un 36% des del 2014. Si tu agafes dades en brut i dius, és que creix l'absentisme, home, també ha crescut la població laboral, si vostè no ho posa en relació, acabes tenint un problema. Ara, és un tema que s'ha d'abordar i des del sector sanitari també s'ha d'abordar.
1: Jofre.
3: Mira, aquí, avui, sembla que hi hagi un mateix patró, que és canvi d'escenari.
1: I pensava que anàs i que vol ser de policia, també,
3: això. No. I cúmul de circumstàncies. És a dir, efectivament, en el tema d'absentisme i de baixes mèdiques hi ha un cúmul de circumstàncies i una ja me l'ha manllevat, ja me l'ha fet servir l'assumpte, que és, efectivament, si el que hi ha és un retard en el circuit mèdic i la persona està malalta, no veig gaire més solució que posar la baixa a l'espera de la prova. Potser allò que dèiem de cadascú posi de la seva part, si el sistema sanitari, obro parèntesi, que ja està prou tensionat, tanco parèntesi, pogués accelerar les proves mèdiques, aquesta baixa també seria inferior. Sobre les declaracions de Feijóo, jo crec que hi ha un error, com es diu en castellà, de bulto, que és la paraula càncer. Jo que ara em dedico a assessorar comunicativament i assessorar comunicativament a polítics, diria que és un error majúscul, tant que inhabilita la resta del debat. Ja està. De la mateixa manera que hi ha aquella expressió que es diu reductio ad Hitlerum, que sí, és quan tu estàs debatent una persona, estàs intercanviant arguments i et diuen nazi, allà s'acaba la discussió perquè ja no pots dir més, crec que la paraula càncer doncs també s'hi acostaria, perquè quan planteges una cosa com un càncer, i més en l'àmbit sanitari de persones malaltes, crec que doncs això inhabilita absolutament la resta del debat i ja crec que el desplaça cap a una nova ocasió. Torni-ho a provar una altra vegada quan sigui...
1: Torni, perquè... marxi a casa, rumi i torni,
3: clar,
1: no?
3: Clar, perquè sí que és veritat que hi ha un cúmul de circumstàncies, sí que és veritat que hi ha uns canvis d'escenaris, sí que és veritat, sense voler criminalitzar, al revés, subratllo, perquè m'hi he trobat com a cap, que hi ha una nova generació de treballadors que vetllen molt més per la seva salut, per la seva salut mental, i crec que ha de ser així. Però crec que el sistema no està preparat per fer-hi front. Crec, per exemple, una cosa que m'ha passat com a cap, si tu estàs malalt i tens la baixa mèdica, el teu cap no es pot posar en contacte amb tu, ni que hi hagi la relació humana,
1: clar,
3: que fins fa 15 hores era de «Ei, què tal, com estàs? Bé». Et trenques el braç i t'has de mesurar molt les paraules de «Què tal aquest braç?», perquè em preocupa la persona. Em preocupa. «Ei, com tens el braç?». No t'estic fent la pregunta per veure
1: quan
3: et poses bé i quan tornes, no?
1: Sí.
3: I també crec que aquesta legalitat, avui estic legalista, també ha de ser canviant, no? I tothom crec que s'haurà d'adaptar a aquest nou marc.
1: Rematem-ho, Jordi.
4: A veure, si ho fem ràpidament. Per afegir coses que no s'han dit, jo crec que a la intervenció de Feijóo hi ha dos problemes afegits, que és quan dona a entendre que la gent s'agafa les baixes autònomament, com si diguis no vull anar a treballar, i llavors aquí confonem una baixa amb l'absentisme, i després, quan hi ha també una imprecisió considerable sobre la gent està cobrant el mateix que cobraria quan està treballant. Jo crec que aquestes imprecisions el penalitzen perquè necessitem tenir un debat seriós. I enllaço amb l'entrevista que teníem amb el Xavier Vilajoana i l'última pregunta que li feia a Ignacio, i amb això acabo de dir, ei, però estem davant d'una mala pràctica o davant d'una qüestió que hauríem de regular millor? Perquè, molt ràpidament, tenim uns estudiants egipcis que han vingut a fer a estudiar aquest estiu aquí, a qui els estan cobrant 3.000 euros per un pis, perquè s'aprofiten d'ells, col·locant-los com a turistes, quan són estudiants i els haurien d'estar cobrant 1.000. Yeah. I tenim el cas de les diferents cases ursoles que tenim a Barcelona, on tu podries estar pagant 800 euros i et passen a pagar 2.700, 3.000. Una cosa és il·legal, d'acord amb la legalitat actual, i una altra cosa és una mala pràctica, no? Però és legal. Llavors, hem de tenir un debat seriós, més enllà dels interessos de cadascú, on ens hem de trobar per aquestes qüestions plantejar-les seriosament.
1: Jofre Llombart, Assumptes Carp, Ignacio Rigao, Jordi Mir, moltíssimes gràcies. Ànims amb la calor.
3: Sí, igualment.
4: Igualment.
2: Doncs ànims els estem per sortir.
1: Sí.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
4: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
3: O una nevera, la rentadora, el forn...
4: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
3: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
4: Consulta els models i marques que hi participen.
5: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Irene Cordón, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Irene Cordón ja la coneixeu els oients, doctora en història antiga, egiptòloga. Vam parlar l'estiu passat, aquí al matí de Catalunya Ràdio d'estiu.
1: Sí.
0: I aquesta vegada t'hem enredat per venir cada setmana.
1: Jo estic encantadíssima.
0: Que bé.
1: D'aquesta enredada.
0: Perquè la Irene, en el seu últim llibre, fa una mena de comparació entre els faraons i els líders que tenim ara mateix, econòmics fins i tot, no només polítics,
1: sí.
0: I li vam dir, escolta, per què no busquem lliçons que ens pot donar la història per entendre l'actualitat que ara comentàvem a l'Àgora, per exemple.
1: Sí, sí, es tracta d'això. És a dir, sí. Moltes vegades em pregunten, no, per què sí. Estudies història antiga, i una de les meves respostes és que per entendre aquest clar. Present es fa imprescindible conèixer el passat, sobretot per no cometre els mateixos errors. Clar. I malgrat tot, el ser humà
0: caient.
1: I anem caient. I una i dues i tres vegades.
0: I les dues coses. Jo tenia, vaig tenir el professor Josep Fontana, sempre em deia algú que es vulgui dedicar a la història i no mirar el diari cada dia i no consumeixi notícies, malament rai.
1: Fatal.
0: Sí, oi?
1: Molt malament.
0: Sí, sí.
1: I fins i tot també els hi demanaria i els hi proposaria a tots els polítics i polítiques del país
0: sí.
1: Que estudiessin història i filosofia. Sí. I escoltessin més la ràdio.
0: Exacte, ens escoltessin a nosaltres. Aviam, Irene, nosaltres volem començar, evidentment, ara fa uns dies doncs, hem hagut d'explicar malauradament la tragèdia de Veneçuela, els terratrèmols del doble terratrèmol de Veneçuela, com es pot capgirar la vida de milers i milers de persones en segons, cases esfondrades i tot això, i això ens remet també a episodis històrics que també ens ensenyen que això ve de lluny. Eh?
1: Això ve de lluny i jo crec que la primera imatge que tenim, si mirem cap al passat, és Pompeia.
0: Clar.
1: Jo crec que és el sinònim, no? Pompeia d'aquestes desgràcies naturals que, malauradament, doncs, un dia per l'altre, de fet, qüestions d'hores, de minuts, doncs trasbalsa, no? La vida no d'una persona, sinó de tota una ciutat, de tota una civilització, de tota una cultura. No només Pompeia, hi ha altres casos, però jo crec que el més conegut és aquesta Pompeia del segle I de la nostra era.
0: Què va passar a Pompeia? És a dir, abans, el volcà és un dia qualsevol, diguem-ne, o és un dia...
1: És un dia qualsevol. És a dir, Pompeia, hem de pensar que Pompeia, Herculà i Estàvia, eh? Són diversos nuclis, els tres més importants i coneguts. Estem al segle I de la nostra era, estem en una època on hi ha l'imperi romà, hi ha una dinastia molt bona, que és la dels Flavis, l'emperador es diu Tit, és dels bons, és dels forts.
0: És dels bons, què vol dir?
1: Que
0: és
1: doncs que, entre d'altres coses, va inaugurar el Coliseum, amb tots els jocs, dels gladiadors, etc. Per tant, i quan fem aquest estudi de la història antiga, veiem doncs, que són aquestes dinasties poderoses. I veiem una gent, uns homes i unes dones, que viuen en una ciutat que està a la campanya, que està a la bahia de Nàpols, al Mediterrani. Nosaltres ens podem fer una idea d'aquesta llum, que el seu dia a dia és molt semblant al nostre. Jo em vull imaginar a primera hora del matí com el forner està traient el pa del forn, com aquella olor s'està escampant per tots els carrers, com la canalla s'està preparant per anar a jugar, com els negociants estan obrint doncs, tots els seus comerços, com els polítics estan preparant tota la seva jornada electoral, i cada cop i volta, sense quasi previ avís, tot això s'acabarà. Llavors, aquesta gent que es va llevar aquell dia, aquell matí, com tants i tants dies, amb les seves pors, les seves inquietuds, amb les seves il·lusions, ells no ho saben encara, però s'està a punt d'acabar. Exacte.
0: Que bèstia. Tot això per un volcà, clar.
1: Sí, és el Vesuvi. Sempre el anem associat al Vesuvi.
0: El mític Vesuvi, no? Sí.
1: El mític Vesuvi, que a més quan hi anem encara el veiem,
0: sí.
1: Aquell Vesuvi, que no és la imatge que tenia, era molt més gros, evidentment.
0: Ah, sí, eh?
1: Clar, és un volcà, jo no sóc volcanòloga, però els experts amb el tema diuen que hi ha molts tipus diferents d'explosions volcàniques, llavors n'hi hauria una que seria més líquida, com la imatge típica de Hawaii, que
0: sí.
1: És boom, que semblen uns focs artificials,
0: sí.
1: Oi, que pam, van saltant llumetes
0: sí,
1: i que la lava és molt líquida,
0: sí.
1: Però després n'hi ha altres erupcions, com la del cas del Vesuvi, que la pedra és molt més densa, costa més, llavors queda com taponat aquest volcà, i en el moment que explota, ho trenca tot,
0: clar.
1: Trenca fins i tot el volcà.
0: Sí,
1: de fet, si tu mires bé,
0: literalment esclata.
1: Va esclatar. Això què vol dir? Que prèviament segurament van haver avisos, segurament van haver tremolors de terra, perquè va quedar com taponat i això és com una olla a pressió. Llavors, què és el que passa? Que en el moment que va esclatar, doncs, sabent que es va enfilar tota una columna de fum, les fonts, perquè tenim una font ocular boníssima, que és Plini el Vell. Plini el Vell és un home que té una curiositat immensa per la mare naturalesa, que tenia la gran sort per ell de ser en aquell moment en aquesta bahia de Nàpols, i quan veu aquella explosió, aquella columna de fum en forma de pi, ell diu, creiem que aquesta columna podia mesurar uns 30 quilòmetres, diem-ho en metres que sembla més gros,
0: sí.
1: 30.000,
0: sí.
1: Sona molt més gros,
0: sí, sí.
1: I que, evidentment, de fum, però també d'escòria volcànica, i que allà hi havia gasos, i que s'enlaira cap al cel, llavors aquest Plini el Vell, amb aquesta curiositat, que normalment la persona curiosa també és una mica imprudent, s'hi va acostar, i sabem que és la víctima doncs, més famosa d'aquesta erupció volcànica, que és Plini el Vell. El que passa que el seu nebot també ho escriurà una carta a Tàcit i li explica explicarà com el seu tiet va morir allà i tot el que havia observat i havia deixat per escrit.
0: Per tant, és interessant això que deies de les característiques del volcà, perquè s'assembla molt a un terratrèmol. És a dir, a vegades la imatge aquesta que traiem del volcà és la lava que es va acostant a poc i que ens dona temps d'evacuar. Aquí no, aquí és una... D'un moment per l'altre.
1: D'un moment per l'altre, malgrat que creien que van haver
0: aquests avisos,
1: aquests terratrèmols, aquests moviments de terra. Clar, l'altre tema és què fas tu amb aquests avisos, no? Si et penses que és només un petit avís, però és evident que la gent no sabia que anava a passar això, si no, no hauria mort tanta gent. I sí, és interessant veure aquestes explosions diferents. N'hi ha una altra de molt semblant amb un jaciment que es diu Akrotiri de Santorini. L'illa de Santorini era l'antiga illa de Tera i també és una illa volcànica i també li va passar exactament el mateix. Va quedar taponada perquè era com molt densa aquesta lava, no? I llavors, al quedar taponat, bum, al moment que fa l'explosió, trenca l'illa sencera. I Pompeia va passar quelcom semblant.
0: Deia això d'un minut perquè quan tu visites Pompeia, que veus aquelles siluetes d'aquelles persones, que fins i tot n'hi ha alguna com arremolinada, diguem-ne...
1: És impressionant.
0: És molt heavy perquè penses... Hosti, això vol dir que realment va ser d'un segon per l'altre.
1: Un segon per l'altre, més estan com congelats. Pots veure, a més, aquells gestos de el pare i la mare que està agafant a l'infant. L'home que té una clau a la mà i està tancant una porta, el que està corrent, el que porta només unes monedes de plata o d'or a la butxaca, que s'està posant la mà a la butxaca. Per tant, és com un instant que queda congelat. Això és el que té Pompeia. Que realment hem de saber, a més, que aquests motllos que ens han arribat no són les persones, és el motllo de guix, que és una tècnica que es va utilitzar al segle XIX per aconseguir-ho, però que estem veient fins i tot l'horror en aquelles cares, aquella desesperació, i com queda tot de cop i volta congelat amb el temps. Aquesta, per mi, és la gràcia, no?, de Pompeia, que malgrat també la imaginem sempre com una ciutat de la mort, era una ciutat molt viva, va estar 700 anys que era molt viva, i sempre dic que, clar, l'explosió del Vesuvi, jo dic que és la pila, que és el darrer capítol d'aquesta història, però que pots veure les cares d'aquestes persones de fa quasi 2.000 anys, llavors pots veure, no, realment, qui els hi hauria dit això, qui els hi hauria dit que els hi podia passar, és increïble.
0: Quin dia entra en erupció el Vesuvi? Quina és la data, ho sabem?
1: Aquí, aquesta és una de les coses més problemàtiques que tenim, perquè fins ara sempre s'ha dit que és la matinada del 24 al 25 d'agost de l'any 79. Què és el que passa? Que gràcies a l'arqueologia, que és una ciència fantàstica i meravellosa per poder fer història, que agafa bàsicament els vestigis materials per poder fer aquesta història, a través d'aquestes excavacions arqueològiques hem vist que és impossible que hagués passat el mes d'agost. I per què? Entre d'altres coses, aquests motllos que ara comentàvem d'aquesta gent... Són homes i dones que porten jerseis de llana. Freddy, has anat mai a Pompeia al mes d'agost?
0: No, va ser... Jo hi vaig anar, crec que era un juliol.
1: I la
0: llana que ha sobrat bastant.
1: Per tant, això és impossible. Però després hi ha altres dades que ja són concloents. S'havia fet la verema. La verema a finals de setembre s'havia fet, perquè sabem que hi ha una casa a la Vila dels Misteris que es dedicava a la producció del vi, i veiem, ja havien fet la verema. També podem veure restes de fruites, i són fruites de tardor, castanyes, una mica ja de figues les darreres, i llavors tot això ens indica clarament que es deuria produir a finals d'octubre. La carta que escriu Plini el Jove, Tàcit, diu que va passar el mes d'agost, el que passa que hem de mirar el calendari i hem vist que al llarg de 2.000 anys aquell agost corresponia a la tardor. Nosaltres sabem aquests anys de traspàs, que s'han de canviar alguns dies, i sabem que el calendari el nostre, si bé agafem el de l'època, ha patit moltes modificacions, Gregúria, etcètera, etcètera. Per tant, hauríem de sumar tots aquests dies, i llavors veiem que efectivament això va passar a l'estació de la tardor.
0: I és molt curiós perquè és d'aquestes coses, és d'aquests episodis històrics que fascina molt Pompeia. No sé si per aquestes imatges que tu dius quan vas allà, jo tinc molt present quan vaig veure les siluetes aquestes, aquests motlles, i jo he de preguntar, però un moment, això és de debò? Perquè en aquell moment et costa molt de creure, segurament. És d'aquestes desgràcies de la història antiga, dels que veus més a prop, diguem-ne.
1: Clar, Pompeia és impactant en primer lloc perquè per mi no és només un jaciment arqueològic, és una càpsula del temps que et permet anar cap allà i quan veus aquests cossos o quan et passeges per aquells carrers, quan entres a les tavernes, als establiments de menjar ràpid, a les domus, que són aquelles cases immenses de més de 3.000 metres quadrats, o aquelles cases més senzilles, o a l'Upanar, que seria el prostíbul, te n'adones que tens contacte amb la vida quotidiana. És a dir, ja no estudiem la història de Roma des d'una vessant política, des del Senat, sinó que ens apropem a la gent. I jo crec que la millor manera de conèixer una civilització és precisament estudiant la seva vida quotidiana. Jo crec que és impactant precisament per això, perquè ens connecta amb aquesta gent i ens n'adonem que no hem canviat tant, que aleshores i ara seguim fent exactament el mateix, i que això ens hauria pogut passar a nosaltres, perquè segueix passant. Encara passa.
0: Sobretot que davant de X situacions som exactament iguals, no? És a dir, davant una situació extrema,
1: sí,
0: encara més iguals, diguem-ne.
1: Encara més iguals, i a més, en el cas de Pompeia, de nou gràcies a l'arqueologia, s'han trobat fins a 1.100 molles de persones.
0: Sí,
1: però això és una xifra, malgrat tot, petita, perquè és una ciutat, Pompeia, que sabem que hi vivien unes 6.400 persones,
0: wow,
1: diuen alguns autors, però d'altres diuen que 30.000. Heu de pensar que és una ciutat que, clar, estava allà al costat de la platja, la Baia de Nàpols, i que molta gent de Roma hi anava de vacances, una mica com nosaltres, que podem anar doncs Menorca, la Costa Brava, doncs passava això. Per tant, depenent de l'època de l'any, hi podia haver més població o menys. Posem que hi havia 6.400 persones. 1.100 és poc. Això què vol dir? Que els avisos que havia fet prèviament el Vesuvi va fer que, sobretot, moltes famílies de l'aristocràcia marxessin, se'n van anar. Per tant, jo dic que els cossos que veus és de la gent optimista, dels que creien que no passaria res si s'hi quedaven i s'hi van quedar. Per tant, és veritat que són molta gent, però malgrat tot creiem que és una xifra petita per la quantitat de gent que hi vivia.
0: Deies que Pompeia la tenim associada a la mort perquè era una ciutat de molta vida.
1: Això és el que jo vull recordar. Exacte, Pompeia, sabem que va ser fundada a finals del segle VII, inicis del VI d'abans de Crist, per tant, portava 700 anys amb molta vida. Quan et passeges per aquells carrers, te'n pots adonar d'aquesta vida, perquè ho palpes, ho vius, ho veus, i malgrat tot parlem d'aquesta Pompeia de la mort. Jo dic que és només un petit aspecte, però a mi m'agrada anar, per exemple, a l'amfiteatre. Dius, aquí s'hi van fer, doncs, aquells jocs. Clar, em vull imaginar una miqueta el Camp Nou, no?, de l'època. La gent eufòrica que va cap allà per veure com els seus gladiadors lluitaran contra els del costat, o els de Capua, o els d'Alexandria. I que això, doncs, feia... transmetia aquest sentiment de grup, de pertenença a la ciutat de Pompeia, estar orgullós d'aquesta Pompeia, de ser pompeià i ser pompeiana. I clar, llavors, jo hi veig molta vida, i malgrat tot, només ens ve la imatge de la mort. Clar. Insisteixo, és només al final, però vull que veieu això. Heu de saber que gràcies a Pompeia podem fer estudis de vida quotidiana a Roma. No els podíem fer, perquè tot era a partir dels textos que ens arribaven, i clar, sempre fa referència al Senat, que si aquests emperadors, que si al final de la República... Però la vida, la gent, com vivia? El 99% de la població, com vivia? Llavors, això Pompeia ens ho pot donar.
0: I el que deies abans, que també és de les coses que quan la visita es crida molt l'atenció, el tema dels prostíbuls i tot això. Això és un tòpic? Que era una ciutat molt sexualitzada, diguem-ne? O hi ha part de tot? O hi ha de tot? Ui, quina cara!
1: No, perquè és veritat que la gent li fa molta gràcia anar a veure aquell
0: lupanar... No,
1: No, són establiments molt senzills i a més veiem també un art molt eròtic, el que passa que també, a veure, jo li trauria importància perquè també hi havia escoles, hi havia temples, hi havia moltes altres coses que la gent no comenta. Sí que tota la ciutat està farcida de símbols fàl·lics, no sé si el recordes, que
0: veiem,
1: ui, hi hauràs de tornar. Per exemple, al carrer veus com en forma de fletxa, que sembla que t'estigui indicant cap a l'upanar, el que passa que hem de recordar que el símbol fàl·lic en aquesta època és com un amulet i que aboca la fertilitat, a la bona sort, i per tant, jo crec que sense voler llegim aquests símbols amb una mentalitat com molt cristiana. Llavors, aquella època, doncs, la sexualitat era quelcom molt més banal i estava molt més normalitzat, jo diria que avui en dia. Per això te'l pots trobar aquests prostíbuls allà al mig del carrer.
0: I abans deies menjar per emportar?
1: Sí, és que no ens hem inventat res.
0: Hi havia globo allà, també?
1: Doncs, goita, és que hi havia moltes coses, evidentment, no? És que no hem canviat tant, seguim sent els mateixos,
0: no?
1: I sí que, sobretot per la gent pobra, que viuen en unes condicions, en uns habitatges molt petits, però molt petits, i alguns molt precaris, que es diuen tuguri. De fet, la paraula tuguri ve d'aquí. Sí, el tugurium ve de la paraula en llatí tugurium, que és un establiment... És que no és ni un habitatge, o sigui, seria allò més precari i que tan sols és un lloc per poder-hi dormir, però que no hi pots ni cuinar. Per tant, efectivament, tota la ciutat de Pompeia és plena de tavernes. O sigui, és un poble, els pompeians i pompeianes els agrada molt veure. Vi rebaixat amb aigua,
0: de bars,
1: mel...
0: Bars, una altra
1: però
0: cosa
1: això
0: no.
1: És molt mediterrani, Freddy. Jo crec que això ja ens ho portem a la sang.
0: Si no ho haguessis dit tu, ho hagués dit jo.
1: I després hi hauria el menjar per emportar, el menjar preparat. Sí, molts establiments amb aquest menjar, per tant, no hem inventat absolutament res. I hem de recordar, a més, que quan parlem de l'Imperi Romà o dels antics romans, de la mateixa manera que jo dic que el català va lligat al pa amb tomàquet i un bon raig d'oli, d'oliva, doncs els pompeians i pompeianes i els romans en general, a la salsa garum, el garum, que estava feta a partir d'un peix fermentat. Llavors, això no podia faltar mai, hem trobat establiments on venen aquest garum, i mira, una curiositat molt interessant, s'ha trobat un establiment que posa garum kosher, Llavors ens està indicant que hi havia una comunitat jueva local important vivint a Pompeia.
0: Boníssim.
1: És boníssim. Aquestes coses no les podríem saber si no s'hagués trobat aquesta Pompeia congelada en el temps. Ja ho sé que està carbonitzada, però a mi m'agrada dir congelada, perquè pots veure tot i cada un d'aquests detalls i de cop i volta passa això, no? Dius, goita, clar, com no hi havíem pensat que hi podia allà viure tota una comunitat jueva?
0: I què ens ensenya Pompeia de les diferències entre homes i dones, la situació d'homes i dones en aquell moment?
1: Clar, en aquest moment la posició de la dona, sabem que la romana és una societat patriarcal. Sí. Sovint s'ha dit que està completament silenciada. Jo aquí vull matisar, perquè si bé la dona grega sí que jo dic que està relegada al gineceu, que és una estança de casa i que no pinta absolutament res, a Pompeia podem veure que les dones, sobretot de les classes socials benestants, perquè aquí no podem posar les dones totes al mateix sac,
0: és a dir,
1: la dona d'una casa benestant, veiem que saben llegir i escriure, moltes d'elles, i que fins i tot administren uns patrimonis molt grans. I per tant m'està situant a una dona en una posició, en una visibilitat que creiem que no hi era. Evidentment, està fora de tota la vida política, legalment està en una posició totalment inferior al que seria a l'home, aquesta figura el pater familias, no romà, però sí que veiem que està molt més activa del que ens podíem imaginar. Hi ha fins i tot alguns frescos molt bonics on veiem la dona que sosté amb les mans una tauleta de cera amb l'estilet perquè sap llegir i escriure i sap dur la comptabilitat, per exemple, d'un negoci.
0: O sigui, se la representa o escrivint o portant números, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Eh?
1: I veiem que forma part, sí, d'una escena on està amb el seu marit i dius, mira, goita, és ella la que està portant això. Per tant, a mi ja m'agrada veure aquesta visibilitat. Evidentment que no hi ha una desigualtat de gènere tremendo, però sí que val a dir que la veig visible a Pompeia, cosa que a mi m'emociona molt.
0: I econòmica? Desigualtat econòmica?
1: No, absoluta.
0: Perquè abans deies que els rics havien marxat abans d'hora. Per tant, quan entra en erupció devien pillar els més pobres, no?
1: És que Pompeia es veu tant la diferència jeràrquica. Sí. Penseu que hi ha, per una banda, hi ha aquelles cases que nosaltres diem domus, a les cases romanes, que què és el que passa? Que sovint ens pensem que tots els romans i romanes vivien en aquestes domus. Sí. Ah. Abans us deia una, la casa del Fauna, que té 3.000 metres quadrats. Dos atris, dos peristils, jardins, cambres de luxe. És una gent que vivien amb esclaus, amb jornalers. Però, clar, al costat que hi trobes aquests tuguris, trobes aquestes cases més petitones. Per tant, la desigualtat era tremenda, molt gran. I a més és curiós perquè està bastant barrejada. Si veus aquesta casa, aquestes domus immenses i just al costat, veus un petit establiment d'un negoci però molt rudimentari que està allà enganxat i dius, carai, com pot ser, no? Això sempre ha sigut així. I a Roma doncs es veu clarament. I aquesta gent benestant i que tenen doncs aquesta classe social més alta, doncs evidentment són els que formaven part de l'administració.
0: Sí. Com anaven, diguem-ne.
1: Manaven.
0: Això també ens remet al moment actual,
1: diguem-ne. Sí, i les famílies es barrejaven entre ells, perquè són matrimonis concertats i al final, tot es repeteix.
0: Amb la Irene Cordon estem parlant de Pompeia. Si poguessis portar un objecte de Pompeia, posar-lo aquí sobre la taula de l'estudi, quin triaries?
1: Una clau. La clau d'una casa.
0: Ah!
1: La clau d'una casa.
0: Oh, que bo.
1: Perquè jo crec que sí, que això defineix molt bé el que és Pompeia. És realment el creure que estàs tancant una porta i que hi tornaràs, i és la clau que no va obrir la porta en aquell moment i que vam haver d'esperar 1.900 anys, quasi 2.000 anys, per tornar-ho a fer i a recuperar. I per tant, aquesta clau per mi és el símbol de Pompeia.
0: Quan parlem d'una clau de casa, ens hem d'imaginar la típica clau així gran.
1: Sí.
0: A mi aquestes coses són les que em flipen. És a dir, de pensar que tants anys enrere ja hi havia una cosa que, en essència, de nou, no ha canviat tant.
1: Quan una cosa funciona...
0: L'hem maximitzat, l'hem minimitzat, és
1: ja
0: més petita.
1: Però quan una cosa funciona, no... Sí. Per què canviar-la, no? I en aquest cas, a més, nosaltres som molt romans, sempre dic, no?
0: Ah, sí?
1: Molt. Que a mi
0: ja me'n recordo que havies dit això. Sí,
1: a mi m'agradaria més ser iber, si ho soc sincera, perquè és la gent autòctona aquí, és quan van romanitzar la península ibèrica, però la nostra manera de fer, de pensar, és molt romana, que alhora és hereva de la cultura grega.
0: Sí.
1: I per això els entenem també, no? I per això també quan ens passegem per Pompeia diem, és que som iguals. Dius, clar, és que són els nostres avantpassats.
0: Són els avis.
1: Són els besavis o els avis, sí. Probablement si fessin un estudi d'ADN veuríem que sí. I tant, absolutament.
0: Lliçons de la història amb la Irene Cordon. Quina lliçó hem de treure d'aquestes, totes aquestes que han dit? Ens en quedem amb una o dues del que vam veure a Pompeia? El que va passar a Pompeia.
1: Clarament diria ser conscient de la fragilitat de la vida. Ho veiem aleshores i ara, i que per tant, cal viure-la al màxim.
0: Quin bon missatge per acabar, escolta, rodonet. Doncs Irene, la setmana que ve tornem a enredar. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.

0: Som 3CAT.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
4: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
5: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: Tres minuts i arribarem a 3:15. Mariola Cubells, com estàs?
8: Bon dia. No tinc capçalera?
7: És que ho he fet una
8: perquè
7: mica...
8: Perquè aquesta musiqueta que m'has posat, de dentista, què és?
7: Ara vaig a fer una confessió. Que és que ho he fet una mica expressament perquè aquest va ser un dels Rolling Gags de l'any passat.
8: Totalment, és sí. Que clar...
7: Tindràs capçalera,
8: Hombre, per favor,
7: per de
8: i si és pot que... ser amb el meu nom. Dit bé, perquè saps què passa? Que els meus companys pobrets, els meus companys de la SER de Madrid, cada vegada que fan una capçalera amb el meu nom, mai poden dir bé, només diu bé Francino Cubells.
7: Cubells.
8: Sí, Cubells, Cubells, també diuen Cubells.
7: Cubells fa ràbia, és a dir...
8: Cubells, ja t'ho dic.
7: Cubells fa ràbia.
8: Bueno, el teu cognom també...
7: Ui, no.
8: A més, el teu cognom...
7: I el nom, perquè...
8: I el nom, perquè és Frederic.
7: Exactament.
8: Clar, és Frederic.
7: Tu i jo, això ho hem comentat molt, i ho hem dit que jo...
8: Això és meravellós.
7: Parlant amb gent de Madrid, però on veieu l'accent? Frederic.
8: Sí, sí.
7: Frederic.
8: I Antoni.
7: Antoni. I Artur Mas, que li deien, te'n recordes?
8: I Artur. Això era meravellós.
7: Aviam, amb la capçalera bueno, provisional. Estàs? Molt bé, i tu?
8: Vale, va. Sí, molt bé, encantada d'estar amb tu.
7: Home!
8: El meu andorrà favorit.
7: Moltes gràcies. L'únic, no? Que deus.
8: Il·lustres, no conec cap més. De no ser estos que se'n van a evadir impostos.
7: Els teus amics youtubers, sí.
8: Exactament.
7: Jo faig tot el contrari. Jo vinc cap aquí a tributar aquí, imagina't.
8: Anda, que ja te vale. Així n'estàs tu, treballant en estiu.
7: Exacte. Bueno. Escolta, què...
8: Bueno, va, que ha sigut un any interessant.
7: Sí, oi? Sí, jo crec que sí.
8: Sí, anem a fer un repasset.
7: Va.
8: Val? Jo t'he destacat, podria haver destacat un fun de coses, però hem destacat cinc per a centrar-nos i per a, en fi, perquè si no estarem tot el dia.
7: Exacte,
8: val?
7: Vinga.
8: I mira, jo vull destacar, i sempre ho faig, que és la primera vegada en la història de la televisió,
7: Atenció, de la televisió,
8: que una dona de més de 60 anys, concretament 63, es posa al front d'un informatiu.
7: Sí.
8: Que és caram. Pepa Bueno.
7: Pepa Bueno, sí, senyora.
8: En l'Snow de televisió, a l'Snow de televisió espanyola. Això és trist, per una banda, perquè dius com és possible que no hagi passat mai, i alegre perquè, bueno, és una mostra de que es pot i de que algunes coses estan canviant o hi ha intenció de que canvien. És un fet absolutament puntual, No trobaràs res més, encara que fora d'Espanya sí, no trobaràs res més en la tele generalista.
7: Però fora d'Espanya tampoc n'hi ha tantes, jo crec.
8: Bueno, no? Tu en Europa trobes alguna francesa, sí, alguna anglesa. En Estats Units a voltes ha passat. Sí, sí. Yeah. Però per a nosaltres és la primera vegada, i per supost a la tele pública, és a dir, no. I això passa també amb les companyes que estan amb el presentador, és a dir, Matías Prats és un senyor de, no sé, no, ara mateix no sabria dir-te, però els 65 els té, no?
7: Segur, ara anem a mirar-ho, sí, vale, però sí. 75, algo... 75.
8: Què dius?
7: Sí, 14 de novembre vale. del 1950, tu.
8: Pues al costat té una dona que té 40, saps? I això passa molt sovint.
7: Molt sovint.
8: I jo sempre ho dic, perquè a mi pareix que tu saps que la tele crea, llança missatges, i és importantíssim que tu... A més, la presència de Pepa Bueno des del primer moment era una cosa insòlita, és a dir, una dona que no va amb vestidets de tirants en gener, que és una cosa també que... I superfenyida i amb sabates d'agulla, que és una cosa que jo no puc entendre.
7: Jo tampoc.
8: Al costat d'un home trajegat, però vamos, amb una corbata perfecta i amb 30 anys menys. No? No. Llavors, això ha sigut una bona notícia. Segona cosa.
7: Sí.
8: Tu saps la bomba de passapalabra?
7: Sí, home, el roscó.
8: Que ens pensàvem que se podia anar tot a la merda, directament. Estaven molt preocupats, Antena 3. Clar, tu pensa que aquest programa no només els hi dona audiència al programa, és un, té efecto arrastre.
7: Sí.
8: I aconseguís que el telediari de Vicente Vallès tinga moltíssima audiència, malgrat tot. Val? Per dir-ho d'alguna manera, també, no? I llavors estàvem preocupats. Doncs bé, saps que no poden utilitzar el rosco, han fet una altra prova, que es diu de la A a la Z, que és també, bueno, en fi, és adivinar paraules, tampoc és que... Endivinar paraules, Endivinar paraules... I continua perfectament d'audiència. No s'ha ressentit, la gent, bueno, ha seguit el programa com si tal cosa, s'acostumarà també a esta nova esdeber, és que la màgia esta del rosco, que formava part ja de tanta vida familiar i de tanta vida, de tanta companyia televisiva, ja no està. Jo el que no puc entendre de tot això és com és possible que Telecinco, que té els drets del rosco perquè en tota esta trifulca va comprar-lo, no s'ha adelantat.
7: Clar, és que ja m'ha parlat l'altre dia i estem igual, Vull dir, no...
8: No, però com és possible? O sea, tu si tens la estressa televisiva d'una telecomissa, ostres, pots posar en marxa un concurs, poses allí a treballar a 6 productores i li dius la primera paella, saps? I no tenim el concurs, no tenim... Clar, quan ells arriben, que suposa que arribaran i voldran competir, també a Passapalabra ja s'haurà tornat a institucionalitzar i s'aprova, ja formarà part del programa i la gent dirà ara què vols. Pues ara Cristian Gálvez, que ve de presentar la història del Papa aquí, pues no m'interessa.
7: Tu allò del Papa et va marcar, eh?
8: És que em va impressionar moltíssim.
7: Entre el carrusel i el carrusel.
8: Em va impressionar ell, la seva dona, Gálvez, els dos allí, presentant dient lo de la Iglesia Catòlica marcarà molts gols. No. I tota la posada en escena, saps? Era una cosa que...
7: Va ser
8: estava en casa veient-lo i digo, jo sóc el Papa i digo, me voy. És de veres que després van anar... És que televisivament parlant, això ha donat molt de joc.
7: Home, t'ho diràs.
8: Després em va anar a Canàries. Bueno, va passar per Barcelona, però en Barcelona va fer una cosa una miqueta més sofisticada. Clar, que sou catalans, no podíeu fer.
7: Ja faltava.
8: Llavors, i ara... Bueno, tu eres andorrà, però és el mateix, no?
7: M'encanta.
8: Bueno, la cosa, que després em va anar a Canàries i quan tu pensaves que lo que havien vist en el Bernabéu era cutre i era horrorós, Dios mío, la retransmisión de Canarias.
7: Sí, no vi res, no vi res d'això.
8: No. O sea, era el carnaval, pero tamisat per lo eclesiàstic. Era una cosa espantosa.
7: Yeah.
8: Però bueno, el cas, veurem allò en algun moment. Un altre tema televisiu que a mi me ha cridat moltíssim l'atenció i m'ha fet reflexionar. Saps el que ha passat amb la noia de... aquella noia socorrista que va dir fa... 10 anys, la Elia Doparda, perquè s'havia
7: enganyat. Home, sí, ho vam explicar l'altre dia, això. I tu vas confiar el comentari, sí, sí.
8: Sí. A mi... jo,
7: és molt interessant aquest tema. A veure, tira, perquè tinc moltes ganes de parlar-ne amb tu, això. Sí,
8: sí, he volgut portar-lo perquè... a mi em va fer reflexionar sobre una cosa, i és... jo, amb esta xica, no havia pensat. Val? Me passa molt, és a dir, pensem en els memes que tenim al nostre voltant, no? De gent que és real i que convertim en un gag televisiu, el recuperem, el repetim, l'abusem d'ell en l'APM,
7: ha
8: sortit
7: moltíssimes
8: vegades, no? La tele, a Tres Media, que és qui ho va fer, ho ha repetit, bueno, o sea, no te pots imaginar com, no? Però forma part, és una coletilla que forma part de l'imaginari televisiu col·lectiu, no? Llavors, parla molt de la crueldat de la tele i jo el que me pregunte és on està el límit?
7: Clar.
8: És a dir, esta dona té tot el dret del món a dir, allò va ser un moment concret, no estava en el meu millor moment, vull, per favor, que retireu ese moment, perquè tu ara entres i això encara està. És a dir, a Tres Media li ha de pagar 50.000 euros per l'abús, per la primera edició, etcètera, etcètera, però això està en internet. És a dir, cap de les tecnològiques estes dirigides per Tecnobrots va a fer res per llevar això i que esta xica tinga la seva impronta digital sense això, no? Llavors, quan jo vaig llegir que esta tia havia patit ansietat, havia tingut problemes per trobar feina, havia... bueno, havia tingut atacs de pànic fins i tot, no? De sobte vaig veure clarament que jo mai m'havia vist mil vegades Isegac i jo mai m'havia parat a pensar que esta dona era una dona
7: real. Era una
8: real,
7: persona, clar.
8: Amb família, amb interessos, amb problemes, etcètera, etcètera. I que no era un meme, o sigui, que no era una cosa. No sé com ho veus tu.
7: Jo és que ho trobo molt, molt interessant, perquè jo recordo... ara em diràs intel·lectual, però... ara fa uns anys...
8: Quan t'he dit jo intel·lectual? Ui. En quin moment?
7: No, jo recordo ara, fa uns anys hi havia un presentador als Estats Units, el que feia el programa de després del Letterman, a mi m'agradava molt, que és un tio escocès que es diu Craig Ferguson, que ell era d'aquests, clar, és el late-late, és el que fan més tard, per tant, és el que més malabava té contra tot el famoseo. I ell, tot d'una, en un monòleg, arriba i diu, mireu, us explicaré una cosa. Jo sóc alcohòlic. És a dir, ara estic en rehabilitació, però jo sóc alcohòlic. Diu, des d'avui no farem més acudits de Britney Spears, per exemple. I llavors el públic riu perquè el públic es pensa que això precedeix diversos acudits sobre Britney Spears. I el tio diu no, parlo molt seriosament. Diu, jo crec que la nostra feina, la dels còmics, ha d'anar adreçada cap a dalt, cap als poderosos. Diu, aquesta noia és una noia jove, que és evident que té problemes, això en aquell moment, quan és allò que entrava i sortia de rehabilitació,
8: total,
7: quan s'ha feit el cap i tot això, i li va dir, nois, me n'he adonat que aquesta noia, per molt famosa que sigui... és una noia que no està bé.
8: Clar.
7: Que no està bé.
8: Clar.
7: I a mi això em fa rumiar molt, perquè, plans, és clar, és molt divertit el clip aquest de l'Elia Oparda, però, clar, és que penses això. Penses, bueno,
8: però jo crec que la clau és el que has dit.
7: Sí, sí.
8: Bueno, que això ho diuen tots els grans humoristes, tots els grans còmics, que és l'humor de baix cap a dalt.
7: Cap amunt,
8: no?
7: clar.
8: Perquè si no... O sea,
7: clar, però vull dir, amb el tema Britney Spears un podria pensar, ja és cap amunt, perquè és algú molt famós i és algú que ho té tot. Bueno, ho té tot, sí, però és algú que és una...
8: En que s'ho mereix, d'alguna manera.
7: Exacte. Sí. En aquell moment era una noia molt joveneta que tot això la va superar.
8: No, jo això, en això penso... Mira, aquesta reflexió jo me l'he fet moltes vegades quan són persones conegudes i saps perfectament perquè conten com reben ells l'assetjament i estar permanentment ahí, però mai m'ho havia plantejat en una persona completament anònima, que
7: no saps ni com es diu,
8: ni com es diu, no forma part del teu món, és a dir, llavors me va fer pensar primer en lo que cruel que pot arribar a ser la tele com a concepte, l'audiovisual, i després el món d'internet, que esta dona està ahí ja per sempre,
7: per sempre.
8: És a dir, mai de no ser que guanyi alguna, que no sé si si ha presentat la demanda, no? Però no sé si... És que presentar aquesta demanda, tu imagina't com és. És que jo li estava contant a la meva filla el primer que va fer és buscar-lo.
7: Clar.
8: I va dir, sí, continua aquí.
7: Sí. Crec que aquí l'ha de treure... És a Tresmedia que l'ha de treure dels seus vídeos, sí, però clar, és el que deies tu abans, treu-lo de YouTube,
8: clar,
7: saps?
8: Dir, clar, exactament, treu-lo de YouTube, exactament. Ara, dit això, oye... ha guanyat 50.000 euros, que per Antena 3 és com per a tu prendre's un cafè,
7: tal
8: com t'ho dic, però almenys, mira, algo és algo, saps?
7: Sí, sí.
8: I sobretot senta una espècie de precedent que ens fa reflexionar. Jo no te dic que Antena 3 hagi actuat de mala fe, no, però ens fa reflexionar en tot això que tu comentaves, és a dir, un tio com ell, com el presentador, que diu, s'ha acabat, jo a més he viscut això, sé el que és l'alcoholisme, i em posa la empatia, em provoca que estigui al costat d'esta dona.
7: Clar, però a més, crec que n'havíem parlat amb tu també, sobretot dels programes del cor. En un moment... És la sèrie aquella de Movistar Paparazzi, em sembla?
8: Sí.
7: Hi ha un moment que diuen, hi ha un canvi molt bèstia en un moment determinat, quan apareix el tomate i tot això, del tracte cap als famosos. Arriba un moment que és fins i tot un respecte reverencial, gairebé, i gairebé servil, i es passa a l'altra banda.
8: Sí.
7: A ser pràcticament...
8: Passem de Lola, totalment, passem de Lola al fem més absolut i a l'altre més absolut, que això continua, continua. Això continua, no, però, vamos, ja t'ho dic, això d'una manera... d'una manera que a voltes no t'ho pots creure, saps?
7: Sí.
8: Del to de la narrativa que tenen este tipus de programes. I darrere d'això sempre hi ha gent. Jo, encara que siga gent que vol estar en la tele i que vol ser famosa i tal, mira tu, no tot el món s'ho mereix.
7: No, exacte, tal qual.
8: Bueno, un altre tema.
7: Què més?
8: Que parlaven de... que parlaves tu del presentador.
7: Sí.
8: Ha sigut l'any tristíssim del triomf de Trump contra els late shows. I jo crec que, a més, que això acaba de començar.
7: Segurament, sí.
8: I tu, que eres molt espectador audiovisual de la tele americana...
7: Sí.
8: ¿Vale? Bueno, sabem, per situar-nos, jo crec que és el fi d'una era televisiva, la fi d'una era televisiva als Estats Units, és a dir, perquè no només està esta història, sinó esta espècie d'autocensura, o sea, l'últim va ser Stephen Colbert, que estava caracteritzat pel seu humor polític i per la sàtira, que va substituir ja fa més de 10 anys al mític David Letterman, i, bueno, ell va fer declaracions que a Trump no li varen agradar massa, i... Trump va dir, fins i tot dient-lo en Twitter, tot el que volia sobre este home, i se'l va carregar.
7: Sí,
8: va.
7: Sí.
8: Havia passat ja amb Jimmy Kimmel, i la meva pregunta és, què passa amb Jimmy Fallon?
7: Bona aquesta.
8: Per què? Ell ha fet declaracions, clar, jo no havia tampoc, no m'havia fixat mai, a mi m'encanta el seu programa, m'ho passa molt bé, pareix un tio, vamos, les intros del programa amb el personatge, fins i tot amb els balls que després ha intentat imitar, i jo des d'ací li diria que ho dissara Pablo Motos. per favor t'ho demane, Pablo Motos, per favor t'ho demane.
7: Missatge des de Catalunya Ràdio.
8: Per favor t'ho demane. No, és que a més me hissen els reels en Instagram i jo dic no, o sea, bueno, el cas, això ho fa molt Jimmy Fallon. Clar, ell no se mete en política.
7: No, és més blanquet, és més blanquet. I tot i que són molt amics, amb el Colbert, es porten molt bé i...
8: Sí, bueno, claro, però a mi això no me...
7: No,
8: clar,
7: però crec que l'últim...
8: Se m'està caient...
7: A l'últim programa del Colbert, el Fallon hi era. Vull dir que això és com si, què sé jo, com si en el seu moment, com si ara el Broncano plegués i anés a Pablo Motos de convidat, saps? El seu... Vull dir que això amb els americans també ho tenen. Vull dir,
8: no, però la meva reflexió va per un altre lloc, que és... no te metes...
7: estic d'acord, sí.
8: O sea, PMS, ell va dir que seguir la línia anti-Trump no era lo seu.
7: Exacte.
8: Bueno, Jimmy Fallon, a ver, no. O sea, sí, és a dir. No. S'ha de seguir... Si és que hi ha conceptes que en la tele no poden estar separats. És a dir, sí... S'ha de ser anti-Trump.
7: Exacte.
8: Sí, s'ha de ser feminista. Sí, s'ha de ser antiracista.
7: No piquis, és a dir, és no que... piquis, que et sentim els cops a la taula.
8: No, clar, és que són coses d'estes que favor. Dius...
7: Sí.
8: Què? O sea, no, és que no hi ha més, no hi ha una altra possibilitat.
7: Tal qual.
8: No?
7: Escolta, parlant... Digues, perdona.
8: No, di.
7: No, que hem d'anar acabant, perquè ja arribarem a les notícies.
8: Pues això,
7: ens queda una cinquena, no? N'has dit quatre.
8: Sí.
7: La setmana que ve la fem.
8: Ens queden més, però ja la setmana que ve, vale?
7: I et guardo, et busco sintonia, eh?
8: Per favor, eh? Si no, no entre.
7: Vinga.
8: Adeu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
0: Bon dia, us informa Joan Bota. Els bombers es preparen per un altre dia molt complicat amb la presència d'incendis simultanis arreu del país per les altes temperatures i la baixa humitat. Tots els focus que es van declarar ahir ja estan estabilitzats i es treballa per evitar que revifin ara al migdia, quan empitjoraran les condicions meteorològiques. És el cas de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, on hi treballen 25 dotacions terrestres dels bombers. Les flames han calcinat una vuitantena d'hectàrees. Anem cap a Pla de Manlleu, Manel Sastre.
9: Bon dia. Els bombers segueixen remullant la zona perquè s'han vist algunes revifades al llarg de tot el perímetre, i el que els preocupa més és la proximitat amb la Serra del Montmell, que és un autèntic pulmó verd pel Baix Penedès, fa de frontera entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, i això és el que més els preocupa. De moment, però, s'ha aconseguit que no hi hagi cap represa important en un incendi que preocupava molt ahir a la tarda, però que es va poder estabilitzar en només 6 hores gràcies a la ràpida intervenció dels bombers i també de les moltes ADFs que hi van participar, i sobretot per les vinyes en altura que s'han anat recuperant els últims anys i que aquí han fet de veritable tallafoc natural. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, al Pla de Manlleu.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
10: Els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació dels últims anys en matèria d'habitatge, que, segons diuen, no porten lloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives, que ahir es va començar a tramitar al Parlament. Segons el president de l'Associació de Promotors APCE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
0: Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3CAT Info, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies.
10: Els Mossos fan una crida a la ciutadania per identificar una dona que van trobar morta al riu Segre, a Lleida, el mes passat. Se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial per si algú la pot reconèixer. Lleida, Noelia Caselles.
12: Bon dia. La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la. Es va determinar que era una dona jove d'entre 30 i 40 anys i que portava una camisa rosa, unes malles blaves i unes esportives negres. Ara se n'ha fet una imatge recreada amb intel·ligència

0: en Morante. Arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos. Al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa, Alex Molenaar, ha hagut d'abandonar després de caure a l'etapa d'ahir. Avui, sisena etapa del Tour amb el noruec Torsten Tren com a líder. I al torneig de tennis de Wimbledon, avui es disputaran les semifinals femenines. Enfrontaran per una banda la txeca Muchova amb la nord-americana Coco Gauff i per l'altra l'ucraïnesa Kostyuk contra la txeca Noskova.
1: Fins aquí les notícies.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte

0: La web i app.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
5: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
4: O una nevera, la rentadora, el forn...
5: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
4: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
5: Consulta els models i marques que hi participen.
6: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
8: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linka. A Catalunya Ràdio.
9: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
10: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
11: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
10: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Curiós,
11: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
10: Sí, interessant. Sí.
11: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica goma.
10: Com de...
9: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
10: Sí que és veritat. Aquelles senyores que... Biorritme lent, sempre amb bata, van fresques.
11: A la que es posa aquella bata, una senyora? Una
10: ja
11: senyora
10: no es mor.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagin...
14: I en temps de cultura, comença un dels festivals més destacats dels estius.
13: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
6: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
16: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
17: Catalunya Ràdio.

0: es diu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: I 10 minuts, cap de política de Catalunya Ràdio. Raül Flores, com estàs? Bon dia.
3: Què tal, Freddy? Molt bé, bon dia.
2: De seguida reprenem el matí de Catalunya Ràdio, allò que estava previst, però tenim enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, coneguda fa res, amb titular destacat.
3: Amb un titular destacat que és sobretot aquesta pujada

0: pujada d'Aliança Catalana, que multiplicaria per més de 10 els seus escons actualment. Anem per parts, si et sembla.
1: Sí.
0: Guanyador d'aquestes eleccions, si es fessin ara al Parlament de Catalunya, segons aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tornaria a ser el PSC. És veritat que un PSC a la baixa, ara té 42 diputats, en perdria entre 4 i 6, i es quedaria amb una forquilla de 36-38 diputats. Per tant, amb un ampli avantatge respecte a la segona posició, que és una segona posició, i aquí va un altre titular, molt disputada, entre Esquerra Republicana i Aliança Catalana. Els republicans tindrien avantatge, els d'Oriol Junqueras creixerien, passarien dels 20 diputats que tenen actualment al Parlament a una forquilla entre 24 i 26. Per tant, una pujada dels d'Oriol Junqueras. Però una segona posició disputada de molt a prop pels de Sílvia Orriols, amb una Aliança Catalana, amb una crescuda importantíssima, que es disparen dels dos diputats actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. Per tant, encara més creixement que l'últim CEO, en què li donava uns 19-20 diputats empatats amb Junts per Catalunya. Aquesta pujada importantíssima de l'Aliança Catalana faria un sorpasso claríssim a Junts per Catalunya, que passaria de la segona posició que té actualment i baixaria fins a la quarta posició. Els de Carles Puigdemont perdrien pràcticament la meitat dels diputats, dels 35 diputats que tenen ara, i es quedarien, segons aquest CEO que acabem de conèixer, amb una forquilla d'entre 16 i 18 escons. A la quarta posició, la cinquena posició, un empat entre PP i Vox, 12-13 diputats, amb un lleuger avantatge en vots per l'extrema dreta, per Vox. El PP baixaria entre 2 i 3 diputats, que serien els que guanyaria Vox de Catalunya. Per tant, aquí Vox creixeria. Amb un vot veurem els detalls d'aquesta enquesta, però veient els resultats, molt possiblement concentrat a l'àrea de Barcelona, que faria fins i tot que passés amb vots per davant del PP. I a les últimes posicions, un altre empat, en aquest cas entre els Comuns i la CUP, aquí entre 4 i 5 escons, amb un avantatge de mig punt pels de Jéssica Albiach. Amb aquestes dades, també dos titulars que en podem extreure. La majoria possible, que seria PSC, Esquerra Republicana i Comuns, sumarien, però sumarien per la mínima, amb 69 diputats, i només si ens agafem les parts altes d'aquestes forquilles. Val? Per tant, si no, la situació que pot derivar-se amb un Parlament de Catalunya amb aquests resultats és una situació pràcticament ingovernable. I veiem també una pujada importantíssima de l'extrema dreta. Dels 13 diputats que té actualment, 11 de Vox i 2 d'Aliança Catalana, passarien a una forquilla d'entre 35 i 38 diputats. Per tant, una crescuda importantíssima que ve sobretot per la part d'Aliança Catalana. Són dades que acabem de conèixer, que haurem d'aterrar i de veure també la lletra petita. Quins són els territoris on creix més un partit que l'altre, valoracions de líders, són dades que ara justament comença la presentació d'aquesta enquesta i, per tant, que anirem coneixent. Una enquesta, per cert, esperada, perquè la primera onada d'aquest any, que sempre és habitualment a l'abril, a la primavera, aquest cop no l'hem coneguda, l'última que teníem era la del novembre, i per tant, entremig han passat moltes coses. A Catalunya, pressupostos, i a Catalunya també protestes, sobretot de mestres, també de sanitaris, caus a Rodalies, però és que també hem tingut, i el treball de camp ve just després, de l'esclat de casos com, per exemple, el de Zapatero. Per tant, també veiem un primer impacte que poden tenir tots aquests eixos en unes hipotètiques eleccions al Parlament de Catalunya si es fessin ara. Recordem que queden 2 anys si es compleix la legislatura per fer-les.
1: Eleccions d'aquí 2 anys, i enquesta d'aquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que ens ha detallat el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. El PSC guanyaria, però aniria a la baixa. Aliança sobrepassa Junts, està disputant-se la segona plaça en aquestes eleccions amb Esquerra, i aquestes dades que ara ens deia, si sumem la suma d'Aliança i Vox, passaria dels 13 diputats actual a 35 en la forquilla més baixa.
0: Exacte, i a 38 amb la més alta.
1: Oriol Bartomeus, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Oriol Bartomeus és politòleg, dirigeix l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma. Ho acabem de saber, Oriol, això és molt lleig, perquè és una cosa molt d'urgència. Però com et sona? Com et sona aquest Parlament que surt d'aquestes enquestes del CEO?
2: Bueno, primera, veient les dades i tenint en compte que no estem en una situació electoral, sinó estem parlant d'una projecció de vot sense clima electoral, però si veiem les dades, diguem, el que fa aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió bàsicament és confirmar les tendències que havíem anat veient. Bàsicament, l'element que tenim, i l'heu destacat vosaltres, l'element que tenim de novetat respecte a les eleccions del 24 és aquest increment que podem qualificar d'espectacular d'Aliança Catalana. Mm. El baròmetre del novembre, Aliança Catalana creixia, i creixia amb força, i creixia bàsicament impulsada pel vot de Junts. És a dir, hi havia un vot de Junts que ara deia que votaria Aliança Catalana. Aquest vot de Junts que votaria Aliança Catalana era el 20%. O sigui, el 20%, un de cada cinc dels votants de Junts de l'any 24, ara votarien per Aliança Catalana, al novembre. Mm. En aquesta nova enquesta tenim que aquest 20% ha passat al 30%, pràcticament. És a dir, el que està passant és que el forat que Aliança Catalana fa a l'espai de Junts va creixent. Mm. És a dir, fa un any, el juliol del 25, era del 7% i ara és del 28%. És aquí la font d'increment d'Aliança Catalana. És a dir, estem parlant que pràcticament 200.000 votants de Junts de l'any 24 ara votarien Sílvia Orriols. I aquesta és la font de la força d'Aliança Catalana.
1: 200.000, eh?
2: Estem per... Sí, 190. Mm. 190, 200.
1: Sí, no.
2: És això. Fa un any eren 50.000. Mm. Fa un any eren 50.000, ara són 190.000. Clar, això, més que explicar-te el que podria passar en unes eleccions catalans, que és cert, això provoca també una certa idea sobre el que haurien de ser les primeres eleccions que ens trobarem, que és el maig de l'any que ve, eleccions municipals. Mm. És a dir, aquesta és la... En principi, a no ser que les generals les convoquin abans, és a dir, això està una mica perimetrant el que seria el forat que Aliança li fa en el vot de Junts.
1: Mm. Oriol, t'agraïm moltíssim aquesta valoració d'urgència. Demà, si vols, en parlem amb més calma, perquè et puguis mirar els números i llavors ens analitzem amb més calma. Però de debò que gràcies per aquesta valoració.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Bon dia. A l'Oriol Bertomeus, ell és politòleg, que és director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma. Hem fet aquesta primera valoració d'urgència, com dèiem, aquesta enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que indica que Aliança es disputa la segona plaça d'unes hipotètiques eleccions al Parlament amb Esquerra Republicana. Per tant, li passa per davant de Junts, que perd la meitat dels seus diputats, segons aquesta enquesta del CEO, que li atribueix la victòria al PSC en unes hipotèques eleccions. Unes hipotètiques eleccions. Això és el que tenim ara mateix. De seguir de seguida ho comentarem i de seguida ho repassarem també al Catalunya Migdia. De moment nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aviam, que volem parlar de plantes, ho hem anunciat abans. Xavi Miró, com estàs?
1: Molt bé, bon dia. Content d'estar aquí, acalorat.
0: Sí, oi? Però aquí dins està bé, eh?
1: Aquí dins encara aquí sí està bé. No sé si marxaré, em quedaré una estona més.
0: Cap problema. El Xavi és paisatgista, és jardiner de Miró Garden Orgànic, i amb ell, de tant en tant, anem fent, ho vam fer l'any passat, i aquest any ho farem un parell de cops, una mica de consultori de plantes, perquè amb aquesta calorada, com cuidar les plantes que tenim a casa és un dels reptes que tenim, eh?
1: És veritat, és un patiment, eh? Jo us entenc a tots els que ens escolteu, que esteu ara patint, que se'm mora, que tal, i amb raó, eh? Perquè, a més, quan ens venen aquestes calorades tan de cop, eh? Perquè pensa que des del dia 5, si no recordo malament, de juny, és que no hem parat. O sigui, ha sigut un continu. Per tant, és evident que val la pena tenir en compte algunes cosetes a l'hora de mantenir les plantes. Sobretot, sempre dic jo, les plantes noves que heu plantat noves aquest any, i, a més, les que teniu amb test, al terrat, al balcó, aquestes són les que més pateixen, Vincent.
0: Sí, o sigui que... i què s'hi ha de fer?
1: Mira, ara recordo sempre als que ens escolteu que una de les coses que perjudiquen més a les plantes ja no és en si el sol, sinó és com s'escalfa el substracte, com s'escalfa la terra. O sigui, pensa que les arrels estan acostumades, estan preparades per estar, doncs, en llocs frescos i més humits i de més, no? I clar, amb aquests dies de sol, la planta, sobretot amb test i de més, és que feu la prova, traieu el test, traieu la planta del test i toqueu el pa de terra i veuràs com crema. Yeah. O sigui que anem a veure com protegim la terra que no se'ns escalfi tant. Jo crec que això seria molt important, no? Sempre us explico que hi ha maneres molt fàcils, molt econòmiques i de més, no? Que és, primer, la pròpia vegetació de la planta. Què vol dir això? Que quan anem retallant la planteta, les flors seques, les branquetes que anem tallant i tal, no les llancem a les escombraries, les tallem a trossets amb la mateixa tisora i la dipositem sobre el substracte, no? Això seria la forma més sostenible, eh? Això seria una mica la jardineria regenerativa, eh? O sigui, que seria reaprofitar el recurs que la pròpia planta et dona, que, a més, recordem que tot això es converteix en nutrients per ella. O sigui, ens evita que s'escalfi la terra, es converteix en nutrients, aguanta l'humitat, saps? O sigui que, bueno, i no fa llet, si ho talles així a trossets, l'altra manera és fer-ho amb elements que ja es venen comercialment, que són escorça de pi i de més, no? Cosetes d'aquestes que les coses a sobre, no? I res, Vincent, ja saps que després també una de les coses que ara sí que recomano, fora de l'estiu no, però ara sí, és posar un plat a sota. Estem dient coses fàcils, econòmiques i que tothom pot fer, és posar el plat a sota dels testos, eh? Parlem de la planta que està
0: sota el test.
1: Exactament. Tu regaràs la planta, l'aigua que et sobri anirà al plat i després la tornarà a reabsorbir. Què passa amb això? Atenció, fins que no reabsorbeixi l'aigua no tornem a regar, perquè... Una cosa, Vincent, tens plantes tu al balcó o no? A casa teva no tens, tinent. Això ho hem d'arreglar. Això ho hem d'arreglar.
0: És que jo sóc una mica desastre.
1: El proper dia te'n portaré una, va, i farem la prova. Llavors, clar, hem quedat que reguem, l'aigua se'ns anirà al plat i la reabsorbirà. No podem tornar a regar mentre el substracte estigui mullat. És important, eh? Perquè a vegades no, fa molta calor i rego cada dia, totes hores i tal. No, és millor que quan ho reguem ho fem bé, saps? Ens assegurem de regar. Si tens més d'un test, tres o quatre testos, no riguis de cop la planta. I semblen tonteries el que dic, però penseu que és quasi vital, eh? O sigui, no reguem de cop la planta i la donem per regada, sinó reguem a una planta una mica, anem a regar l'altra una mica, una altra una mica, tornem a regar la mateixa, ho anem fent amb dos o tres vegades, perquè la terra, quan ens surt l'aigua per sota, ens sembla que està regat, i recordeu, no està molla tota la terra. O sigui, que ho hem de fer amb dos o tres vegades. Molt important, eh? I les plantes noves, ara, quan aneu a buscar plantetes, que sí que es poden plantar ara a l'estiu, òbviament hem de tenir les precaucions aquestes, doncs, que diem sempre, no? Abans de plantar-la, regar-la, doncs, ben regada abans de plantar, i un cop plantada, doncs, la reguem dos o tres dies seguit, sobretot.
0: 93-201-7474, 93-201-7474. Esther, de Calella, bon dia.
2: Bon dia.
0: Endavant.
2: A veure, mira, jo és que estic ja cansada, agobiada, amb el tema de les orquídies, que si la branca s'ha de tallar, quan ha acabat la flor, si no, si està verda, sí, si no, si... bueno, què s'ha de fer?
1: Ai, Esther, sí, això és allò
2: perquè,
1: que...
2: Perquè, clar, mires vídeos i et diuen, corta la rama en tercer nudo, no la cortes, corta-la, no sé què, i clar... Sisplau, que algú em digui d'una vegada què s'ha de fer i res més.
1: Esther, escolta'm una cosa. Jo a vegades vaig al traumatòleg i vaig a dos o tres traumatòlegs i tots em diuen una cosa diferent.
2: Per tant, ja, però és que és igual. Tant... Ja em crec que aquest noi o aquest senyor que hi ha aquí...
1: Molt bé, el de noi ja em va bé, no pateixis. Escolta'm una cosa, Esther. L'orquídea... Mira, saps que és molt important? Va, intento dir-ho ràpid. És saber la planta d'on ve en el seu estat natural. Les orquídees són plantes epífites...
2: A veure,
1: que en general...
2: són d'aquelles normals que valen 10 euros del suc.
1: Sí, això és una de les orquídies que es diu Phalaenopsis. Val? Vale. Perquè orquídies n'hi ha milers d'orquídies. Llavors, aquest és el Phalaenopsis, que és el que més coneixem, que és el que veiem malauradament als supermercats, i malauradament perquè haurien d'estar als gardens i a les floristeries. Yeah. Bueno, resumint, l'orquídia, l'has de regar, has de pensar que és una planta que l'arrel ha d'estar el més a l'aire possible, o sigui, que no se t'enterri dintre, no vulguis forçar-la i enterrar-la dintre, això primer.
2: Sí, això sí.
1: Segona, ella s'alimenta i agafa els nutrients per la fulla, o sigui, que seria molt important, un cop a la setmana, màxim cada 15 dies, pulveritzar les fulles, sí. Si pot ser amb aigua neta, destil·lada, millor, no els agrada, sí, la calç, i quan la pulveritzis, pensa que l'aigua, encara que a vegades he escoltat algú que diu que no, però l'aigua ha de regalimar i anar a l'ull d'on neixen les fulles. Saps que fa com, vale, un embut? Allà és on t'ha d'anar l'aigua, val?
2: Vale.
1: Si a l'aigua hi barreges unes gotetes, molt poc, d'adob líquid orgànic, que ara n'hi ha de molt bons, millor. Ep, algo ha passat. No, tornem a estar aquí. Doncs, llavors, la reguem per les fulles. Si la vols submergir, si tens paciència i ganes i temps, sí, si la vols submergir tota ella, fulles incloses, 10 minuts a l'aigua, màxim un cop a la setmana, això és genial. Després veuràs que el suro aquest que té, doncs, sura i tal, l'has de tornar a posar a dintre, però recorda les arrels a fora. Esta humitat ambiental i regar per immersió, per pulverització, un cop a la setmana. No faig res,
2: vale,
1: més.
2: I les branques?
1: Vale, les vares, quan ja ha florit, no t'estressis. Tu la pots tallar el més avall que puguis o que vulguis, però no serà determinant, saps? Si la talles més amunt, et brotarà més amunt. Si la talles més avall, et brotarà més avall, saps? O sigui, vale, que no t'estressis, però talla-la,
2: vale,
1: això sí.
2: Vale, doncs ja està.
0: Esther, moltes gràcies.
2: Gràcies,
0: Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
0: Per trucar.
2: Adéu.
0: Jordi, de Sabadell. Jordi, bon dia.
3: Hola, què tal? Com
0: endavant, estem? Escoltem.
3: Acalorats. Escolta una cosa. Jo porto força dies fora de casa, i aquest any he fet el mateix que l'any passat. Consistent en que els testos de fora, fora els he entrat a dins. Tots tenen el sistema aquest d'autorrec amb el llit d'aigua. I, a més, tinc plantes d'aquestes verticals que tenen aquella escuma, que no és ni terra, que, bueno, van bé. Jo, la meva preocupació és l'aigua, el rec, després de tants dies. Perquè jo, mentre estic a casa, cada dos dies els rego. Però, esclar, ja porto 15 dies fora, i no sé com les trobaré. Jo el que he fet és, a part del que he explicat, posar aquells productes, aquells com aquest de plàstic que tenen una gelatina, sí, una gelatina verda, en cadascun dels testos, de cap per avall. I en els verticals he posat unes boletes que absorbeixen l'aigua prèviament, i que llavors, en la part superior, suposo que van deixant en la humitat. Això va ser l'any passat i no em va anar malament, però no sé si hi ha millors mineres.
1: Mira, el que sí que és important és que sàpigues que les plantes, per exemple, si estàs 10 dies fora, no sé si és el cas o són menys dies,
3: sí, sí,
1: o 10 dies fora, més dies, clar. 10 dies amb la terra sempre humida no serà bo. Entens? A dintre casa, pensa que les plantes es deshidraten menys, evapotranspiren menys, consumeixen menys aigua. Per tant, hi ha un cert risc que estiguin més de 4 o 5 dies amb el substracte sempre mullat. Per tant, aviam, els gels aquests van molt bé perquè, en definitiva, la planta absorbirà l'aigua que necessiti, no la que tu li obligues, entens? O sigui, l'important és que no estigui el substracte de manera sempre perquè arribaràs i te les trobaràs possiblement mal fetes, diguéssim. L'altra cosa és intentar tenir el plat d'aigua sota, encara que sigui dintre casa, però que no toqui el substracte, entens? Que hi hagi un centímetre entre l'aigua i el substracte.
3: Això no ho puc fer. Val, ho puc fer perquè els gerros que, sí, vaig comprar, sí, no tenen sortida.
1: Vale, d'acord, sí, sí. Llavors, en aquest cas, els gels que poses també, i no et preocupis perquè una planta d'interior t'aguantarà molts i molts dies, sense regar. O sigui que si tu, quan marxes, la regues bé i poses el gel aquest que dius, tant el sòlid com el gelatinós, és una bona manera, jo crec.
0: Jordi, mil gràcies,
3: Bé, molt bé, vosaltres.
0: Abraçada.
3: No és tòxic, això, no és tòxic.
0: No és tòxic.
1: No t'ho menges, no, per això no poses a la sopa.
3: Collons, ai, perdó. Perquè, bueno, és un plàstic.
1: És un polímer, no? És un polímer que, sí, de fet, és d'origen vegetal. O sigui, no et preocupis, que fa més mal altres coses que això, no pateixis.
3: Vale.
0: Jordi, abraçada forta.
3: Adéu.
0: Que vagi bé. Estem fent consultori de plantes amb el Xavier Miró. Víctor, de Viladecans. Bon dia, Víctor.
4: Hola, bon dia.
0: Escoltem.
4: Hola, mira, la meva consulta és... vaig comprar una alfàbrega fa uns dies. farà un mes, no més. I jo m'he informat una mica per internet dels cuidados que ha de tenir. Em posa que li tinc que anar traient les floretes si no vull que se'm mori la planta, això és cert?
1: A veure, no és ben bé que es mori la planta. La planta ella fa el seu cicle normal. I és el cicle normal és va creixent, va fent fulles, va fent flors, s'acaben les flors, torna a brotar, torna a fer fulles, fins que vingui el fred. Val? Una altra cosa és que si tu li treus les flors, vas tallant les floretes, tindràs més fulles, la planta més verda, que al final és el que ens interessa en aquest cas, no les flors. Pobretes, pues, sí, fan la seva feina, però no ens interessen. Per tant, seria positiu anar traient les floretes. Regula el rec, l'alfàbrega, que l'alfàbrega és de les plantes que amb excés d'aigua es fa malbé de seguida, saps?
4: Val, la tinc perquè posa que necessita bastantes hores de sol, la tinc a fora, li dona sol gairebé pues, 8 hores seguides, segurament, i sí que li poso el plat d'aigua, jo li poso en comptes de regar de part dalt li poso plat i xupa el que vol i després no li poso més aigua.
1: Anava a dir, però després li treus l'aigua, perquè si queda sempre amb aigua se't farà malbé en dos dies,
4: No, al contrari, li poso... És que ara amb aquestes calors...
1: Sí,
4: omplo el plat i se'l veu tot. I ja no li poso més.
1: D'acord.
4: Un cop al dia, pràcticament.
1: Vale, d'acord.
4: I fora de les hores de sol.
1: D'acord. Està bé.
4: I una petiteta... Bueno, una última consulta. Em sembla que té una pulgó, pot ser, perquè tinc unes quantes fulles que estan com menjades.
1: Escolta una cosa, has anat a preguntar amb una mala persona, perquè, clar, que tingui pulgó no passa res. O sigui,
0: què vol dir que no passa res?
1: No, res, pobrets. També estem nosaltres aquí menjant de la terra i no ens eliminen. No passa res. Que hi hagi una mica de pulgó, no et preocupis. Una altra cosa és que en tingui molt i que realment vegis que hi ha molt pulgó. Llavors et diria que segurament la planta té algun problema. No el pulgó, sinó hem de solucionar que la planta que deu estar amb alguna carència. No et preocupis perquè tingui poc pulgó.
4: Perfecte, no, té només una... poques fulles. Val, perfecte, doncs ja estaria.
0: Moltíssimes gràcies, Víctor. Abraçada forta. Vinga, merci per trucar. Aviam, que encara tenim temps d'alguna consulta més. Farem un altre capítol, Farem venir un altre dia, perquè aquí, escolta, jo, el raro sóc jo.
1: Tu porto una bona...
0: Jo que no tinc plantes, sóc el raro d'aquí,
1: Jo et portaré una planta i tu em portes un esmorzar. Va, vinga, fem
0: xeix. Home, no sé si és gaire equilibrat, però bueno, escolta, tot és parlable. Montserrat del Prat, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, jo tinc una planta, que sé com se diu, però ara no me'n recordo, que són d'aquelles fulles totes retallades.
1: Però és una planta d'interior o d'exterior? Ostres, em poseu aquí molt a prova,
5: Jo la tinc a fora al pati i no li passa res. I ara té una fulla enorme, que vora fa vora mig metre, més de mig metre.
1: Ah, una marquesa. Tens una marquesa?
5: No.
1: No?
5: Té les fulles retallades, la marquesa de Cellisa.
1: Sí, tens raó.
5: I fa molts arrels.
1: Ostres.
5: Volia preguntar si aquests arrels es puc tallar.
1: És una planta que quan va ramificant per terra i van sortint brots arran de terra, saps? O sigui, se't va eixamplant, van sortint brots d'arran de terra i es va eixamplant la planta?
5: No. Només surten a l'arrel aquest, que és l'uixut, com el dit,
1: sí?
5: I està tirant per allà un pot, per tot el pati està ple, i volia tallar...
1: Per això, sí, això són plantes rizomàtiques, que en general aquestes plantes pots retallar un tros d'arrel de la que es va escampant i la pots tornar a plantar, i et brotarà, i et creixerà una altra planta. Sí, plantes rizomàtiques.
5: Ja ho faré.
1: Ja veuràs com sí.
5: I trasplantar no es pot trasplantar en aquest temps, no?
1: La mateixa planta no seria recomanable. Si ho fessis, l'hauries de retallar quasi bé del tot, retallar-la ben retallada, que només li quedi un parell de fulles, i moure'l, però espera't una mica al setembre, que serà millor que ara.
5: Val, sí, ja m'ho pensava.
1: Sí.
5: En tinc una altra que és més petita i la volia trasplantar perquè...
1: Espera't al setembre.
5: Sí. Té la cosa malament.
0: Montserrat, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Un petó gros, que vagi bé. I ho rematarem amb la Mari Carme de Vic. Mari Carme, endavant, bon dia.
6: Bon dia.
0: Endavant.
6: Escolta, jo tinc una orquídia, ja tinc de l'any passat, molt maca, m'ha fet moltes flors i això. I ara jo no vaig tallar totes les tiges, les vaig deixar. I primer me'n va sortir una i va sortir una flor. I ara m'han sortit una quantitat de fulles a cada puesto i em fa com orquídies petites. Què tinc de fer?
1: Clar.
6: Les deixo o les tallo?
1: Clar, si vols que et torni a fer flor amb la mata que ja hi ha, amb la mata mare, diguéssim,
6: sí,
1: l'hauríem de retallar més curta, saps? Perquè ella, de manera natural, fa això que dius tu. O sigui, és molt probable que a la tija torna a fer una altra planta. Saps les cintes, aquelles cintes de tota la vida?
6: Sí,
1: aquelles cintes,
6: sí, tant.
1: Que la punta torna a fer una mateta, doncs fa igual. Entens? Fa igual. Per tant, si tu no vols que et quedi la planta molt ampla i et pengi molt i tal, retalla la més curta, i et sortirà de més avall. Potser és millor, en general, si no vols que et creixi molt. Si no, la pots deixar, la poses en un lloc que s'aguanti bé i tal, i et penjarà, saps? Farà com si fos una planta de penjar, que és molt xulo, també.
6: Però no sortirà flor de tot això?
1: Sí, que en sortirà, però tardarà més, Sí que en sortirà, sí. Sortirà una altra mata amb flor. Tardarà més, per això.
6: Molt bé. Moltes gràcies,
0: Moltes gràcies, Mari Carme, que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: Gràcies, Xavier Miró. Bueno, i tornem un dia, ja parlarem això de l'esmorzar.
1: Sí, escolta.
0: Un altre dia et fem venir, perquè sempre que ve el Xavier, això és un no parar de trucades.
1: Ens ho passem bé.
0: Gràcies, Xavier.
1: A vosaltres.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
10: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. Ben. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Àuria Frank, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui estrenem secció amb l'Àuria, que és l'autora d'aquesta joia que estem sentint, cançó estiuenca, més no poder.
1: I tant.
0: I amb l'Àuria parlarem de música, un cop per setmana, perquè sobretot parlarem una mica de l'altra cara, de les cançons. Hi ha cançons que tots hem cantat, que hem dedicat, que hem ballat. No sé si ens parem a pensar què volen dir aquestes cançons que estem cantant,
1: Hi ha moltes cançons que són d'amor i més que amor, a vegades sembla aquesta dependència emocional que fa més mal que una altra cosa. I al final la música no crea la nostra manera d'estimar, però sí que reflexa una mica una època, no? Les idees d'una època, de com sentíem abans.
0: Exacte, com sentíem abans, està molt bé. I mirarem algunes cançons d'aquestes per veure com sentíem abans. Com aquesta, per exemple.

0: Aquest és un temasso, però...
1: Bueno, és un tema que m'encanta,
0: sí.
1: Però que clar, que pares a analitzar una mica què diu la lletra i parla una mica de... Bueno, és com li diu amb l'altra persona que cada cop que respiris, cada moviment que facis, cada vincle que trenquis, cada pas que donis, t'estaré observant. És una miqueta...
0: Fa por.
1: A mi em faria una mica de por, la veritat.
0: Sí, sí. A més, Sting ho ha dit alguna vegada. De dir, escolta, deixeu de casar-vos amb aquesta cançó.
1: Sí, perquè és heavy.
0: Perquè és una cançó d'un assetjador.
1: Totalment.
0: Sí. Puja, Marc.

0: quan tenim aquest tamasso dels polis, que sap greu, eh? Quan ves aquesta cançó, dius, ai, cago en conya, no la puc escoltar de la mateixa manera.
1: Potser a dia d'avui inclús l'escriuríem potser diferent,
0: sí,
1: no?
0: Però
1: s'han d'estimar les cançons tal com són.
0: Sí. Quina altra podem posar, de la cançó, que la mirem d'una altra manera?
1: Sí, jo també estava pensant en Without You, de Harry Nilsson. Bueno, no és Harry Nilsson, ell versiona, però és com la versió més coneguda, que després va versionar Maria Carey.
0: Sí.
1: I que és una cançó que a mi em sembla brutal, no? Que sembla com molt romàntica i tal, però que també et pares a mirar la lletra i que diu això de I can't live, jo no puc viure si la vida és sense tu, no?
0: Sí.
1: I dius, hòstia, és com que li posem totes les mans, la nostra felicitat, a les mans de l'altra persona.

0: Sí, realment, això és d'aquestes coses de no puc viure sense tu i, escolta, sense tu moriré, també és molt tòxic, això, eh?
1: Sí,
0: molt tòxic.
1: Que ens agrada el drama, eh? També sí. Ens agrada, sí, perquè sí. És una cosa que, bueno, ens agrada sentir-ho així, i en sí. Català també ho sentim així, perquè també hi ha moltes cançons en català que tenen aquest missatge.
0: Ah, sí, eh?
1: I bueno, ja que m'heu deixat un piano per aquí...
0: Sí,
1: a veure
0: si... Laura està aquí amb el piano, literalment.
1: A veure si et sona aquesta, que segur que bueno, que també la deus haver cantat alguna vegada, sí. Que dic com així... Thank you.

0: Home, un altre tamasso, però també té un punt tòxic, no?
1: També té aquest punt de, ostres, bueno, sense tu sí que puc, però potser, mira, no em ve de gust, no? M'agradaria compartir-ho amb tu més aviat.
0: Exacte.

0: Que la cançó de la teràpia de xoc, que, ui, em quedo sense veu, molt, que l'associem a Polseres Vermelles, aquella sèrie també mítica, però que segurament... Clar, són cançons que ens agraden, de fet.
1: A mi m'encanta.
0: Sí, eh?
1: Sí, jo no la canviaria i de fet, l'he cantat mil vegades, però no, el missatge a vegades dius... Bueno.
0: Grinyola una mica, vist des d'ara.
1: Sí.
0: Aquestes són algunes de les cançons, en tenim alguna més, no?
1: Sí, també estava pensant en Roses.
0: Home.
1: De l'Oreja de Van Gogh. Por eso es...

0: Sí que és veritat que això ja entrem en les cançons de ruptura, no? És aquesta sí. sensació de pèrdua, aquesta sensació d'estar una mica desorientats després sí. d'una ruptura, no?
1: I que és un sentiment molt natural i molt humà d'esperar que aquella persona torni, no? Que canvi, que tal, i al final, bueno, potser també som nosaltres una mica que hem de començar a posar-nos per davant. I bueno.
0: Sobretot perquè això d'esperar que els altres canviïn,
1: bueno,
0: això no sempre funciona.
1: No acostuma a passar.
0: Sí, exacte. L'Àurea és algú que s'especialitza en fer versions de cançons. Si el seguiu al seu canal d'Instagram, l'Àurea Franc, ella doncs canta cançons, i tu aquesta l'has versionada al
1: aquesta,
0: català.
1: Correcte. Sí, sí, vaig intentar donar-li una mica una altra mirada, però sí que mantenint l'essència. I bueno, és això.
0: A veure, sentim-ho.

0: Déu-n'hi-do, quin repte, no? Aquestes versions com aquesta.
1: Bueno, és una cançó molt, molt bonica i, sí, i molt, molt simbòlica, no? I al final...
0: Bueno. Més li dones aquest aire musical nou, no? És molt complicat, això? Sí.
1: Bueno, a mi m'agrada, si més no, mantenir una miqueta la musicalitat, no? Que soni una miqueta similar a l'original, encara que no acabem dient literalment el mateix. Mm. I bueno, sí que a vegades intento doncs, també donar-los una mica la volta, no?, amb la lletra, perquè, bueno, si hi ha alguna cosa que em grinyola, doncs
0: sí, eh?
1: La canvio.
0: Ens sentim lliures per canviar-ho. I després ja, que això ja anirem parlant tot aquest estiu, el fet de traduir-ho al català, és a dir, canviar les rimes i aquesta història, exacte, que suposo que deu ser tota una feinada, vaja.
1: Exacte, sí, sí. I bueno, parlant de flors, que venim de Roses,
0: sí,
1: i en contraposició també tenim la cançó de Flowers.
0: Home,
1: de la Miley Cyrus.
0: Abans que parlàvem de plantes, mira.
1: Exacte. Sí. Doncs que precisament és això, no? De que té el missatge aquest de que li diu a aquella persona de, escolta, tu, ja me les compro jo, les
0: flors. Exacte. Saps què, rei? Ja me les compro jo.
1: Sí, exacte.

0: Sonata Tamasso, eh?
1: M'agrada molt aquesta cançó. I aquesta i tornada, aquesta tornada em torno.
2: És molt, molt, molt xula. I crec, pel que tinc entès, que està inspirada en la cançó que va fer Bruno Mars, When I Was Your Man, que, on ell diu li hauria d'haver comprat flors. No? I llavors ella li contesta una mica, bueno, ja me les compro jo. I bueno, he mirat d'adaptar-la una mica al català perquè es pugui entendre el que diu aquesta lletra.
1: Sí, si el Miley cantés en català sonaria més o menys així.
2: Seria una cosa així.

0: a tu.
1: Hosti, és un privilegi estar aquí a l'estudi veient l'Aure al piano. Aquesta li dones un rotllo més de balada, no? Aquesta l'has alentida una mica, no?
0: Sí, també el fet de transportar-les al piano li canviava una mica el flow, no?, de la cançó.
1: Estem repassant la cara B d'algunes cançons, algunes cançons que ens donen una manera diferent d'estimar, com deia abans l'Aure. La següent és un altre clàssic dels grossos, no, em sembla?
0: Sí, clar, aquí parlem de Mamma Mia.
1: Home, home.
0: Que això és un senyor hit, una cançó que, bueno, tu l'escoltes i sona superalegre i tal, i després també la lletra parla d'aquesta relació de que saps que et fa mal, però que hi acabes tornant, no?

0: Aquí em porta també una versió una miqueta més acceleradeta, diguem-ne,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara ho he vist que no és l'original, sí. Però també està bé.
0: Sí, no, jo, amb Laura també volem parlar molt de versions aquest estiu, perquè és molt divertit com hi ha versions que li canvien el gènere, com has fet tu abans, per alentir-la, però n'hi ha que li canvien el
1: Correcte.
0: Gènere per donar-los més marxa.
1: Correcte, i de fet d'aquesta també vaig fer la meva versió en català, mm-hmm. i aquí sí que em vaig perdre tota la llibertat totalment de canviar-li el significat, perquè parla d'això, no? D'aquesta relació que fa mal i acabes tornant,
0: sí.
1: i jo li vaig donar una mica la mirada aquesta de, mira, escolta, aquí et quedes...
0: Ah, sí,
1: ja n'hi ha prou, no?
0: O sigui, una cançó que ve a dir, escolta, en aquesta relació no em convé, però torno, tu li vas dir, aquesta relació no em convé...
1: Me'n vaig.
0: Me'n vaig.
1: Total,
0: doncs
1: i bueno, sona una miqueta així.
0: Endavant.

0: Impressionant, Aurea Franc, a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio. M'agrada molt que diguis mare meva en lloc de mama mia i que sigui aquesta resignificació de dir, nen, fins aquí,
1: ja
0: fins
1: està,
0: aquí.
1: Ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou, exacte. Que és molt important a les relacions saber-ho dir, eh? Sobretot aquestes tòxiques.
1: I tant.
0: Alguna cançó més que volem repassar amb l'Aurea Franc, ara un artista que jo tinc una certa debilitat,
1: sí,
0: que és la Dua Lipa.

0: Dua Lipa, que a més a més veu que li agrada molt Barcelona, que ve sovint i aquestes
1: això,
0: coses. Sempre
1: sí
0: diu
1: que ho diuen.
0: Sempre destaca restaurants d'aquí. I aquí aquesta cançó, per què l'has triada?
1: Doncs perquè crec que aquí hi ha un canvi de generació important. Perquè, clar, venim de Mamma Mia, que parla d'aquesta relació i que hi acabem tornant i tal, i llavors Dua Lipa ve i ens fa gairebé un manual d'instruccions de com no tornar-hi, no? I ens fa com la seva llista de rules, de regles per no tornar-hi, no?
0: Per no tornar a caure.
1: Que ens diu això, doncs, no li contestis el telèfon, no el deixis entrar, no siguis la seva amiga...
0: Això és molt important.
1: Això és important.
0: Això és molt important.

0: Aviam, Dua Lipa, que fa aquest canvi generacional que deia l'Àurea respecte als ABBA i el Mamma Mia, aquesta cançó de dir, no, si les coses no van bé, no cal que hi tornem. I ara, qui posem?
1: I ara pensava en Thank You Next, d'Ariana Grande, que ella doncs, ens explica que considera que ella no ha perdut en l'amor, sinó de que cada relació n'ha après alguna cosa. Inclús, al principi de la cançó, anomena els noms d'aquestes parelles, que no sé si són de veritat o no són de veritat, però els hi posa nom, no? Sí? I d'aquest n'he pres això, d'aquest n'he pres això altre, i al final dic gràcies, però adéu.

0: Perdó, diu thank you, next, oi?
1: Exacte.
0: Sí, gràcies, següent. Però, que passi el següent. Puja, puja. Això, és a dir, està bé, és veritat, perquè de cada relació, fins i tot per malament que vagi, sempre n'aprens alguna cosa, això
1: sempre,
0: també és veritat.
1: Sempre, sí, sí. Sempre ens hem de quedar amb la part positiva.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, també m'agradaria abans d'acabar també parlar d'alguna cançó que parli, si més no, des del meu punt de vista, em sí. sembla un amor sa.
0: Ah.
1: Una cançó catalana, que, bueno, sort de tu, d'Oques, que ja s'ha convertit doncs, en un hit i m'agrada... perquè és una cançó que ja sigui de parella, d'amistat, bueno, d'aquest amor... no sé, a la vida també, no?
0: I tant.
1: No parla d'aquesta necessitat ni dependència, sinó més des de la gratitud, i m'agrada perquè és una cançó bastant vitalista, no?
0: Mm.

0: Ai, és molt maca aquesta cançó.
1: Preciosa.
0: És molt maca.
1: Preciosa. Que no vol dir que les altres no ho siguin.
0: No, no, absolutament, totes, absolutament.
1: Totes ho són i totes les cançons són filles d'això, del seu temps. I les abracem tal i com són i les seguirem cantant i ballant i el que calgui, no?
0: Però des d'un punt, però és una mirada diferent.
1: Exacte. Al final és això de... Anys enrere, doncs, potser percebíem l'amor d'una manera, ara d'una altra, anirà canviant, i qui sap d'aquí uns anys...
0: Vés a saber.
1: De què parlarem,
0: on
1: no?
0: On serem.

0: I ho rematem amb un altre tamasso, el Belief de la Cher, eh?
1: Això és una cançó que ja va ser revolucionària en el seu temps. I que, bueno, la Cher es preguntava si hi havia vida després de l'amor. I jo avui, 9 de juliol, aquí a Catalunya Ràdio, li responc que sí, Cher, hi ha vida després de l'amor.
0: Sí.
1: I almenys jo, si més no m'he mort encara per amor.
0: No, encara no. Exacte.
1: I ja que estic aquí, no m'he mort, sí, m'agradaria doncs plantejar aquesta versió que he fet en català.
0: Del també, Belief.
1: Sí, on ella doncs fa aquesta pregunta i jo, en més d'una pregunta, doncs m'agrada plantejar-ho com una afirmació.
0: Doncs vinga, la versió del Belief de la Cher de l'Àuria Frank en directe aquí a Catalunya Ràdio.

0: Oh, de veritat. La versió del Believe de l'Àuria Frank. Àuria, mil gràcies. Continuarem fent versions aquest cap de... Ai, aquest cap de setmana, per favor. Aquesta temporada d'estiu. Mil gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: Hem arribat a les 12.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Protecció Civil ha enviat una nova alerta per demanar el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, però s'espera que els pròxims minuts es pugui desconfinar ja aquests veïns afectats. El foc està estabilitzat des d'ahir, però els bombers han enviat més dotacions per una petita revifada. Ara hi treballen una quarantena de dotacions, entre els quals tres d'aèries. Connectem amb el Pla de Manlleu. Quina és la situació, Manel Sastre? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, la represa s'ha produït en una zona molt pròxima al nucli urbà del Pla de Manlleu i de seguida s'hi ha destinat mitjans aeris i també alguns mitjans per terra. La proximitat al nucli és el que ha fet la recomanar aquest confinament només per precaució, per l'arribada de fum, però la veritat és que la represa està pràcticament controlada perquè es veu molt poc fum i això sí, la descàrrega de molts hidroavions i d'alguns bombes que estan llançant aigua sobre aquesta petita represa d'un incendi que, recordem, està estabilitzat des d'ahir, té un perímetre de 80 hectàrees que s'està de prop per evitar que alguna represa com aquesta pogués saltar cap a la Serra del Montmell, on hi ha moltes més hectàrees per cremar. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, el Pla de Manlleu.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Avui sí millora la situació a l'incendi de la Catalunya del Nord. El foc encara no es dona per controlat, però avui podran tornar a casa el gruix dels veïns desallotjats. Corresponsal del Pirineu, Joaquim Albalati, bon dia.
6: Bon dia. L'incendi ha afectat 4.900 hectàrees des de dissabte i ha arribat a haver 12.000 desallotjats. A partir de les 6 de la tarda s'aixeca l'ordre d'evacuació de 9 municipis, entre els quals Illa, Vinçà o Bulaternera, les poblacions més grans. En total ja hauran pogut tornar a casa els veïns de 21 poblacions. Encara en quedaran 6 de desallotjades amb unes 1.200 persones. Són els municipis més propers al massís dels Aspres, com Rigardà, on encara es treballa per apagar alguns punts calents. Són algunes de les preocupacions dels bombers, juntament amb les possibles represes que pugui provocar la calor i el vent i que puguin estendre's als arbres. Sobre el terreny, encara hi treballen uns 450 efectius. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
3: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Els socialistes tindrien una victòria clara, segons el CEO, però perdrien diputats. Aliança Catalana superaria Junts i, de fet, es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que puja. Barcelona, Pilar García, bon dia.
7: Hola, bon dia. El PSC lidera l'estimació de vot i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Esquerra creix entre 4 i 6 escons fins als 24-26. Junts amb 16-18 escons davant els 35 que té ara, cau per sota d'Aliança Catalana, que podria sumar 21 o 23 escons, unes estimacions que, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, cal prendre amb prudència.
8: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
7: Com a principal preocupació dels ciutadans, en general es manté l'accés a l'habitatge i sobre la independència el no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el 6 puja 6 punts. Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: I la Fiscalia demana l'absolució per la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Juan Carlos Peinado haver assumit una confabulació.

0: imposar a la dona del president espanyol. Li retreu al jutge falta de rigor en assumir, sense justificacions, la confabulació, diu literalment, que els seus escortes la podrien ajudar a fugir. Dani Sainz, viaja a Catalunya Ràdio Madrid.
1: Aquesta nit ha mort Bonnie Tyler. Tenia 75 anys, ho ha anunciat en un comunicat la seva família i el seu equip. La cantant gal·lesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Seguia ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i de tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzat. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i principis dels 80 amb la seva veu peculiar, rogallosa i potent. Va compondre èxits com Total Eclipse of the Heart, que sentiu, Holding Out for a Hero o It's a Heartache. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 premis Brits. Esports, Marcos García.
2: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions d'aquest traspàs. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol, a les 10, França contra el Marroc. Pere Romeu firma la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins any 2028. A la roda de premsa, Romeu demana una incorporació en atac per ocupar el lloc de Salma i, sobretot, fitxatges en defensa. A més, l'Espanyol presenta el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ho farà d'aquí una hora, i anuncia el fitxatge per al femení de la davantera Anita Marcos. A segona, el Girona fitxa el migcampista Ivan Morante. Al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure a l'etapa d'ahir. Avui, sisena etapa del Tour, amb l'ascens al Tourmalet. I en waterpolo, el Mataró ha anunciat el fitxatge de Caral Anton, jugadora internacional de 18 anys, que procedeix del Sant Andreu.
3: Fins aquí les notícies.
4: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies...

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
3: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
4: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
6: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
5: O una nevera, la rentadora, el forn...
6: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
5: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
6: Consulta els models i marques que hi participen.
7: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
8: AP7, la narcopista.
9: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
10: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
11: Continuï tot recte 30 minuts.
8: AP7, la narcopista.
12: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
10: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
8: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio.

0: proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
1: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
1: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Avui sí que serà bo. Bé, la Julia Roberts.
1: Oh, carai, la de Hollywood?
0: No, home, no, collons, no crec que hi hagi vol directe de Hollywood a GURB, saps què vull dir? Bé, la Mercè Montalà, la seva dobladora.
1: Ah, molt bé. I què més farem?
0: Bueno, farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens. Bé. I després l'Arnau i la Laia ens parlaran d'una cançó creada durant un viatge en moto, no sé quin rotllo ens fotran. Ja. I dedicarem el capítol a l'aspiradora.
1: A l'aspiradora?
0: Sí.
1: A què aspira aquest programa?
0: Va, xt, calla, ojo, que arriba el jefa.
2: Déu vos guard.
3: He vist el

0: La Renaixença.
1: Una de les primeres coses que s'inventen, més o menys semblant a una aspiradora, és el que el seu inventor l'any 1876 va anomenar escombradora de catifes.
2: Escombradora de catifes?
1: Sí.
2: Així, en català, eh? Era català l'inventor?
1: No, home, no, és un invent d'un paio americà.
3: Collons d'americans.
1: Sí, noi. Un tal Melville Beazel, que la va inventar per regalar-li a la seva dona. Que, hòstia...
2: Ja.
1: Que, o sigui, regalar-li una aspiradora a la teva dona sí. Ja és molt masclista. Sí. Però inventar-te-la... Hòstia, és d'un nivell molt gros, no?
2: És una altra època. No pots valorar-ho,
1: no,
2: això.
1: No, no. Això passava a finals del segle XIX i era una cosa molt rudimentària, una mena d'hèlice que s'accionava amb una maneta. O sigui, tu havies d'anar fent girar una maneta com...
4: Sí, però almenys no es havia d'enxufar, Peyu?
1: Ah, sí?
4: Vull dir que les d'ara van amb aquell llamp de cable, me cago en...
1: Hòstia!
4: Vés a aspirar allà, collons! Vull dir, puc arribar a tres carrers i jo aspiro, eh?
1: Hi ha molt de cable, allà.
4: Hi ha molt de cable.
1: I se recull molt ràpid, allò.
4: Sí.
5: Molt.
1: Cal que sigui tan potent, allò.
4: Et pot buidar un ull, aquell cable.
1: Sí. Bueno, és que a mi...
5: Vull dir... La puetada aquella final que et fa...
4: Sí.
1: Dóna la sensació que el motor que porta allò de recollir el cable és més potent que el de l'aspirador.
2: A mi m'ha estirat a vegades.
1: És que te pots deixar els turmells?
2: Sí.
1: Pots deixar els turmells allà. En fi, l'aspiradora elèctrica la inventa un altre americà, a la que s'enxufa, aquesta del cable. Eh?
3: Collons d'americans.
1: Sí, tu. En James Spangler, el 1906. Coneixíeu aquest?
2: L'Spangler.
1: Era un conserge asmàtic que cada vegada que li tocava netejar la moqueta de l'edifici estava a punt d'anar-se'n a l'altre barri per culpa de la pols. O sigui, o inventava l'aspiradora o es moria.
2: A veure, si l'alternativa és morir-te l'aspiradora, també te l'invento jo.
1: Sí, exacte. El pobre conserge, quan va solucionar els seus problemes d'asma, ja en va tenir prou i va vendre la patent a l'home d'una seva cosina.
4: Malament, home, no te la venguis, burro, Spangler!
1: Era... Hòstia! El cosí era d'Anglaterra.
3: Collons d'anglesos.
1: I es deia William Hoover. Va crear The Hoover Company, una empresa que va tenir el monopoli de les aspiradores durant bastants anys i que també és coneguda per idear la pitjor campanya de màrqueting de la història.
4: Això m'interessa.
1: Atenció. De cop i volta, la marca d'aspiradores Hoover comença a tenir competidors, com la coneguda Dyson. Aquesta la coneixeu, la Dyson, no? Baixen les vendes en picat i això es transforma en un gran estoc d'aspiradores per vendre. Hòstia, ara no venem. I aquí se'ls acut una campanya d'impacte per treure'ls les aspiradores de sobre. Per cada persona que compri una aspiradora o algun electrodomèstic per més de 100 lliures, regalaran dos vols gratis d'anada i tornada a qualsevol destí de la Gran Bretanya.
2: Cago en Déu, Fel, comprem-ne una!
1: Ja va ser això, eh? Això ja va ser, eh? No està passant.
4: Home, però... Sí, però anar tot mano-mano?
1: Sí.
4: Anar-nos a la Gran Bretanya?
2: Sí, o com a la puna.
1: Va passar als anys 90, això.
4: Però...
1: Ara ja no podeu. S'ha acabat la campanya.
2: Era molt bona oferta, això.
1: Sí. La campanya resulta ser un èxit i buiden tot l'estoc d'aspiradores. Llavors és quan s'envalenteixen i milloren l'oferta. Qui compri una aspiradora per més de 100 lliures tindrà dos vols internacionals d'anada i tornada.
4: Cago en Déu, Xuri! Comprem-ne una!
1: No es pot. La resposta de la gent va multiplicar per 10 la prevista. 300.000 persones van comprar aspiradores. Que ja es veu que no hi ha tanta gent que vulgui aspirar.
4: No, ja es veu.
1: Això són 600.000 vols internacionals que havia de regalar Hoover als seus clients. La gent es gastava 100 lliures i havien de regalar vols valorats en 600 lliures.
4: Quin cervell, eh?
1: Aquella reunió...
4: Qui el va parir, eh?
2: Hòstia, això, si va passar als anys 90, que ara deu ser viu, aquest home.
1: El que ho va fer-ho?
2: Sí. El podríeu contractar?
5: Jo crec que el van matar.
1: Si
5: el van matar.
2: El van aspirar.
1: No? Com a mínim deu estar a l'atur perquè l'empresa, evidentment, va desaparèixer amb milions de pèrdues. Com a bona empresa d'aspiradores, va ser absorbida per un dels seus competidors. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El primer intent d'aspiradora el va inventar un senyor per regalar-li la seva dona, no?
1: Sí.
0: Sí, això pot semblar una bestiesa, però encara és més bèstia la publicitat que es feia al segle XX per vendre aquests aparells. Només us posaré un exemple.
1: Ai.
0: Una aspiradora Philips.
2: No diguis marques.
0: Per què no? Marques, no? Si és Philips, què he de dir? Ara no me'n surt cap. No.
1: Era una altra època. Era una altra època. És Philips com podia haver sigut una altra.
0: Exacte. L'anunci compara la potència de l'aspiradora amb la potència dels motors d'avió.
1: Ah.
0: A l'anunci es veu una hostessa de vol netejant l'avió, sí, la moqueta, el passadís, els seients, sí, mentre una veu en off va destacant les qualitats de l'aspiradora. El comentari de qualitat arriba quan el pilot surt de la cabina,
1: sí,
0: veu l'aspiradora i, com era d'esperar, ell ja sap a qui li regalarà l'aparell. Escolteu, escolteu.
3: Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles, turboaspiradores Philips, potencia rápida y silenciosa.
4: Justo lo que mi mujer necesita.
3: Turboaspiradores Philips, la última palabra en potencia.
0: I la dona contenta, que sí, devia estar.
5: No és més romàntica,
1: És molt més ben maca.
0: És que vengo de la Xina i t'he comprat una aspiradora.
5: Per Sant Jordi.
0: Per Sant Jordi.
5: Hòstia, en vés de l'arròs una bona aspiradora.
0: Ni llibre, ni res.
5: Molt bé que va quedar aquest pilot.
1: Déu-n'hi-do. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui estic perdut, Peyu. Pot ser sàvia per conèixer, però al mateix temps, sense que molts ho sapiguem, ja és una boja coneguda. Dobladora de les millors actrius de Hollywood com Julia Roberts i actriu de sèries tan nostrades com El cor de la ciutat o Nissaga de poder.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Mercè Montalà.
2: Visca!
1: Què tal, Mercè?
7: Meravellada.
1: Sí? Per què?
7: Perquè em feu riure molt.
1: Ah, sí? Bueno, mira, ja està bé que algú rigui, escolta.
7: Sí, sí.
1: Què has esmorzat avui?
7: Què he esmorzat?
1: Sí.
7: Pa torrat.
1: Mira.
7: Amb una miqueta d'oli i pernil dolç. Ah,
2: dolç, eh?
0: Bueno, un clàssic.
2: Dolç. És el meu esmorzar.
1: Sí?
7: Dolç i cafè amb llet. Sí. Dos.
1: També? Sempre fas això?
7: Sí.
1: Sempre.
7: Normalment, sí.
1: Molt bé. Has de saber, Mercè, avui és el moment en què segurament en la meva vida, si no fa un giro molt estrany, estaré més a prop de la Julia Roberts, no? És la teva actriu preferida? Perquè, clar, no sé si et canses també de doblar algú, no?
7: No, mai. No, no al contrari. Julia Roberts, a més, està tenint una trajectòria professional meravellosa.
1: Hòstia, no para, aquesta dona.
7: I està creixent molt bé.
1: Sí.
7: Crec que els projectes que escull a mesura que va passant el temps són molt, molt interessants.
2: Tot el contrari que a mi.
1: A qui et doble, tu?
5: La seva dona, a vegades.
1: Perquè com funciona això, Mercè? Vull dir, quan tu comences a doblar Julia Roberts, no sé com t'arriba la proposta, si recordes el primer dia que la vas doblar.
7: Sí.
1: Sí?
7: Sí, perquè és que és un cas molt especial. El destí és el destí i a vegades l'atzar també hi juga. Perquè quan jo començava a fer doblatge, que feia ambients,
1: sí,
7: feia la cambrera, feia sí, la veu dels altaveus...
1: Sí,
7: feia...
1: sí, sí.
7: Aleshores...
1: Jo havia fet això. Bueno. Al principi vaig començar a fer doblar, i quan diu ambients vol dir gent que passa de fondo.
7: Exacte.
1: Jo recordo haver fet ambients de Terratrèmol, la pel·lícula del Clint Eastwood,
7: sí,
1: i llavors anava a passar i em deien que fes per aquí, no, més caixes, més caixes. Sí.
7: Jo tenia un problema molt gran, perquè quan em tocava a fer la megafonia dels aeroports,
1: sí,
7: sempre havia de dir American Airlines, i em feia uns lius que em moria. El cas és que en aquell moment, cap al 85, 80 i algo, s'estava doblant Corrupció en Miami.
1: Val.
7: Aleshores, sí. Aleshores, jo estava allà, com tots els que començàvem en aquell moment,
1: sí,
7: i dirigia el senyor De Vicente, que era boníssim.
1: Uh-huh.
7: El senyor De Vicente tenia una peculiaritat, que era quan anaves a fer una pel·lícula amb ell, sempre et deia, mira, jo no he entendido nada, però tu dobles a este.
1: Hòstia santa, ni papa d'anglès?
7: Era meravellós, no, ni papa de l'argument. Esto es muy raro, yo no he entendido nada, mira que la he visto, mira que la he gustado, pero bueno, es igual, tú dobles a esto. El tema està en que... Bé, em truca Montalà, i jo entro i diu, mira, dobles aquesta noia. I aquesta noia era la nòvia del Don Johnson, que tenia, res, dos takes, tres takes, i era la Julia Roberts.
1: Hòstia.
7: Aleshores, jo, la primera vegada que la vaig doblar era una convocatòria d'ambients, amb la qual no tenia cap importància, no sabíem on aniria allò.
1: Clar.
7: Ni la carrera d'ella ni la meva. I...
1: Heu anat creixent juntes.
7: Digues. Juntes.
1: I ara et podries negar a fer Julia Roberts? O firmes algun tipus de contracte? Un cop ets Julia Roberts, ho has de ser de per vida.
7: No.
1: Depèn
7: de la coherència de les distribuïdores, del director que li toqui portar aquella pel·lícula. Normalment es respecta, i més quan les doblades... Jo la doblo des de Magnolias de Acero.
1: Sí.
7: Aleshores, quan l'has doblat ja moltes vegades, normalment es respecta, però res és teu.
1: No, però es pot morir la Julia Roberts, també.
7: Home, i jo.
1: I tu també.
2: Sí, clar. Qualsevol dels que s'ha morit.
7: Sí, clar.
0: I us heu conegut mai?
1: No. O sigui, sí, és...
0: No, eh?
7: No. No, i crec que... Bueno, home, sí, no? Són actrius que t'agraden, i sobretot, ja et dic, respecto molt la seva evolució com a actriu.
0: Bueno, perquè heu evolucionat juntes, vull dir que també ha de ser interessant, no?, conèixer
7: molt
0: una persona que has crescut amb ella.
7: Sí, el que passa és que... Sempre he considerat que la nostra feina, fins i tot a la ràdio, cada vegada necessitem més difusió i la imatge juga un paper important perquè ens hem de donar a conèixer i perquè és una manera de reivindicar també la teva feina, no? De totes maneres, el que no se't vegi també té molta màgia.
0: Clar.
7: I sobretot amb doblatge. Perquè ara qui ens estigui veient dirà, oi, mira-la Montalà.
1: Bueno, i que ja ets la veu de la Julia Roberts, no? A mi em passa a vegades a Antena 3, que et descol·loca molt quan veus una...
7: Un canvi de veu.
1: Hòstia, jo veia una pel·lícula un dissabte a la tarda d'un maltractador i de cop i volta la veu d'en Bart Simpson. On te va, aquest senyor? No te quedaràs com mi hija! I la veu d'en Bart Simpson, hòstia, no, perd tota la credibilitat, no? Mercè, ha passat un fet, una cosa, que jo tenia la imatge d'haver vist Pretty Woman en català.
7: Sí,
1: no
7: crec que sí.
1: No hi és.
2: Yes, no hi és.
1: No hi és.
7: No l'he doblada?
1: No, senyora. Pretty Woman, en català, no existeix.
2: Ai, jo em pensava que l'havia...
5: Ho hem consultat.
1: Eh que sí? Jo tenia la imatge... Hòstia, l'han fotut a TV3 20 vegades. Pues no, ho hem consultat, aquesta casa, al servei de documentació, no està doblada al català.
2: Ai, clar.
1: Llavors, si no et sap greu,
7: sí,
1: podríem fer un trosset, ni que sigui.
7: Home, i tant.
1: Sí? Mira, hem preparat una escena.
7: A veure.
1: Tu fes de...
7: Jo sabia que havia de portar les ulleres.
1: Home. Això és per tu, aquí tens el guió.
7: A veure.
1: Llavors, tu fes de Julia Roberts.
2: Jo de què faig?
1: Tu no faràs de res avui.
7: El director.
5: No fa de Richard Gere, Churiguera?
1: No ho faré jo.
2: Però Richard Gere, Churiguera, saps?
7: El concert, ja.
1: Jo faré de Richard Gere, perquè és l'única oportunitat que tinc a la vida de fer de Richard Gere. No l'aprofito ara, o no. És l'escena on Richard Gere li regala a Julia Roberts un collaret, no? Un collaret que val una pasta rufa.
7: I tant.
1: Com que hi ha molta gent que ens escolta per la ràdio, Arnau, si no et sap greu, tu fas com l'audiodescripció, perquè sapiguem per on passem. Si tenim una mica de música sensual, perquè és una escena, bueno, una escena que...
5: Sí, home.
1: Ja que havia de fer Richard Gere, l'he triat.
5: Sí, home, sí.
6: Apareix la Julia Roberts vestida amb un vestit vermell espectacular.
7: Com em veus?
1: Et falta alguna cosa.
7: Doncs t'asseguro que dins d'aquest vestit no hi cap res més.
6: En Richard t'agafa una capseta.
1: Potser hi ha alguna cosa aquí. Però no vull que t'emocionis, només m'ho han deixat.
6: Li ensenya la capseta que conté un collaret espectacular i quan la Julia intenta agafar-lo, en Richard li tanca la tapa per enganxar-li el dit de broma. Tots dos riuen.
7: De veritat que t'han deixat aquesta preciositat a la joieria?
1: Sóc molt bon client.
7: Si el compressis, quant costaria?
1: Un quart de milió.
7: Uau! Un quart de milió de dòlars? On anirem?
1: És sorpresa.
7: Si m'oblido de dir-t'ho després, vull que sàpigues que avui m'he divertit molt.
1: Gràcies.
5: Oh, que maco! Bravo! Peyu, m'ha passat això que t'ha passat a tu en TN3.
1: Què?
5: O sigui, la Julia Roberts amb en Peyu.
8: saps? No veia en Richard
1: en
8: Gere.
1: En Richard no l'has vist.
8: No, jo he vist en Peyu, eh? Yeah. Sap greu, eh?
1: Ja.
8: Sap greu.
1: Et costa posar-te dins la pell del personatge quan dobles? Perquè quan fas teatre hi ha molts més elements, no?, que t'ajuden a entrar al vestuari, però allà estàs tu sola amb un micròfon, no?
7: No, realment no. No, perquè... de seguida veus, tu tens la idea de la peli, no? I la idea en general del teu personatge.
1: Sí.
7: Però es tracta, sobretot, és l'empatia, sobretot és la capacitat emocional que tu tinguis d'entendre el que està passant per aquell personatge, no? Sí. Per aquella persona, per el personatge que s'està interpretant.
1: Però és fred l'ambient, on ho estàs fent? És un estudi de doblatge,
7: sí,
1: no tens
7: però...
1: públic... No tens...
7: Sí, però tenim la capacitat, estàs en una pantalla molt gran, sí. Estàs absolutament abduïda per allò. Estàs entregada, entres emocionalment, entres al moment, i després ja també són anys d'experiència.
2: Sí, home, sí, clar, és feina, clar. Això és feina, professional.
1: Sí.
7: De seguida t'hi poses.
1: Has doblat a banda de Julia Roberts. Digue'ns a qui més has posat veu, perquè la gent es faci una idea. A banda de Julia Roberts hi ha moltes més actrius a les que has doblat.
2: Clint Eastwood? Per
1: no, home, no.
7: Oh, m'encantaria. Vaig fer una de Harry el Sucio, però la feia amb ella.
2: Ah.
7: sí, era meravellós. Doncs m'agrada molt doblar Annette Bening.
1: Sí.
7: Cada pel·lícula que ve d'ella és una petita joia.
1: Jo vaig dient que sí, però no conec cap actriu, eh?
7: Vale, pues, la Annette abans. Bening és la dona, sí, del Warren Beatty.
1: Home, i tant,
7: home,
1: ara sí.
7: Veus?
1: No sé pas qui és.
7: Meravellosa.
1: No sé pas qui és, de veritat.
7: Michelle Pfeiffer.
5: Hòstia.
2: Aquesta sí, Peyu.
1: Sí, aquesta sí.
7: Aquí tens una debilitat.
5: Aquí sí que jo... com ho diu la Michelle Pfeiffer? Que
7: digues... La Michelle Pfeiffer parla una miqueta més així.
5: Que digues faixedes, nos vemos después.
7: Sí.
5: Castellà? Sí, sempre l'he vist en castellà, més perfecte.
7: Faixeda, ens veiem després.
5: Vale, marxo.
1: Escolta, hi ha algun personatge que hagis doblat i que no t'agradi? Això pot passar, també, no? De dir, hòstia...
7: Sí,
1: però bueno, és feina, també t'hi adaptes,
7: és
1: no?
7: És feina, són pel·lícules d'aquestes que no arriben en lloc. De fet, tema de drets, amb Aisge, les pel·lícules que donen més rendiment... i és una conya allà entre la professió, són les del diumenge, aquestes alemanes...
1: Ah, sí?
7: Sí, aquestes de
1: sobre taula, de sobre taula.
7: Sí, sí.
2: La del gos aquell.
1: La d'en Hachiko.
2: Què?
1: Aquesta també surt en Richard Gere. Hachiko.
2: Ah, no sé.
7: Ah, no, però aquesta és cinema.
1: No, aquesta és bona.
7: Aquesta és cinema. Aquesta és bona. No, bueno. Són aquestes de...
1: Sí.
7: De Desapareció la maestra o
0: de diumenge a la tarda.
7: Mi amor volverà mañana.
5: Normalment en fan dues, aquestes. Sí. I tu mires quan és el començament de la primera, m'adormo i veig el final de la segona.
1: Sí, sí. Ai, bueno,
5: i em lliga,
1: a vegades t'encaixa, eh?
5: Em lliga, eh?
7: Sí.
5: És collonut, t'encaixa.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Has doblat Gladiator, també.
7: Oh.
1: Què?
7: Meravella.
1: Sí?
7: Una de romans.
1: T'ho vas passar bé.
7: La meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis, és Espartaco. I aleshores, quan ja va tocar doblar la primera...
1: Sí.
7: Sigui, per favor, una de romanos. Sigui, vaig anar absolutament entregada...
1: Bueno, com sempre, no?
7: Sí, però en aquella ocasió em vaig vestir.
1: Què vols dir?
5: Sí?
2: De romana?
7: Sí.
1: Oh! Ah, sí?
7: Us ho juro.
1: Vas anar a doblar?
7: Me'n vaig anar a casa Peris.
1: Sí.
7: I em vaig vestir de romana.
1: Hòstia, home, és una imatge ben maca, eh?
7: Sí, sí, sí.
1: Vestida
7: vaig
1: de romana.
7: Vaig entrar a la sala, que a més estava amb el Buixaderes,
1: sí,
7: que ell feia el
1: Russell Crowe. Russell,
7: i res, vaig entrar i vaig dir... A bé. I el Buixaderes es gira i diu... Anda que no.
0: Amb lo sèrio que és.
7: Que ho sembla.
0: Sí.
1: Mercè, no sé com portes el català. Suposo que doblant també és una cosa en què us fixeu molt, no? Amb la pronunciació...
7: No, moltíssim. És una... I, a més, hi ha molta exigència per part dels lingüistes.
1: Sí.
7: Fem un munt de teics, reteics, perquè se t'ha escapat una liaison, perquè has dit una vocal malament... O sigui, és...
1: Sou curosos amb això.
7: Molt, molt, molt, molt.
1: Com està el doblatge en català? Ràpid i curt, diguéssim.
7: Ràpid i curt. Doncs podria estar molt millor si per part de qui dona i reparteix la feina, fa licitacions cada 4 anys, TV3...
1: Sí. I... Cuidado, que som a TV3.
7: És igual, és el que hi ha. Les licitacions es dona sempre al postor més barat.
1: Ah, sí?
7: I el més barat vol dir que no pot pagar el conveni tal i com està si accepten aquell preu. Amb la qual cosa és una lluita que portem des de fa bastant de temps de lluitar per una professió digna, perquè es pagui el que correspon i, sobretot, perquè una empresa pública ha de respectar els convenis que ja estan establerts i perquè així la qualitat del doblatge, que no del català, però sí del doblatge, milloraria molt, perquè hi ha doblatges que són infumables.
0: Sí, últimament és terrible.
7: I saps d'on ve, depèn de la veu que escoltis, saps de quin estudi ve. I això em sembla indignant. I volem lluitar ara perquè trobo que la televisió és una eina bàsica, i ara que tenim tants problemes, per reivindicar la nostra llengua,
1: sí,
7: per parlar-ne bé, no per fer paraules estranyes ni coses rares, perquè també t'haig de dir que quan doblem en català els noms fan coses molt estranyes.
1: Sí que és veritat.
7: Per exemple, no sé...
1: Arnold Schwarzenegger.
7: No, però ja no només és Arnold Schwarzenegger, és que igual és Arnold Schwarzenegger. No sé, hi ha coses que jo a vegades penso, sí, sí. Escolteu, jo crec que els lingüistes es queden per la tarda per veure aquesta pel·li i pixen al veure.
0: Mira, ho ha dit.
7: O sigui, no... No pot ser. Però, independentment d'això, és una eina. És una eina brutal per reivindicar la nostra llengua. Aleshores, no, em nego rotundament que no paguin el que hagin de pagar. I lluitarem.
1: Vinga, va. A veure si el president de la Generalitat de Catalunya et fa cas. No sé com vas de president de la Generalitat.
7: Bueno, no se sap mai.
1: Com que els americans se'ls saben de memòria, aquí intentem que la gent també se'ls sàpiga.
7: Ah!
1: És una petita prova. Jo començo pel 133è, hi ha 133, és Salvador Illa, aquest te'l regalo, i anem al 132 i me'ls vas dient.
7: Bueno, no me'n recordo dels noms.
1: Provem-ho, Mercè.
7: Sóc fatal.
1: 133, Salvador Illa.
7: Sí.
1: 132.
7: I quin era el 32? I quin era? Sí.
1: No t'atabalis, perquè hi ha molta gent que s'encalla.
7: No, home, no, Esquerra.
1: Sí. Es deia Esquerra, ella, directament.
7: És d'Esquerra.
1: Sí.
0: Com es diu?
7: És que per...
2: Bueno, has dit
7: no em sap fatal. Si vaig anar, ens va invitar allà...
5: Doncs aquest.
7: Ens va invitar al tronxer.
1: Anem a donar-la per bona.
5: Sí.
7: Ja ha treballat molt per un bon doblatge, eh?
1: Mira, les coses com siguin.
7: Sí.
2: La primera vegada que es diu una cosa bona d'aquest home.
7: Ara, pues, trobo...
5: Potser no parlem del mateix, perquè no he dit el nom, eh?
7: Sí. Sí, que no és molt alt.
1: Vinga, passem aquest penal, diguéssim. Ui. 132, 131.
7: 131? 131? Qui hi havia quan vam fer un cop d'estat? No?
1: Hi va haver un entremig, eh?
0: Sí.
7: Ah, un entremig?
1: Sí.
7: No era el Puigdemont?
1: No!
7: Qui era?
1: Bueno, prou, perquè no podem donar més coses per vàlides, ja.
7: Qui era?
1: Quim Torra.
7: Ah!
1: I el que t'ha saltat primer era Pere Aragonès.
7: Pere Aragonès.
1: Ara sí.
7: Sí, si els conec a tots. Sí. Jo el que recordo és que estava molt indignada perquè no havia votat a cap.
1: Mira.
7: Ni tu tampoc.
1: No. Mercè Montalà, moltes gràcies per venir a passar una estona a la Renaixença.
7: Al contrari, a vosaltres sou meravellosos, m'encanta on esteu.
1: Sí?
7: Sí, i sou estupendos, no tinc res més a dir.
1: Gràcies.
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
2: A veure, avui no parlàvem de l'aspiradora?
5: Encara de rato que no s'ha dit res de l'aspiradora.
1: Un moment, nois, ara hi anem. Arnau, es pot fer música amb una aspiradora? No.
6: A veure, no ho he provat, però si fos possible de fer-la amb una aspiradora, hauria de catalogar-se dins de la família dels instruments de vent.
1: Com la trompeta, diguéssim.
6: Sí.
1: La gralla.
6: Sí, com la gralla, exacte, sí. En efecte. I parlant de vent, avui parlem d'una cançó que va esdevenir un himne per diverses generacions i que va marcar l'inici i la fi de la carrera musical del seu autor. Parlem de Raimon.
10: Oh. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans...
6: Publicada el 1963, El vent és l'emblema del cantautor de Xàtiva, Raimon. Una cançó directa que va interpel·lar aquells qui creien que un món millor era possible i necessari.
11: Amb una veu incisiva i poderosa, tres acords rascats amb una guitarra i un missatge de fortalesa existencial, Raimon va ser capaç d'aconseguir allò més preuat en una cançó de música popular. Que passés de les seves mans a les de la gent i tothom se la fes seva.
1: Home, se la sap tothom, aquesta.
2: I tant. Bueno, diguem el vent.
5: I prou.
2: I llavors anem posant coses al vent.
1: Sí que és veritat. El vent...
5: La cara al vent, sí.
1: La cara, sí.
5: Però després ja... És com la cançó en Joan Petit. El colze al vent...
1: El colze.
5: El dit petit al vent...
6: Per descobrir l'origen d'aquesta cançó, haurem de fer un viatge amb una vespa i anar-nos-en 65 anys enrere. Raimon era un jove estudiant d'història de només 19 anys. La música li agradava, tocava la guitarra, cantava i fins i tot havia tocat la flauta i el flautí en alguna banda de vent. Però els seus plans de futur passaven per estudiar història i la música era poc més que una afició.
11: Doncs sí, de fet era un moment d'ebullició pel jove xativí, perquè la universitat li havia obert les portes a noves idees, a nous autors i a noves mirades sobre el món.
1: I al principi has dit que la va fer... Bueno, la vespa, has dit alguna cosa d'una vespa.
6: Sí, el 20 d'octubre del 1959 feia un viatge de Xàtiva a València anant de paquet d'una vespa que conduïa un amic seu.
1: Ha de ser molt avorrit, això.
2: Dos amb vespa. I perillós. Sí. Té unes rodetes petites.
1: Hòstia, sí.
2: Com plou, és molt put, allò,
1: No hi he anat amb vespa quan plou, no hi he anat.
2: Jo sí que hi he anat.
6: De fet, era tan avorrit que en un moment d'aquest trajecte, Raimon va tenir un instant d'il·luminació en notar el vent colpejar el seu rostre. Veus. Aquella sensació de resistència incansable contra una adversitat va ser el desencadenant de la idea.
11: Quan va ensenyar per primera vegada aquella cançó, aquella primera composició als seus companys a la universitat, no us ho creieu, però cap d'ells es va creure que fos una cançó pròpia. Quina confiança, eh?
5: Sí.
1: Molt maco. Sí. Mireu què he fet, això no ho has fet tu.
5: Burro, va, calla, burro.
2: Farsant.
6: Bé, doncs, sorpreneu-vos, perquè ells no podien entendre que era una cançó original en valencià perquè no eren capaços de concebre que es pogués fer aquella música original en la seva llengua. I, de fet, si pensaven això, era lamentablement perquè en el seu entorn hi bufava un altre vent huracanat. El vent, la cara al vent, el cor al vent. A poc, la cançó va anar-se fent més coneguda entre els joves universitaris de València i Raimon va començar a cantar-la fora de la universitat i fins i tot va publicar-la poc després.
11: I gràcies a l'ambigüitat poètica de la lletra, la peça va superar la censura i va sortir a la venda sense cap impediment.
6: La peça va ser llegida per molta gent com una metàfora política sobre la dictadura i va acabar convertint-se en un veritable himne de la resistència antifranquista.
11: Així que, de manera inesperada, la carrera musical de Raimon va començar l'any 1959 amb aquesta cançó.
6: I el 2017 va tancar el cercle amb un concert de comiat al Palau de la Música Catalana, acabant amb la mateixa peça que l'havia començat. Avui enriquim el nostre esperit musical recordant El vent de Raimon. Música mestra.
1: Ara.
6: Tres acords, eh?
10: El vent, la cara al vent...
5: Sí, aquesta la sé.
10: El cor al vent...
6: Això, segona frase ja no.
1: El cor al vent.
5: Les mans. Ara ve el dit petit al vent.
2: Els ulls.
1: Sí. No ho feu mentre aneu amb la vespa, això.
6: Una música amb una capacitat expressiva profunda. No li cal gran exhibicionisme tècnic.
1: No.
6: Ell s'expressa més aviat des del punt de vista de la veritat d'allò que diu, d'allò que transmet. D'allò que comunica, vaja.
2: I posa ganes.
6: És més difícil, a vegades, això que dominar tècnicament l'intèrpret.
1: Què vols dir, que no té tècnica?
6: Té una tècnica peculiar i personal.
1: Val.
5: Toma.
6: Com els grans músics i grans intèrprets.
1: El vent, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: Una mica de Queen, no?
1: Home, i tant, I Want to Break Free, un autèntic himne de Queen. La banda britànica va fer una paròdia de la sèrie Coronation Street al videoclip d'aquesta cançó. I allà hi apareix una imatge icònica de Freddie Mercury amb perruca, una pitrera ben generosa, un bigoti i passant l'aspiradora per tota la casa.
2: Sí. Ho hem, millor ho hem fet tots, un dia.
0: Sí, a casa. A vegades tan valentones.
2: Estem a una festa aniversari. Saps? Allò, fotré un playback a la família que a veure si es pixaran de riure.
3: I el pare, què?
2: Quan ho veus al cap dels anys, dius la mare que em va parir. Oh, que l'hagués tingut febre aquell dia.
0: El guardes, aquest vídeo, Fel?
2: No, ho vaig cremar. Vaig cremar.
3: Va rolar.
4: Va cremar la càmera.
2: Però no m'ho puc treure del cap.
0: A fer una mica de Queen i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui passejarem en Bitxo, un Jack Russell molt espavilat.
1: Aviam, en Bitxo?
0: A veure.
1: A veure si és... Oh, que és maco! Oh, oh. Jo, de veritat, us prometo que en tenia un idèntic.
0: I són un nervi o no?
1: Sí, fins que es va morir, sí.
2: Calipo.
1: Calipo, es deia
3: Calipo.
1: El meu gos.
3: Calipo?
1: Sí, es deia Calipo, perquè jo mirava malalts de tele,
3: sí,
1: que tenien un gos que es deia Magnum. Ja. I pensava, quan en tingui un, li posaràs Calipo.
4: Mare.
1: I així es va ser.
3: Tu, escolta, Mercè, i per què? Està vinculat a l'actor, això?
0: El què, el Jack Russell?
3: Aquest és aquell que feia pel·lícules de pistoleros, no?
0: Quin nano.
1: Russell Crowe.
3: Ah, això.
1: Gladiator.
3: Gladiator.
1: Ah, de cinema anem més o menys igual.
4: Calla, calla. A mi em sonava d'algú. Portem els
0: papers ben mullats.
4: Em sonava d'algú.
0: Va, que us explico. L'Emma del Figaró ens adverteix que si li dones menjar, en Bitxo serà el teu fidel company.
3: Val. Això
0: però,
3: tots.
4: Això tothom.
0: Però,
3: no tots, tothom.
0: Quan vegi que les coses van mal dades, ens abandonarà sense cap mirament. Això allò tothom. De la fidelitat del gos, aquí no ho portem
1: això
0: bé.
1: Tothom.
3: Mi això
1: tothom.
3: Em fa pensar en el meu fill. De moment, com que saps? El dia
0: quants
3: que no,
0: anys té?
3: 16.
0: Ja et puc entendre.
3: Per això...
0: Sí, sí. A part d'endrapar, en Bitxo té una altra obsessió. Revolcar-se per tot arreu.
3: Mm.
0: I si el lloc on es revolca fa pudor d'animal mort, o si hi ha algun cadàver descomposant-se, molt millor.
1: Això tothom, també.
3: No. El meu fill també ho fa.
0: Vols dir?
1: Fa la pudor.
0: Sou una colla de porcassots.
3: Sí, sí.
0: A ell li agrada molt l'olor de cadàver.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
5: En plena Segona Guerra Mundial, els nazis han tingut un avanç imparable i han penetrat fins a les portes de Moscou i de Leningrad, les dues ciutats més importants del nord de Rússia. Ara mateix, però, tots els esforços estan centrats al sud del país, en una ciutat anomenada Stalingrad.
1: Stalingrad. Hi heu estat mai?
3: Em sembla que no me'n recordo.
6: No. Jo em sembla... No.
3: No.
5: Adolf Hitler s'ha obsessionat a conquistar aquesta ciutat que porta el nom del seu rival, Iósif Stalin. Stalingrad es convertirà en l'escenari bèl·lic més sanguinari de tota la Segona Guerra Mundial. Som a les portes de l'hivern de 1942, un hivern que tindrà un paper fonamental en aquesta macabra història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Stalingrad.
6: Ja es veu que no...
0: No.
6: Ja es veu que no anem bé. Hòstia.
1: L'aviació alemanya ha convertit
6: no,
1: els... Bueno, un moment.
4: Això ho explica, collons? Això ho explica? És que m'estàs fotent nerviós a mi tot, eh?
6: Hòstia.
4: Ja.
1: L'aviació alemanya ha convertit els carrers de Stalingrad en una muntanya de runa.
6: Ja m'ho pensava.
1: És gairebé impossible fer dues passes sense entrebancar-se. La quantitat de runa que hi ha dificulta qualsevol moviment. Fins i tot el nostre gosset, en Bitxo, el Jack Russell, li costa moure's. Sort que és un gos petit i pot passar entre les pedres.
6: El mataran.
1: Tot procurant no caure, ens acostem fins al port fluvial de la ciutat. Stalingrad té sortida al riu Volga. Allà l'exèrcit soviètic està concentrant les seves forces.
4: Vinga.
1: Després dels bombardeigs i de deixar-ho tot rebentat, els alemanys han entrat amb la infanteria i han aconseguit controlar més del 80% de la ciutat. Stalingrad està a punt de caure a les seves mans. Stalin ha estat informat que la ciutat que porta el seu nom està a punt de ser derrotada. És llavors quan ha dictat la famosa Ordre 227.
4: Sí.
1: Ni un pas enrere.
4: No me'n recordo.
6: Això és com el 155, però amb rus.
1: Sí.
4: I el ni un pas enrere també sí. Ho dèiem.
1: També, si la 227 és ni un pas enrere,
6: sí.
1: Les 226 anteriors, què dèiem, exactament?
6: Bueno, es anava a col·locar, sí. Ara una mica a la dreta. Ara un pas a l'esquerra. Fins que arriben a un pas enrere.
1: Molt bé. Cap soldat ni cap civil rus pot fugir de Stalingrad. Cal defensar-la fins a la mort.
6: Vinga.
7: El gloriós camarada Stalin ha ordenat no fer ni un pas enrere. Cal enfrontar-nos a la tirania dels enemics de la mare pàtria.
8: I això ben bé què vol dir?
7: Doncs que hem de fer front als nazis que estan envaint la ciutat. Soldats del gloriós exèrcit roig, a partir d'ara és victòria o mort!
8: I això ben bé què vol dir?
7: La ciutat no serà evacuada. Lluitarem fins a la mort.
1: Ho has entès ara o no?
8: No, però tira peio.
1: La ciutat no serà evacuada. els soldats russos que l'estiguin defensant s'hi hauran de quedar fins a les últimes conseqüències.
0: Escolti, senyor comissari, això vol dir que les dones podem anar tirant, no? Vull dir, ja podem marxar de la ciutat, o no?
1: Cap soviètic podrà sortir de Stalingrad, ni soldats ni civils. Els oficials soviètics han pensat que si els civils es queden a la ciutat, els soldats lluitaran amb més valor per defensar-los dels nazis. De fet, les dones tindran un rol molt important, ja que seran incorporades a files.
7: Les dones sereu incorporades a l'exèrcit. Ara us donaran un rifle.
0: Aquí, a mi?
7: Sí.
0: No, jo ara he d'anar a lluitar. Però jo no he disparat mai cap arma, però no puc, no puc. No sé com es fa, com se fa això.
2: No sé, jo no vaig anar a
6: l'Emili.
2: No sé. A mi, a Mercè.
1: Aquest con li tocava fer l'Emili, es va fer el boig.
2: Sí, sóc segur,
6: I vaig ser insubmís.
1: La cosa es complica de mala manera. La ciutat està envoltada per les tropes alemanyes. L'única manera de tocar el dos és travessant el riu Volga amb una barca. En Bitxo, el nostre gosset, es veu obligat a quedar-se i amagar-se sota la runa. Fugir no és una opció. Avui ens ha tocat un passeig ben difícil.
3: Pobre.
1: Els soviètics ho veuen molt fotut. Parar els peus a la màquina de guerra alemanya és molt difícil, però els comissaris polítics han tingut una gran idea per si algun soldat es vol fer enrere. A la rereguarda han col·locat uns soldats que tenen ordres de disparar contra els seus propis camarades si volen fugir.
6: A veure, tots aquests homes que hi ha aquí darrere, qui són?
3: A mi em foten més por aquests d'aquí darrere que no pas els nazis, ja t'ho diré.
7: Tots aquells que retrocedeixin moriran.
3: Veus?
7: No hi haurà pietat per als covards ni als traïdors.
1: És que un rus emprenyat, car de por, eh?
3: Sí, tu te'n recordes de Rocky?
1: Rocky.
3: Aquell rusal?
1: No. De Rocky recordo...
3: Rocky 4.
1: Jo les pel·lícules les recordo molt poc. En general, totes. Rocky recordo que pujava unes escales corrents.
3: Allò és corrent. La primera,
1: Peyu. Unes escales corrents.
3: Sí.
1: És tot el que recordo.
3: Sí.
1: Ja està.
3: Doncs mira la 4, que és del millor que s'ha fet en cine.
1: És la que surt el rus gros.
3: Sí.
1: Ja ho miraré. Els soldats i els civils russos que estan atrapats a dins de la ciutat estan entre l'espasa i la paret. Només tenen una sortida, defensar-se tan bé com puguin. Si aquella ha de ser la seva tomba, val més morir lluitant. Només evacuen uns quants civils que són tractats de manera diferent. Són obrers amb feines especialitzades, feines que tenen més valor que les dels obrers normals i corrents.
3: Jo sóc un obrer especialitzat. Aquí, camarada comissari, aquí.
6: Tu, però tu? Sí. Tu? Especialitzat? Sí. De què collons has de ser un obrer especialitzat? Tu ets igual que els altres.
3: No, senyor, jo sóc especialitzat,
6: Què collons? Especialitzat de
3: jo
6: què?
3: Jo cal que marxi de la ciutat perquè sóc massa valós per morir aquí. Vull dir que la mare pàtria em necessita en un altre lloc.
5: D'acord, camarada. Vale. Deixeu-lo pujar a la barca.
6: Un moment. Aviam, camarada Mària, pàtria.
3: Sí.
6: Per què ell pot marxar i jo m'haig de quedar aquí, saps?
5: Perquè el camarada és un obrer especialitzat.
3: Toma.
6: Però especialitzat... Aviam, camarada pàtria, especialitzat en què?
3: A veure. Jo sóc especialitzat en... Bueno, collons, em foten un reguitzell de coses. Jo sóc especialitzat... Jo, vull dir, ben... És que no n'has de fotre res, jo, del que sóc especialitzat.
6: A veure, si tu ets especialitzat, jo també sóc especialitzat.
3: Sí, especialitzat.
6: Jo sóc molt especialitzat.
3: Tu ets especialitzat en tocar-me els collons, això ets especialitzat tu. Va, marxem, que vindran els alemanys.
5: Marxem, camarades. La resta... Recordeu què ha dit el nostre líder.
6: Ara.
5: Heu de lluitar fins a l'última gota de sang.
1: Des de la barca, ho diu el fill de puta.
0: Escolteu, a veure, jo no volia dir res, no?, per no molestar, però jo també sóc una obrera especialitzada,
6: Ah, mira, ara tothom...
0: No, és que a mi allò de la sang m'ha espantat, tu.
6: Ara tothom serà especialitzat.
3: Sí, què fas?
6: Jo parlo anglès, és que jo parlo anglès. Els russos no n'hi havia cap d'especialitzat, ara tots.
3: Sí, quina colla.
1: Jo sóc dissenyador gràfic.
3: Doncs vinga. A la barca, però dalt de baix de la barca.
1: Els soviètics han de triar les bales alemanyes o les bales dels seus propis companys. L'assalt ha començat. La infanteria alemanya entra en acció i conquesta la ciutat barri per barri, casa per casa. Els russos, civils i soldats, es defensen com poden. Comença la que els alemanys anomenen Rattenkrieg.
6: Què és?
1: No sé, perquè no sé alemany.
6: Vale.
1: Vol dir guerra de rates.
3: Oh, collons.
1: Rattenkrieg, de fet, es diu, em sembla.
3: Rattenkrieg.
1: És una guerra urbana brutal, amb combats cos a cos. A vegades els russos i els nazis es disputen una casa en ruïnes durant dies. Arriba un moment en què els soviètics es troben envoltats per totes bandes. Els nazis estan a punt de capturar tota la ciutat. En aquest punt de la història, els soldats russos reben un missatge dels nazis. Si canvien de bàndol, rebran menjar i beure. Molts dels soldats ho accepten. I en Bitxo ja fa estona que ens mira malament. Ell també està pensant si canviar de bàndol.
9: Camarades, camarades, mireu quin pinflet m'he trobat. Diu que si canviem de bàndol tindrem menjar.
6: Diuen que els alemanys ens tractaran millor i que tenen menjar sí. de sobres.
9: Sí.
6: Jo estic canviant, pensant-m'ho, eh?
9: Que vols canviar de bàndol?
6: Home, i tant.
0: No, però també, voleu dir... No, a veure, a mi el menjar alemany, què voleu que us digui? No m'agrada...
6: I un Frankfurt.
0: Xucrut.
6: I un Frankfurt.
0: Xucrut és alemany?
9: Hòstia, sí que és alemany.
6: Com si el rus fos tan bo de menjar.
0: No, a veure, tampoc, però és que... És que mira, a mi és el que m'han donat tota la vida, saps?
6: O en saladilla russa. Ai, clar, sí,
9: a doncs jo no sé què fer. Nosaltres hem fet un jurament a la mare pàtria, però hòstia, clar, és que...
1: Les condicions dels soldats russos són extremes. Els cadàvers s'amunteguen per tot arreu. De la runa dels edificis en surt una pudor molt difícil de descriure. Una barreja de carn en descomposició, combustible i fusta cremada.
9: Veus?
1: Bueno, de les tres que he dit, n'hi ha dues a mi que m'encanten.
6: Sí.
1: La fusta cremada i el combustible a mi m'agrada.
0: Ets d'aquests?
9: A mi la carn en descomposició m'agrada.
1: També?
9: Hòstia, obrir la nevera i trobar un bistec passat?
6: Fàstic.
0: Fa molta il·lusió quan tornes de vacances.
9: Unes esnifades.
1: Sí? I el pollastre també, perquè el pollastre canta fort, eh?
6: Sí, canta.
9: Hasta me'l refrego pel nas.
1: A falta de menjar, en Bitxo ha trobat una distracció per fer-se passar la gana. És una mica desagradable, això sí. Recordeu que al gosset aquest li encantava revolcar-se pels llocs on feia pudor de mort.
6: Ja, però...
1: Doncs Stalingrad és el lloc perfecte. Hi ha putrefacció a cada pas. Mentrestant, cada cop hi ha més desertors que creuen la terra de ningú per rendir-se als alemanys.
9: Ep! Va, aquest! Aquest nano no era el del megàfon.
10: Encara sou aquí? Fugiu abans no sigui massa tard.
0: I totes aquelles promeses sobre la mare pàtria?
6: La mare
0: no ens havíem de quedar a defensar la ciutat fins la mort, o què?
10: No, deixeu-vos de ximpleries. Va. És millor col·laborar amb els nazis i salvar la vida.
1: Hòstia, què
0: diu? Quin
9: traïdor.
1: Déu, pensava que només ho fèiem els catalans,
9: No.
1: Hòstia.
6: No me'l veia venir,
9: Mutifler, jo, aquest. Mutifler,
6: aquests un mutifler.
1: Els últims dies de novembre del 1942 són especialment freds, amb temperatures que arriben a 25 graus sota zero.
6: Guarda, em va parir.
1: Aquestes condicions extremes són precisament les que faran girar la truita.
6: Quins piulots.
1: Tot es congela i els cadàvers deixen de fer pudor.
0: Ah, mira.
1: El riu també es glaça. Ah. Els russos poden obrir una carretera sobre el gel per fer-hi entrar menjar i beure pels soldats que defensen la ciutat. També arriben reforços.
6: Oh, carai. Pep.
1: Com que els bombardejos alemanys van destruir la ciutat, ara els nazis es troben que han de lluitar entre la runa. No estan acostumats a lluitar així. Per altra banda, els russos aprofiten la runa per amagar franctiradors. Les franctiradores russes s'han mostrat molt efectives i àgils movent-se pels edificis destruïts.
0: Al final jo no canviaré de bàndol.
6: Ah, no? Com és això, Mercè?
0: Es veu que ho faig tan bé, això de disparar.
6: Ah, és el personatge. Ah, perdona. Sí.
1: Què t'ha passat?
0: Mercè.
6: Mercè. No, jo encara no he matat a ningú, eh? Mira que em portem de dies i encara aquí no... És que no me surt.
0: Mira, a veure, doncs és ben senzill, eh? Tu carregues,
6: sí.
0: Tu apuntes al nazi,
6: sí.
0: Que és molt fàcil perquè porten com una creu a la gorra,
1: sí.
0: Apuntes allà i fot-li.
6: N'he matat quatre de la Creu Roja.
1: És l'altra creu.
6: Era l'altra creu, eh?
1: És l'altra creu.
6: És que no serveixo ni per la guerra.
0: M'han dit que em donaran una medalla i tot, eh?
1: Mira, és que alguns parlen de 300 alemanys morts per una sola franctiradora russa.
9: Imagina't, eh?
6: Home, mirada. Clar.
0: Un bon dia el té tothom.
1: També hi ha una mica de propaganda soviètica, eh? Però vaja.
6: Mi una medalla també m'aniria bé, a mi.
1: Tu vols una medalla?
6: La Creu de Sant Jordi, alguna cosa.
1: Aquesta ja te la...
0: Algun torneig de...
6: Sí.
0: Home, de petanca.
9: Jo que soc especialitzat, pla, me'l mereixo una medalla.
1: Com més baixen les temperatures, més bé lluiten els russos. En canvi, els alemanys s'estan morint de fred, literalment. Fins ara portaven la iniciativa, però ara s'han vist paralitzats per un hivern duríssim. Els nazis s'estan quedant sense munició ni provisions.
6: Mira'ls.
1: I compta amb això que direm ara.
6: Ui.
1: Els soldats alemanys estan tan desesperats que comencen a menjar-se els gossos salvatges que volten per Stalingrad.
0: No, home, no.
1: Fins i tot s'arriben a menjar els cadàvers dels seus companys.
0: Això pinta molt malament pel Bitxo, eh?
1: En Bitxo, pobret.
0: Què?
1: En Bitxo fa estona que l'hem perdut. L'últim cop que l'hem vist tenia intencions de saltar a l'altra banda de la trinxera i canviar de bàndol. La batalla de Stalingrad acaba amb una ofensiva russa sense precedents. Envolten la ciutat i els alemanys queden atrapats en el seu propi parany. Els russos, sense saber com, acaben de guanyar el combat. Atenció, eh? Oi, hi ha gent aplaudint els russos allà darrere.
9: Sí.
1: Bueno, millor que els nazis, ja.
9: Sí.
1: Que llavors ens critiquen a Twitter i diran no, que vosaltres sou pro-russos i tal. Nosaltres expliquem.
9: No ens mullem, eh?
1: No ens mullem.
9: No penso mullar amb aquesta guerra, jo.
1: No, hòstia.
9: Que tinc canalla i tot plegat.
1: amb la Segona Guerra Mundial no em pots mullar.
9: No, no em vull mullar.
6: No, no, no t'immerdis.
9: No m'immerdo.
6: No t'immerdis.
1: Els números de la batalla. 91.000 alemanys fets presoners. 2 milions de morts entre soldats dels dos bàndols i civils russos. Alguns experts la descriuen com la batalla més sagnant de la història de la humanitat.
0: A veure, tot això jo ja et dic que és terrible, eh? Però què se n'ha fet del bitxo? Jo...
1: El gosset, eh?
0: Sí. Se l'han menjat, no, els nazis?
6: Però pot acabar bé.
0: Se l'han menjat els russos? Qui se l'ha menjat? És que clar!
1: El bitxo, el Jack Russell...
6: Sí.
0: Era petitó, però tendret.
1: Ha desaparegut en combat.
9: Hòstia.
1: Amics meus,
9: no.
1: En bitxo és mort.
0: No!

0: fresca.
1: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Es confirma que els 32 graus i mig que ahir va haver de temperatura mínima a Portbou ha estat la més alta que mai s'ha registrat a Catalunya. Aquesta onada de calor ha provocat molts incendis simultanis durant aquesta setmana. En aquests moments, de fet, hi ha 6 focs estabilitzats, això sí, però encara no estan controlats. De fet, els sindicats dels bombers qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina que estan tenint aquests dies amb tardes com la d'ahir amb múltiples focus actius. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Biescas, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta dels riscos que tenen aquests esforços per la seva salut.
4: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
3: Des de l'UGT també apunten que, més enllà de falta de personal, també falten recursos materials. Més notícies amb Joan Bota.
5: Noves explosions al sud de l'Iran i a Jordània en plena represa de les hostilitats entre Washington i Teheran. Un projectil dels Estats Units hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear de l'Iran que està operativa. L'Iran ha denunciat atacs dels Estats Units contra infraestructures civils que ha qualificat de crim de guerra flagrant. En dos dies, els Estats Units asseguren haver colpejat 170 objectius militars iranians i han fet almenys 14 morts. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit.
3: La UCO demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus José Manuel Serrano investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. En un nou informe, el jutge de la UCO diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez va agafar-se 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Sospita la Guàrdia Civil que de les seves converses pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions de la CEPI i també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions que feia Díez i el seu entorn per influir en les causes judicials. La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del PSOE i d'un exagent de la UCO també suposadament implicats a la trama. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia Espanyola està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge al mòbil de diversos dirigents independentistes. L'entitat a favor dels drets humans ha acusat l'Estat de no moure un dit des de fa 6 anys. Virginia Álvarez és la investigadora d'Amnistia Internacional que ha analitzat en quin punt es troba la investigació.
7: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
3: La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, de molins marins, que està prevista a construir al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Això diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
8: Bon dia. Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Esports amb Marcos García.
9: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara doncs falta que Barça i Borussia acabin de tancar les condicions d'aquest traspàs. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Qui passa

0: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
1: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
7: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
8: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
9: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
10: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
9: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
11: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
12: Tot és del nivell aquí, eh?
11: Sí.
7: Un restaurant Caníbal a Berlín.
1: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
7: Amb Paula Molés.
13: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Sabíeu que la malvasia és una de les varietats de raïm més històriques de Catalunya? Documentada al Garraf des del segle XIV, dona origen a un vi dolç, aromàtic i molt apreciat des de l'edat mitjana. Quan la varietat estava a punt de desaparèixer, un llegat a l'Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges en va permetre la conservació. I gràcies a aquesta iniciativa, la malvasia continua viva avui i forma part del patrimoni vitivinícola català.
7: La Fonda, amb Pep Noguer.
14: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui ens endinsem a Oristà, al Lluçanès, per descobrir una gastronomia marcada pel paisatge, la pagesia i la cuina de proximitat. Comencem!

0: ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta un restaurant més, no un, no. Segurament ens en portarà més d'un. Però sí que ens portarà un plat de la cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Mira, avui, Pep, us porto un plat que els romans detestaven perquè eren fet amb cigrons. Els cigrons se'ls menjaven els cartaginesos. Aleshores, els romans, clar, els cartaginesos i els romans eren el Barça i el Madrid del Mediterrani d'aquella època. Aleshores, si els cartaginesos mengen cigrons, els cigrons no poden ser bons.
0: No fotis, que a mi m'agraden molt els cigrons, eh?
1: No, jo ho dic, els que pensaven els romans de l'antiga Roma. A mi també m'agraden molt. Mira, els nostres veïns del nord, els francesos, també els consideren una mica toscos, una mica rústics, no els agrada molt. Jo no estic d'acord. A mi em sembla un llegum...

0: meravellós.
1: Doncs mira, jo tinc un gran record dels cigrons i d'una manera de menjar-los, perquè tu te'n recordes quan als mercats tu anaves a comprar la llegum o a les botigues de poble i no te'l posaven en una bossa o en una carmanyola com ara per ser més sostenibles i aquestes coses. Te la posaven amb una paperina de cartró allò finet que te la tapaven, evidentment sense suc, perquè si no el suc hagués anat hagués colat, però aquell cigró tebi que obries la bossa i mentre anaves a casa ja t'havies fotut la meitat, aquell cigró, t'asseguro que tinc un record.
2: És que el cigró està boníssim. A veure, recordem que el tan popular hummus actual són cigrons fets puré, i està boníssim el cigró.
1: Escolta, i on menjarem uns bons cigrons, amb bacallà i espinacs o només amb espinacs?
2: Doncs mira, el podem menjar a l'Hostal Esport, a Falset, a la Bodega Nulles, aquí a Barcelona, a l'Hostal El Pinós, mira, de quan vaig a veure't a la Garrotxa, passo per Pinós, per la C-17, i hi ha molts cops per esmorzar. I em demano si tenen uns cigrons amb bacallà, que em sembla un plat fantàstic. Al bar Bodega Quimet, a Barcelona, que és la recepta de la seva iaia, al barri de Gràcia, que són aquestes bodegues de tota la vida, amb els bucois, estem parlant no una bodega decorat que ha obert un grup d'inversor que li diuen bodega i fan horari de restaurant. Que dius, bodega, si no puc venir durant tot el dia, això és una bodega o és un restaurant? No. Això és una bodega. Tenen tot el dia obert, tenen els bucois de tota la vida, la recepta de la iaia. Bar Bodega Quimet, a Barcelona.
1: I tants altres on puguem menjar uns bons cigrons amb bacallà i espinacs, o només amb espinacs, o només amb cigrons. Bueno, clar, aquí ja parlarem. Mira, un dia, ara que m'has fet pensar, un dia parlarem d'això del concepte del bar bodega.
2: Bueno, jo ja he deixat una mica apuntada la cosa. Sí, hem de parlar, jo crec que és un tema interessant.
1: Doncs va, comencem a fer llista.
3: La Fonda, amb Pep Noguer.
4: Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui, de Ruta Dolça per Catalunya, anem cap a les terres de Lleida i de Tarragona. I és que avui volem parlar de les orelletes. Cruixents, lleugeres i delicadament ensucrades, les orelletes són una de les grans especialitats de la rebosteria tradicional catalana.
1: Esclar,
0: tenen arrels antigues que remunten a aquella època de l'Al-Àndalus, un llegat que encara avui en dia continua viu a moltes cases i a moltes festes populars, tant de pobles de Tarragona com també de Lleida. La seva forma és inconfusible. Per què es diu orelletes? Doncs, home, perquè són grans. De fet, s'hauria de dir orellasses, no? Perquè són grans, són primes, són irregulars, tenen aquesta aparença que recorda a una mena d'orella, d'aquí ve el seu nom. I la seva massa és una d'aquestes postres que és dels elements més senzills que tenim i que la gran majoria de la gent té a casa. Farina, ous, aigua, un toc d'anís, i segons, tot i que alguna recepta doncs, hi pot aparèixer, per exemple, que sigui una miqueta de pell de llimona, que sigui una miqueta de moscatell, o que una miqueta doncs, de comí, hi ha algunes variants. La massa és fàcil, es barreja tot, i un cop ha reposat, s'estira fins a quedar gairebé transparent, i es fregeix, això sí, amb oli roent. Ei, i els de Lleida, que ho facin amb un bon oli de la DOP de les Garrigues, i els de Tarragona, que ho facin amb l'oli de la Terra Alta o del Baix Ebre Montsià. En pocs segons veureu com aquesta massa fina s'infla lleugerament i adquireix aquesta textura fina i trencadissa que la fa tan característica. Quan la traieu de la paella, espolsivada amb sucre, i ja la teniu llesta per servir. Que bones que són les orelletes!
2: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Belliser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: I ja tornem a tenir la Carlota Clavé, que avui ens ha vingut en bicicleta. Carlota, molt bon dia.
1: Bon dia, has vist que estic molt esportista, jo.
0: No ho sabia, que anaves en bicicleta, tu.
1: Sí, és el millor per Barcelona, no? Moure't en bici està perfecte per moure't en bici a Barcelona. Vas tranquil·lament, vas veient a les persones, vas... Bueno, sempre descobreixes coses noves, que a vegades, doncs, amb moto, amb cotxe, no?, te les perds, i en bicicleta, doncs... Veus tots els raconets, que a vegades cosetes de persones... A mi sempre em sorprèn, no? I veig cosetes que no havia vist, i raconets, i amb la bici perceps tota la Barcelona.
0: Escolta, què ens portes avui?
1: Doncs avui portem... Estem a l'estiu i també peix blau. En aquest cas farem un barat.
0: Oh, que bo el barat. M'encanta.
1: A mi també. M'agrada moltíssim el barat. Jo crec que està la sardina ja té enamorada, i el barat també. I el que farem serà un escabeig, no? Anem a les àvies, no? Jo el primer escabeig que vaig fer va ser de la meva àvia, que me'l va ensenyar a fer ella, i el faig com el fa ella, perquè és el millor.
0: A veure, com hi ha magistral de l'àvia de la Carlota.
1: L'àvia meva què feia? Doncs feia... Primer, fregia, perquè amb un oli d'oliva extra, doncs fregia el barat. El barat llanet, dent d'espines, i el fregia. L'escorria bé, deixava que traies tot l'excés d'oli, i llavors amb un oli, aquest oli el reservava i fregia més coses, perquè s'ha d'aprofitar l'oli d'oliva verge extra. El bo que té és això, que ens aguanta molt més la temperatura, i el podem reservar i anar utilitzant. En canvi, un oli que no sigui d'oliva verge extra se'ns cremarà, serà molt dolent. No, aquest l'haurem de llançar. Però l'oliva verge extra no, el guardarem i el tindrem per altres fregides que vulguem. I la meva havia agafat un oli net, oli d'oliva verge extra també, i feia amb aigua per fer-lo molt sutil i molt delicat. La meva havia sí que tenia un escabeig molt lleugeret. I feia tres gots d'aigua mineral, dos gots d'oli d'oliva verge extra i un de vinagre. Aquesta és la seva fórmula, que la gent quan menja aquest escabeig diu: ai, quin escabeig més lleuger i més delicat.
0: Escolta'm, herbes aromàtiques i verdures també?
1: Sí, i tant, posava fonoll, posava pastanaga, posava farigola, romaní, això, també una miqueta d'espècies, una miqueta de pebre, una miqueta de clau, que no falti,
0: I després la cocció dels brats, i sobretot, sí, allò de deixar-lo reposar a la nevera algun dia, no?
1: És quan està millor, Vull dir que això també ho podem fer un dia escabeig, i ara per l'estiu, escolta, tens uns brats d'escabeig a la nevera, i quan et vingui gana o vulguis fer una aperitiu, alguna amanida, el que vulguis, ja ho tens allà, i és super saludable, ben bo, ben fresc.
0: I l'acompanyes amb alguna amanida, aquests brats, o què?
1: Els acompanyem amb fonoll. Aquest fonoll que teníem de l'escabeig el deixarem a l'escabeig, perquè deixaran aquest cos anisat que necessita el barat, però agafarem fonoll fresc i el picarem. I l'acompanyarem també amb cogombra, que ara és temporada de cogombra, i també ben fresquet, cogombra ben talladet primet, amb aquest fonoll, i l'acompanyem amb una cremeta de porros. Ara és temporada de porros, i farem una crema, com aquella crema que vam fer o sopeta d'atvella, doncs farem el mateix, aquell brou que tenim vegetal, i uns porros, i amb aquest robot perquè quedi ben fina, porros ben rossejadets, ben sofregidets, i mullem amb aquest brou vegetal. I es vestiturem ben fi i tindrem aquesta base en el plat de la crameta, aquest barat talladet, no?, que el voleu tallar petitet perquè acompanyi, i al capdamunt aquesta picadeta ben fina de fonoll i cogombra.
0: Escolta'm, això és una cuina refrescant, bona, gustosa i també econòmica, perquè el brat i el porro, escolta'm, una miqueta d'oli d'oliva, quatre herbes i quatre verdures i ja està, ho tenim enllestit.
1: I tens un plat de festa, adeu, un plat de festa espectacular. S'ha de fer això, feu-ho perquè us agradarà.
0: Carlota Clavé, moltíssimes gràcies.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.

0: És dijous i és dia d'arròs. Nosaltres, aquí a la Fonda, ruta xarcutera per Catalunya. I és que aquest estiu, ja ho veieu, ens agrada voltar. Ens agrada agafar la carretera i la manta, mai més ben dit, i fer, doncs, per una banda, els dolços catalans. I avui, els dijous, cada dijous, tindrem l'artista de la tripa, l'artista de la màquina, l'artista de les fermentacions, l'artista de les curacions, en Josep Dolcet, que ens ve a veure. Josep, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Com anem?
1: Pues mira, aquí a punt d'explicar tot lo que es fa a Catalunya en relació a la xarcuteria.
0: Crec que ens ho passarem molt bé. Tenim una bona colla de jous per endavant. Has dividit, podríem dir, Catalunya amb 8 o 9 rutes xarcuteres que cada dijous ens en faràs una, no?
1: Sí, sí, sí. Són 9 rutes triades amb criteris amb criteris especials, si n'estan premiades, si tenen alguna marca, si pertanyen a alguna... o tenen alguna cosa més especial, no? Vull dir, potser hi haurien de ser totes les de Catalunya, però, evidentment, no totes. N'hi ha 9.
0: No, clar, és que si no faríem un llistín telefònic...
1: I tant.
0: Com deien, recordes tu?
1: Ja en tenim més de 100.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, va, per on comencem aquesta ruta per Catalunya?
1: Mira, jo, ja que estem aquí, ens titllaran de centralistes el que vulguis, però jo començaria per l'àrea metropolitana, començaria pel barcelonès, seguiria pel Baix Llobregat i acabaria al Vallès Oriental, avui.
0: Ai,
1: Occidental, perdó.
0: Quina ruta? A veure, va, per on comencem?
1: Mira, jo començaria per Badalona. A Badalona tenim les xarcuteries Margenat, on el Jordi Margenat ens recomana especialitats com la seva botifarra d'ou, la botifarra catalana, la botifarra de peus de porc, que és una especialitat, i moltes altres especialitats tradicionals, sense oblidar-nos del seu ampli sortit de menjars cuinats.
0: Clar, és que aquí farem una cosa important. Per una banda, farem un inventari dels embotits tradicionals, però també avui en dia tenim la gran sort de que hi ha moltes xarcuteries de casa nostra que fan la seva pròpia versió, adaptació, i fan embotits d'avantguarda, no?
1: Sí, nosaltres... O sigui, també, en algun cas, ne parlarem. El que hem volgut, sobretot, és preservar aquesta tradició. Hem d'entendre que les xarcuteries avui en dia fan moltes coses. Fan moltes coses i s'han adaptat als gustos del mercat. I fan moltes innovacions. Amb això, en podríem fer, jo que sé, vull dir, igual en podríem fer 200 programes diferents, més.
0: Escolta, Dolcet, jo conec un senyor que... no sé quin any va fer el llibre de les botifarres. Quin any el vas fer?
1: Això eren a finals dels 90.
0: Imagina't, sí, al final dels 90 tu ja feies creativitat amb botifarres, no?
1: Sí, 75, en aquells moments eren 75 receptes de botifarra crua, que se'ns va tinllar una miqueta d'il·luminats amb en Xerra Reina i a mi, que vam ser una miqueta els que ho vam fer. Però jo crec que va ser allò un punt de partida d'estimular la creativitat i la manera de fer dels xarcuters d'avui en dia.
0: Doncs això va bé. Comencem per Badalona, per aquesta xarcuteria Margenat que fa botifarra d'ou, botifarra catalana i això. Cap on te tirem ara, va?
1: Anem a la capital.
0: Anem
1: a la capital. La capital,
0: sí,
1: jo...
0: també n'hi ha de xarcuteries aquí a Barcelona?
1: També n'hi ha. Aquí hem seleccionat unes xarcuteries que encara elaboren, el seu producte. No les hem seleccionat totes, evidentment, però aquests són els criteris que són xarcuteries premiades. Primer que res, anirem a Fàbregas Xarcuters, al mercat de la Basseria, que ara encara són el passeig de Sant Joan. En Valentí ens porta les seves premiades botifarres d'ou i catalana. En Valentí ha recollit molts premis als concursos, és un habitual, però també té les altres botifarres tradicionals, com la blanca, la negra, i ell també ens diu, no us oblideu del meu pernil cuit, que jo encara me'l faig, i altres productes del port.
0: Clar, del carrer Balmes, molt a propet, i tenim la xarcuteria Hernando, que aquests també són multipremiats.
1: Sí, sí, sí, vull dir, aquestes els hi falta paret per posar les escarapeles i els diplomes, no? Aquí en Ramon, que és un... també és un... que participi als concursos i, a més, fa fa bon producte. Diu, ell té botifarres d'ou premiades, botifarres d'ou i catalana. Les botifarres d'ou, per exemple, la tradicional, però també té les de formatges, les de kimchi, etcètera,
2: ui,
1: no?
2: Ui.
1: I a part, doncs, té també les tradicionals, la blanca, la negra,
2: botifarres
1: i altres, i molts
2: kimchi,
1: altres.
2: Això ha de ser divertit, botifarra de kimchi.
1: És una botifarra molt curiosa, eh? Inclús quan es va fer el concurs, el contrast de sabors, vull dir, el que va llamar l'atenció al jurat va ser aquest contrast de la botifarra de greixosa, bueno, greixosa així, amb l'ou i tal, pum, i aquest punt del kimchi de fermentat, d'allò, vull dir, era divertit, no? És com si mengessis un petacetes.
2: Escolta, si anem cap al mercat del Ninot, què, allà?
1: Home, aquí tenim la clau, bueno, la clau, o una de les botigues més representatives dels xarcuteries Escofet Oliver, on els germans, bueno, on la família Escofet, perquè al davant d'aquí de la botiga encara hi trobem a la Magda, també hi tenen també les botifarres d'ou premiades, tenen tot tipus de carn, encara mantenen també la tradició, és un establiment que amb molts anys de trajectòria mantenen la tradició de les botifarres tradicionals i també ara, en aquests moments, ja tenen un racó de taulell de menjars cuinats molt, molt interessant i formatges, menjars cuinats i formatges.
2: I del mercat del Ninot ens anem cap al mercat del Clot. Sí. Xarcuteria Bou.
1: Sí, a veure, tant els Escofets com la xarcuteria del Bou tenen moltes botigues escampades per la ciutat. Posem la botiga una miqueta de referència d'on va sortir tot, per això hem posat el mercat del Clot, on també hi trobem això, no? Aquí els germans Bou ens ofereixen doncs, també botifarres d'ou premiades i també un producte
2: que no és de Barcelona.
1: El farcit
2: de Carnaval,
1: El farcit de Carnaval. Aquí això va ser una història que el vam introduir a dins del concurs de botifarra d'ou durant la temporada per donar-lo a conèixer i ells van guanyar el concurs amb aquest farcit de Carnaval.
2: Va, anem cap a acabar?
1: Anem cap a acabar, anem baixant, sortirem del Barcelonès, ens anirem cap al Baix Llobregat, i a Gavà tenim la carnisseria xarcuteria de Casa Escala, on el Jaume elabora encara les seves botifarres tradicionals. Penseu que això encara s'està fent, la blanca, la negra, això serà una cosa repetitiva en tots, perquè penseu que de botifarres blanques i botifarres negres pràcticament n'hi ha tantes com elaboradors n'hi ha.
2: Clar, i a més és una manera, diguem-ne, que a les zones de ciutat és fàcil fer-les perquè les pots vendre el mateix dia que les has cuit.
1: Exacte. Aquesta és la gran avantatge. També tenen algunes botifarres d'ou premiades en els concursos de la Fundació, els embotits tradicionals, la blanca, negra, sacallones i altres de delicadeses gourmet, que avui en dia complementen la venda.
2: Cap a Sant Just d'Esbert, què hi trobarem?
1: A Sant Just tenim la cansaladeria i xarcuteria Fossalba, al mercat municipal, i aquí m'agradaria destacar una cosa, que és el seu pernil cuit.
2: Que bo, pernil cuit.
1: Bé, a part dels tradicionals, perquè encara tenen fan els seus productes tradicionals i alguna altra cosa que en parlarem, si volem, però tenen el pernil cuit, perquè aquest pernil cuit neix de... És un pernil cuit, per dir-ho, de sense lactosa, segur. I neix de que quan el fill del Just doncs va néixer i era intolerant a la lactosa, ell ne feia i va dir, pues, jo ara canvio tota la meva fabricació i des de ja fa uns quants anys, perquè el seu fill ja té la seva edat, doncs llavors va canviar. I té un pernil cuit molt bo. I era destacar això. I també una altra cosa que es destaca amb aquesta parada, que és la seva llegum cuita. Ell encara cou llegum, tot tipus de llegum.
2: Que bo.
1: Pel sistema tradicional.
2: I de Sant Just ens anem cap a Molins de Rei, que allà hi tenim a Cal Manyet.
1: A Cal Manyet, sí. A Cal Manyet és també una botiga tradicional de Molins de Rei, on la Mireia...
2: Hi tenim la jefa aquí.
1: Sí, aquesta és la presidenta del
2: gremi.
1: De gremi carn, sí, i la seva germana, la Maribel, totes dues ens ofereixen les seves botifarres de sempre, la crua, la blanca, la negra, també ella destaca, diu, elaborades com abans, I aquí destaquem també quan és la Fira de Candelera, perquè ho va dir, però només llavors. Llavors fan la botifarra de Coradella, que és un plat típic de la població.
2: I vam anar-hi aquest any a la Fonda. Mm-hmm. Sí, que bo, que bo. Escolta, de Molins de Rei ens anem cap a Terrassa.
1: Sí, a Terrassa ens anem a la xarcuteria Casanovas 1906, on l'Artur ens ofereix un ampli assortit de botifarres crues. També amb molts sabors, el que dèiem abans, no? Ah. És un bon hereu d'aquest llibre, i també la seva botifarra tarragada, que respon a un plat típic, també de la zona, creat amb l'Artur i el...
2: Artur Martínez.
1: Amb l'Artur Martínez i l'Artur Casanovas.
2: Que de fet, és molt curiós, perquè jo crec que la tarragada i la coradella són com cosines germanes, perquè totes es fan a partir de menuts, es fan en ciutats,
1: Sí, és l'aprofitament típic, sí. Mm.
2: Escolta, de Terrassa ens anem cap a Sabadell.
1: Sí, a Sabadell tenim la xarcuteria Molina d'Antolinos, que té diferents botigues, a Sabadell, a Barberà, a Badia, etc. I en Xavi es comenta que avui la seva especialitat està en els productes frescos i adobats. Aquesta és un del gran fort també de les xarcuteries d'avui en dia, amb els enfilalls, les botifarres fresques, i especialment la botifarra de porc ibèric. També amb les seves, em diu, les seves manetes de porc cuites.
2: Això ha de ser una delícia. I de Sabadell acabem la ruta fins a Sentmenat.
1: Sí.
2: Home, els de Cal Vivet, allà.
1: Sentmenat és Can Vivet, la cancelleria xarcuteria Vivet, on els germans Miguet... A part de tindre premis, perquè tenen premis amb les botifarres, amb els concursos de la Fundació, amb les botifarres d'ou, etc., tenen un gran assortit de nou botifarres d'ou, de sabors, formatges, bolets, calçots, de fuets amb farigola, amb rocafort, botifarres crues, de tot el que us pugueu imaginar, bulls tradicionals, sabors, menjars cuinats, i foten unes paelles d'arrossos impressionants.
2: Hem començat aquesta ruta a xarcutera per Catalunya a Badalona. Avui l'hem acabat a Sentmenat. Ens ha encantat aquesta ruta. Torna dijous que ve, que mira, farem un arrosset i farem una altra ruta, tu.
1: Amb molt de gust.
3: La Fonda, amb Pep Noguer.
4: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
2: I avui toca cap al Lluçanès. Oriol, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Escolta, esteu molt tranquils aquí, eh?
5: Sí, bueno, ara ja hem acabat les feines grosses de l'any i ara ja ens hem de començar a preparar per encarar la nova campanya.
2: Suposo que vinguin cap aquí. Veig que potser el cap de setmana esteu una mica més distrets, perquè veig que trencant cap a casa vostra hi ha un camp de tiro.
5: Sí, bueno, aquí entre setmana també, el cap de setmana, entre setmana tot... Cada dia en tiros, pràcticament. Però, bueno, és un camp bastant important a nivell europeu que té molt d'èxit.
2: No sé si això us va bé perquè, per exemple, els senglars se'n vagin més cap aquí, si van sentint aquests trets.
5: Bueno, aquí, al cas dels senglars, portem unes èpoques doncs, que no n'hi ha gaires o no se'n veuen gaires. Tenim més problemes amb el que és el cabirol, pel risc sanitari que això comporta. Però, bueno... Tenim sort que els caçadors doncs, són bons i tenim bon rotllo, som amics i això ajuda molt.
2: Oriol, quants anys tens tu?
5: Jo 30 anys.
2: 30, i aquí l'avi, que té més de 90, encara el veig aquí que no és que et controli, sinó que va escoltant el que dius.
5: Hòstia, jo que ajuda molt, perquè a vegades on no soc jo i arriba ell en el sentit de que, hòstia, allà tens un fil de les vaques, està trencat, o has vist aquella vaca que està a punt de parir, o allà aquell camp no sé què, vull dir, hòstia, la feina que ens ajuda, bueno, que fa que no haguem de fer nosaltres, també és molt important, encara que no el sembli.
2: Veig aquí a la porta d'aquesta casa tan gran i diu 1.600, però em sembla que la història va molt més enllà, no?, de Masterra i Cabra.
5: Sí, bueno, aquí en principi hi ha documents eclesiàstics que parlen ja de Masterra i Cabra a finals del segle XIII, que hi havia un fogatge, que en aquella època doncs, era quan comptabilitzaven les cases, i que hi havia també unes ànimes, que era la gent que vivia aquí a la Masia, per tant, dins... Com a mínim, doncs, des de finals del segle XIII que hi ha la nostra família doncs, que està habitant aquí.
2: Ara aquí, en aquests camps, a part de les vaques i dels porcs que hem vist per allà a l'entrada,
6: i teniu tot aquest confiu que ara en parlarem de cereals antics, de cigrons, de tomates, però a mi un ocellet m'ha dit que aquesta part de la muntanya que ara hi ha pins, aquí a molts i molts anys hi havia vinya.
5: Això diuen, no? Tenim la finca, doncs, és una terra i cabra, que és terra de cabres, és una finca amb un relleu bastant important. És molt penjada, per dir-ho d'una manera. Llavors, el que ens trobem és que quasi bé tot el que és la zona forestal està amb terrasses, amb marges de pedra, fins i tot. Llavors, clar, això antigament aquí, doncs sí, hi havia hagut vinya, doncs, i suposo que quan el fiuloxera, doncs, se'n va anar a tot en orris, no? I també tenim la dita, doncs, aquí al poble, que diu que a Oristà s'acaba la vinya i comença el pa. Que vol dir, també és un altre, no sé el nom, insígnia, no?, per una manera, doncs, que aquí també hi havia hagut vinya.
6: Hi havia hagut vinya, ara hi ha pa, de fet, hi ha cereals, no només, diguem-ne, per fer pa, sinó també per fer cervesa, no? Aquí al Lluçanès, doncs, hi ha una cultura que ha començat, doncs, fa una colla d'anys també, per fer ordi cerveser.
5: Sí, sí, de fet, aquest any serà el segon any, doncs, que hem produït ordi pa moa, que és un ordi també que és antic, que hi ha una empresa d'aquí de Dolost, Quibus, que fa cerveses, doncs, artesanes, doncs que aquest any l'ha començat a utilitzar, doncs, per olorar la seva cervesa. A més, que també hi fica el blat corment també com a... per donar-li una mica d'essència, diguem-ne.
6: Aquí a la Fonda parlem de modernitat, però també ens agrada mirar enrere. I tu, de fet, ho fas molt, això, no? Què representa per tu recuperar varietats antigues?
5: Home, recuperar, doncs, patrimoni, primer de tot, no? També recuperar una manera, doncs, de com ens alimentàvem abans, no? També cada cop la gent té més intoleràncies, o gluten, sobretot, tenim coses al·lèrgies, coses més estranyes, no? Llavors, poder també intentar recuperar, doncs, com ens alimentàvem abans pot ser una manera de ser més resilients, doncs, a aquestes intoleràncies.
6: Per on vol començar? Pels cereals, pel cigró o per les tomates?
5: Bueno, aquí es va començar el 2007 pel cigró d'Oristà, no? El cigró d'Oristà era moltes cartes, o és a moltes cartes, doncs, de restaurants i sobre alguns restaurants de renom, i aquí al municipi no sortia un quilo de cigró. Llavors, hòstia, que tingui aquest renom i que no sorti ni un quilo, doncs això no pot ser, no? Llavors, el que vam fer és, doncs, anar amb els jubilats del poble que sabíem que en feien una mica per al consum propi, llavors amb un hi vam comprar mig quilo, un altre un quilo, i això hi vam fer un camp, no? Llavors ens vam adonar, doncs, perquè es havia deixat de produir, no? Perquè és una varietat que és molt sensible, li costa molt que produir, diguem-ne, depèn de l'any, doncs, no és com un cereal que el sembres i que si no culls 1.000 quilos en colliràs 500, pots sembrar, plantar cigrons i no collir-ne ni un, ja sigui per massa humitat o per poca, perquè plou massa o perquè plou poc, perquè fa uns quants dies de boira i agafa la mugura i queden esfumats. És un cultiu força complicat, llavors, de fet, ara portem 3 anys que no podem comercialitzar-los, doncs, primer per la sequera, l'any passat per massa aigua, llavors, bueno, és un cultiu molt, molt exigent i que mai saps què en sortirà.
6: A mi m'ha dit que el cigró d'Oristà necessita aigua 3 vegades, no?
5: Sí.
6: Una quan es planta, l'altra quan floreix i l'altra quan es bull. Prou, no?
5: Correcte, sí, sí. És una dita que també el meu pare sempre ho diu i que jo crec que és bastant certa, no? És un cultiu de secà. De fet, sempre el plantem amb les terres com més dolentes que, doncs, que tenim aquí a la finca. Llavors, a més, de ser un cultiu poc exigent, també fa que et millora la terra perquè al ser una fixa nitrogen a la terra, llavors és un cultiu bastant bo també per fer rotació de cultius, en aquest cas.
6: Clar, suposo que us va bé també vosaltres que feu molt de farratge, no? I, guita, aquí ara hi poso farratge, ara hi poso la llegum, ara hi poso el cereal, i anar fent perquè aquestes vaques també mengen, eh?
5: Sí, sí, clar, l'explotació la tenim pràcticament el 90% fent farratges, llavors la resta, doncs, fent aquestes coses. Farratges també n'hi ha, per millorar la terra, també fent vesses i coses així, doncs, per fer millorar la terra, però vull dir que per fer cereal pensem al forment, sempre intentem fer-lo darrere una lleguminosa, perquè és normalment anys que... si un any no ho fem darrere una lleguminosa, és menys productiu. Per tant, les lleguminoses són molt importants, doncs, per millorar la terra i poder tenir més bones produccions.
6: Oriol, quin és el cicle d'aquests cigrons que ara els veiem aquí plantat, però això què? Quan es planta?
5: Bueno, normalment nosaltres sempre el plantem per Setmana Santa, perquè és, no som molt llunàtics, però si podem fer les coses quan la lluna ho hi toca, no? Doncs per Setmana Santa sempre és la lluna adequada, doncs, per plantar els cigrons. I llavors els collirem ara a finals d'agost, doncs és quan els collirem. Vull dir, una de les característiques d'aquest cigró també és que floreix. Floreix en diverses etapes, llavors en funció de l'any floreix 2, 3 o 4 cops. I clar, també això, el problema que té és que a l'hora de secar-se la planta per poder-la recol·lectar, doncs també s'asseca en diverses etapes. Doncs el que hem de fer és arrencar-los a mà per no tirar cap químic perquè es mati la planta de cop, diguem, els arrenquem a mà, els fiquem de cap per avall amb arreu cap amunt, que en diem un joia, i llavors un cop tenim tot el camp arrencat, doncs passem amb la cosetxadora i els batem. El fet de batre'ls, doncs, de separar el gra de la paia.
6: El gra de la paia, acabar que acabin de secar-se bé i cap a la bossa, i a vendre, jo no sé si, clar, un cultiu tan residual com el que teniu, suposo que a dieta ho teniu tot venut, no?
5: Sí, de fet, sí que poder quasi bé m'atreveria que tinguis llista d'espera, no segons quins moments. Ara que fa 3 anys que no en venem, hi ha gent que els està esperant en cantaletes. És un producte molt valorat. Jo crec que podria fer tota la finca i, si anés bé, els vendria tots. Vull dir, el problema és, en aquest cas, és la producció, no? No com altres. Normalment, els pagesos tenim el problema és al revés, no? Produir, en sabem bastant i normalment ho fem bé. I el problema és poder comercialitzar el producte que fem. En aquest cas, és al revés. Produir, doncs, costa molt. I la comercialització és que es venen sol. Vull dir, en aquest cas no... És bueno, ens falta una pota i, per desgràcia, doncs és la productiva, diguem-ne.
6: De fet, aquí, com dèiem ara, t'he vist quan arribàvem cap aquí, que teniu la ruta del pa, gairebé podríem dir, perquè, clar, una altra d'aquestes coses també són aquests cereals antics, no?, que ho capitaneix una mica això del blat forment, no? Què és el blat forment?
5: Bueno, el blat forment és un blat que es havia conreat aquí, o es va deixar de conrear als anys 60, per dos motius. Un és per la Revolució Verda, doncs, que va fer que hi haguessin varietats més bones, que produïen més, i que eren, clar, econòmicament eren molt més viables, doncs, per al pagès. I llavors també un altre motiu va ser el que va ser la màquina d'impressió, no? Les primeres màquines de segar i batre d'aquella època eren màquines petites, que no eren prou potents per engolir aquest cereal, ja que quan ha espigat pot arribar a fer 2 metres d'alçada. Llavors, aquesta gran quantitat de palla era inviable, doncs, poder-la recol·lectar amb aquelles màquines d'aquell temps, no? A part de ser un cereal que és molt menys productiu i per tant, doncs, per això es va deixar de cultivar, no? Llavors, el problema o l'avantatge que té aquest cultiu, com que és un cultiu, el forment és un blat que no s'ha millorat, llavors aquest blat té menys quantitat de gluten, no? Diguem que és un pa molt més sa, un blat molt més digestible, no?, per nosaltres. Llavors, quan ho fem farina, doncs és un pa també que normalment els forners aquí venem a farina, doncs ho fan amb pa de massa mare, amb fermentacions llargues, que, clar, si fem una fermentació llarga, això vol dir que el nostre sistema digestiu també ha de fer menys feina, no?, per digerir aquest blat, aquest pa. Per tant, és un blat molt més saludable per al consum humà.
6: Home, suposo que el fet de ser una planta tan alta, si en algun moment, doncs, hi ha algun allò mal temps o fa molt de vent o la pluja, no sé si és d'aquests cultius, com per exemple passa amb el fajol, que si plou molt, doncs llavors ja no cau a terra i ja no es torna a aixecar.
5: Clar, aquí tenim problemes amb el jagut. Per evitar-ho, per dir-ho d'una manera, també mai adobem els camps, sempre fem a darrere una lleguminosa, que ja té un adobat important. Llavors el sembrem a la meitat de dosis d'un blat convencional. O sigui, un blat normal el podem arribar a sembrar 220 quilos hectàrea, Nosaltres, com a màxim, sembrem 120 quilos per hectàrea, o sigui, pràcticament la meitat. Això que fa és que sigui un blat que sigui menys dens, per tant, d'aquesta manera evitem que s'aixegui, perquè quan fa una ventada, o sigui, una planta tan alta, té molta tendència a jaure's, a fer una avalanxa, per dir-ho d'una manera, entre cometes, i llavors es tomba. Llavors el que fa és que produeixi menys i sigui molt més dificultós el que és la recol·lecta del cereal.
6: Hi ha altres cereals que també cultiveu, a part del blat forment?
5: Sí, bueno, fem el blat xeixa, que també és un blat antic que no està valorat, on que encara anem fent doncs, per mantenir la llavor i per a vegades també n'hem fet farina. I llavors ara d'això, com deia abans, doncs, fa dos anys fem el ordi pàmola, doncs, que també és un ordi que es feia antigament i que bueno, que el mastegem per fer cervesa, bueno, el mateix l'empresa aquí, Bustolost.
6: Clar, si per una banda tenim ordi també per maltejar, per fer cervesa, i també no gaire lluny d'aquí, doncs si cultiva llúpol, gairebé podríem dir que tenim una cervesa 100% quilòmetre zero, que ho sonés, no?
5: Correcte, sí, de fet això està, no sé com està ara mateix, però poder sortir a estar al caure, doncs que sí, sí, una cervesa pràcticament no 100% de quilòmetre zero, vull dir que això és, hòstia, és a mi em fa molta il·lusió, la veritat, perquè és una cosa que diu, hòstia, és com una cosa de casa, que diu, algú de fort a la pelora i en fa un producte, doncs, excel·lent, doncs, és collonut.
6: Clar, i aquí una cosa important amb el blat és que no només serveix per fer farina, sinó també aquest blat es pot, diguem-ne, tractar com un arròs i llavors el podríem coure. No sé si cada vegada, diguem-ne, amb tota aquesta història de la cuina més saludable que molta gent busca, també cerca aquest tipus de cereals, diguem-ne així, allò blanquejats per coure.
5: Clar, en diem el procés de l'escairat, que això és una tradicional més del Berguedà, no? Per exemple, amb el blat de moro. No? I llavors nosaltres el que fem és el mateix, consisteix en treure la primera pell d'aquest blat, llavors això ho podem tractar com un llegum, vull dir, s'ha de posar a estovar el dia abans, o bulls, 35 minuts, i tens com un arròs. Avantatge, que és, podríem dir que és integral, entre cometes, i que la meva mare sempre diu, un cop pares el foc, allò es queda dalt com és, no s'enganxa, no fa res. Vull dir, llavors també és molt més pràctic en el sentit de que pots coure, no sé, un quilo sencer, llavors el que et sobra ho pots agafar, ho congeles, tal qual, i quan un dia que vas amb presses, doncs, pam, t'escongela allò, fas una mica de sofregit, fots el blat congelat allà a la paella i ja tens un plat excel·lent, no?
6: Home, i sobretot que hi hagi una mica de cansalada allà amb el blat, no?
5: Sí, sí, clar, bueno, tot, com més adobat sigui millor, no? Però vull dir que tan sols amb un sofregit de ceba i tomàquet, hòstia, ja és ja salten, no? ja és boníssim, no? Però si afegim la cansalada, llavors, evidentment, encara més.
6: Ara que deia ceba i tomàquet, clar, una de les coses que també cultiveu és aquesta tomata verda, no el tomàquet verd. D'on te l'heu tret, aquesta varietat?
5: Hòstia, això és un cas que és ben curiós, perquè... un meu tiet un dia amb un suplement de la Vanguardia, si no recordo malament, sortien com un reportatge de diversos tomàquets, no? I entre ells hi havia el tomàquet verdurista. I ens va passar una foto i dir, oi, t'he trobat. I, hòstia, aquí al poble mai, almenys nosaltres mai havíem sentit mai a parlar d'aquesta varietat, no? Una cosa que ja teníem dins la societat del municipi, doncs ja estava oblidada, no? I llavors, doncs, anar buscant, vam trobar unes quantes llavors a Manresa, al banc de llavors de Manresa, si no recordo malament, i, bueno, a partir de llavors, doncs, vam començar-ne a sembrar, a cultivar-ne, i, bueno, és un tomàquet que és verd per dins i per fora, i la llegenda diu que els sorts de vora el poble del municipi, doncs, ficaven un rengle d'aquestes tomàquets de verdurista, perquè sempre eren verdes, i, clar, la gent, quan passava per vora el camí, veien que eren verdes, no les agafava. En canvi, si hi havia una renglera de tomàquets vermells, era molt fàcil allargar la mà i ficar-te el tomàquet a la butxaca.
6: Les històries i les peripècies que havien de fer la gent de pagès perquè no els hi fotessin la collita, no?
5: Sí, sí, és una cosa que, bueno, diuen, és un tomàquet que és verd, totalment verd, i és molt curiós perquè és per mi és un dels millors tomàquets. És un tomàquet molt saborós, un tomàquet molt dolç. Sí que potser la pell és una mica gruixuda, a vegades la pelem, però vull dir, és un tomàquet fantàstic.
6: Oriol, tu ets molt jove, tens la sort també d'estar en una casa on hi ha tota aquesta història i on hi tens aquest, podríem dir, aquests vincles generacionals, no?, amb els teus pares, el teu avi, la teva àvia. Amb quin cicle vital estàs ara tu de pagesia per anar tirant endavant i, sobretot, perquè tot allò que ha fet, la feina que han fet el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva àvia, aquí, diguem, no caigui en l'oblit?
5: Bueno, el meu objectiu seria poder almenys mantenir, no?, mantenir el negoci, mantenir el model que tenim, no?, i sobretot intentar comentar, doncs, aquests productes que són més amb aquest segell propi del municipi de la comarca, no? Penso que són productes, doncs, que cada cop són més valorats, cada cop la gent els agrada més consumir-ne, no? Per tant, és un dels pilars que hem d'apostar en els propers anys, no? I també, clar, el tema de la ramaderia, sobretot amb les vaques, que tenim una finca molt forestal, per tant, intentem fer una millor gestió forestal per prevenir incendis i per fer una millora, doncs, a més d'una activitat econòmica, doncs, una millora, doncs, per la societat en general. Doncs penso que és una mica el que fem sempre els pagesos, no? Per un cantó ho inventem i per l'altre cantó també cuidem o tenim el territori endreçat.
6: El territori endreçat, el territori ordenat i, sobretot, ara que estem a l'estiu i que s'ha de vigilar tant amb tot el tema dels incendis, les vaques fan una bona feina també de netejar el sotabosc. Aquí veiem on tenen les vaques, doncs els arbres estan impecables i a terra no hi ha, podríem dir, gairebé ni un bri d'herba. Fan una bona feina que moltes vegades no es veu poc recompensada, no? Quan és a l'hora de vendre, a vegades que no et valorim la feina que fas per pagar un quilo, diguem-ne, de cigró o un quilo de tomates o un quilo de bistec de vedella?
5: Bueno, costa trobar a vegades això que comentava al principi, no? Els canals de comercialització, a vegades, pues, el que ens costa més a la pagesia, ens costa vendre, no? Nosaltres mateixos vendre'ns, no? Vendre el producte, vendre les maneres de fer les coses, no? El que sí que... Per un cantó sí que tenim una part que no interessa en absolut, doncs, d'on ve el producte, de quin valor hi ha darrere, de quines maneres hi ha de fer darrere, però sí que potser cada vegada hi ha més gent interessada o que valora, no?, tots aquests aspectes, i que quan aquí a casa que fem visites o venen, doncs t'ho agraeixen i veus que els realment els interessa i els importa, no?, doncs, la manera que produïm les coses. I això... Bueno, potser és un mercat que és més limitat, però és un mercat que hi és, i aquest mercat, doncs, hem de ser-hi, hem d'entrar-hi, hem de consolidar-nos i hem de vendre, doncs, tot el que puguem.
6: Jo la primera que vaig sentir a parlar del Ciro d'Oristà va ser precisament, mira, en un restaurant que es diu la Rectoria d'Orís, que el portava el gran amic Pep Palau, i de fet a la taula del costat hi havia el gran Pere Tàpies, i tots dos menjàvem el cigró d'Oristà en gambes. Sempre vaig pensar, no?, dic, el cigró d'Oristà, no?, un que ve de la Garrotxa, allà amb els fesols de Santa Pau, i aquí al costat, no?, de l'altra banda dels túnels, i tenim aquesta gent d'Ollos Fes que fan cigró, i en canvi hi ha poca gent que en fa, no? Què creus que hem perdut com a societat quan deixem de cultivar aquests productes que tenen tanta història a tants llocs?
5: Bueno, és que simplement la gent no vol complicacions, vol facilitats, vol la vida fàcil, no? Al final jo penso que tothom vol, no?, una mica la vida més fàcil en qualsevol aspecte. Llavors, el fet de fer cicrosurista, per exemple, és completar-te la vida, perquè és un producte, doncs, que és complicat, és un producte que, doncs, que costa produir, no?, i que llavors, clar, és com que és un producte que costa tant, tu no pots vendre els canals de comercialització normals i corrents. Clar, jo venc un cigró que ha de ser de preventació amb un distribuïdor perquè els venguin botigues, doncs allò té un preu. Clar, si jo no hi dono aquest valor afegit, si jo no intento comercialitzar-me jo mateix i explicar el projecte i donar en valor, doncs, tot això que tinc al darrere, no en surt a compte produir aquest cigró. Llavors, això per exemple, el cereal passa molt, és molt més fàcil agafar, segar, carregar el remolc, que el porto en un centre de pinsos o encara que faguin per panificar, porto allà, peso, sabré que al cap d'un mes si vull puc comprar aquell lot i em reto les mans. En canvi, l'altra manera t'has d'espavilar doncs, a transformar o empaquetar, a portar-lo a vendre aquí, portar-lo a vendre allà. Llavors, per fer la fi de fàcia d'alguns, ens hem de complicar la vida nosaltres, per dir-ho d'una manera. I això, clar, és el que fa que també que tingui aquests... els preus siguin diferents.
6: De fet, és fàcil d'entendre i moltes vegades difícil que la gent no ho comprengui, no? Jo crec que ningú que escolti avui aquesta tertúlia que estem fent tu i jo pot entendre que si al final de mes una persona doncs, ha treballat, li diguin, no, mira, saps què? Aquest mes doncs, no cobrarà res perquè el que has treballat i el que has generat doncs, no hi ha cap valor, no?
5: Exacte, sí, sí. Podria ser una bona comparació. I això, vull dir que, bueno, a poc, amb ganes de continuar i que la gent, doncs, poder divulgar, poder explicar, doncs, sempre és bonic i sempre ajuda, doncs, que hi hagi algú que vegi, hòstia, aquesta gent té raó, aquesta gent, doncs, poder ser que va per bon camí i que potser demà intentaran, doncs, ja sigui el cigró, o sigui el fejó, o sigui qui sigui, doncs, comprar un producte doncs, de proximitat i que tingui aquests valors a la pedera.
6: Veient el teu avi aquí amb 92 anys que està jugant amb la bossa i veient i entenguent tota aquella feina que ha fet i que encara està fent perquè jo no l'he vist parar de deixar de remenar, tu què li diries d'aquest home amb tota aquesta feina que esteu fent aquí a Mastera Cabres?
5: Home, que gràcies, no? Perquè... gràcies a ells som aquí, ho suposo. Per tant, jo també he après molt d'ells. Sempre tinc els primers records amb ell al mig de les vaques imitant-ho, perquè sempre amb la gorra i el barret i el bastó, i jo també anava amb la gorra i un bastonet petit però al mig de les vaques i quedava amb la iaia a buscar-lo, a portar-lo a berenar, perquè llavors encara tenia cada dia pasturar les vaques. I que, bueno, que això és en part... gràcies a ell també és com sóc jo, no? Però d'una manera que és els referents doncs, que has anat veient a la vida, doncs, entre d'altres, ell segur que és un dels principals, per tant, gràcies i que endavant, que intentarem cuidar això tan bé com ha fet ell.
6: Escolta, ara posarem un compromís perquè veig que hi ha la teva mare per aquí, la teva àvia. No sé qui cuina més bé, si l'avi, l'àvia, la mare, el pare, tu...
5: Depèn. Aquí a casa, mira, això fa poc en parlàvem. Depèn quins plats doncs, els fan més bons la iaia i depèn quins fons...
6: A veure, quin?
5: No sé, per exemple, aquí a casa és una mica al revés. Sempre diuen que els macarrons són els de la iaia són els millors. En aquell cas seria al revés. Els macarrons poden fer més bons ara. Però hi ha la iaia que fa uns fideus a la cassola excepcionals, unes patates en sucre excepcionals... l'escuderi carn d'olla és per, bueno, jo vull dir que n'haig d'aprendre i vull fer litros i litros de l'escuderi carn d'olla perquè és una escudera boníssima, vull dir que...
6: Home, un escuderi carn d'olla amb cigrons oristà ha de ser màgica, eh?
5: Sí, sí, bueno, jo li dic que per Nadal vull fer la bota del perol de matar el porc, que és un perol que hi caben 40 o 50 litros d'aigua, vull dir que... Hòstia, això és ara... Ho hem de fer aquest any perquè cada any ho dic i mai tenim temps de fer-ho.
6: A veure, ja anem a veure aquesta dona. Com es diu la iaia de l'Oriol?
7: La iaia es diu Otília Escalé.
6: Otília, escolta'm, li haurem d'ensenyar a fer escollir carn d'olla aquest home, no?
7: Sí, sempre em diu que li tinc d'ensenyar, però no ve.
6: No ve?
7: No ve, té altres feines. A més, vol fer molt exagerat, que en farem de 40 o 50 litres de caldo.
6: Home, aquí, si ens avisa els de la fonda, som una bona colla, eh?
7: Ah, val. No, si a mi m'agrada molt cuinar. Ahir sempre em fa la punyeta quan li dic Oriol, que m'han sortit els fideus malament, iaia.
6: Ma, segur que us ha dit sí, això.
7: Oi, i tant.
6: Escolta,
7: i
6: aquestes patates en suc que feu, com les feu?
7: Ai, mira, per començar, les patates amb suc queden molt bones si tens algun... Si el diumenge hem fet vedella d'aus o coses així, si tens algun suquet de vedella i així, acaben de fer-les més bones. I si quan les tens fetes i fas una picada d'all i julivert, les acaben d'acabar de fer més bones.
6: Otília, escolta, veure aquest home que segueix el camí que vau emprendre amb el vostre marit, eh?
7: Sí.
6: Això posa la pell de gallina, no?
7: Sí, bueno, és maco, és molt maco. Tot té les seves coses, però és molt maco. Sí, clar que sí. Es veu molt valorat tot. sí.
6: Oriol, suposo que tu, amb lo jove que ets, tens molts companys i companyes que segurament també són d'altres a cases de pagès de per aquí al voltant, tot i que no n'hi ha gaires aquí al voltant. Esteu molt tranquils, Oriol.
5: Sí, aquí al municipi cada dia són menys, però antigament aquí a la carretera que acaba Oristà hi havia 7 o 8 cases de pagès i ara podem dir que som els únics. Per tant, això van de clidis.
6: Oriol, hi veus futur en aquest model de pagesia que tenim aquí al Mas Terracabres? Una mica de vedella, una mica de porc, una mica de tomata, cereals...
5: Ha de ser el futur, perquè això és el que ens farà més resilients, no? Apostar per un sector, per un model únicament i exclusiu, doncs té riscos. Doncs, té riscos que, doncs, que si un dia allò va malament no tens res més que et pugui sostenir. En canvi, d'aquesta manera, doncs, el tenir diverses activitats fa que un dia anirem coixos d'una cosa, demà passat anirem coixos d'una altra, i tot ajuda, doncs, a seguir endavant.
6: Anem a triar cigrons?
8: Tresca.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: L'onada de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
11: El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
10: És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Jofre Janué, bon dia.
13: Bon dia i bona hora.
10: És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
13: Bé, el fet d'onada, el concepte d'onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però de fet vam tenir un període de temps poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i de fet del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabada l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems d'aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre, i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
10: Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
11: El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
10: I n'haurem d'estar pendents, doncs, una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
14: Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
10: I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per donarà acabat l'alto al foc. Washington, Oriol Serra.
8: Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
10: I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant galesa Bonnie Tyler. It's a nothing but a heartache. Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i èxits, com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
10: El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
15: El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i el club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem el Catalunya migdia, el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges, i el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
10: Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. A l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20 a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també, perquè l'AP2 està tallada

0: L'altre dia vam fer un directe amb els altres companys d'ICAT i un dels tècnics em va prometre un berenar i m'ha portat un berenar avui.
1: Bueno, un esmorzar.
0: Un esmorzar, sí. Pensava que ho recolliria més tard, però ho he recollit a l'hora d'esmorzar.
2: Per tant, agraïm que... també aquests croissants
1: que... Oi, que generosament has compartit amb tots nosaltres.
2: D'un company.
0: Home, n'hi havia uns quants, eh?
1: Jo me n'he menjat dos.
3: Però no només és el que he rebut, eh? Perquè fa dies que estàs dient, Roger, que aquí aquesta antena s'està fent servir per lligar. I...
1: que no sigui això.
3: Has rebut uns missatges directes per Instagram?
0: Tinc novetats, però no parlarem de les meves novetats fins que no estigui aquí Jaume Miranda.
2: Molt bé, doncs a partir de les 6, tots els detalls de la vida Venga. Amorosa de la Mariona Córdoba i com està avançant aquesta recerca del nòvio perdut. Passen 9 minuts a les 4... Gemma Puig, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Com estem?
4: Molt bé, sempre menges sushi, no, Eric?
2: No, Gemma, no va així,
1: sí,
2: coincideix
1: bastant, últimament.
4: Jo dos dies que m'he connectat, dos dies, no?
2: És contactalment així, és sí. A dir, els dies que hem parlat, que han estat dos, bueno, aquest és el tercer
4: dia... Aquest és el tercer, tens raó.
1: Roger, segon. També et diré, cada quatre dies, tres, no has menjat sushi?
2: No, tres, no, dos. No?
1: Escolta'm, si vol menjar sushi al final...
4: No, que està bé, està bé, i tant.
2: No, que som prou grans, no?, per decidir què mengem
4: sí,
2: uns i els altres.
1: Jo crec que hauries de variar una mica més la dieta, però vull dir que ja... No.
2: Què has fet tu, Gemma, avui? Has tirat de... amanida, potser.
4: Una amanida de llenties.
1: Ai, mira, com jo.
2: Molt bé.
4: A veure.
1: He coincidit. Mm. També jo amb bacallà i mozzarella. Ja que ens hi posem, doncs ho explico.
4: Una miqueta.
2: Algú més vol
4: menys,
2: compartir.
4: La meva ha sigut menys elaborada. Digues.
3: El nostre menú, el de la Mariona i el meu, ha sigut el mateix.
0: Sí,
3: res.
0: No hem menjat absolutament res. Encara no hem dinat.
2: Home, voleu que obrim línies i truquin als oients, també, que ens diguin el que han dinat.
0: I menú fem... del dia, exacte. I que tothom vagi dient la
2: Catalunya,
0: seva.
2: Que heu dinat i que vagin trucant. Gemma, et trucàvem perquè ahir vam tenir un rècord històric de temperatura a Barcelona de 40,9 graus. Mm. L'havies vist venir, tu, aquest rècord de temperatura?
4: No, tan rècord no, però sí que d'aquesta segona onada de calor, ahir era aquest punt àlgic, tot i que la setmana que ve n'hi pot haver una altra, però ahir sí que s'esperava que es batessin rècords, i va haver aquest de Barcelona, i 10 estacions del Servei Meteorològic de més de 20 anys d'edat doncs van fer rècord de temperatura absoluta. És una temperatura disparada. L'anterior rècord va ser l'any passat, a l'Observatori Fabra, va ser 40 graus. Són valors molt alts. Ahir, a diferència d'aquests dies d'onada de calor, el més extraordinari, podríem dir, és tots els valors de 40 graus que hi van haver entre la costa i el prelitoral. Aquesta excepcionalitat calor, aquesta calor tan intensa que vam tenir, no només als llocs que ja és una miqueta més normal que arribin als 40, com sectors de la Catalunya central o de Ponent o d'interior de les Terres de l'Ebre, que ja durant aquest estiu ja han anat arribant, sinó que ahir l'extensió dels 40 graus arribava a la mateixa línia de la costa. Per exemple, a Roses també van arribar als 40 graus.
2: Escolta'm, també et volia posar unes declaracions a la Sarai Sarroca, a Gemma, que és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, que parlava sobre la possibilitat de que ens hem de començar a preparar perquè Catalunya en algun moment o altre arribarà als 50 graus.
5: També tenim un projecte, el Servei Meteorològic de Catalunya, per intentar saber quan arribaran els primers 50, perquè les projeccions climàtiques ja hi ha alguns escenaris en què comencen a marcar els primers 50 a Catalunya.
2: Quan arribaran?
4: No ho sabem encara quan arribaran. Però sí, ja es va fer l'any passat es va fer un estudi aquí de la ciutat de Barcelona de com si es podria arribar a viure amb aquests 50 graus, per tant, aquesta tendència futura. Però sí que és veritat que ja ens hem acostumat als 40, que també és una cosa que no era tan normal. Abans del 2015 no s'hi arribava cada any als 40 graus, i des del 2015 cada any s'arriba a algun punt de Catalunya, no a Barcelona, sinó a algun punt de Catalunya, als 40 graus. Per tant, abans estem acostumats dels 30 cap amunt i ara ens estem acostumant dels 40 cap amunt. I, malauradament, doncs, la tendència doncs, seria que podríem arribar a aquests 50 que deia la Sarai Sarroca, però encara no, eh?
1: Gemma, clar, això són les temperatures durant el dia, però és que durant la nit no es queden curtes. Ahir a la nit a Portbou, 31,9 graus a la nit.
4: Sí. Ahir a Portbou hi va haver, d'una banda, la nit més càlida, que es considera des de les 7 de la tarda fins les 10 de la nit, i és els 31,9, però la mínima Portbou ahir, és a dir, durant el dia d'ahir, des de que comença el dia, des de les 12 de la nit, va ser 32,5. També la temperatura mínima mai més alta mai registrada. nits tòrrides i nits roents, no? Quan la temperatura ja no baixa del

0: Els 30 graus és el que s'anomena nit roent. I, per tant, ens hem acostumat a les tropicals, que són les de 20. Les tòrrides a la costa també, doncs, fa uns quants dies, sobretot aquest sector del litoral central, que no baixen dels 25, per tant, ni tòrrida. I a l'Empordà, amb aquesta tramuntana rescalfada que hi ha hagut aquests dies, aquest vent de nord que és més calent, doncs fa que en aquest sector de l'Empordà, en aquest cas a Portbou, doncs no es baixi dels 30 graus, fins i tot aquests 32,5 de mínima, per exemple, ahir a Portbou.
1: Per tant, en aquesta escala que anem posant noms a les nits, no? Més de 20 graus ni diem nit tropical, si la temperatura no baixa de 20.
0: Exacte.
1: 25, nit tòrrida.
0: Sí.
1: A 30, què n'hi diem?
0: Roent.
1: Vale.
0: Roent.
2: Clar, aquest era el límit. O sigui, fins ara...
0: Aquest era el límit, sí.
2: L'adjectiu màxim era roent.
1: Sí.
0: Sí, perquè ahir vam tenir el que deies, el valor més alt, és a dir, aquests 31,9. Mai s'havia registrat una temperatura tan alta a la nit. Per tant, aquest llindar de roent, ara de moment no el tenim caducat, però també ens pot arribar a caducar.
1: Ens caducarà, clar, no?
2: Però llavors...
0: Clar, podríem arribar a 35 i llavors, clar, ens caducaria.
2: I llavors què? Quin nom? No sé si esteu pensant en un nom. Nosaltres aquí, nosaltres a la redacció...
0: Ara heu fet un...
2: Sí, i hem anat dient propostes. M'agraden les de l'Aleix.
3: Exacte, jo he dit nit rostida o a la brasa, directament.
2: I a l'ast. No?
3: A l'ast, exacte.
2: Nit a l'ast. M'encanta nit a l'ast.
1: Algú a Twitter també deia nit de merda. Jo entenc que és una nit que és impossible dormir. Sí. Per tant, també l'entenc.
2: Carlos Baraiber crec que em deia nit infernal, era la seva proposta.
1: Una altra opció.
0: Aquesta és bona.
2: Sí.
1: I tu, Gemma, per què apostes? Veure, perquè entenc que al final dependrà de tu, Tomàs Molina i, bueno, i els quatre de sempre que direu, mira, aquest serà el naming de partir d'ara.
0: A veure, mira, no sé, nit encesa o què? Ardent.
2: Ardent, clar, és que encesa ardent, no? Sí,
1: ardent
2: està bé.
1: Ardent m'agrada, eh?
2: Ardent.
3: Et remet a altres coses, nit ardent.
0: Bueno, com roent,
4: sí,
0: no?
4: Roent no aboca el mateix.
2: Home, no? És veritat que tòrrida ho aboca més que roent.
0: Tòrrida potser més. Roent ja és com una mica massa. Doncs sí. No, hem de buscar una infernal, potser.
4: Sí. També he llegit una proposta que m'ha agradat molt, que era nit ígnia.
3: O innocent, sí.
4: Exacte, i també una altra que era nit de foc, que nit de foc em funciona doncs, moltíssim sí, perquè és també com més romàntica, també.
1: Sí, tot que amb el tema dels incendis...
4: No tocaria. Potser, sí, tens tota
0: clar, la jo he dit encesa, però llavors m'ha recordat molt els incendis i penso, no, això no podem... No, no.
2: A mi el nit a l'ast de l'Aleix...
0: No!
2: Tots els punts.
1: Però, Gemma, això sí que passarà per una reunió que fareu a TV3 o amb la gent del Meteocat i posareu un nom,
0: això
1: o no?
0: Normalment ho fa Meteocat, sí.
1: Meteocat,
0: nosaltres,
1: no?
0: Nosaltres podem col·laborar, però no.
1: Fer alguna aportació, però
0: exacte,
1: decidiran ells. Gemma, la Sarai Sarroca.
2: Sí. Hi ha un altre concepte que ja havíem sentit, no és la primera vegada, però que aquests dies ha tornat a sortir, que és aquest de l'illa de calor, sobretot en llocs com Barcelona, no? O sigui, explica'ns exactament què és i com ens afecta i podríem dir directament com ens perjudica.
0: Bueno, el que fa l'illa de calor és que les temperatures tampoc poden baixar durant la nit i matinada, per tant, queden, és com una tapa, diguéssim, no? Com si ens imaginem una tapa, i per tant, la temperatura durant la nit i matinada no pot baixar i va augmentant i va incrementant-se. Per això, les nits tòrrides, aquests dies, doncs, s'han donat sobretot en aquest sector, no?, del litoral central, la ciutat de Barcelona, Rodalies, per tant, aquests valors que no acaba de poder dispersar i, per tant, la temperatura no baixa tampoc durant la nit i matinada.
2: Doncs ja està, vivim
0: en
2: aquesta...
0: I això és el que fa més difícil de... És a dir, clar, la calor de dia, també aquests dies ha sigut bastant insuportable, però el que el nostre cos està menys acostumat i, per tant, d'aquí, doncs, que a vegades hi pugui haver... Bueno, no, hi ha persones que moren degut a aquestes onades de calor perquè el nostre cos necessita poder baixar la temperatura, necessita poder regular la temperatura. Llavors, quan tenim aquestes onades de calor en què la temperatura tampoc baixa de nit, sobretot doncs, les persones grans o persones que tenen alguna malaltia, doncs costa molt més que puguin regular aquests valors i, per tant, afecta més a la salut. No? Aquest augment de la temperatura no només de dia, sinó també que durant la nit la temperatura no baixa.
1: Perfecte, Gemma, doncs moltes gràcies i bona nit ardent, si acaba sent ardent aquesta nit, depèn d'on dormis. I,
0: depèn d'on dormis, això
1: exacte,
0: sempre.
1: Això depèn. Exacte. Hi ha variables. Gemma, cuida't molt, fins demà.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé. Bé, passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Com cada dia a aquesta hora, repassem alguns dels titulars d'aquest dijous.
5: Som en una situació d'emergència lingüística.
1: Emergència lingüística, així és com Plataforma per la Llengua defineix la situació actual del català a casa nostra en l'últim informe CAT presentat avui mateix. Tot plegat, marcat sobretot pel retrocés en l'ús quotidià de la llengua per part dels catalanoparlants. Ara bé, apunten que no estem perduts, Aleix.
3: Exacte, l'informe CAT fa una radiografia de l'estat de salut del català a partir de 50 indicadors i recull dades com, per exemple, que només 2 de cada 10 ciutadans inicia una conversa en català amb algú desconegut que li sembla estranger, una tendència accentuada entre els joves.
5: El català retrocedeix per la pròpia tendència que tenen molts catalanoparlants d'amagar la llengua, sobretot amb qui creuen que no és parlant inicial de català. I aquesta tendència d'amagar la llengua fa que els que no la tenen com a llengua pròpia se'ls hi posa més difícil, primer percebre la necessitat de saber-la i d'aprendre-la, i després de familiaritzar-s'hi i de fer-la servir.
6: Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, per començar...
1: A mi em va agradar molt aquest anunci. De fet, jo crec que és un dels que
3: el
1: més
3: de recorda,
1: sí, el de l'Aqueta, sí, sí. La boqueta aquella que anava per tot arreu i cantava aquesta cançó.
3: Exacte, de fet, són aquestes campanyes que s'han fet per impulsar doncs, l'ús del català. Recordem també que l'informe CAT, on també es destaca la caiguda doncs, accentuada de l'ús del català per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona, territori on el castellà ja s'ha consolidat com a llengua hegemònica. L'entitat també reclama a administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a sanitat i judicatura, i passar les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming. A més, Plataforma per la Llengua fa una crida als catalanoparlants a no canviar d'idioma.
1: Mentrestant, a Barcelona, un grup de famílies ha vist com de la nit al dia l'escola dels seus fills ha tancat.
2: És una escola privada que ha deixat a l'estacada un centenar d'alumnes el mateix dia en què es tancava la matriculació escolar després que la propietat de l'immoble posés a la casa on s'ubicava el centre a la venda per 3,7 milions d'euros.
3: Exacte, es tracta de l'escola privada English Academy Santa Claus, al barri de Sant Adrià, Sant Gervasi de Barcelona. Ha tancat, com deies, i tal com avançava La Vanguardia, per la venda de l'edifici que acollia aquest centre des de feia més de 50 anys. Una situació que ha provocat cert desconcert entre les famílies que ara hauran de buscar una alternativa fora del procés ordinari de matriculació. Des del Consorci d'Educació s'ha ofert als alumnes afectats places en un centre públic o concertat. Ara bé, si volen continuar optant per l'escolarització en un centre privat, hauran d'adreçar-se i personalment informar-se del procés d'admissió. Des de l'Ajuntament de Barcelona han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que es tracta d'un fet excepcional i que per aquest motiu es farà un seguiment individual de cada cas de cara a facilitar doncs, l'escolarització dels alumnes.
1: Bé, que ningú s'espanti, això segueix sent Catalunya Ràdio, podria semblar Rock FM o qualsevol altra ràdio, però el que estem sentint és la banda de Heavy, que es diuen Accept i que dissabte passat van actuar al Barcelona Rock Fest. Fins aquí, tot bé. Ara, quan va acabar el concert i van marxar, la cosa es va torçar.
3: Sí, Roger, de fet, sembla que els Accepts van aprofitar per allargar una mica el cap de setmana per casa nostra perquè els fets no van succeir fins la matinada de diumenge a dilluns. El camió de la banda va enfilar AP7 cap amunt per fer camí cap a Alemanya, on continua doncs, aquesta gira. A Llinars del Vallès, el conductor va decidir parar en una àrea de servei i va ser allà on, segons expliquen els Mossos d'Esquadra, 3 o 4 homes van assaltar el camió amb barres de ferro. Per sort, no van poder doncs, entrar a la cabina del conductor, però sí que van aconseguir obrir la càrrega. Un cop hi van accedir, en aquest remolc, els assaltants es van endur material electrònic i una de les guitarres del grup. De fet, els Mossos van comprovar com el material, des d'ordinadors fins a il·luminació a través de GPS, va anar a parar a Palau Solità i Plegamans sense poder fer-hi res. Ara bé, la banda ha decidit no quedar-se de braços creuats i volen recuperar com sigui la guitarra del seu líder perquè expliquen té un alt valor sentimental. Es tracta d'una guitarra customitzada, sí. Una Framus Custom Shop Master Build, WH1, per si algú la troba.
2: Bueno, aviam, a mi, clar, jo em quedo igual amb aquesta descripció, però vaja.
3: És per si algú la troba.
1: A veure, torna-m'ho a dir.
3: Vinga, a veure, és Framus, F-R-A-M-U-S.
1: Vale, una Framus.
3: Exacte, Custom Shop Master Build.
1: La Master...
4: Però clar, això ha de tenir un número o alguna cosa,
3: no? Sí, segur que té un número de sèrie. A més, és customitzada, que no serà com qualsevol de...
4: WH1.
1: És la U, eh?
3: Exacte, sí. I a més és la The Rise of Chaos. Sí, de fet, mira...
1: Totes les guitarres tenen tants noms?
3: Jo el que us diria és que entreu a l'Instagram del Rockfest, que allà hi ha una foto. I allà us en podeu fer una idea. Però el que sí que us puc dir és que jo he estat fent una mica el tafaner i he trobat que el model podria superar els 4.000 euros.
4: Uau!
3: A més, si aquesta està customitzada i té una mica de valor sentimental i l'ha portat el líder d'un grup de heavy reconegut, doncs entenc que encara en té una mica més. Per això el grup alemany n'ofereix 2.000 a qui la trobi.
1: Per cert, una cosa, una pregunta, a veure si tu ho saps, Aleix.
3: Digue'm.
1: Estic buscant la Framus Team Build, no, la Master Build.
3: Exacte, sí, aquí està. L'altra és una mica més barata, la que has dit.
1: Sí, és aquesta que té com forma de... com la lletra A.
3: Exacte, sí, de fet, són aquest tipus de guitarra que utilitzen els guitarristes de heavy metal, que sempre estem acostumats a veure, doncs, que fan aquesta forma com de fletxa,
2: sí,
3: que no són rodones com per sota, i aquesta, doncs, Framus Custom Shop Masterville...
1: Val, que és més fàcil de localitzar aquesta que una de normal.
3: A més, la de Leader d'Accept és de color com blau amb taronja.
2: Heu entrat a Wallapop?
4: Hauríem d'entrar...
2: És que... no seria la primera vegada. Mira, tinc una amiga que li van robar el cotxet del seu fill.
3: Que també.
2: Que poca broma, no són 4.000 euros.
3: No, no, no.
2: Però 2.000 o 1.000 i pico pot arribar a valdre un cotxet. Uh-huh. I el va trobar a Wallapop.
1: Va I quedar... què fas llavors? És a dir, te'l trobes...
2: Ella va quedar amb el propietari.
3: Ah, sí, eh?
1: Tot i que potser
3: sí.
1: Es deu recomanar trucar als Mossos.
3: Igual per seguretat.
2: I llavors va avisar els Mossos.
4: Jo he fet una recerca ràpida a Wallapop.
2: I què?
4: He posat el nom de la guitarra i us haig de dir que no hi ha resultats. És a dir, no hi ha cap guitarra similar ara mateix aquí, a la pàgina web.
1: Suposo que... Bueno,
4: S'esperaran també unes setmanes, no? Si no els pillen ràpid.
1: Bé, si algú troba aquesta guitarra, que ho faci sabent al festival o també en el mateix grup, que recompensaran, deies, amb 2.000 euros,
3: euros
1: la persona que torni la guitarra. Molt bé, 5 minuts i 2 quarts.
2: On us porta aquesta música, aquests crits?
1: No ho sé, però ja m'està estressant.
2: Home!
1: Em porta records una mica
2: És
1: una
2: la
1: mica
2: sintonia
1: foscos.
2: De PortAventura.
3: Però que no ets de parc d'atraccions.
4: Sembles el típic que es mereix a les atraccions, Roger.
1: Jo passo fatal a les atraccions.
2: Sí, eh?
1: Sí. M'agrada... No m'agrada anar-hi, però prefereixo passejar per allà. Anar donant voltes i veure com la gent s'ho passa bé, que jo
2: pujar una atracció. Tu pagues l'entrada de PortAventura i et quedes per allà passejant?
1: És a dir, si haig d'anar, és que ara semblarà que... Bueno,
2: ja.
1: Em sap greu per PortAventura, però a mi els parcs d'atraccions no m'agraden.
3: 60 euros per veure com la gent s'ho passa bé.
1: Bueno. Sí, jo prefereixo això, que no pas pujar ara, i baixar, perquè surto del revés.
2: També et diré, ets un bon acompanyant quan vas a un parc d'atraccions. Et quedes fent cua a les atraccions.
1: Sí, aguantant els bolsos i les jaquetes.
2: Roba, vas,
4: sí, si no, els has de deixar en aquelles guixetes que mai saps si quan tornis el teu bolso hi serà o no.
2: Bé, si no sou com el Roger, a vosaltres sí que us agraden els parcs d'atraccions, us agradarà tenir segurament un trosset d'una muntanya russa a casa, i això és possible, Aleix.
3: Exacte, i no d'una muntanya russa qualsevol, sinó d'una de les més emblemàtiques de casa nostra i de PortAventura, com és el Dragon Can.
7: El Dragon Can és una atracció innovadora que serà única al món. Per la seva longitud, uns 1.300 metres, serà una de les més llargues d'Europa.
3: De fet, l'atracció s'inaugurava al maig del 95 i enguany s'ha decidit fer un retrack, o el que seria un canvi en el seu loop vertical i el cobra-roll per donar un toc nou al traçat, és a dir, aquells loopings i de més.
2: Sí,
4: les voltes que fan.
1: Com que hi ha nou disseny, perquè tothom ja se'l sap de memòria.
3: Ja,
1: no?
3: Ja dius, ara ve això, ara ve la corba cap a la dreta, ara...
1: Doncs, i ara t'ho canvien,
3: ara
1: no?
3: Ja no. Per... Exactament. Aprofitant, doncs, que s'ha substituït un dels trams, PortAventura ha llançat 500 peces col·leccionables, per tant, te les pots endur totes, o pots deixar que els altres també ho facin, dels rails originals de l'atracció que qui més qui menys ha provat en algun moment, excepte en Roger Garandell. Escolteu, i com doncs ens ho hauríem d'imaginar? Doncs trossos metàl·lics corbats sobre una peana de resina, numerats i acompanyats doncs d'un certificat d'autenticitat. La Dolorosa. Cada peça costa 60 euros.
2: Ah, bueno.
3: Exactament, res.
2: Vull dir, jo no me n'enduria una, però per 60 euros... No, vull dir, que no m'ho compraria jo personalment, però que pensava que potser et feien pagar més.
3: Jo el que he pensat és on es col·loca això.
2: Ja.
3: Sobre la tele.
2: D'aquests.
3: Però les teles ara són planes. Clar, abans tu portaves un souvenir i...
2: Això, amb tot l'amor, però és un onco amb totes les lletres.
3: El que se'n diu també pongo, oi?
2: Exacte. Que en català és un on collons ho posa.
3: Ah, clar. Doncs escolteu, el que sí que és cert és que aquestes peces es poden comprar a les botigues físiques de PortAventura World i que, a més, els beneficis d'aquesta venda aniran a parar a Dreams Village, que és aquesta fundació, perquè puguin oferir doncs un major nombre d'estades gratuïtes a famílies amb menors que pateixen malalties greus en un entorn concebut per afavorir el seu descans i benestar emocional. Per tant, com a mínim que aquests 60 euros vagin en un lloc doncs, on es necessiten. I
1: a part de la població que està molt emocionada seguint el Mundial, i avui és un dia important perquè aquesta nit arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol a Boston, i el primer partit de la fase el disputaran França i el Marroc, això serà a partir de les 10 de la nit, això sí, amb la ciutat de París absolutament blindada, de manera preventiva, pel risc de disturbis derivats del partit.
8: Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification du Maroc et de la France en quart de finale. Certains rassemblements...
3: De fet, milers de quilòmetres de distància, però un dispositiu policial a l'alçada dels esdeveniments esportius de més al risc, tot plegat per evitar possibles incidents, sobretot durant les celebracions posteriors al duel. La prefectura policial de París ha considerat el partit d'alt risc i per això es desplegaran drons de vigilància. Es reforçarà també la presència policial i hi haurà talls al transport públic i restriccions diverses. Cal recordar que el Mundial del Qatar de l'any 2022, després de la victòria de França contra el Marroc, a les semifinals, més de 260 persones van ser detingudes a tot el país, 167 només ja a París, en incidents vinculats a les celebracions.
2: I mentre París es preparen per evitar el que pot ser una nit calenta, a Nova York s'ha instal·lat una rèplica de la Copa del Món que fa gairebé 9 metres d'alçada.
3: Exacte, i de fet està feta amb 1,36 milions de peces de Lego. Imagina't si allò cau al terra i es trepitja. Recordeu aquella sensació de dolor? Doncs està davant del Rockefeller Center de Nova York. El trofeu fa gairebé, com deies, 9 metres d'alçada, pesa més de 4 tones i el va construir durant gairebé 9 mesos a la República Txeca un equip de 56 persones que van dedicar-hi més de 7.000 hores. I per si aneu a Nova York aviat, la rèplica serà fins al 19 de juliol, quan finalitzarà, doncs, aquest Mundial.
1: Per les xifres que has dit, i sense ser un expert en Lego, 1,3 milions de peces només fa 9 metres d'alçada.
3: Clar, entenc que el que
1: no?
3: és...
1: No?
4: Clar, però és molt ample, això.
1: Serà molt ample, no?
4: Clar. La meva pregunta és què li van demanar com a currículum aquests constructors.
3: Home, entenc que ets...
4: Hores de Lego.
3: Expert en Lego.
2: Bueno, i a més, no oblidem que darrerament Lego està fent grans monuments. Ferrer va fer també la Sagrada Família. Avui vés a saber quina serà la propera que faran.
3: I a més, si et passeges per botigues d'aquesta marca, hi ha sempre com grans monuments, grans construccions, estan acostumats a fer allò, coses notables.
1: Bé, ara que estàvem parlant del Mundial...
2: El dia de la final també tindrem show assegurat, perquè aquest que sentiu, Justin Bieber, serà un dels protagonistes. Mariona.
4: El cantant canadenc formarà part del gran espectacle que s'està muntant a la mitja part, juntament amb Shakira, Madonna i BTS. Se celebrarà el dia 19 de juliol a l'estadi MetLife de Nova Jersey i tindrà una durada d'11 minuts. També comptarà amb la participació de Gustavo Dudamel, de Burna Boy i del cor PS22, que està format per alumnes de primària d'una escola de Nova York, i també, a més, alguns personatges del barri Sèsam, que això ara ho explicarem una mica millor, perquè no té cap sentit ara mateix l'expressió.
1: Estàs dient com tot de noms i de coses, i no m'ho sé com imaginar, saps?
4: Doncs espereu, perquè també hi actuarà Coldplay. De fet, Chris Martin és el director artístic i hauríem de parlar amb ell per entendre, com dèiem, en què consistirà exactament aquest espectacle. Per ara sabem que hi participaran aquests artistes i que l'objectiu del show és donar suport a la iniciativa FIFA Global Citizen Education Fund, que bàsicament és una plataforma que recapta fons per garantir l'accés a una educació de qualitat a nens d'arreu del món. Per això també aquesta picadeta d'ullet del barri Sèsam i d'alguns personatges infantils. Per aquest motiu, un dòlar de cada entrada venuda es destinarà a aquesta causa. I el que sí que és veritat és que això jo crec que aixecarà una mica de polseguera, perquè aquest espectacle hem dit que dura 11 minuts. Però clar, això s'ha de desmuntar, s'ha de muntar, s'ha de desmuntar i s'ha de posar tot a puesto, no? Què passa? Que està previst que aquesta mitja part superi els 15 minuts reglamentaris que normalment té una mitja part de futbol. Per tant, veurem què passa.
1: Suposo que els donaran una mica més de temps, no? No passa res, que descansin més.
3: Llegia a Twitter que deien, depèn de com, hi havia un preparador físic que deia hauran de tornar a escalfar una altra vegada, com si fos el
2: ser partit. Que refredaran,
1: clar.
4: Tenen un problema, perquè ells estan acostumats a fer aquests 15 minuts que no els afecten en el seu rendiment. Però, en aquest cas, potser s'estan 20 minuts i poden tenir problemes i queixar-se a l'organització per aquest espectacle de mitja part.
1: Bé, haurem d'estar pendents de la mitja part de la final del Mundial per veure com encaixen tots aquests noms i si aconsegueixen fer-ho en els 15 minuts reglamentaris. Passen 3 minuts de 4:45. A tot això, aquest matí hem sabut que ha mort Bonnie Tyler als 75 anys.
4: La cantant va ser operada d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, el país on residia, per un intens dolor abdominal. A més, després va tenir una aturada cardíaca que va patir després que els metges intentessin treure-la del coma que li havien induït, i això ho ha informat la família i l'equip de la cantant a través d'un comunicat a la seva pàgina web. Bonnie Tyler és el nom artístic de Gaynor Hopkins, que és l'autora d'alguns dels grans èxits del pop-rock dels 80, com són Holding Out for a Hero, It's a Heartache, o la cançó més coneguda per pràcticament tothom, que és Total Eclipse of a Heart.

0: cançó que 43 anys després del seu llançament supera les 1.000 milions de reproduccions a Spotify, una autèntica bogeria, i a més el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. A més, això m'ha impactat moltíssim perquè no n'era conscient, però Bonnie Tyler mai va baixar dels escenaris. Tot i superar els 70, la cantant seguia en actiu, oferint concerts arreu del món, i de fet aquest any tenia prevista una gira per Europa que va haver de cancel·lar, òbviament, arran de la seva malaltia. I més enllà de la música, Bonnie Tyler també va participar en sèries de televisió i en concursos com Eurovisió, on va participar l'any 2013 representant el Regne Unit i on va quedar també en 19a posició. Una veu que mai serà oblidada i que continuarà formant part de la banda sonora de la vida de la gent.
1: I d'un nom tan conegut com és el de Bonnie Tyler, passem a un nom completament desconegut. Bigger Splash.
2: Jo aquests sí que no els tinc controlats, eh?
1: Doncs és un dels grups que apareix al cartell d'aquest divendres
2: Splash,
1: al Festival Cruïlla. I, clar,
2: que seria
1: pot ser...
2: El gran...
1: Pot ser que no existeixi.
0: Roger, tu estàs fent la recerca. Jo estic pràcticament segura que ara potser sí que t'apareix algun resultat, però...
2: Clar, ja em surten tot de diaris, no? Que
0: exacte.
2: Han començat a fer articles...
1: Però preguntant-se perquè... qui són, no? Aquests, aquestes Bigger Splash.
0: Des de fa setmanes tothom es preguntava, en passat, qui era Bigger Splash. Cap rastre d'ells a Spotify, no existien a Instagram, però tot i això, apareixien a la programació d'un esdeveniment com és el Cruïlla, de la magnitud del Cruïlla, no? I del Festival Mad Cool de Madrid. Doncs bé, ahir el misteri va quedar resolt. El que semblava que era el debut d'un grup emergent que ningú coneixia, va acabar sent l'actuació d'un dels grups del moment, Arde Bogotá. Soltado los...

0: Et diré que jo tampoc havia sentit mai Art de Bogotà.
1: Mai? Jo sí, jo els coneixia, però...
0: Per mi també és com desconegut. I estan molt de moda.
2: A mi m'han fet feliç.
1: No, no, són increïbles.
2: Aquest matí, quan me n'he assabentat, m'han fet molt feliç perquè he pensat, ostres, feia molt temps que tenia ganes de veure'ls. Els vaig veure en directe als Ondes, que van obrir la cerimònia dels Ondes fa 2 anys.
1: Ostres! Sí, aquests ja... No, no, jo t'he de dir que fa recent... O sigui, fa relativament poc que els he descobert.
2: Doncs,
1: ja tenen una bona trajectòria, eh?
3: Són un dels grups de moda del moment. Sí. Bàsicament per aquesta cançó, Los Perros, es van fer també molt coneguts, però també tenen una altra, que és La Salvación, que també és increïble, i que han versionat en alguns programes com Operación Triunfo, si no m'equivoco.
2: Crec que sí.
3: Per tant, són molt divertits.
0: És a dir, molt coneguts i segurament estan de moda, no t'ho nego. I tenen, a veure, 1,5 milions d'oients mensuals a Spotify.
2: Bueno, aproximadament com un Nil Moliner, per exemple.
0: Exacte, exacte. Vull dir que...
2: Bé,
0: no,
2: però,
0: sí que
2: però
0: estan... Molt de pensar que era una cosa com global, que ho
2: estava... No, és indie totalment espanyol.
0: Ja has d'estar una mica al dia, no?
3: Pels malòmens, podríem dir.
0: Malòmens o moderns, no? També?
3: No, no és tant de moderns, no modern. Et sorprendria que el públic és una mica més variat.
0: Ja, no, sí, com però... que aneu a coses de moderns, vosaltres, dic, mira, els que van... Que em sembla molt bé...
3: Clar, tu no surts del Cabro Rock i...
0: Clar, jo Cabro Rock no hi tindré Art de Bogotà.
2: Vine al Cruïlla, Roger, i te'ls presentem.
1: Aneu al Cruïlla, avui?
2: Avui no ho sé, però demà segur i dissabte també.
3: A mi m'han enganyat per anar dissabte. Jo vaig dir, no tornaré a trepitjar un festival en tot l'estiu i l'Aleix m'ha enganyat per anar dissabte.
0: Mariona, estàs anant a tot.
3: No, és molt greu.
0: Si no passa res,
2: a més, a més, és una mentida, això, perquè és que tothom estava insistint a Mariona Còrdova de, escolta, ens trobem a Cruïlla, tal, i ella anava dient, no, i al final, entre Marc Andreu, jo...
3: Alberto Gadel, si tothom m'ha fet anar.
1: S'ha despertat el FOMO, Mariona.
3: Sí, clarament. És que jo pateixo molt d'aquesta malaltia.
0: Ja, bueno, qui més actuarà, el Cruïlla?
3: Mira, el Cruïlla, a més d'Art de Bogotà, que per cert, el motiu pel qual ells van escollir aquest nom, aquest pseudònim, és bàsicament perquè han publicat una nova cançó que es diu Bigger Splash, però a banda d'ells, si no us agrada Art de Bogotà, com el Roger Carandell...
0: No, no els coneixia. Tampoc és de la meva devoció.
1: Bé, però dona'ls una oportunitat.
0: No tenen alguna baladeta?
3: Sí, alguna cosa més tranquil·la tenen, però no són els més tranquils.
0: No passa res. Ja em pujar una mica. Em recorda algun grup, no? Aquesta veu
1: és
0: greu
1: una mica...
0: i així amb guitarra.
1: És una mica Izal, no?
2: Una mica Eres del Silencio.
3: Sí. També una mica de la moda, que és un altre dels grups del moment. Vull dir, hi ha com tot un moviment musical que gira entorn a aquest tipus de música, no? Però bé, si vols anar divendres al Cruïlla i no t'agrada Art de Bogotà, no has de patir, perquè també tens The Black Crowes, Alice o, per exemple, Dan Peralbo i el Comboi.
0: I resseguint la costa de Barcelona, a la platja de Sant Sebastià, torna el clàssic a la platja. Això ja és diferent, eh?
3: Clar, no sé si això...
0: Això t'ho compromès.
3: Fa més per tu, no?, per una cita de cop i volta.
0: Bueno, una cita a la platja, música clàssica.
3: Jo compro aquesta cita.
2: Un vinet blanc, eh?
0: Uf, no l'obris, que tindrem problemes.
3: Un any més, la platja s'ha omplert de gom a gom per gaudir de la música clàssica. No sé si heu vist fotografies, però estava a patar. La gent amb la tovallola, gaudint de música en directe, i a més, feia gràcia, perquè estaven escoltant música clàssica, però potser anaven en biquini. I és un xoc que és bastant curiós, no? A banda d'això, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, ha portat aquesta nit a la platja de Sant Sebastià de Barcelona l'espectacle Liceu Simfònic Música per Tothom, amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques, no? I és el primer dels dos concerts d'aquesta iniciativa del Clàssica a la Platja, que ha reunit prop de 30.000 persones a la sorra.
0: La gent no s'arrenca a cantar? O taral·lalejar una mica?
3: Clar, què has de fer?
0: I que l'orquestra deixi com de tocar perquè continuï la gent.
3: Seria
0: com
3: molt
0: corejant, maco. Seria com molt bonic.
2: Una mica com el final del concert d'any nou, no?
0: Exacte, que paren i llavors la
2: exacte.
0: Gent s'anima.
2: La marxa Radetzky, eh?
3: De fet, l'any passat segur que la gent es va animar a cantar perquè van fer una actuació especial de Maricel I llavors també va ser molt emotiva i bueno, la gent ho estava donant tot, el públic estava encantadíssim. Sí, sí, sí. Però bé, aquest vespre, si vols anar amb una cita, hauràs d'enviar whatsapps ja, perquè si no, no et donarà temps. És el torn de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, amb una vetllada titulada Una Sinfonia Imaginària, que inclourà peces de Brahms, de Borodin i de Tchaikovsky, entre d'altres. És una iniciativa, al final, el clàssic a la platja, molt bonica, perquè el que fa és apropar la música simfònica, que potser nosaltres no aniríem a veure en un teatre, tot i que hauríem de fer-ho més sovint. En aquest cas, el que fan és obrir-ho a tot el públic i fer-ho a la platja.
1: I ja sabem quines són les sèries més importants del 2026, segons els Emmy.
0: Com ho tenim, això, va? Que necessito sèries per l'estiu, també.
1: Doncs mira, pots anar apuntant.
0: Tens tota la raó, però em fa feliç com tenir-ne un parell
1: clar,
0: de puntades,
1: clar,
0: tant,
1: saps? Va, digues,
3: per si de cas en algun moment et pica, llavors ja tens la llista feta i pots començar a mirar. Mira, l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units ja ha publicat les nominacions per la 78a edició dels Premis Emmy. Sembla que tenim una claríssima protagonista.
4: Welcome back. Took some time. Let's see who else is going to get this place to the 4th of July.
3: És el drama mèdic de Pitt, no sé si l'heu vist o no, però no. Aquesta proposta tampoc, destaca per sobre de la resta amb 25 candidatures, la majoria, a més, en categories actorals. Es consolida bàsicament com una de les preferides amb la seva segona temporada, però compta perquè la segueix de molt a prop amb 24 nominacions, Hacks.
5: Oh, God, look at this!
0: Aquesta sí, no?, que l'estem seguint aquí al programa. No, no vaig sentir l'altre dia gent
1: tots
0: que estava comentant aquesta?
3: Jo, no, personalment, no l'estic seguint. No,
0: ningú,
3: no sé si la resta...
0: Va,
1: jo sí que... Un zero a sèries en aquest equip, eh?
3: Puc recomanar The Pitt. Jo sí que he vist la primera temporada i la segona estic a mitja.
0: De
3: sí.
0: Què va?
3: És bàsicament un drama com Anatomia de Grey, en què bàsicament estan arreglant tota l'estona a gent que pateix desgràcies mèdiques,
0: no?
3: I entre escena mèdica i escena mèdica es lien entre clar. Ells.
0: Ah, molt bé.
1: De l'1 al 10, tu quina nota li poses?
2: Una mica Hospital Central, això, no?
3: Un 8 en drama, sí? Un 6 en haver de tancar els ulls perquè a mi la sang no m'agrada.
1: Ai, va, Roger, no la pots veure.
0: I nota de morrejos per episodi?
3: Em falta morreig. Per tant, jo et diria
1: nota
3: que
1: global.
3: Un 6 i mig. Al nota global li posarem un 7.
0: Bueno, provarem Hacks.
1: Ja està,
0: doncs.
1: Aquí està la teva nota, després hi ha la dels Emmy, però...
3: Exacte. Si no, altres sèries nominades són La Maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19 nominacions, i Pluribas, amb 18. Hem volgut fer una cosa, que és preguntar-li al Toni de la Torre, al realitzador de la Finestra Indiscreta Catalunya Ràdio, si està d'acord o no amb les nominacions de l'Acadèmia.
6: El que més m'ha sorprès dels Emmy és el poc reconeixement a Eufòria. És veritat que la seva última temporada ha estat polèmica, per mi sense motiu, però també ha estat una sèrie que ha arriscat en molts sentits i se n'ha sortit, cosa que és encara més difícil, i que té un repartiment que és generacional. De Euphoria han sortit moltes estrelles. Han nominat a Zendaya, però penso que també haurien d'haver nominat a Sydney Sweeney i que no ho fan per una qüestió de prejudicis. Em sembla molt clar que The Pitt tornarà a ser la gran triomfadora perquè agrada a crítica i públic, però, si em pregunteu a mi, la sèrie que ho hauria de guanyar tot és Pluribus, pel nivell altíssim que presenta en direcció, guió, fotografia, interpretació... Per tant, si no l'heu vist, us recomano mirar-la aquest estiu i així després, a la nit dels Emmy, podreu explicar als vostres amics que vosaltres heu vist la que és bona de veritat i que aquests dels Emmy no en tenen ni idea.
0: És increïble tenir un Toni de la Torre a la nostra vida, perquè els que som uns ignorants completament del cinema i les sèries, jo ho deixo tot al seu criteri.
2: I
0: el
2: sort,
0: que em diu ell va a missa.
2: I sort en tenim d'ell, perquè m'estava trobant amb molta gent que em deia no, l'última de Eufòria és fatal, no m'ha agradat gens.
3: A
2: jo
3: mi
2: deia,
3: no m'ha agradat gens.
2: No Mariona Córdova.
0: Jo, el meu entorn no ha agradat, encara que
2: no?
0: Surti Rosalia i
2: però
0: tal,
2: si és...
0: i que la primera i la segona agradés tant,
2: o sigui,
0: la quarta fot baixón.
2: A mi em sembla que a nivell d'història, a nivell... a més, ella surt del seu pou fosc i se'n va cap a un punt més de llum i això es veu totalment plasmat a nivell de realització, a nivell de fotografia. Em sembla que s'ho han treballat moltíssim i que la Zendaya ho fa fantàsticament bé.
3: Ella sempre ho fa bé, però la primera i la segona temporada, per exemple, són molt millors i són molt més maques de veure, fins i tot.
0: Escolta'm, farem una pausa ara i el que vindrà després crec que no estem preparats ni com a país, ni com a ràdio, ni com a res. Farem el que podrem. Ara tornem.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
9: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
7: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
7: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
12: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
7: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
12: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
14: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta.
15: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
11: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
7: L'altre barri, amb Blai Mercè.
11: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
19: L'estiu és tu.
11: L'estiu ets tu.
19: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bé, poc més de 10 minuts i arribem a les 5 de la tarda. En plena onada de calor en aquest país. Ahir ja sabeu que es va registrar la temperatura més alta de la història de Barcelona. I ara jo em veig obligat a demanar perdó per avançat pel que passarà. I jo entenc que ara hi haurà gent que es pot emprenyar amb el que passarà en aquest programa. Però, noi, anem de parlar. Em sap molt de greu.
1: Explica't, Roger.
0: Bueno, s'acaben de presentar els llums de Nadal de la ciutat de Barcelona en un dia com avui, no?
1: Sí, després de tenir el rècord històric de temperatures a Barcelona, resulta que ja estem pensant en el Nadal, eh? Aquesta és la situació.
0: Bueno, així estem, vull dir que és el que hi ha.
1: Doncs bé, ja que ho hem d'explicar, expliquem-ho bé. Resulta que Barcelona tindrà 130 quilòmetres de llums de Nadal i hi haurà nous dissenys, i ja us podem avançar que alguns generaran molt rebombori. De fet, com sempre. Oi, Judit Pastor, bona tarda.
20: Què tal, bona tarda. Us he de confessar que estic un punt atabalada quan he vist aquesta notícia i he començat a veure els llums de Nadal i he començat a sonar
0: Maria
20: Carey. Gràcies
0: a Déu que l'hem tret, començat
20: jo no aguantava
0: més.
20: Perquè jo estic suant.
1: Sí, això és veritat.
20: Imaginar-me amb bufanda, passejant.
1: Uf, amb clar, aquests... no.
20: M'he atabalat, però té una explicació, clar. Som al juliol, però és que el tema dels llums porta molta feina. S'ha d'encarregar un disseny a algú. Aquest algú l'ha de fer, l'ha de pensar. Després s'ha de gestionar tot el tema de logístic, s'han d'instal·lar, vull dir que hi ha uns mesos de marge, que és normal que ara ens peti el cap, però és que hi ha molta gent implicada darrere i s'ha de fer molta feina. I a més aquest any a Barcelona es veu que serà la capital europea del Nadal, i això vol dir que s'ha fet gasto, i molt gasto, rècord, despesa rècord aquest any a Barcelona en llums de Nadal, 4,6 milions d'euros. Perquè us feu una idea, és el doble del que es gastarà la ciutat de Vigo, que ja sabeu que Vigo...
0: Home, van molt bé a Vigo, es vanten
20: que són els reis de Nadal, amb aquell arbre tan alt i tota aquesta història.
18: Que no caldrà tenir fanals a la ciutat de Barcelona. Les llums de Nadal ja ho il·luminaran tot,
20: veuràs,
18: eh?
20: A l'hora que vagis pel carrer, tu tranquil·la, que no ens ho pagaràs, que t'hi veuràs molt bé. Estarà tot molt ben enlluernat.
0: S'apaguen a certa hora de la nit?
20: Aquest,
0: no recordo,
20: mira, és un dubte que tinc aquest. No ho sé, estaria bé preguntar-ho. Mm. Us he de dir que, tot i que la despesa estigui molt alta, l'Ajuntament diu que la majoria d'aquests diners els pagaran a través de la taxa turística, que tots els guiris que vinguin, vaja, cobriran almenys el 65% de tota la despesa de llums de Nadal. Deies, Marta, rebombori segur que n'hi haurà amb aquests llums de Nadal, perquè sempre ja saps que, sobretot en els últims anys, es comencen a fer uns dissenys innovadors, cridaners,
18: sí,
20: no?
18: Sí, sí.
20: Aquest any, a més, l'Ajuntament vol fer una cosa molt a favor de que no, els llums no només estiguin al centre de la ciutat, sinó que vagin a les perifèries, a barris on normalment potser no inverteixen tants calarons amb els llums de Nadal. Punt positiu. Aquest any, per exemple, a la Rambla Prim, que està al districte de Sant Martí, posaran una mena de manta de llums de color fluorescent, com si estiguessis al mig d'una discoteca, allò rosa fluorescent, verd fluorescent.
0: Ushuaia Sant Martí.
20: Tu estaràs allà. Potser és per fer honor al districte.
0: En lloc de Nadales, a David Guetta.
21: Els làsers del sonar, eh? O sigui, és com està el sonar.
20: Poder sí. Després, si sou més clàssics, no patius, perquè torna un clàssic de Nadal com el galet. Us heu d'imaginar uns galets aquests de la sopa de Nadal.
18: Veus, això del galet, eh?
20: Ben gros, a diferents mercats de la ciutat, ben maco, ben dauradet, maco. I que el que jo crec que generarà una mica més de comentaris, si més no, serà la instal·lació que faran al Passeig Maragall, a Horta Guinardó. Instal·laran un poema lluminós gegant. Us heu d'imaginar tot de lletra lligada, molt maca, molt mona, sí, amb tot de versos nadalencs de color groc, uns llums grocs, que aniran al mig de la carretera. Això sí, el text anirà orientat a les voreres. És a dir, aquí l'important és que el vianant, quan camini per la vorera, podrà llegir bé el que posa en aquest poema. El conductor, que va de cara,
18: no ho llegirà.
20: No ho llegirà. Li farà una mica de torticolis, si de cas, perquè haurà de, saps? Home, haurà de girar per llegir el que posa.
18: Jo quasi que millor aquí, perquè és que si vas conduint no pots evitar llegir-ho. I llavors, si ho tens davant, ho mires i després potser no estàs veient que tens un semàfor en vermell.
0: I què hi dirà? Ho sabem ja?
20: Sí.
0: Quina és la...
20: És un poema que jo no sé si la condició dels poemes és que rimin. Jo us el llegeixo, a veure què us sembla. Sí. Diu... Qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal, sí, també descobreix allò que el món amaga als qui corren. No sé qui és l'autor.
0: Ah, jo esperava que continués. Jo el trobo
20: clar,
0: com inacabat.
20: Clar, Roger, s'han avançat els dos primers versos.
0: Ah, val. Llavors ja ens anirem descobrint més.
20: Jo crec que sí.
0: Bé, com que tenim moltíssimes preguntes, hem trucat a dues persones que segurament controlen molt més que nosaltres sobre els llums de Nadal. Per una banda, la Virgínia Angulo. Virgínia, molt bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: La Virgínia és comissària del Festival de Barcelona Llums de Nadal i també ens acompanya el Miquel Rodríguez. Miquel, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: Gerent de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona. Miquel, la primera pregunta és per què es presenten els llums de Nadal en plena onada de calor? Perquè ens ha sorprès una miqueta, no?
23: No, això té una explicació molt clara. Nosaltres traiem a licitació, alguna setmana de privar la licitació de tots els projectes dels concursos de les llums de Nadal que traiem a l'Ajuntament. I, per tant, en el moment que nosaltres ho publiquem, això és una publicació, és una licitació pública, i procedeix que ho expliquem. Si no, al final, la gent no, no pot entendre, no?
20: A veure, el tema que ens ha cridat més l'atenció és aquest poema lluminós gegant que anirà pel mig del Passeig Maragall. Virgínia, tenim idea de qui ha escrit aquest poema? És a dir, és un poema d'algun autor nostrat o s'ha creat expressament per aquest Nadal? Una mica com ha anat el disseny de tot això?
22: S'ha creat expressament i l'autora és la Ingrid Picanyol, que juntament amb el Jordi Canuda són els autors que van guanyar el concurs per il·luminar aquest carrer. Llavors, bueno, ella està en una escola d'escriptura i li agrada molt la literatura i es va llançar a fer aquest poema, que de fet puc fer avançadilla d'alguns versos més.
0: Sisplau,
1: sisplau.
0: Ambientem-ho, Gisela, a veure.
1: Recitats, Virgínia.
0: Recitats.
22: Prepara't, sí, endavant. Que, sí. O sigui, el vers, també l'estructura, perquè entengueu, sempre hi ha una primera part. A veure.
0: Molt bé. Endavant, Virgínia.
22: Val. Hi ha una primera part que repeteix, que és qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal. Llavors, a partir d'aquí, es van desgranant amb altres versos, que és també descobreix allò que el món amaga els qui corren, qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal, també reconeix la màgia dels rostres quan miren en l'aire, qui passeja sense pressa per la ciutat de Nadal, també torna a casa amb els ulls llocs de món. I així, bueno, doncs així anirem fent, recorrent tot el carrer.
0: Perfecte, doncs escolta, mira, us ha agradat o
1: bé.
0: No el poema
1: mira,
0: aquest?
1: Mira, que ja començo a tenir ganes que arribi el Nadal.
20: Sí, m'ha agafat un esperit nadalenc que vull que arribi ja i anar passejant tranquil·lament i llegir el poema amb calma. Sí.
0: Virgínia i Miquel, moltíssimes gràcies per aquests últims detalls que ens han ajudat a entendre una mica més com es prepara aquest Nadal. Moltes gràcies i molt bona tarda.
22: Moltes gràcies.
0: Algú l'ha apuntat? Com continuava el poema?
20: Ara ho recuperaré, l'apunto i el pengem a la redacció per aprendre'ns.
21: Jo pensava que arribarà fins a l'Hospital de Sant Pau, això, pràcticament. Passeig Maragall, enfilarà Sant Antoni Maria Claret.
20: Fins la ronda del Guinardó.
0: Fem una pausa i tornem.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor. Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és... Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
3: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
4: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
5: La llum.
6: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
9: Bona tarda, us informa Manel Elias. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des de l'inici de l'alerta per altes temperatures des de diumenge passat. Del total de casos, en un 58%, s'ha activat una ambulància i el trasllat a un centre hospitalari. El 42% restant s'han resolt a través del servei 061 Salut Respon sense necessitat de desplaçament. Pel que fa a les temperatures, ahir es van registrar valors excepcionals. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, va arribar als 44,1 graus, la temperatura més alta mai mesurada al municipi. A Barcelona, l'Observatori Fabra va marcar 40,9 graus, la màxima registrada en més d'un segle de dades. A més, diversos municipis de les Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà, van superar els 42 graus durant aquesta onada de calor. Més notícies, Txell Vallespí.
10: Els bombers continuen treballant per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies, doncs, de molta feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, que és inspector dels bombers.
11: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia. I el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
10: Sobre el terreny, per exemple, una trentena de dotacions de bombers treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
9: I han enxampat un conductor que circulava a 189 km per hora per la C14, a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
12: Els Mossos van enxampar el conductor de 30 anys ahir al matí en un control de velocitat a la carretera C14 dins del terme municipal de Coll de Nargó. Pels vols de les 11, el radar va detectar un cotxe que anava a 189 km per hora, és a dir, a més del doble del límit de la carretera, que és de 90. Els Mossos van aturar-lo i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè la velocitat a què anava és punible penalment. Ara s'haurà de presentar davant del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell. És el segon conductor que enxampen a una velocitat semblant en aquest tram en pocs mesos. El mes de maig, un motorista va ser denunciat per circular 202 km per hora al municipi de Ribera d'Urgellet. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
10: Regal polèmic i insòlid per posar punt final a la cimera de l'OTAN. El president turc Recep Tayyip Erdogan ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver gumusai personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment a la resta de líders d'Erdogan i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que a més ha generat certa sorpresa, ha provocat mal de caps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. Alguns líders armes han optat per deixar-les a les ambaixades, donar-les a museus militars o bé les han entregat a la policia de l'aeroport.
9: Tot a punt a Tàrrega per començar avui la 28a edició del Festival Pau Paterres, per on passaran grans noms de la música en català com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, The Tallets o La Pegatina, entre d'altres, Lleida, Júlia Albacar.
5: Bona tarda, és una edició especial del certamen, després que l'any passat en perillés la continuïtat per un temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre l'última jornada del festival i va comportar fortes pèrdues econòmiques. Des de l'organització estan agraïts amb la resposta del públic que va Balcells és membre de l'associació Pau Paterres.
13: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims.
5: Esta edició tindrà un dia menys, però amb un cartell de luxe, amb Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, The Tallets, La Pegatina, Malifeta o Els Beta, grup infantil del Super 3. I este vespre, inauguració amb la Balkan Paradise Orchestra. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
9: Esport, Joan Fitó.
14: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Tour de França, a punt d'acabar la sisena etapa, la primera d'alta muntanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
15: Bona tarda, poc més de 5 quilòmetres per Tadej Pogacar per arribar al final de l'etapa per coronar Gavarni. Marxa en solitari, ha atacat a 5 quilòmetres del Tour Malet, i ara mateix li treu més de 2 minuts a Jonas Vingegaard. A 2:40 hi ha un grupet amb la resta d'homes importants, Evenepoel, Del Toro, Ayuso, Sexas, Lipovic, Lenny Martínez, Schilmose i Sepp Kuss. Pogacar, per tant, sentenciant pràcticament tot just a la sisena etapa aquest Tour de França, 5 quilòmetres per al final, l'eslové líder en solitari en 2 minuts respecte a Vingegaard.
14: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Qui passi ronda jugarà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica de demà.
1: Fins aquí les notícies.
16: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
16: DJ Trapella.
17: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
18: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Garandell i Marta Delcor.

0: dies que vindran.
1: Les 5 i 6 minuts. La Rita ja riu. Van a sentir la guitarra
2: tot
1: francesa.
2: Que, també
1: ja
2: podria servir per una secció de cuina, eh?
1: Sí, bueno, no,
2: no?
1: Sé.
2: També té un punt així.
1: Rita Rakosnik, molt bona tarda i benvinguda.
3: Bona tarda.
1: Et funciona aquesta guitarreta o què?
3: Bé, m'ha semblat divertida.
1: La Rita Rakosnik és historiadora de l'art i autora del llibre Filosofia de la moda, que es va editar ara fa un any, no?
3: Sí,
1: va sortir al juny del 25, amb la geminada. I pels que no la conegueu, o sigui, és una bèstia de la moda, de la història de la moda, vull dir... Jo, quan parla la Rita...
2: Es callo?
1: Callo,
2: sí.
1: Callo,
2: totalment d'acord.
1: Perquè si dic alguna cosa...
2: Quedes malament.
1: Exacte.
2: No, a més, té una de referents...
1: Molt, però és que és
2: això. Alguns que, espera, me'ls vaig apuntant, vaig prenent nota per veure aquestes pel·lis, aquests llibres...
1: Totalment. Jo recomano seguir el que ens explicarà la Rita amb una llibreteta al costat, qui pugui, perquè, clar, hi ha gent que està conduint o el que sigui.

0: també en Carles Planas, que és periodista especialitzat en tecnologia i poder. Carles, molt bona tarda.
1: Bona tarda, encantat de ser aquí.
0: Benvingut a Catalunya Ràdio i a l'estiu. El tema de tecnologia i poder, aquest poder...
1: És el meu focus d'interès, que bàsicament és intentar fugir una mica de la part més tècnica de la tecnologia, que és clau saber-la, però per enfocar-la una mica en les relacions de poder que la tecnologia acaba tenint, sobretot amb el poder polític, però també impacte socioeconòmic. Llavors, intentar fugir una mica de les qüestions més tècniques per intentar doncs, explicar què és el que es mou a darrere, no? Quins fils mouen la tecnologia al darrere.
0: I avui, amb quin tema voleu que comencem? Aviam.
1: Doncs avui, per fer honor a això que mencionaves, volem explicar una mica com la tecnologia s'està convertint en un instrument de poder polític. És algo que ja estem veient actualment, però que per acabar de comprendre-ho del tot, ho il·lustrarem amb un exemple fent un salt al passat febrer. Breaking news on discussions between Anthropic, the AI... Va ser llavors quan Donald Trump va fer un moviment que molts pocs esperaven, perquè va anunciar que de cop afegia les seves llistes negres a una de les principals empreses d'intel·ligència artificial dels Estats Units, que és Anthropic. De cop, sense gairebé anunciar-ho en marge, va dir que donava 6 mesos per expulsar els sistemes d'intel·ligència artificial d'Anthropic de l'administració pública. Pensem que els estava utilitzant, per exemple, el Pentàgon, el Ministeri, el Departament de Defensa, i va acusar l'empresa doncs, de ser woke, d'extrema esquerra, i de dir que posava la seguretat nacional en perill. No? Es va arribar al punt en què algú molt estrany va passar quan el president dels Estats Units agafa una de les seves empreses de Vanguarda per posar-les doncs, en una llista que l'equiparava a una empresa xinesa. No? Not to use Huawei because we think it's an unsafe security. I això ens ha acabat portant a una situació actual en la que veiem com les empreses acaben pugnant amb el govern dels Estats Units i es veu aquesta lluita entre el sector privat i l'Estat sobre què és la intel·ligència artificial, cap a on pot anar i com es pot utilitzar.
0: És una cosa que no sé si us va sorprendre o no, però és veritat que, malauradament, ja ens estem acostumant que Trump un dia es desperti amb una idea i l'altre dia amb una altra, i és molt poc previsible el que farà aquest home. Però, en aquest sentit, per què va vetar en aquesta empresa? Què li feia por?
1: Aquesta és una de les qüestions més claus. O sigui, Anthropic tenia un contracte de fins a 200 milions de dòlars amb el Departament de Defensa. Bàsicament, els Estats Units vol utilitzar la intel·ligència artificial pel seu exèrcit, per diferents qüestions. El problema va arribar que el Pentàgon el que exigia en aquesta empresa és que pogués utilitzar la IA per qualsevol ús legal, que en diuen ells, que és que per entendre'ns, ho diem entre cometes, perquè és la manera en la que volien dir que es volia utilitzar aquesta IA per poder crear armes autònomes. Estem parlant de sistemes sense supervisió humana que siguin capaços d'identificar objectius i disparar, i per tant matar sense supervisió humana, i també per crear sistemes de vigilància social domèstica, o sigui, per acabar espiant a la població. Anthropic s'hi va oposar frontalment, va dir que nanai, que no deixarien que el govern utilitzés la IA per aquestes finalitats, Trump va dir no podeu enfrontar-vos a mi, sóc el president dels Estats Units, sóc la màxima autoritat, per tant, o feu el que us dic o sereu castigats, i com que Anthropic no va cedir, se'ls va castigar posant-los en aquesta llista negra que se'ls excluïa de tots els acords amb l'administració pública.
2: Clar, tal com ho plantejaves, sembla com que Anthropic fos el bo de la pel·lícula. No sé si realment podem parlar d'Anthropic com els bons, no? No ho sé.
1: Crec que Anthropic és una empresa que, per entendre-ho, és una escissió d'OpenAI, la creadora de ChatGPT. Uns quants directius l'any 2021 abandonen la companyia per crear-ne una de nova que volien, deien, que fos més ètica. El que criticaven era que OpenAI llançava models d'IA que podien tenir un impacte social massa gran i que no es preocupaven d'això perquè l'empresa l'únic que volia era fer diners. Aquest és, diguéssim, el mite fundacional d'Anthropic. L'altra cosa és que després ells han acabat fent més o menys el mateix, però en aquesta qüestió sí que podríem dir que almenys ha adoptat una posició més ètica en el moment en què tens una empresa privada que, a diferència de Google o d'OpenAI, sí que s'enfronta al president dels Estats Units i els diu la nostra intel·ligència artificial no servirà doncs, per assassinar gent sense supervisió humana.
3: En definitiva, també jo crec que ha ajudat una mica indirectament, la història aquesta d'en Trump ha ajudat una mica indirectament Anthropic a netejar una mica la seva reputació i han tingut o tenen, pel fet d'haver reaccionat d'aquella manera, doncs els usuaris li han donat una mica més de confiança. També crec que són qüestionables algunes de les coses que estan...

0: per això dic que semblen els bons, però que...
1: Però, i respecte al tema de la decisió d'en Trump, clar, hem de veure també que potser hi ha factors que s'escapen una mica al nostre coneixement, d'interessos econòmics, interessos corporatius, empresarials, d'amics i coneguts, o d'ell mateix, o fins i tot aquesta aleatorietat amb la qual pren decisions pot haver influït molt en una decisió com aquesta.
2: El que queda clar és que Antròpic està utilitzant aquest caràcter ètic, també pot ser que tingui una part de veritat, no? Però que també ho utilitza com a eina de màrqueting, segur, per acabar venent més.
1: Absolutament.
3: Això era previsible, no? En algun moment, que serien eines tan potents que voldrien entrar els governs i controlar-les?
2: Sí, jo crec que és previsible. Hi ha molts governs que el que han intentat fer és... fer-ho des de la regulació, des de la legislació. El cas de la Unió Europea és paradigmàtic de com s'intenta posar límit als efectes o els danys col·laterals, els riscos que pugui tenir aquesta tecnologia, i ho fan des de la legislació. Crec que el principal punt conflictiu aquí és que estem parlant de que Trump ho fa amb una ordre executiva, sense passar pel Congrés i sense conèixer realment quines són les raons que hi ha al darrere. Llavors, crec que aquí el que ens fa dubtar una mica és quins són els motius que han portat a fer això, i sobretot aquest llenguatge tan bel·licista que s'utilitza des de Washington de o estàs amb mi i fas tot el que jo dic o estàs en contra meva.
0: Carles, això, l'origen d'aquest conflicte va començar al febrer, ara fa 4 mesos, però com s'ha resolt? Tenim un guanyador d'aquesta guerra entre Antròpic i Trump?
2: Doncs el que va passar just després és que Antròpic va dir que plantaria cara al govern, que també és un fet poc habitual, i va portar el cas als tribunals, i un jutge va paralitzar temporalment l'ordre de Trump. I amb això, clar, podríem pensar doncs, que Antròpic va ser la guanyadora del conflicte, però realment no. És bastant més complexa, perquè poc després de que passés això va entrar un nou actor en escena, i és que Antròpic va anunciar que havia creat Mythos, que és un model d'intel·ligència artificial que seria capaç de detectar escletxes informàtiques en els sistemes informàtics, detectar vulnerabilitats i explotar-les a un ritme i a una velocitat sense precedents. És a dir, una IA que pot veure quins són els punts dèbils dels sistemes informàtics de governs, empreses i particulars per explotar-los.
3: Quan parlem de que es crea un model nou, com ens hauríem d'imaginar? Com una empresa automobilística que treu un cotxe nou?
1: Sí, per no espantar l'audiència, ens agrada sempre decorar totes aquestes coses que anem desenvolupant amb paraules que realment no expliquen què són. Un model, bàsicament, consisteix a agafar totes les dades que puguin agafar per d'internet, extreure de qualsevol tipus, fins i tot de dades físiques que han acabat escanejades, tot això i combinar-les amb moltes tècniques per acabar creant una recepta que sàpiga fer noves coses. I cadascun d'aquests models està entrenat amb més capacitat de computació, amb el qual el permet fer coses més avançades i amb més dades. El cas aquest de Mythos realment no és un model, és una combinació de molts models superespecialitzats que el que fan són... saben resoldre problemes molt més avançats, també amb molt més esforç i amb molts més costos. Jo, ja que parlem de Mythos, potser jo especulo que probablement el govern dels Estats Units i altres actors geopolítics van entendre que estàvem arribant a una cosa com Mythos i això és el que els va empènyer a prendre decisions d'aquestes, perquè en una mentalitat amb conflictes internacionals i amb el control de la informació darrere fons, jo crec que ho entenen una mica com si fos una arma, entre cometes, tenir accés a un model d'aquests. I potser ells veien que, escolta, qui tingui l'accés a aquest model realment té un avantatge competitiu o un avantatge en temes de geopolítica o d'espionatge o el que creguem. Per tant, sí, un model, responent a la pregunta, és bàsicament una recepta per solucionar problemes amb intel·ligència artificial. És com n'hi diríem. És l'equivalent a un programa fet amb intel·ligència artificial.
3: I aquest és dels més potents que s'han inventat fins ara. Per això en Trump té aquest respecte o el vol utilitzar.
2: Segons les anàlisis que s'han fet, és un model que Antròpic va dir que era tan potent que no l'obria, no el deixava que la gent hi tingués accés. pot haver-hi una part de realitat amb això, també hi ha una part de màrqueting, de dir, només nosaltres controlem aquesta màquina tan poderosa. També és veritat que és una combinació de models, no? És un programa que ha estat sotmès a diferents tests d'estrès per part d'experts, i bueno, segons les classificacions, és el model més potent que existeix actualment. I clar, com deia el David, una arma tan poderosa tot govern la vol tenir. El que passa que, clar, això va portar una situació bastant ridícula als Estats Units, en el que tenies el govern, per una banda, prohibint utilitzar la IA d'Anthropic perquè havien dit que era un risc, que ho feia unes setmanes, mentre al mateix temps se li demanava a Anthropic que li donés accés a aquesta IA per tenir un avantatge competitiu respecte als altres països.
0: I van cedir?
2: Bueno, la qüestió, van cedir, ells van deixar que els Estats Units accedissin a Mythos, van fer com una mena de programa perquè unes quantes empreses també ho poguessin utilitzar, per exemple, Apple, no? Per dir, utilitzarem aquest programa per saber si de cop tenim els nostres sistemes exposats i tenim totes les vulnerabilitats al descobert. Això va arribar a un punt en el que veies a molts altres països d'arreu del món suplicant-li a l'empresa tenir accés. Això a la Unió Europea va passar, des del govern espanyol es va demanar, si us plau, a una empresa privada que hi hagués, que es donés accés. Finalment, Anthropic va concedir aquest accés a aquests diferents països aliats dels Estats Units. Òbviament, la qüestió és que al juny, Trump torna a prendre una decisió d'aquestes d'agafar un terratrèmol.
0: Aquell dia s'havia llevat, no?, amb el peu esquerre i...
2: Sí, i bueno, el que decideix és vetar completament a l'accés de totes les persones que no siguin estatunidenques a Mythos, en aquest model tan potent, i a un altre model, que és Fable 5, o Fable 5, que diríem que és com una versió una mica descafeinada.
1: Correcte.
2: Per entendre-ho.
0: Per entendre-ho, realment té ell el poder per decidir qui fa servir aquesta eina? No l'hauria de tenir Anthropic, que és qui l'ha creat?
2: A priori el té l'empresa, però el govern li va dir has d'acatar això i no hi ha ningú que sigui estatunidenc que pugui tenir accés. El problema és que, clar, aquí Anthropic també té treballadors que no són estatunidencs, que del dia a la nit es van quedar sense accés.
1: L'eina que va utilitzar per poder vetar aquest accés va ser eines d'exportació de certs articles a altres països del món. Per tant, va decidir els ciutadans no americans no poden utilitzar això. I, clar, molts dels desenvolupadors d'Anthropic són d'altres
0: països. Sí, d'arreu del món, vaja.
2: Clar, això va forçar que Anthropic, clar, quan li van dir la IA estatunidenca pels estatunidencs, no? Primer els de casa, Anthropic va dir nosaltres no podem garantir que un treballador que sigui espanyol pugui accedir-hi, per exemple. I el que van fer van ser capar l'accés total a aquests models. Però bueno, després de moltes negociacions, l'1 de juliol es va firmar com un armistici entre les dues parts, que fa que actualment doncs, sí que tinguem disponible el model aquest de Fable 5, que és la versió descafeinada, com dèiem, mentre que Mythos segueix tancada i només hi poden accedir les empreses i organismes dels Estats Units que Trump digui. Llavors, de nou ens hem trobat en aquesta situació que els estats de la Unió Europea estan sense una eina molt poderosa per la seva ciberdefensa.
3: Clar, sentint tot això, a quina conclusió arribeu? És a dir, què hem après? Que Trump pot fer i desfer el que vulgui, no? Que és una cosa que també sabíem, ja.
1: Jo crec que, en el fons, queda bastant clara coses que s'han parlat de manera molt abstracta, com la necessitat de millorar la sobirania digital de cada regió, de cada país. Ara queda molt... És molt palpable per què. Un dels motius addicionals perquè això és important, perquè realment quan aquest senyor es desperta d'alguna manera pot vetar l'accés a eines que, a banda de poder ser utilitzades amb finalitats negatives, també poden ser diferenciadors molt grans per la productivitat d'un estat. Hem après que hem de fer els deures i no podem apostar-ho tot a que sempre tindrem accés a tota la tecnologia que vingui de tot arreu.
2: I hi ha certa ironia també perquè Trump el que està fent és adaptar més o menys un model com el xinès, que tant havia criticat, en el que l'Estat pren, diguéssim, totes les competències i intercedeix en el mercat. I la ironia ve de que, clar, és un país que durant molts anys ha enarbolat la defensa del lliure mercat, no? De que l'Estat no pugui dictar a les empreses què fer i què no fer. I, de fet, s'està parlant molt de que l'agenda de Trump és de desregulació, no? Perquè està prohibint en els estats que regulin, no? Que legislin quins són els límits de la IA, però en el mateix moment el que està fent és prohibir en els seus estats que puguin fer alguna cosa per concentrar ell tot el poder, perquè tot el poder de dictaminar què fa la IA i com s'utilitza quedi directament en les seves mans.
3: I això en quina posició deixa, per exemple, la Unió Europea o països com Espanya i bueno, territoris com Catalunya davant de tot això?
2: És una posició de debilitat, però és una posició de debilitat que havíem tingut ja des de feia anys. L'únic és que la presidència Trump el que està fent és evidenciant que la dependència tecnològica dels Estats Units suposa una amenaça en el moment en què hi ha un president que està disposat a utilitzar-la per després coaccionar els estats i diguéssim, imposar, fer una mica la llei del més fort. No sé com ho veus.
1: Sí, sí, absolutament. I molt, molt irònicament parlaves de l'exemple aquest de la dicotomia de polítiques amb la Xina i Estats Units. Molt irònicament, això també està augmentant les possibilitats que venen de feina que s'està fent moltes vegades amb tecnologies molt més obertes a la Xina i està obrint pas a models que potser algun dia, no molt llunyà, podran competir en funcionalitats amb aquests models americans i pot acabar deixant aquestes empreses americanes com en un segon pla, o servint només al seu propi mercat, mentre la resta del món comença a adoptar altres models més oberts que es facin en un altre lloc, amb el qual pot acabar donant més poder justament als estats amb el qual els volia treure aquest poder. I per aquí localment tenim un problema, òbviament, perquè hem de fer molts deures i anar més ràpid.
3: Com ho veus?
0: A mi em fa por. Quan li preguntaves al Carles inicialment, això de tecnologia i poder, que ens feia, no?, aquesta presentació de lligam
3: que tenen... Sí, que fa com respecte, saps?
0: No,
3: si
0: és
3: dius,
0: que
3: ara ho entens.
0: Amb el que ens ha explicat avui queda claríssim com la tecnologia es converteix, no sé si en una arma de destrucció massiva, però gairebé. Vull dir, són les noves armes del segle XXI, no? Com els països guanyen, acumulen poder, vencen els uns als altres amb tecnologia.
2: Sí, estem veient com la IA juga un rol cada vegada més clau en guerres com la guerra d'Ucraïna, però també l'operació militar d'Israel contra Iran, també el genocidi a Gaza. La IA juga un rol cada vegada més clau. Tots els estats volen poder fer la guerra sense, d'alguna manera, patir pel cost polític de desplegar tropes sobre el terreny i que es puguin morir ciutadans teus, i això portarà a que haguem de fer una visió una mica més realista de les relacions internacionals i veure com els estats acabaran intentant instrumentalitzar la IA per convertir-la, això, en una eina més dins de la seva caixa d'eines.
0: A mi el dubte que em queda, però, és al final qui acaba guanyant, qui acaba tenint aquest poder que dèiem, els governs o les empreses? És a dir, guanya Anthropic, o digue-li Anthropic o digue-li qualsevol altre, o acabaran guanyant els estats perquè aconseguiran controlar tota aquesta tecnologia?
2: Jo diria que ara per ara qui té més la paella pel mànec és el govern de Trump. Bàsicament perquè ha aconseguit que a través d'aquest tipus d'amenaces les empreses es pleguin a certes coses que abans potser no anaven a fer. Per exemple, OpenAI també anava a publicar un model d'intel·ligència artificial similar a Mythos, no? Molt, molt potent per temes de ciberseguretat i amb molts riscos, i no l'ha fet públic perquè primer l'ha hagut de cedir al govern dels Estats Units perquè
3: sí,
2: el revisi.
3: Sí.
2: En aquest sentit crec que té la paella pel mànec el govern dels Estats Units. També és veritat que Anthropic, que sapiguem, de moment no ha claudicat i segueix sense cedir a que la seva IA sigui utilitzada, doncs, per la vigilància social massiva i per crear armes autònomes, així que hi ha cert marge de...
0: Ho deixem en un empat.
3: Bueno, estem en un serial que
0: sí,
3: no ha emès l'últim capítol i n'haurem d'estar pendents. David Poblador i Carles Planas, un plaer tenir-vos aquí aquest estiu i sentir-vos parlar. Ens veiem la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
4: De 4 a 7 de la tarda... La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
6: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
5: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
6: Ah, sí?
5: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
6: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
7: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
15: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
14: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
16: Tot el que cantes...
10: Aquest estiu el Nota de Veu dedicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
10: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
17: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood... El millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
18: Linkat.
10: Linkat.
19: Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. Linkat.
19: Linkat.
10: A Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
20: L'estiu ets tu.
13: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: A 6:45 de la tarda. Jaume Miranda, benvingut un dia més.
1: Molt bona tarda.
0: Com vas? Avui la samarreta diu...
1: És nova, és una camiseta de la faraona, na Lola Flores.
2: Home.
1: Saps qui és, Roger? Perquè jo ja no sé què pensar de tu.
0: Sí, per la faraona no em sortia res.
1: És molt greu, lo teu, eh? Que no sàpigues que na Lola Flores i la faraona és lo mateix.
0: Doncs no ho havia sentit. Per què li diuen la faraona?
1: Realment, no ho sé, d'origen, però encaixa, no? És
2: home,
1: molt cleopàtrica.
2: L'estètica que veiem en aquesta samarreta és molt cleopàtrica.
1: Sí, exacte. I a la camiseta han fet un collage i té un ull en el front, perquè no estigui veient la meva camiseta, com si fos el tercer ull de la sabidoria.
0: Com en Tenshin Han, de Bola de Drac.
1: Aquí ja m'he perdut, jo, veus?
0: De vegades estem com allunyats.
2: Cadascú els seus referents.
0: A vegades.
1: Sí.
0: I avui, a aquesta hora... Marta Montaner, molt bona tarda i bon estiu.
3: Bona tarda i bon estiu. Bravo. Sembla que faci 7 anys que no ens veiem, Roger.
0: Molt.
3: Una barbaritat.
0: I què fa?
2: Fa 4 dies,
0: eh? Fa 4 dies sí. Que no estem fent ràdio cada dia a les 6.
3: Fa una setmana encara fèiem el que no surti.
2: Us heu trobat molt a faltar?
3: Sí, jo cada dia els enyoro. L'únic que no ho dic pel grup perquè, si no, sembla una necessitada, però...
0: No, sí, i estem parlant com molt perquè ens trobem a faltar.
2: Clar.
3: La Juliana sí que està desapareguda, eh? En combat. Bueno, ja dirà. Si ens necessita, ja dirà.
2: Potser està escoltant, ara.
0: Ella sap que nosaltres som aquí.
2: Això és
3: sí. important.
0: I si ens necessita...
3: Hi serem.
0: Allà serem, exacte. Mm. Bueno, va, que tenim unes quantes coses que hem de repassar abans no siguin les 7 de la tarda i comencem amb un dels grans noms del dia. La cantant colombiana Shakira va ser una de les convidades sorpresa ahir a la Revuelta a Televisió Espanyola.
4: Desde un país extranjero, desde más allá del océano, en conexión directa por videollamada, un aplauso para Shakira. ¿Qué pasa? ¿Nos escuchas?
5: Sí, perfecto.
4: Por fin lo conseguimos, ¿eh? Madre mía.
0: Jo m'imagino que tu, Marta, ja t'has mirat l'entrevista sencera.
3: Però és que, què vol dir aquesta suposició? És així, és el primer que he fet quan m'he llevat. I no sé si tu ho has fet o ja es nota que ja no presentes el que no ha sortit d'aquí i estàs en moda vacances.
0: He mirat alguns talls que hi havia per les xarxes com per curiositat, perquè que entrés per videotrucada...
3: Tot bastant estrany.
1: És molt 2020, no? Sí. En el pitjor dels sentits.
3: M'ha costat una mica. Tota l'entrevista ha lluit bastant pandèmia. Bastant Covid, bastant mascareta, després veurem per què. Però com dius, una entrevista que va ser a distància per videotrucada. Ella connectava des de Boston, als Estats Units, perquè està fent concerts allà, en un apartament o hotel, no ho acabem de saber, però hi havia un sofà ben gros de fons, però us diré que ni els diners ni el luxe et salven d'aquells típics problemes de connexió que ens passen a la resta de mortals quan volem fer una videotrucada.
4: El hotel... Entonces...
5: Perdón. Perdón? No, sí.
4: Yo te sigo a ti, lo que tú digas. Es que esto pasa a veces en las videollamadas, ¿eh? Que uno habla y el otro ya ha hablado... hay una confusión...
5: No, y me oigo dos veces yo, ahora mismo.
4: Exacto, por eso, pero bueno, está bien. Escucharte dos veces a ti es bueno, escucharme dos veces a mí no es tan bueno, pero bueno...
3: A ella tot li fa molta gràcia.
1: Està molt dixaratxera en aquesta entrevista, m'agrada molt.
3: Molt il·luminada, també, eh? Jaume, com la faraona de la teva samarreta, ella està amb algú, suposo, del seu equip, que li ha posat un focus a la cara, que ella apareix com blanca.
0: Ah, vale, il·luminada físicament, dius.
3: Molt il·luminada.
1: No sé si usàveu Fotolog, que mos posàvem aquells filtres l'any 2007 que se t'avorraves nas.
3: Cap línia d'expressió.
1: Sí, que posaves tanta blancura a la teva cara que se t'avorraves nas. Llavors, na Shakira, és cert que està una mica en aquesta línia estètica.
0: Quan fas videotrucades, segons en quin programa ho facis...
1: Sí, però crec que és cert que na Shakira, en aquest cas, és més una cosa d'excés de focus, més que filtres, no?
3: Jo crec que m'ha fet la sensació que sí.
0: De pospo,
2: no? I tant riure, Marta, és forçat o...?
3: Em preguntes com a xaquiròloga, entenc?
0: Tu que has analitzat tants anys
3: la Shakira. La tinc per això bastant oblidada, eh? O sigui, jo m'havia oblidat de com era la Shakira en entrevistes, perquè últimament aquí no n'havien posat gaires. Jo crec que sí, que és una falsa
2: però de manual, eh?
3: I una professional, és que és el que l'ha de quedar simpàtica, li ha de riure les gràcies a en Broncano, que probablement ha hagut de cercar a Google qui és 2 minuts abans de connectar, em sembla bé. Però tots aquests problemes tècnics, és veritat, que resoldrien si la Shakira trepitgés el plató de la Revuelta i se segués en aquell sofà. I no descartem que passi al setembre.
4: Aparte la broma, cuando vengas aquí a Madrid, nosotros te invitaremos porque la videollamada es bonita, nos alegra tenerte aquí, pero estaría bien que estuvieses aquí para que sintieses el calor del público español y verlo aquí de cerca, ¿no?
5: A ver cómo lo podemos coordinar.
4: ¿Cómo dices?
5: No vienes tú al estadio, a la residencia,
4: Vale. ¿Quieres que vaya?
5: Ahí un poquito incómodo ahí, ahí te hacemos más espacio.
4: Ok, vale. Bueno, se puede hacer un intercambio. Yo voy al concierto, luego vienes tú aquí.
3: Jo no sé pas com portarem aquest atac de banyes que vindrà al setembre. Eh? Ja. Sí, perquè recordem que d'aquí un parell de mesos la Shakira engegarà aquesta residència a Madrid amb un estadi que és Estadio Shakira, que en Jaume ens n'ha parlat el que no sortia d'aquí mil vegades.
1: M'encantaria tenir un estadi en el meu nom.
3: Ella sí que és la faraona. Ella és la faraona, la Shakira, amb el que està construint allà. Un estadi fet a mida i un total de 12 concerts previstos, que és una bogeria. I ja va dir-li en Broncano, li va avançar que en el setlist, per tant, en les cançons que ella actuarà i que tocaran al concert, no faltaria aquesta cançó que sonava abans de Ahí te dejo Madrid, que és bastant lògic que la canti, dedicada a la capital espanyola. I clar, durant l'entrevista, vinga a tirar floretes a Madrid, que si està preciosa, que si és una de les ciutats més boniques d'Europa, que si està, no sé si va dir si està molt neta, però li va faltar ben poc.
0: Bueno,
3: eh?
0: Clar.
3: Li va faltar ben poc. En canvi, cap menció a Barcelona en cap moment. Ah. Igual que ha passat amb el tour, que a Barcelona recordem que ha estat completament obviada. I bé, com dèiem, que la Shakira és una professional i també una professional de quedar bé amb els entrevistadors, perquè va dir que sí, que aniria a la Revuelta quan comenci la residència al setembre, perquè es veu que és tan i tan i tan fan d'en Broncano.
4: Yeah. Esto, estamos haciendo la videollamada, ¿tú ves el programa? ¿Lo ves de vez en cuando? ¿Se ve en casa? ¿Se hay algún...?
5: Te he visto.
4: No me mientas, no lo digas por compromiso, ¿eh?
2: Claro, queda bien.
5: No, sí he visto el programa, te he visto, claro.
4: ¿Y...? ¿Más o menos?
5: Me encanta.
4: Te lo agradezco. Sé que no lo has visto, pero muchas gracias.
5: Soy muy fan.
3: Fals.
1: Clarament no sap qui és en Broncano.
3: El falsòmetre ens diu que Shakira...
0: Bueno, i tant, com a Txernòbil, quan miraven a veure com estava.
2: Com a veure, vist algun reel.
3: No dubteu que potser sí que hagi vist el programa alguna vegada, perquè recordem que el seu exhome i pare dels seus fills, Gerard Piqué, sí que va anar a la Resistència, a l'època anterior de la Revuelta, sí, el 2019, en tres ocasions. Per que tant, això sí que s'ho va menjar.
0: I algun dels fills potser s'ho mira.
3: El fill, que els fills, tu creus que estan gaire connectats?
0: El que té 15 anys?
1: Pot ser, sí,
0: eh? Mirar-te una mica de Broncano.
3: Revisem l'edat dels fills, perquè a mi no em consta que tingui 15
1: anys. Crec que són 13 i 15, els seus fills, no?
0: És que aquests fills van creixent i no ens ho sé. T'ho vaig a buscar.
2: Passa el temps, eh?
1: Diria que són 13 i 15.
3: Parla dels fills en un moment, en Milan i en Sasha.
0: Milan...
3: Piqué Mebarak, t'ho imagina't.
0: Uau.
3: Ella va explicar a l'entrevista que al setembre farà també uns dies d'aturada perquè vol estar com molt present en l'inici de curs escolar de la canalla, que ja no és canalla.
2: Mm-hmm. Home, 15 anys.
3: 15 anys.
2: Ja.
3: Està molt alt, no sé si els heu vist.
1: Clar, és que són molt... Sí, tenen un aspecte molt adult, clar. Estàvem molt acostumats a que fossin nins. Sí, és així.
0: 11 i 13, eh?
1: 11 i 13,
0: que m'he passat. Sí que no ha de mirar en Broncano aquelles hores, ni pel que expliquen.
3: Us sembla bé si anem al moment àlgid de la conversa?
0: Sisplau.
3: Perquè, mira, en Broncano i la Shakira anaven xerrant, quan de cop algú els interromp la conversa.
5: Està molt viva. No, que noto una llamada.
4: ¿Quién te llama?
5: No ho sé, a ver.
4: ¿Quién es? Cógeselo.
5: No, ya colgué.
4: Hay una...
6: ¿Cómo? ¿Qué está pasando?
5: ¿Qué pasó?
4: Ah, se ha colgado la llamada, ¿no?
5: Ha colgado dos veces,
4: nada
5: más resistente, ¿eh?
4: Imagínate, claro, llamada a tres. Me habría gustado hacer llamada a tres. Sí.
3: I ella vinga a riure i tot fa tanta gràcia. Però, clar, aquí penja Shakira, no?
0: Bueno, si hi ha algú que estava allà...
3: Si fa tanta gràcia, explica-ho a la classe.
0: Clar.
3: Que riurem tots. Aquestes presses per penjar. Doncs mira, no sabem qui era. Però és que tot això... Us heu d'imaginar, la Shakira ja potser ja no tan blanca, sinó una mica ja ruboritzada, amb aquells vermells de vergonya, incòmoda. I al darrere apareix un personatge secundari que esdevé protagonista completament, que és una senyora a quatre potes,
0: és que ha dit així, no?
3: Caminant com un gat.
1: Per darrere la Shakira, no?
3: Per darrere la Shakira i, per tant, per darrere de l'escriptori on ella estava col·locada, intentant resoldre la situació.
4: No te lo esperabas tú tampoco, ¿eh? Pero, Shaki, dile que salude, dile que la saludemos, ya que ha salido. Deja
6: a las personas que se pongan de pie.
4: ¿Cómo te llamas? Perdona, que te hemos visto solo de perfil.
7: Diana, un placer.
4: Diana, me ha gustado porque tú, intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho, yo creo que si me agacho mucho no me ven.
7: No, pero creo que si me vienes.
4: Y de pronto una persona restando ha estado... Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo. Muy bonito. Lo agradezco mucho porque...
3: i per això el tema de la pandèmia, perquè recordeu aquella connexió que es va fer tan viral d'aquell senyor
2: BBC.
3: Que estava exacte a la BBC,
2: sí,
3: com a expert, no sé què
2: I
3: explicant.
2: I que li entren els fills.
3: I li entren els fills, interrompen la connexió. Doncs,
2: hi ha de venir una dona, la seva dona, em sembla, no? A treure'ls de l'habitació.
3: Ha nascut un nou meme amb la Diana, l'assistent de la Shakira.
0: Gatejant.
3: Clar, exacte. Doncs aquest moment s'ha fet molt viral i molta gent, també, almenys aquí, de manera més local, s'han recordat del que va passar el 2021, ara fa 5 anys, en un podcast que segurament coneixeu, que es diu La Sotana, programa de futbol i del Barça i del Messi. Aquell dia en què Gerard Piqué va visitar el programa i també va rebre una trucada a mitja entrevista.
8: Què? Estàs mirant el mòbil ja, Gerard?
9: No, m'està trucant la meva dona. Espera un moment, que la contesto un segon.
10: Pots fer-ho en directe?
8: Sí. No, però estàs, és WhatsApp, això.
10: No, m'està trucant, no ha dit?
11: No, home, no, escolta'm tu, però a veure...
8: No és qualsevol, la seva.
9: Estoy en la ràdio, estoy en la ràdio, vida, te llamo ahora.
12: Hola, Shakira.
9: Te llamo ahora, que estoy en
10: ràdio
9: en directo.
10: ¡Sí! Com borratxo vas per dir amb aquesta tranquil·litat? Hola, Shakira! Magell!
12: Calma, perquè calma, calma. És irreal, tot.
0: Uau, històric.
3: Un moment icònic per la cultura pop d'aquest país.
1: Absolutament.
3: Hola, Shakira, Magí García. Ja està. Per cert, que tot això faltaven pocs mesos perquè ho deixessin oficialment, perquè allò va ser, diria que setembre 2021, i ho van acabar deixant la relació al juny del 2022. Doncs nosaltres, des de la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio, 5 anys després d'aquella escena, ens hem posat en contacte amb un dels protagonistes.
0: Uf.
3: Si voleu, juguem al qui és qui. Acabarem molt ràpid. Perquè no és la Shakira.
1: Ah, no?
0: Vaja, vale.
3: No és en Piqué, tampoc.
0: Merda,
2: bé, doncs crec que ja
0: el
2: tenim, no?
3: Així que, per tant, és l'única opció. La persona misteriosa a qui hem contactat és en Magí García, en Moji, guionista còmic, membre de La Sotana, història viva de Catalunya.
13: Estoy en una entrevista. Estoy en un programa, estoy en una entrevista. I llavors el Piqué gira una miqueta la pantalla per demostrar que és veritat, no? Que no està, no sé, en una sauna. I llavors jo vaig aprofitar aquest moment doncs, per treure una mica el cap i com un idiota, perquè em feia molta il·lusió veure la Shakira, doncs moure la maneta dient hola Shakira, és simplement això, però el que va passar és que la reacció dels altres va ser totalment desproporcionada, van començar a descollonar-se i a riure i a saltar, i bueno, un tio va fer un graffiti del moment a no sé on, això que el terror modern que és convertir-te en un meme. I amb la Shakira vam quedar que, com que havia sortit molt bé, uns anys després ho repetiríem, però cobrant molts diners, que és com es fan les coses a Madrid, no? A diferència d'aquí.
0: És meravellós, en Magí, recuperant aquest moment, eh?
3: I aquest grafiti que jo no sabia que algú havia fet, del moment a la Shakira.
1: Jo tampoc ho sabia, això.
3: Tenim molt potencial, eh? Com a país, i tant que sí.
1: He de dir, tornat a l'entrevista de La Revuelta, que ha de ser molt dura d'escoltar perquè l'únic que se pugui rescatar d'ella és aquest pas de na Diana per s'escanar. Vull dir, a nivell informatiu.
2: Gràcia, també,
1: i no t'estic tirant culpes a tu, Marta,
2: no,
1: sinó a la feina de...
3: Home, jo us he omplert 15 minuts d'antena,
2: sí, sí,
3: només amb això.
0: Ho has fet genial.
2: Quantes tornes a durar l'entrevista?
3: Què, 12 minuts? 12 minuts.
0: Bueno, és que no pots aguantar amb aquest so...
2: Yeah.
1: No, que és que el nivell tècnic és molt pobre.
0: I que no s'entenien ni bé. Vull dir, perquè entre el retard i tot... Però, vull dir, per això l'altra reia...
1: I recordem que és un programa gravat, vull dir que ho podrien haver solucionat amb una altra persona, però segurament l'equip de na Shakira va dir one shot, una única toma, perquè jo tinc més entrevistes. Home, crec que aquell dia va fer més entrevistes per webcam. Així que, random, feim una única toma i vos espavilau.
0: I que deuen haver editat tota la conversa, no?, amb més problemes tècnics i coses que ha passat.
1: Sí, tu creus? Jo crec que alguna cosa sí s'haurà tallat.
0: La Revuelta és editada, sempre.
1: Sí, sempre no, és editada. Sempre.
2: Però perquè... va dir alguna cosa interessant?
3: Doncs una mica el que t'he explicat, Marta. O sigui,
0: no et sembla prou interessant?
2: Vull dir,
1: que... Va ser com consellera de turisme. Va dir, me fa moltes ganes cantar a Madrid, venc a Madrid...
3: Ella està fent promo. Ella no va dir cap titular, no va parlar d'en Piqué.
2: Això, això és el que s'ha encantat, no?
3: I de si té nou nòvio.
0: I que les entrevistes de La Revuelta, amb en Broncano, és una mica parlar de tot i de res tota l'estona, perquè hi ha brometes tota l'estona.
3: És molt
0: l'essència
3: de La Revuelta, això.
0: Sí, sí, sí. Bé, 7:15. No que sé.
2: Hem passat per Madrid i ara tornem a Barcelona perquè sabem que hi tenim de nou a Rosalía, Jaume.
1: Sí, el seu darrer show de Lux Tour va ser dilluns passat a Oakland i na Rosalía no torna a cantar fins dia 16 d'aquest mes a Bogotà, Colòmbia. I tenim constància de que aquests dies se'ls ha pres de descans per Barcelona.
0: Per tant, si és a Barcelona, Tu ja saps exactament què fa minut a minut.
1: Jo sé quants minuts de siesta fa, ho sé tot. Sé si s'ha anat a depilar ses ingles, o sigui, te puc explicar tot. Això concretament no ho ha fet.
0: I no sé si s'han portat el culot aquell de la bandera espanyola, també a Barcelona.
3: Merci, jo, Roger, per recordar-nos l'escena.
1: La Marta encara està traumada,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
0: Vam parlar l'altre dia i jo pensava molt amb la Marta i la Juliana.
2: Jo el que no m'he tret del cap són els teus calçotets grisos, però vaja, bueno, cadascú...
1: Ah, sí, això ho hem d'anar a canviar.
3: Com? Dos dies de la teva roba interior.
2: Marta, t'ho explico. Vam comentar, l'Àngel ens va explicar això del culot aquest de la Shakira, llavors va demanar l'opinió, en Roger va dir que no tenia opinió sobre el tema.
0: Com sempre.
3: Com sempre. Cap
2: llavors, clar, i va dir que ell era una mica més soso a l'hora de vestir roba interior, i llavors va sortir l'interès de saber
3: de quin
2: tipus de roba interior.
0: Perquè ho vam demanar, dic, jo no sé.
1: Roger, no ho vàrem demanar, ho vàrem començar. Te vàrem motivar tu a ensenyar-vos-ho.
2: Que no sabia què portava i que potser portava una bandera. No. I li vam dir, home, doncs mireu.
0: No, tornem-hi. Vosaltres sabeu de quin color aneu la roba
3: avui,
0: interior?
3: Avui, exacte. Mireu-vos-ho.
1: Sí. Jo sí.
2: Ai, ai,
0: tu, Marta,
2: espera,
0: saps com vas,
2: tinc
0: tu?
2: Tinc dubte amb... Jo no. Sé
1: jo
2: com anava
1: sí
2: ahir.
3: Ara em faràs mirar-ho.
0: No, no, si no... Cadascú que...
1: Però si no ho sabeu, és que potser no em portau, no sé.
0: No,
1: jo,
0: o sigui,
1: jo sí que ho sé.
0: Jo sé que em porto, però... No hi presto atenció, yeah, no sé quin color porto.
2: Jo ara confonc, no sé si eren les d'ahir o són les d'avui, saps?
0: O les mateixes.
1: És que no, potser les has fet dos dies.
3: No va gaire per la Marta, això.
2: Llavors, total, que ens va dir que estava el gris claret.
0: Ahir portava un gris clar, que és un color molt desangelat, sí, però escolta'm...
2: També ja que ens va generar més interès el calçotet del Roger que el culot de la Rosalia.
1: També t'he dit, la roba interior masculina, no hi ha molta fantasia en viatjar.
2: Bueno, no, però un blanc, un negre, un blau marí...
0: Però no surts d'aquí.
2: Però el gris, clar, és veritat, no? Que és... Bé, és igual, ja està.
1: Sí,
2: ja
1: a mi no me convenç aquest color.
3: La Juliana ara t'insultaria, però mira, encara tens sort que no hi sigui.
2: Que som més benevolents.
1: Tens
0: no sé si té color com preferit. No, no sé què em diria.
3: De... No, segurament t'insultaries.
0: Bueno, sí, sí, perquè sempre ho fa, vull dir, quan...
1: Qualsevol excusa és bona, no?
0: Va, tornem a Rosalia, que està a la ciutat de Barcelona i no sé què és el que està fent.
1: Sí, doncs sabem que ahir va fer sessió de compres per al centre i concretament va parar a Kit Lounge, una botiga de segona mà especialitzada en camisetes de futbol de tot el món. Un local que va obrir fa cosa de 2 anys en el carrer del Rec, en el barri del Born. I d'ahir els propietaris varen penjar una selfie amb la cantant, celebrant la visita. I què he fet jo? He trucat en Pau, un dels socis de Kit Lounge, perquè mos expliqui aquesta visita.
2: Molt bé.
14: Doncs mira, estàvem els companys i jo al mostrador i vam dir, hòstia, mira, aquesta noia porta el jersei al cap com la Rosalia. Diu, que curiós. Ah, clar, ens hem de compte que era la Rosalia i, bueno, pues s'imposa, no?, veure algú famós, però bé, bé, molt bé. Ens va apropar al mostrador, va estar xerrant amb nosaltres, tal, ens va preguntar un parell de coses i molt bé, la veritat que ens va fer molta il·lusió perquè portem una ratxa bastant bona últimament. Ha vingut Arturo Valls, ha vingut Central C, però wow, ningú tan famós com la Rosalia, realment. Ja es va donar compte per la nostra cara que ja sabíem qui era, però l'hem tractat amb total naturalitat. Estàvem molt contents, la veritat, de trobar-nos aquí a la feina. És una persona icònica d'aquí del país i, pues, ens va fer il·lusió. La veritat que és superagradable i una visita molt xula.
0: Que simpàtic en Pau, no?
1: En Pau és ideal, té una veu molt sexy. Sí.
0: I un ventilador a la boca, perquè ho explica tot.
1: No deixa de parlar i m'ha agradat molt aquesta unió, que crossover mental, que estàvem parlant de Rosalia i m'ha destacat que en Arturo Valls també hi havia anat.
2: Sí, al mateix nivell,
3: exacte,
2: no?
3: Equiparant-los, no? Sí. A veure, cadascú té els gustos que
0: sí,
3: ve.
0: Sí, escolta'm.
1: Exacte. Vos demanareu si la Rosalia estava sola a sa botiga. En Pau m'ha dit que no, que anava acompanyada de familiars, però que no sabria especificar. Jo entenc per aquesta resposta que potser passejava amb na Pili, que és la seva germana, i inclús pot ser el fill de na Pili, que si no recordo malament és en Genís de la mítica cançó, però em sé que potser sí que no anava, és amb Naroli Baia, que és l'actual parella de na Rosalia, perquè entenc que en Pau, inclús sense saber qui és, ho hagués notat per actituds, no, diguem. En qualsevol cas, també li he demanat a en Pau si va comprar res.
14: Es va endur una samarreta de França i una samarreta del Màlaga, que em sembla que era per algun familiar, eren 2 regals.
3: Ui,
0: la de França, te la salvo. Clar.
3: Creieu que la Rosalia ara té com aquesta...
0: Però Màlaga?
3: Com aquesta obligació de si entra a un local haver de comprar? Perquè com que és la Rosalia i ha causat una mica de...
2: Clar.
3: Em veig obligada a comprar, a portar-me alguna cosa, ni que sigui
0: que
3: per
0: no
3: la molèstia.
0: Que no pot entrar a mirar, no?
3: Exacte, no pot entrar a mirar.
2: No, només estava mirant.
1: Clar, és que si te demanen una foto i pengen una foto a l'Instagram oficial d'aquella botiga, és estrany tu no comprar res, no? Ho dius per això?
3: Bueno, dic per aquesta cosa de ser famosa i de causar molèsties,
0: de
3: o de dir, bueno...
0: De desvalutar el galliner, allà.
3: De quedar malament, no sé.
1: Ja.
3: No sé.
1: Bé, no sé per què va comprar... Ell indica que... Entenc que per conversa amb la Rosalía, que era per un regal familiar, aquesta camiseta del Màlaga.
0: Un encàrrec.
1: No ho sé, entenc que sí.
0: Que, és que t'ho anava a preguntar tu, però no t'ho haig de preguntar.
3: Com és que ella va fer encàrrecs?
1: Sí,
3: és tan normal com nosaltres, vols dir?
1: Sí, en Pau m'ha dit que també se va estar mirant Màlaga atentament les camisetes històriques i antigues vintage del Barça i de la selecció espanyola, que entenc que tindria més lògica per l'univers Rosalía.
3: Pel de Carolina Durante.
0: El Màlaga ha pujat a primera.
1: Jo què sé,
0: Rosalía. Ja ho sé, que tu m'estàs
3: dient, però vull dir del Màlaga,
0: que potser, no ho sé, potser fa col·lecció de tota la algú de totes les samarretes dels equips que estan a primera.
1: A mi mantenir aquesta conversa davant jo m'assembla homofòbia, honestament, perquè no sé ni de què estàveu parlant. Puc continuar amb la meva secció increïble?
3: Segueix.
1: Moltes gràcies. Màlaga. Dictadura gay. A veure, i un cop va acabar aquesta jornada de shopping, també sabem que va sopar a un altre restaurant ben a prop, que se deia Osteria Borbota. No sé si ho he pronunciat bé, però jo crec que sí, m'he animat amb l'italià. És un restaurant especialitzat, efectivament, en cuina italiana, que té un 4,4 sobre 5 a Google Maps, o sigui, té bona nota, llueix que té pintassa i està, efectivament, a 10 metres de la botiga anterior. Tot encaixa.
2: Sí, és una mica casualitat, potser, o no?
1: Jo crec que va reservar en Esborbota, que ara m'ho explicaran, i va dir, ah, mira, aquí hi ha una tenda de botiga vintage de camisetes de futbol, no? Bé, i d'on Esborbota també li van demanar una foto un cop va acabar la jornada gastronòmica, que ella va accedir a fer-se, i també he parlat amb en Marc, que és el propietari d'Esborbota, perquè mos expliqui si sabien de la visita de la Rosalía en previsió o si va ser una aparició inesperada.
15: Està reservada a nom d'algú altre, que és la persona que va trucar per fer la reserva, principalment. Vull dir, havien trucat al restaurant i ens havien reservat la taula, per tant, sabíem que venia, que això, doncs, bueno...
16: Clar, va posar nerviós, no?
3: Mira el Jaume.
15: Una miqueta. Però bueno, vam intentar ser allò, comportar-nos de manera absolutament normal i crec que va estar a gust, de veritat. No va demanar res especial ni cap tracte de preferència, eh? Vull dir, va ser una reserva com faria qualsevol persona. When the
1: moon hits your eye, jo entenc que aquesta persona que va reservar no és na Rosalía, però va fer sonar ses alarmes, és na Pili, sa germana, que no és una Rosalía, però sobretot en entorn català és coneguda, no? No m'ho ha volgut dir perquè en Marc és una persona discreta, a diferència de jo.
2: Però deia que no va reservar Rosalía, però que ho va fer el seu nom?
1: No, no va reservar a nom la persona anònima i desconeguda, que no sabem qui és, en el seu nom...
3: Clar, però clar, que... va donar alguna senyal, no? Tingueu una mica de dispositiu,
0: exacte,
3: perquè aquí ve una superestrella.
0: Exacte.
3: No?
1: Sí, exacte. O sigui, jo entenc que és na Pili.
0: La Pili o gent de l'equip, no?, que a vegades van com una mica per avançat, per
3: aquell noi que es diu Albert, que l'acompanya tot arreu, que també estava de públic el dia,
0: exacte,
3: del Mundial, que ella va assistir.
1: Ostres,
3: també
1: però jo soc molt friqui, a mi me'n truco en Albert aquest i dic,
2: sí,
1: però vostè qui és?
2: Sí, vols dir que hi caus?
1: No?
2: A no ser que donis alguna...
0: Jo crec que t'ho fan entendre, ells són especialistes.
3: Persones que es dediquen al que es dediquen.
2: No, clar, és
3: jo
2: veritat.
3: Jo me'l conec més que molts cosins, aquest noi, m'entens? Ja.
1: Bé, com veus en Esborbota, se van cagar una mica sabre que venia algú, una motomami concretament, a sopar, però van aconseguir recompondre-se per servir a la nostra cantant més internacional, i evidentment entenc que vos estàs demanant que va menjar en Rosalía,
2: sí,
1: no? I d'en Marc també mos aclara.
15: Vam provar molts dels plats que tenim a la carta i van quedar nets, vull dir que... Va
3: nets.
15: Fer diverses cosetes per picar, fer un parell de pastes, algun dels entrants que tenim, com la flor de carbassó que fem ara, o també va fer un carpaccio que fem de vedella. Domina bastant de la gastronomia italiana, diria. Va fer algunes preguntes que es nota que li agrada i que en sap, la veritat.
1: Parla, vida, amore. Bé, un cop van acabar aquesta bacanal de menjar, na Rosalía se va mostrar molt agraïda amb el servei d'Esborbota, va accedir a fer-se una foto amb l'equip de sala, com ja hem dit, i no només això, també va firmar un tovalló, que a mi això em sembla sempre molt icònic en els restaurants, que firmin plats o tovallons.
3: Sí que ho fa sempre ella.
1: Sí, en el tovalló hi va posar gràcies, Borbota, estava boníssim, i va destacar també per escrit el papardell al ragú de conill i els gnocchis amb mantequilla i ceps. Serien un poc les recomanacions involuntàries de na Rosalía, que vos he de dir que són plats bastant assequibles, com tota la carta, aquests dos plats costen 21 euros. Així que està...
2: Sí.
1: És assolible.
2: I saps si va deixar propina?
1: Ostres, això no ho he demanat.
2: Ai.
1: És que en Marc és un senyor molt discret, molt elegant i discret.
0: I encara t'ha explicat per cosa,
3: només està sonant a Catalunya Ràdio i ja està.
1: No, però he hagut d'insistir una mica, he fet pressing, saps?
3: Clar.
1: Bé, també li he demanat...
3: Us heu agradat amb en Marc?
1: A mi en Marc també m'ha semblat que té una veu molt sexy, tant en Pau com en Marc.
0: És que tots dos són persones com molt agradables.
2: Jo estic
0: i has connectat molt.
2: Roger, que acaba l'estiu i en Jaume Miranda té parella.
1: Clar.
3: Nena.
1: I per deferència no, ho hauré d'explicar aquí, no?
0: Home, si estàs fent servir aquesta antena cada dia per reclamar-ho, jo crec que sí.
1: Bé, i també li he demanat a en Marc, la persona amb sabó més sexy del planeta Terra, o com a mínim d'esbarri d'Esborn, que en faran de tal tovalló icònic.
14: Doncs no ho he pensat. Suposo que el tindrem al restaurant, perquè al final ha sigut una, no, una experiència que ens ha agradat molt, no? No ho hem pensat del tot, però bueno, el tindrem al restaurant per recordar aquest dia, sí. Ja et dic que va ser superamable i va entendre que al final som un equip de gent jove, que som, bueno, molt admiradors, i ens va dedicar aquest petit gest que ens va fer molta il·lusió, la veritat, a tot l'equip.
1: Res, i m'ha confirmat que està buscant un marc a mida d'estovalló per poder-lo emmarcar, i esta és mi història, Patricia. O sigui, te puc dir, com saps, que... Bé, ja ho estàveu veient, m'ha set tota sa vida sa biografia d'Anna Rosalía a Barcelona, no?
0: És increïble. A mi només em queda el dubte de la samarreta del Màlaga. No em quadra per enlloc.
2: Tu t'has quedat atrapat allà, eh?
0: Perquè és que és un equip com molt concret, saps?
1: És que això ha de ser un familiar que és molt fan.
0: L'Atlètic de Bilbao, no? Que potser sí que és un... Bueno, no sé...
3: Merci, bueno, està bé. Com a fife del programa, t'agraïm.
0: Sí, no, aquesta reflexió en veu alta.
2: Espero que puguis dormir aquesta nit.
0: En veu alta. A mi m'hagués fet il·lusió, per exemple, que s'hagués comprat la de l'Espanyol. El ser de Barcelona.
3: Sí, sempre t'hi has cap a catalana. No passarà mai.
0: Això no passarà mai, perquè ell és molt del Barça.
1: Sí.
0: Molt del Barça, tot i que la vam veure al Bernabéu, també. Aquest any. Però bueno.
1: Sí.
0: Escolta'm, ho deixarem aquí. Marta Montaner, fins demà. Moltes gràcies.
3: Demà.
0: Jaume Miranda, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: I Marta del Cor, demà a les 4.
2: Vinga,
0: li tornem
2: més,
0: a fotre.
2: Sí, tornem.
17: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, DAM i Grífols.
21: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagin. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
22: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
23: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
23: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
24: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
25: L'estiu és tu.
17: Catalunya Ràdio.
25: La llum dins dels meus ulls.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu.
17: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Tot costa.
28: Si Gordon és velocitat pura, Adeyemi tant o més. Falta saber quin davanter centre vindrà o fins i tot si el Barça planifica amb la possibilitat que Rafinha no continuï. Però el que està clar és que Flick vol encara més vertigen al davant.
17: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dijous 9 de juliol de 2026, el dia que hem sabut que Adeyemi, el jugador del Dortmund, serà amb tota probabilitat el segon fitxatge del Barça aquest estiu. De seguida en parlarem, però abans, Roger Arbusà, bona tarda.
1: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: Pendent a Los Angeles de les hores prèvies de l'Espanya-Bèlgica de demà als quarts de final de la Champions.
1: Sí, demà aquest partit, avui sentirem protagonistes, ara una zona mixta, amb Oyarzabal, amb Gavi, amb Borja Iglesias, i més tard, que serà molt tard ja per vosaltres, a quarts de dues, sentirem De La Fuente, el seleccionador espanyol, en la prèvia d'aquest partidàs de quarts, demà aquí a Los Angeles, Espanya-Bèlgica.
0: Mentre esperem totes aquestes veus, arrenquem el repàs del diari del Mundial.
2: El Mundial al tot costa. Agenda.
1: Avui arrenquen aquests quarts de final després de la jornada de descans d'ahir entre els vuitens i els quarts. Partidàs avui a les 10 de la nit, França-Marroc. Un partit que jugarà a Boston. Demà a les 9, aquest Espanya-Bèlgica. Dissabte a les 11, Noruega-Anglaterra. I a la matinada de dissabte, diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa.
0: Partidàs d'alt voltatge, aquest França-Marroc d'avui, al camp, perquè s'enfronten dues semifinalistes, o repeteix la semifinal del Mundial de Qatar el 2022, però també perquè té un component sociològic que en l'últim enfrontament va comportar, esperem que avui no repeteixin, gravíssims incidents, sobretot a París.
2: El protagonista.
1: El protagonista és Dani Olmo, a qui hem sentit en les últimes hores des de Los Angeles. Ahir el jugador del Barça va prendre la paraula quan estem veient la millor versió del migcampista de Terrassa. S'ha convertit en un incondicional en aquesta selecció espanyola de Luis de la Fuente. És una peça clau, sobretot en contextos amb el rival tancat i enfonsat, i ell explota molt bé les seves virtuts des de l'autoexigència. Ahir deia que està acostumat a, des de petit, haver de demostrar el que val, i que ara ho està fent, està demostrant a De La Fuente com d'important és i com d'important ha de ser en aquesta selecció espanyola.
2: La notícia.
1: L'alerta vermella a París, ara ho deies, avui arran d'aquest França-Marroc, és un partit declarat d'alt risc, i per això està previst que uns 10.000 policies vigilin la capital francesa. En total, 20.000 policies presents a tot l'estat francès. Els precedents que es recorden són les semifinals de l'anterior Mundial, també entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions al país, 167 a París. La comunitat marroquina és una de les més importants de França, on hi ha més de 2 milions d'habitants.
0: I a més es dona la circumstància que fins a 6 actuals internacionals marroquins són nascuts i formats. Per exemple, el mateix Bouadi, un dels jugadors que més ens ha cridat l'atenció en aquest inici de Mundial, és format al futbol francès.
2: La veu del dia.
1: Roda de premsa tensa ahir en la prèvia d'aquest França-Marroc. És també l'anècdota de les últimes hores. Parlava el jugador marroquí del Real Madrid, Brahim, i de cop i volta dos periodistes es van començar a discutir. Brahim no sabia d'on li baixava, es va haver d'aturar la compareixença mentre aquests dos periodistes s'escridassaven, i tot va ser perquè un mantenia el braç enlairat per demanar torn de pregunta, i l'altre li recriminava que li tapava la càmera. Per això van començar els crits davant una reacció força divertida d'Abrahim, que, com dèiem, no sabia què estava passant.
0: Bé, a vegades els periodistes...
3: Tenim algun exemple per aquí, també.
0: Sí. No caldria dir noms, però vaja. No són els periodistes marroquins o francesos, no sé d'on tenen, no són els únics que es discuteixen.
3: No, per aquí també hi ha algun element.
0: Va, tanquem aquí l'agenda diària d'aquest Mundial, el dia que arrenquen els quarts de final. Avui ens hem guardat la lupa del Torquemada per una mica més endavant, de manera que Sònia Oleart, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Ara t'anava a dir Sònia Gelma, imagina't com...
3: On és la Sònia Gelma?
0: Està als Estats Units, al Mundial.
3: Te la trobo falta.
0: Tots. Ella està preparant el ruix final del Mundial. Ja veuràs com reapareix com un autèntic cicló en les pròximes hores. Amb la Sònia Oleart repassarem l'actualitat de la resta del món esportiu. Sònia, què ens expliques?
4: El comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol, això t'ho explicaré després, espera't. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs per afrontar aquesta i altres operacions. El Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
0: De seguida, la Laia Tudel amb tots els detalls d'aquest principi d'acord entre el Barça i Adeyemi i també aquesta necessitat de cash, d'efectiu, que és evident que el Barça no té ara mateix per afrontar els fitxatges d'aquest estiu. Els que ja ha fet, Gordon i sembla que Adeyemi, i els que puguin arribar, que se suposa que encara ha d'arribar un nou com a mínim.
4: Pere Romeu ha firmat avui la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Romeu demana una incorporació en atac i sobretot fitxatges en defensa i diu que a la Lliga hi ha més competència de la que sembla, en referència a les paraules d'Alexia Ndai.
0: A Romeu li han explicat això del crèdit i ha dit o ara o no em fitxaran a ningú, i ha aprofitat el torn.
3: Pues que es posi a la cua, perquè ara el Palau també deuen estar.
0: Sí, al Palau abans haurien d'aclarir qui fitxen, que per cert avui en parlarem, i després ja mirarem si hi ha diners o no.
4: L'Espanyol ha presentat el tercer reforç de cara a la temporada que ve, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. El femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol. El fins ara jugador del Celta, Òscar Minguesa, que finalitzava contracte, fitxat pel Crystal Palace anglès per 4 temporades.
0: Aquí al Celta, evidentment, se li escapa un jugador, i al Barça, que en cas que hagués hagut un traspàs encara tenia un percentatge, evidentment, com és una sortida lliure, doncs perd el que hauria pogut ser un bon pessic. Sort per Mingues en aquesta nova etapa ara a la Premier.
4: Ara sí, el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final del partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre resol el recurs presentat pel Club Vallèsà.
0: Li han fet com a Balogun, que ja, si tornes a fer-ho, ja si de cas ja et sancionaríem, no?
4: Sí. Òscar Sanz és el nou jugador del Club Sabadellenc, migcampista de 26 anys que arriba provinent del Nàstic. I el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos. En tennis, a Wimbledon, la txeca Carolina Mujova és la primera finalista al quadre femení. En joc ara Marta Kostiuk, que s'enfronta a Linda Noskova, que ha guanyat el primer set. En joc ara el segon. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra amb una clàusula de rescisió per sota del 1 milió d'euros, i també treballa en la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica.
0: El Macià ens posarà el dia dels moviments en el mercat del Barça de bàsquet, a la banqueta, també per retenir Joel Parra, que durant uns dies va semblar que fins i tot podria abandonar el club, i també pendents del mercat de la penya.
4: Sí, a Badalona, Nicola Provítola ja té l'oferta de la penya, i sembla que tot i tenir també una oferta superior d'Euroliga, els jugadors plantegen

0: Márquez en plena remuntada arriba a Sant Xerín, el circuit en què més èxits ha aconseguit la seva carrera esportiva, 12 victòries a les 3 categories. Fins ara, el Tro de Cervera diu que vol estar almenys al podi i al Tour de França, que me l'havia deixat. Avui, etapa important, Pogacar ho ha rebentat tot.
1: Sí, sí, gairebé ha decidit el Tour. Jo crec que l'únic repte que li queda és decidir el Tour a la primera etapa, que s'ho pot plantejar de cara a anys vinents. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous. Evidentment, d'aquest tros d'etapa de Pogacar al Tour en parlarem després amb l'Isaac Vilalta, i també és el dia que tenim una pregunta per la nostra audiència.
0: Que podeu trobar tant a Twitter com a Facebook com a Instagram del Tot Costa. Allà podreu dir la vostra. El Barça a prop de fitxar a Adeyemi. Què us sembla? Teniu tres opcions: m'agrada, no m'agrada o no el conec prou.
1: Des d'ara i fins les 8, versió de butxaca, però amb el mateix material de sempre. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Avui amb la companyia del Santi Jiménez, que ja ha fet la seva aparició, ara sí, clarament, indiscutiblement, com a segona veu del...
3: Sí,
1: del...
3: no, bueno, Sònia Bolear també.
1: Ah, també, també.
3: Doncs, sí, doncs... La segona, la primera... La primera t'has posat tu ja com a primera?
1: No, no.
3: Ah, Sònia Lear primera, jo segona. I jo la tercera. I tu aquí fent les teves coses.
1: I fins i tot, amb permís de l'Arbusà, que no acabi sent la quarta. Mireia Ruiz, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Quin número de veu vols ser tu?
4: La cinquena, no? Ja per ordre em toca.
3: Sí, jo et deixo la segona, eh?
4: Deixes la segona, però llavors no podràs parlar amb molta estona.
3: Vale.
1: No, això serà impossible. En fi, que arrenquem. Avui, d'aquí una estona, ens guardarem la teca mundialista, però avui el nom del dia és Adeyemi.
2: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.

0: You can say she's got a lot. Whole Lotta Rosie, un clàssic d'AC/DC que el Salva Pou ha volgut punxar per arrencar el Tot Costa d'avui. Avui, Bon Scott, el cantant original dels AC/DC, hauria fet 80 anys. Malauradament ja fa molts anys que no celebra aniversaris perquè es va morir amb 27, però continua sent un mite pels que ens agraden els AC/DC. Laia Tudel, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Parlant de mites, el, esperem-ho així, pròxim mite del Barça respon al nom d'Adeyemi.
1: Sí, el Barça té molt avançada la incorporació d'Adeyemi. De fet, ja té un principi d'acord amb el jugador. És una informació que va avançar el Gerard Romero a Gigantes. Al jugador li queda un any de contracte amb el Borussia Dortmund. I després d'arribar a aquest acord amb el Barça, el mateix jugador ja va comunicar al Borussia la seva intenció de no renovar amb el club alemany i que, de fet, el seu desig és marxar al Barça. El club blaugrana ja hauria fet una primera oferta. És cert que una primera oferta a la baixa, en som conscients també des del Barça, perquè estem parlant d'una oferta al voltant d'uns 20 milions d'euros. La valoració que ara mateix, o la quantitat que esperaria el Borussia Dortmund rebre pel traspàs de Adeyemi seria uns 40 milions d'euros. Tot just s'ha iniciat la negociació. Jo crec que des del Barça, fonts consultades, són bastant conscients que, evidentment, els 20 milions d'euros es queden curts i potser acabarà aquest traspàs en uns 30 milions més variables, és a dir, en el total una xifra que s'aproximaria als 40 milions d'euros. Tot i així, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat i que és un jugador que, el més important, li agrada Flick i que és una petició de Flick, que el veuen per la banda dreta, aquest jugador. És cert que és una posició que ara mateix és la posició de Lamine, seria doncs, la idea d'incorporar aquest jugador per doblar aquesta posició de Lamine. També hi ha Roni Bardaggi en aquesta posició, però vaja, aquí sí que aniria per davant Adeyemi, veurem què passa amb
0: perquè
1: Bardaggi.
0: De Bardaggi encara no se sap si acabarà sortint o no. El pla no, inicial, home, recordo que ens vau explicar en el seu moment que la idea de Flick era que marxés cedit per tenir minuts, però

0: Ara mateix, vaja, dilluns l'esperen per començar la pretemporada.
1: Sí, la començarà la pretemporada, però vaja, entre que la idea ja era que sortís cedit i la incorporació que es tancarà de Yemi, jo crec que vaja, ja li van ensenyant una miqueta el camí a Roni Bardaggi. Veurem com acaba el mercat i on acaba Bardaggi, però vaja, la idea seria segurament doncs, buscar-li aquesta sessió a Bardaggi. No és un fitxatge que s'hagi de tancar de forma imminent, és a dir, no el tindrem les pròximes hores, però sí que és cert que a Flick li agradaria tenir-lo per l'estatge d'Anglaterra, que és d'aquí dues setmanes. Per tant, bé, els pròxims dies, en principi, és quan s'hauria de tancar aquest acord entre el Barça i el Borussia Dortmund pel traspàs de Karim Adeyemi, 24 anys, i una incorporació que, insistim, d'entrada parlen d'ell des del Barça com a un reforç per l'extrem dret, per la banda dreta, la banda de Lamine, però és cert que també hem vist Adeyemi jugant en altres posicions del davant, tant sí, a l'esquerra com també de davant de centre.
0: De fet, ara en parlarem amb el Ricard Torquemada, ell... Els cops que l'hagueu vist jugant contra el Barça, per exemple, els quarts de final de la Champions de fa dos anys, entrava per la banda esquerra. Quan Flick se'l va endur al Mundial de Qatar el 2022, era jugador de banda esquerra, però és veritat, i ara en parlarem amb el Ricard, que ha anat, és un jugador que és bastant versàtil i que aquesta temporada, per exemple, ha anat mutant la seva posició. Alguna cosa més sobre aquesta operació a Adeyemi, Laia?
1: Recordar que és un jugador més de la factoria Jorge Mendes, que això sempre
0: ajuda.
1: Facilita les negociacions.
0: Sí, sí. És veritat que Anthony Gordon no ho era, però...
2: Ja ho serà.
0: Ja ho veurem. Sí, sí, bueno, però en el moment de la gran operació no ho era, però aquest sí que ho és. N'hi ha molts d'entrada i de sortida. Ansu també ho és i ha acabat al Mònaco. Casadou, que se suposa, tot i que ell de moment s'aferra a la seva continuïtat al Barça, també s'escudaria Mendes. En fi, és inevitable que Jorge Mendes aparegui gairebé cada dia en el nostre menú diari. Va, qui és Adeyemi? Comentem amb el Ricard.
3: La lupa del Torquemada.
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A veure, així d'entrada, Adeyemi, què et diu?
4: Home, amb la informació que ha donat la Laia i em dona més context. D'entrada, crec que és un jugador que costa trobar-li una posició al pla del Barça, al context del Barça. Entenc que Flick vol electricitat, vertigen, intensitat, velocitat, tot això a Adeyemi quadra, però és un futbolista que necessita més aviat llibertat, espai, aire, i al Barça tot això costa molt tenir-ho, sobretot perquè molta part de la temporada has d'atacar contra equips més aviat tancats.
0: Perquè, per tant... pregunto, Ricard, no pot ser que Flick li semblés que l'any passat vam córrer poc, i perquè els dos davanters no és que siguin perfils similars, però són rapidíssims.
4: Sí, és veritat, però clar, han de tenir espai per córrer. Si no, toparan contra la paret, sí, sí, o contra el mur, està, o sortiran clar del camp. Vull dir, la clau aquí... O sigui, jo crec que Gordon és un jugador més capaç d'adaptar velocitats a espais recorreguts, mirada futbolística, comprensió del joc. Jo crec que Adeyemi necessita llibertat. Això no vol dir que no pugui passar pel sedàs d'un pla més elaborat, més col·lectiu, però on ha destacat sempre Adeyemi és en la llibertat absoluta. És a dir, com més espai ha tingut, Adeyemi ha estat més determinant. Costa, és un jugador que viu tot amb molta velocitat i que per tant li costa ser precís, perquè no és fàcil que pugui tenir pausa, no, en espais reduïts no és la seva, diríem, zona de comoditat. Ara bé, dit això, si com explica la Laia ha vingut a fer els minuts que descansi la Lamine Yamal, doncs no és un problema. Tampoc veig que sigui un traspàs gaire car. Té 24 anys, Flick l'ha tingut a la selecció alemanya, per tant el coneix. Millor que ell no el coneix ningú, millor que ell ningú no sap per què el vol, on se l'imagina a banda de ser el suplent de Lamine Yamal, per tant tampoc és una... O sigui, tampoc seria una cosa molt, molt... estrambòtica.
0: Si ara no... que dius això, Ricard, se m'acut, estic pensant sobre la marxa, que no sigui amb voluntat d'avançar la transició de Lamine cap a dins.
4: Jo crec que hi ha...
0: Jo molts cops quan no, la min per dins, jo pensava ja, però llavors haurem de fitxar un extrem dret perquè no en tenim.
4: Sí. Jo d'entrada, el primer que he pensat quan he sentit el tema de Yemi, he pensat, és un fitxatge que té una lletra petita que ara no sabrem.
0: No, clar, clar.
4: Que no sé si és la marxa d'un dels jugadors del davant, o sigui, algú potser pot marxar, és a dir, que sigui un fitxatge preventiu, que es digui, mira, com és una oportunitat de mercat que em diu la Laia, doncs ja el tinc i ara a veure-les venir, no he de córrer després per completar la plantilla, és un jugador polivalent, em pot jugar de nou, tot i que no se sent còmode, torno a dir, en espais reduïts, però per estirar, desmarcades, per iniciar pressió, és un receptor, tens molt bons passadors al teu voltant, per tant, aquí tindria un sentit, però és prescindible. Si tu mires la plantilla ara, dius a Adeyemi, doncs si vol venir, que vingui, però...
0: No et veig emocionat,
4: No. No. Però sí que entenc que si Flick el vol, que és el que més el coneix, té un pla. És a dir, no estic emocionat, però no desqualifico, perquè tinc la sensació que necessita...
0: S'ha de veure, sí.
4: El fitxatge necessita una lletra petita que tindrà segur. És a dir, no s'ha fitxat a cegues a Adeyemi, ni se l'ha fitxat per un caprici, ni ningú no s'ha tornat boig. Però ens falta context, ens falta explicació. Perquè si Rafinha marxa, doncs de cop i volta... Doncs ja tens Adeyemi i Gordon, que són dos futbolistes similars en algunes coses, però molt diferent en d'altres, un dretà, un esquerrà, un jugador que pot anar més per dintre, un que pot anar més profund i que no per dintre no el necessites, que pot jugar de nou, que a més pot ser el segon de la Lamine Yamal si Bardaggi marxa, és a dir, t'ocupa, diríem, un espai interessant. Ara bé, a pes, ara mateix, amb els sis davanters que té el Barça, la pregunta és... demà comença la temporada, doncs la Adeyemi és prescindible. El tema és que demà no comença la temporada, que segurament han de passar coses i que potser el Barça fa els deures per avançat, per no haver de córrer després a buscar una Adeyemi per la vida, perquè necessites profunditat de plantilla. Flick ja té assegurada uns estàndards de qualitat i unes possibilitats que segurament ell valora. Però jo l'Adeyemi, el millor Adeyemi, l'he vist sempre en contextos d'espais oberts, de transicions, de llibertat, i també hem de dir que l'última temporada d'Adeyemi, si el Barça pot fitxar-lo per aquests diners, és perquè l'últim any i mig d'Adeyemi ha estat en caiguda.
0: Lesions musculars, fins i tot diria que alguna trifulca amb l'entrenador, amb Niko Kovac...
4: Algun problema extraesportiu...
0: Sí, no arriba en el millor context, però com diu el Ricard, si arribés en el millor context no valdria 30 milions, potser 30 o 40, els que acabin sent, però segurament seria un futbolista més car, i en tot cas arriba a una edat, 24 anys diria, que té...
4: Molt jove encara.
0: És a dir, pels detractors del fitxatge de Gordon, que era, pot ser que a Flick li agradi, però 80 milions és una pasta... en aquest cas no és un fitxatge, no serà un fitxatge car.
4: Sí. Però mira, això de la quantitat també t'ajuda a entendre, és a dir, per mi Gordon és una necessitat, i per tant entenc que es pagui més que per Adeyemi. Adeyemi per mi és prescindible, però si està a un bon preu i no saps què ha de passar amb la davantera, doncs te'l quedes. O sigui, jo per mi el fitxatge de Gordon té sentit, i el de Adeyemi ara, sense lletra petita, no en té tant.
0: Doncs ens quedem amb aquest titular i esperarem a veure quin sentit hi dona Hansi Flick, que al final és qui serà responsable de treure profit d'aquest fitxatge quan es tanqui, que està molt ben encaminat, però encara no és oficial. Ricard, alguna cosa més?
4: Una abraçada a tothom.
0: Gràcies, una altra per
4: adeu.
0: Tu.
4: Adéu.
0: Santi, Mireia, ja sou adeyemistes?
2: No, encara no. El que... Però com crec que tots confiem en Flick, més que adeyemistes, som friquistes, i Flick el coneix, i Flick l'ha tingut a la selecció d'Alemanya, ell sap, una mica el que deia ara el Ricard, sabrà el que pot donar, i si l'ha anat a buscar serà per alguna cosa. Té incògnites. A mi m'ha sorprès el nom. No esperava crec que aquesta posició està... No sé a quin context que estarà.
0: El mercat del Barça en general és Julián, Flash Gordon. Julián, Adeyemi.
2: Que ja em sembla divertit.
0: Que ja em sembla bé. És el que deia el Ricard. El que no pots fer és estar tot l'estiu esperant a veure quan et costa Julián i a última hora, el 20 d'agost, haver de fitxar Gordon, Adeyemi, perquè potser Gordon jo crec que ja no hauria estat disponible. I en el cas d'Adeyemi, vés a saber.
2: Sí, no, exacte. Adeyemi, ja l'any i mig que tu comentaves, que no ha estat... Se va tenir una aparició fa 4 anys monumental. Imagino que si Flick el demana és perquè també el deu veure com un jugador per recuperar, per la pressió, per tenir el lateral... tenir marcat molt el lateral, que no pugi el lateral rival... I aquí, no sé, s'haurà de veure.
0: És un jugador espectacular de veure el córrer. Ara,
2: sí, corre
0: molt. És el que deia el Ricard, la majoria de contextos contra el Barça, no corres.
2: Ara, és allò, que el que sí que ens dona la pista és que Flick vol més, ara que començàvem a CDC, Flick vol més rock and roll, eh? Vol sortir disparat.
0: Vol
2: córrer com que aquest equip corri, no que corri molt, que ja crec que és un equip que ja corre molt, que corri més ràpid.
0: Preparador físic nou, dos, Carl Lewis i... No va dir Ben Johnson, no. Carl Lewis i Usain Bolt al davant.
2: Sí,
0: a córrer.
2: No, i a més, hi ha el preparador físic que sembla Hyperman. És una bèstia part d'aquest
0: tio. Ah, sí?
2: No li has vist les fotos?
0: Bé, m'he fixat més en la cara que no el coneixia.
2: No, pot sortir a 300, aquest tio. Defensa les Termòpiles ell sol.
0: Molt bé. Ja ens anirà bé que aquest any hi ha Mourinho.
5: Com passa sovint...
2: Sí.
5: M'ha tranquil·litzat bastant sentir el Ricard, perquè...
0: Doncs no estava molt il·lusionat.
5: No, però m'ha tranquil·litzat amb el tema de la lletra petita, amb el tema dels contextos, diverses coses que quan... Jo m'he llevat aquest matí... he sentit el que va explicar el Gerard Romero ahir la matinada i he començat a intentar fer una mica el puzzle de tot plegat. El primer pensament ha estat un extrem esquerrà que jugarà a la banda de Lamine o que jugarà a la banda esquerra, que és la de Rafinha, però també ha vingut Gordon, però Adeyemi jo de nou no sé veure jugar.
0: Jo crec que com a nou és menys adaptable que Gordon.
2: Gordon ha jugat de nou.
5: Sí.
0: I no, i ell també, però...
2: Però més Gordon.
0: Però tenint en compte que marxa el Lewandowski, el Barça necessitarà algú que no pugui fer de nou, sinó que sigui un nou.
5: I per mi no és Ferran. Vull dir que... I després quan parles una mica amb la gent de dins del club, tota l'estona és... Diuen dues coses. I les repeteixen des que va començar l'estiu, per dir d'alguna manera. Un... és Julián, i la segona és perquè hi hagi entrades a haver sortides. I llavors, quan he vist Adeyemi tot, he pensat, hi ha verdatge, ja el tenia fora de l'equació, això ja ho donem tots per fet, però què passa amb Rafinha, per exemple? Perquè estan precipitant una sortida? O què està passant aquí dins?
2: Jo crec que a Rafinha no el tenen del tot segur. Jo crec que no
0: a mi em fa aquesta sensació.
5: Cada vegada tinc més la sensació que va passant això.
2: Però jo crec que pel club jo crec que Rafinha se'l quedarien. Clar. I no ser Rafinha per les informacions que arriben de Brasil, per l'oferta astronòmica que té d'Aràbia Saudí.
0: Però escolta, si tu pots permetre i trobes la peça, a mi em sembla bé treballar així, perquè el 15 d'agost, una mica com Íñigo. No, és que Rafinha se'n va perquè...
2: El que no pot ser és que amb la lliga començada se te'n vagi un tio.
0: Correcte, sí. Estem d'acord.
2: I no tinguis el recanvi. Després hi ha una altra cosa que diuen, també seguint el fil que deia la Mireia, que Deco, quan li preguntàvem pel nou, que sí que és veritat que diuen Julián, però Julián tampoc seria el nou tipus Lewandowski, el nou tipus...
0: Tampoc és un nou clàssic.
2: No és un nou clàssic. Deco sempre parlava de... Mireu el Paris Saint-Germain, que té un nou, que és Gonçalo Ramos, però que no el fan servir.
0: No, l'han venut, de fet.
2: I Deco sempre deia, mira, Amdoué, Barcola i Cabrasquelia...
0: És de conya, però clar, amb tot el carinyo, ni Gordon ni Adeyemi no són Cabrasquelia ni Doué, i m'atreviria a dir que tampoc Barcola. És que jo ja entenc que la situació és la que és, però establir paral·lelismes amb altres situacions...
2: Bueno, que Deco, però mi... jo dic el que deia Deco, que diu, el futbol va cap a una altra banda.
0: A mi em sembla collonut del plantejament.
2: El nou aquest, totxo de davant...
0: El que jo dic és que Luis Enrique és un mag i ha fet un miracle al Paris Saint-Germain, però que si aquests tios s'intercanvien les posicions com se les intercanvien, en gran part és perquè són boníssims.
2: Obviamente.
0: I jo, amb tot el carinyo, crec que ni Gordo ni encara menys Adeyemi no són cracs, però en fi, sobretot in Flick We Trust, esperem que tregui el rendiment que ell n'espera i que nosaltres no veiem.
5: In Flick We Trust, jo la primera, jo sabeu que sóc la més fliquista de tot el món, però i a mi hi ha un tema que ja sabeu que a mi m'obsessiona molt, que és que només estàs fitxant cap, de mig cap endavant, o sigui, davantera. I...
2: Bueno, que falta Cancelo. O sea,
5: no, però el Cancelo no el compto, perquè ja el dono com a part de la plantilla. I em sembla fantàstic la gestió que està fent Gerard Martín de començar ell pel seu compte la pretemporada abans que comenci tot, i enfocant-se, i primer equip, i amb la mentalitat de ser un... consolidar-se amb Cubarsia com a parella de centrals, però només estan sortint noms a la davantera, i a mi això és una cosa que m'inquieta.
2: Tu vols un central.
0: Jo crec que no només la Mireia.
5: Sí, sí.
0: Flick volia un central abans de començar l'estiu. El que passa és que és possible que el plantejament sigui... Ja, però és que, Hansi, hem de fitxar un nou, que no sabem quan ens costarà, i centrals que et marquin diferències... no valen 30 milions com a Adeyemi, valen molt.
5: Gens, però...
0: Vaja, jo ho entenc per aquí.
5: Tornem a l'altra part de demanar la bestreta aquesta que ha demanat el Barça, perquè ja són dos estius que no es poden fitxar, i jo m'estic tornant boja.
2: Bestreta vol dir crèdit.
0: Parlant de la bestreta, Laia, és una bestreta, és un crèdit, què demana el Barça per poder fitxar aquest estiu?
1: Bàsicament, el que ha fet és demanar un avançament dels ingressos que haurien de cobrar els pròxims anys pels drets de televisió.
0: Per tant, és un crèdit, però en el fons és una bestreta, perquè ho estàs fent sobre un ingrés que t'arribarà.
1: Tècnicament és un bonus. Bé, el club no parla de préstec, però sí, és tu avances, demanes que t'avancin uns ingressos que hauries d'anar cobrant els pròxims anys.
2: I l'has de tornar.
1: I l'has de tornar, i hi ha uns interessos, sempre ningú et deixa ni t'avança... Ningú t'avança diners gratuïtament.
2: A mi m'ho van explicar com vulguin, però si tu et deixes els diners, els agafes i els tornes a combo dos platos, però amb interessos, es diu crèdit.
0: Tens raó que si fos una bestreta seria la mateixa empresa que t'ha de pagar qui t'ho avançaria i no hi hauria interessos.
2: I no hi hauria interessos.
0: N'hi ha, és evident que és un crèdit.
1: I són diners que van directament a tresoreria, que és bàsicament pel que necessites pagar del dia a dia, com ara el que estàveu parlant dels fitxatges, que aquí amb la lletra petita insistim en la idea de que el Barça està fent la inversió, i per això també demana diners, i els fitxatges que hauria de fer en dos estius. És aquí. Està fitxant el que hauria de fitxar aquest estiu més el que ve, amb aquesta previsió de dos anys, perquè ja sabeu que l'any que ve doncs el tema de fitxar serà complicat. Per això està fent tot això el Barça, per això segurament la lletra petita en aquesta planificació a dos anys, doncs Rafinha, en principi, ara parlàveu d'ell, en principi aquest any s'hauria de quedar, però tampoc està del tot clar, i menys a dos anys vista, perquè Ferran acaba contractant un any i la renovació de moment doncs no s'està parlant. Vull dir, hi ha molts condicionants, molta lletra petita que deia el Ricard, i que no oblidem que això, tot el que està fent ara el Barça, està planificant per ara i per l'estiu que ve.
5: I no hi ha central.
1: Això també en zona... I central tampoc el descartis, Mireia. El mercat és llarg, vull dir... Aquí em sembla impossible ara moltes coses per l'economia que tenia fins ara el club, però el tema central és una qüestió que també el Barça té present, per tant no descartem que pugui fins i tot arribar. La qüestió aquesta que dèiem d'aquest avançament d'ingressos que ha demanat, ho recull l'informe econòmic del club que ha fet l'empresa Morningstar, que és una empresa que qualifica l'estat econòmic del Barça, i en aquest mateix informe també el que diu és que estima que les obres, que això tampoc es podia saber, que el pressupost de les obres del Camp Nou hi ha un desviament d'uns 300 milions de moment. I
0: és que ja hem demanat un altre crèdit, no, per això?
1: Bé, demanarem...
0: Encara no. S'ha d'aprovar
2: l'assemblea.
1: Però ja demanaran més de 300 milions. Jo crec que aquí el Barça dirà, sí, són 300, però potser ja que hi
2: no,
1: som,
2: no
1: si hem de demanar
2: permís,
1: demanem una mica més. Potser la quantitat que demanaran per finançar l'ampliació del finançament serà una mica més. Però vaja, i en aquest últim, en aquest informe, aquesta valoració que fa aquesta empresa, doncs el Barça ha passat del nivell més alt, podríem dir, de salut econòmica, que és el positiu, a un esglaó per sobte, que és que ara valoren que l'economia és, la situació del Barça és estable.
0: Molt bé.
1: No és negativa, que seria el més baix, és estable. al mig, bé.
0: Molt bé. Doncs bones notícies per part de Morningstar.
2: Morningstar.
0: Sí. Jo de tot això del crèdit entenc el plantejament que fa la Laia, que és el que ens trasllada al Barça, que és com que hem de fitxar-ho tot aquest estiu.
2: Aprofita-lo un a un.
0: Perquè l'any que ve no el tindrem, em sembla bé, però a mi això d'anar demanant crèdits per fitxar em recorda... No, o sigui, Nico Williams el podem fitxar, el que passa no el podem inscriure. Doncs igual no anem tan sobrats de cash com...
2: És estrany, perquè és veritat que és el plantejament que et deien, que sí que hi havia diners a la caixa.
0: Que el Barça tenia problemes de liquiditat.
2: Sí que hi havia diners a la caixa, el que hi havia era el problema de reglament per poder inscriure.
0: Clar, doncs...
2: I ara resulta que, bueno, no sé. Això d'avançar els fitxatges amb un any vista, si recordeu...
0: Això es va fer amb l'ascensió de la FIFA.
2: No, i amb el 2004, la segona temporada de Laporta, quan arriba en Sandro i tal, també ho fan. El que tenien previst gastar-se en dos anys s'ho gasten en un, i ho avancen, que és quan ve Deco, precisament, i tot això, i que aleshores acaben guanyant la Copa Europa.
0: Allò, en aquell cas va ser un encert rotund.
2: Sí. Van portar Márquez, van portar Eto, van portar a Deco, clar, i allò va sortir molt bé perquè el Barça es va reforçar molt quirúrgicament i molt bé.
0: Doncs esperem que aquesta vegada aquest avançament tingui els mateixos efectes positius. Laia, alguna cosa més?
1: Res més.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: El Barça a prop de fitxar Adeyemi. Què us sembla? M'agrada, no m'agrada, no el conec prou. Sonia Oleart, què diu la nostra audiència?
6: M'agrada 58%, no el conec prou. 34%, no m'agrada 8%.
0: Bé, doncs, els que no els agrada són poquíssims, això està bé. Bon. Ja es percep l'ademellisme.
6: L'Alfonso diu, si no recordo malament, en els partits que he vist amb el seu club, el Dortmund és un jugador molt ràpid en espais oberts, el contraatac, que sol tenir bastantes ocasions de gol, la majoria un contra un davant el porter, i en què en sol fallar bastantes, similar a Ferran Torres, vaja. El Macià diu, si és per un preu raonable, és una aposta que amb la mà de Flick podria sortir bé, això sí, encara ens faltaria un nou. El Biel diu, no l'he vist jugar suficient per poder tenir una opinió formada, simplement desitjo que no sigui un Vitor Roque o un Hendrick de la vida i que no sigui el darrer reforç. El Jordi diu, és un perfil molt similar a Gordon, explosiu, treballador físic, però no és un killer. Depèn del que estigui buscant Flick, però entre Gordon, Ferran i Adeyemi sumaran 40 gols per temporada, es fa una pregunta. El Felip diu, m'agrada per posar pressió a l'estrella Lamine Yamal. I el Masdeu diu, m'agrada, a veure si per una vegada el Barça fitxa una futura estrella que acabi valent 100 milions o més, com va passar amb Olise, que sempre fitxem quan el jugador ja ha explotat i ens costa el triple.
0: Bé, de tots els escenaris, jo, amb tot el respecte, descartaria el de posar pressió a Lamine.
2: A Lamine i al Olise.
0: Vaja, si a Adeyemi li arriba a posar pressió a Lamine, és que Lamine està fent una temporada de pena i és possible que se'ns torci un palet al curs. Però vaja, que ja... de Yemisme, ara sí que ho he dit.
2: A més, si el Madrid fitxa Cucurella, nosaltres fitxem un que porta un pentinat encara.
0: Ai, pel mateix cantó.
2: Sí, tenim un duel estilístic.
0: Sí, senyor, un duel afro.
2: Un duel afro, sí, o pelotxo.
5: I a més, de Yemisme fora que dins d'aquest estudi.
0: Això, sens dubte.
5: m'ha sorprès el percentatge.
0: Torquemada ens marca el camí. Sònia, fins ara.
6: Fins ara.
0: Joan Fito, per tancar la... Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Per tancar la plana Barça del dia, avui s'ha fet efectiva la renovació de Pere Romeu com a entrenador del femení, i Pere Romeu ha dit, calla, que aprofitarem això del crèdit.
7: A veure, de primera, és un Pere Romeu avui content, agraït amb el club, que ha explicat cosetes a nivell de mercat, ha dit que Graham Hansen i Torrejón renovaran, ha descartat que surti algú més a partir d'ara i ha traçat una mica el full de ruta al mercat del Barça ara mateix.
8: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atacant més en recanvi de Salma.
0: Bé, veus, Pere Romeu sí que entén les necessitats de la Mireia, un atacant però també defenses, perquè la veritat és que la part defensiva s'ha buidat bastant. Curiosament, vaja, no curiosament, és així, el Barça té tantes migcampistes de nivell que tot i la sortida d'Alexia ni es planteja, vaja, també perquè la situació és la que és, però no hi ha cap mena de plantejament de substituir l'excapitana.
7: Mira, ara parlaves d'Alexia, tot plegat ha estat l'endemà de la presentació d'Alexia amb el London City a Manhattan. Pere Romeu ha discrepat sobre les paraules d'Alexia sobre el nivell de la Lliga anglesa i de la Lliga espanyola.
9: Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països. Així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim perquè la Lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
0: Doncs res.
7: No, ja... no cita directament Alexia, però
0: és evident.
7: Parlava.
0: I encara s'ha centrat en el potencial de les lligues i no en la caritat, sí, sí, i els projectes independents, etc, que jo crec que duraria per parlar-ne hores, però no les tenim. Fito, gràcies.
7: A tu.
0: Una pausa i ens posem en mode mundial. Ara venim.
10: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
12: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
11: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
12: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
13: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
17: Abraham Orriols.
18: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
17: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. The Atlanta Hawks
10: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. Es queixen d'aquest entrenador. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
19: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
10: Rècords.
20: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
10: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
21: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
22: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
21: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
23: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és...
26: Quan el cel es torna negre.
25: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
26: Els veïns desemparats.
25: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Ai, ai, Ico, dale, ai,
7: let's go. Ai, ai, Ico, dale, ai, el Mundial, al tot costa.
0: Gairebé 7:45 del vespre, reprenem el fil mundialista, tornem amb el Roger Arbusà a Los Angeles. Hola, Roger, bona tarda, de nou.
28: Hola, de nou.
0: Mirant ja aquest França-Marroc que arrenca d'aquí a 2:16.
28: Sí, a les 10 de la nit vostres és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del de Qatar. Aquell cop França va guanyar per 2-0 i ara França que arriba per molts com la gran favorita, el Marroc sense complexos, per què no tornar a unes semifinals. Recordem que el Marroc ve d'eliminar els Països Baixos. En França és dubte Tchouaméni, que arriba molt just per aquest partit. El lloc del migcampista del Madrid el podria ocupar avui Manu Koné. I a la banda esquerra veurem si es manté Barcolà o juga Désiré Doué. Lidera aquesta França Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara en porta un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
1: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido de va a ser sí, muy duro.
28: El Marroc amb la baixa confirmada de Saibari, el jugador de sí. Terrassa, sí que hi serà i arriba en plena forma Ounahi del Girona, que ve de fer 2 gols. També Brahim del Madrid, que tot i el favoritisme de França reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
2: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno... Com dic, confiança plena en tots els companys.
0: Santi, Mireia, veieu el Marroc? Ja no dic posant problemes, que dono per fet que sí, eliminant França.
3: Jo crec que França és la favorita, però sempre, jo segueixo dient el que us deia la setmana passada, aquests que són favorits tan clars, al final els hi passa alguna cosa.
4: I jo segueixo dient el que et vaig dir la setmana passada. No sé en quin moment a França li pot passar alguna cosa,
3: no.
4: Perquè França... ja ho ha demostrat, és per mi la selecció més potent del que portem de Mundial, i Marroc li fotrà les coses difícils, segur. Però és que em costa molt de veure una França eliminada.
0: Això serà avui, demà a les 9 a Los Angeles, aquesta Espanya-Bèlgica. Roger, estaves pendent de la zona mixta dels jugadors espanyols abans de l'entrenament. Crec que has pogut rescatar declaracions d'un blaugrana.
28: Sí, de Gavi. Mira, el podem sentir. Li han preguntat com està vivint aquest Mundial, en què va deixar de tenir minuts després del primer partit, en què va ser titular. Ell insisteix que està aquí per ajudar, que, clar, que li agradaria jugar més, però que ell el que vol és guanyar el Mundial i està aquí pel que necessitin.
5: La verdad que estoy por y para el equipo, la verdad. Yo aquí venía a ganar el Mundial, tenía las cosas claras. El míster me conoce más que nadie y sabe lo que puedo aportar al equipo dentro y fuera del campo, y yo creo que al final, como te digo, obviamente todos queremos jugar más, pero lo importante es ganar cada partido y llevarnos la Copa del Mundo a España.
28: Gavi, que té ganes de ser decisiu en aquest Mundial i somia fer el gol de la final i se l'imagina així.
5: Bueno, no sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan.
0: Bé, per tenir la carrera que ha tingut Gavi a l'edat que té Gavi, has de somiar en gran. Si no, no pot ser, i somiar en gran és fer un gol de chilena en la final del Mundial. Jo crec que si el marques amb el cul i guanyes, acabes igual de content.
3: És el gol d'evasió i victòria de Pelé, vamos.
0: Sí, és veritat. Va, busquem la nostra firma d'avui.
6: La firma.
0: La d'avui és la del davanter del Charlotte Independence, el John Vaquero. Hola, John, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda, com
0: avui,
8: esteu?
0: Ho faig en sentit contrari. Començo per demà. Espanya-Bèlgica, com ho veus?
8: La veritat és que si em preguntes fa dues setmanes, tenia més dubtes. Però la realitat és que Espanya ha anat creixent durant el torneig i bueno, crec que és una selecció que ha millorat en cada partit. I bueno, jo tinc il·lusió.
0: Què passa a Bèlgica, que ha fet una mena de refundació a mig mundial, carregant-se vaques sagrades i tal, és com un rival difícil de calibrar, això evidentment, sense oblidar que té el millor porter del món sota els pals, vull dir que no jugues contra un ningú.
8: Sí, això és veritat. Jo crec que per mi el partit de Portugal em dona una mica més de por i també jo crec que era un pes una mica més de pressió, no? Per als partits que havíem tingut, no havíem guanyat a cap selecció, per així dir, amb que estigués jugant molt bé. I bueno, jo crec que el partit de Portugal ens ha de donar confiança i bueno, Bèlgica està als quarts de finals, té un molt bon equip. Està molt treballada, però bueno, jo confio molt en Espanya i bueno, sobretot defensivament a l'equip es veu molt bé i bueno, esperem que a poc els jugadors davant pues, també puguin marcar les diferències.
0: Això serà demà. Avui tenim aquest França-Marroc. Ho veus tan... no tan clar, perquè el Santi i la Mireia han coincidit que el Marroc plantarà cara, evidentment, però el pronòstic el veus clar? Passa a França sens dubte o tens dubtes?
8: Pues la veritat és que tinc una mica de dubte perquè sí que França és la favorita, o sigui, això no hi ha cap dubte, però a mi m'encanta el migcamp del Marroc i crec que això també és el que pitjor té França. Llavors tinc ganes de veure el partit i veure si el Marroc pot donar un cop a la taula, en aquest sentit, fent un partit complicat per França, i bueno, defensivament també són un molt bon equip, llavors veurem. Jo ho veig igualat, la veritat.
0: Les semifinals que tens al cap són més o menys mainstream? És a dir, t'imagines un França-Espanya i un Argentina-Anglaterra o tens alguna altra alternativa?
8: A mi Noruega també m'agrada molt. Uh-huh. Crec que Anglaterra va guanyant i és un equip molt sòlid, però és que la Noruega de Haaland i Odegaard, uh-huh, juga molt bé també, és un equip molt seriós i bueno, jo crec que aquest partit també serà molt, molt bonic de veure.
0: I a més serà un Haaland-Kane. Quin dels dos t'agrada més, tu, que ets nou?
8: A mi m'encanta Kane, veritat, i la meva dona és el seu jugador favorit, així que també
0: llavors
8: l'he de defensar.
0: No en parlem més. Doncs amb el John Vaquero des de Charlotte, pendent d'aquest Mundial, hem analitzat aquest inici, aquesta arrencada de quarts de final que viurem d'aquí a un parell d'horetes. John, abraçada, gràcies.
8: Una abraçada molt gran.
0: Santi, Mireia, vosaltres també veieu aquests quatre? Us imagineu com el John Noruega sorprenent
3: Anglaterra? Jo crec que estic amb el John en la qüestió de que Noruega pot guanyar a Anglaterra, perquè no només és Haaland contra la Premier, i em sembla que l'altre dia comptava, hi ha 9 jugadors de Noruega que juguen a la Premier. O sigui, és un partit que es coneixen bastant. I, ojo amb Suïssa, que és un cunyàs d'equip.
0: I que Argentina...
3: No està... depèn tant de Messi, però Suïssa podria estar jugant 6 partits seguits al 0-0.
0: Sí, sí.
3: I tot dependrà si Mazandami es recupera i està llest pel segon partit, perquè el ladrillo de partit que em vaig menjar amb el Suïssa-Colòmbia no té preu.
4: Fins als penals, eh?
3: Però sí, van arribar als penals i va valer la pena. Perquè si arriben a marcar el 120, m'emprenyo.
0: Suïssa va avorrir els colombians.
3: Suïssa avorreix a qualsevol...
0: I jo crec que avorriran Argentina. Una altra cosa, sí, és que Argentina passi.
3: És la guàrdia suïssa, és que estan tots ordenats, ben posats, tots unes bèsties de tios, i no deixen jugar. O sigui, és un equip incomodíssim de jugar. Mm.
4: Jo només demano que no ens haguem d'empassar un altre partit com el que vam veure l'altre dia contra Colòmbia. Tenia moltes ganes que passés Colòmbia. Jo crec que sí, que els quatre equips que passaran a semis són els quatre mainstream que deies tu. És que no m'imagino una altra cosa, perquè la sorpresa que podia donar Noruega per mi ja l'ha donat eliminant el Brasil. Tot el que faci d'ara en endavant Noruega, no, mentida, tot el que ha fet en Noruega des que va començar el Mundial és un premi, i crec que major premi que elimina en Brasil, no sé si seran capaços d'aconseguir-ho. Per tant, jo m'imagino un França-Espanya i un Anglaterra-Argentina semis.
3: Anglaterra-Argentina queda bonic, eh?
0: Com?
3: Queda bonic una Anglaterra-Argentina.
4: Sí. Anglaterra va passant, va fent.
3: No,
4: va
3: no, però Anglaterra-Argentina serà... l'intensòmetre de la ciutat de Barcelona pot disparar-se absolutament.
0: I una Espanya-França, per mi, són les dues millors seleccions del món. Vull dir que seria unes semifinals del Mundial.
3: Sí, no, però jo parlava de la qüestió...
4: T'espanta Arc de
0: Triomf. Ah, Malvines. Sí. Això, hosti, ara...
3: No, si la Hanso Kaganden encara se'n recorda de les Malvines.
0: Per acabar el paral·lelisme de Messi i Maradona, ja només em falta Messi parlant de les Malvines.
3: I marcar-li a Anglaterra un gol amb la mà.
0: Sí, però ara
4: no colaria.
3: Ués, a saber. Coses més rares s'han vist en aquest Mundial.
0: Si tramo demana, ja ho arreglaríem. Mireia, Santi, gràcies.
3: Vinga.
4: Una abraçada.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Ens guardem com cada dia un raconet per parlar del Tour, però és que avui, Isaac Vilalta, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Avui hem viscut una etapa d'aquelles que fan història. Una més del Bodan Tadej Pogacar.
11: Home, sí,
12: Com ho vas dir, allò, ahir? Avui s'ha arribat a l'esprint perquè Pogacar ho ha permès, o alguna cosa així, no?
0: Sí, sí. Clarament, les etapes que no guanya Pogacar és perquè Pogacar té algun pla alternatiu, o perquè ha de deixar guanyar un company, o perquè els sprinters també han de pagar el llum. Sí. Si no s'explica.
12: Mira, avui ha decidit que guanyaria ell, que sentenciaria el Tour de França. És fort, eh? Sisena etapa i el Tour de França ja està sentenciat. Ha atacat a 5 quilòmetres per coronar el Tourmalet, després els quedava el descens i els quedava l'ascensió a Gavarnie, de segona categoria. Se n'ha anat en solitari, primer amb el seu company del Toro, però després ja ha obert forat.
0: Té un punt humiliant perquè és que no els ha deixat ni Pogacar, els ha deixat del Toro.
12: Sí, sí. És cert, aquell canvi de ritme explosiu que tenen tots dos ho afavoreix. Jo crec que Vingegaard, de fet, l'ha acabat atrapant, del Toro, però hagués acabat podent amb el mexicà. Però sí, sí, la superioritat de l'equip UAE. I al final, Pogacar, que ha guanyat en solitari, li ha tret 2:38 a Vingegaard, que és una bestiesa, i pràcticament 3 minuts a un grupet amb Del Toro, Benepul, Sexas, Lipovic, Ayuso, Schiamose, Lenny Martínez, Sepp Kuss... En fi, Tour sentenciat. I el que deies, victòria brillant de Pogacar. És espectacular el que ha fet avui. I li preguntaven just després de l'etapa si entrava dins del top 5 de les 23 que ha aconseguit ja el Tour de França.
13: I think top 5, I would say.
7: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
13: Yeah, it's really incredible victory.
12: Realment ha estat increïble, veure com marxava amb tants quilòmetres encara per davant, uns 40 quilòmetres, superant en solitari tot un Tourmalet i cada vegada fent més grans les diferències respecte a Vingegaard i la resta de perseguidors. Com s'ha gestat l'etapa d'avui? És que Pogacar mai deixarà de sorprendre'ns.
7: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
0: Doncs res, que ja el senyor avui ho tenia entre cella i cella. I
12: no sé si et passa sovint tu que et lleves a les 7 del matí i dius avui al tot costa,
0: avui fotré un
12: si
0: programa,
12: he d'explotar, que exploti. Que
0: ja veuràs quin programa fotrem avui, però normalment no surten tan bé com les etapes de Pogacar. En fi, que el tio ha enllestit el Tour. Jo crec que el pròxim repte, ho deia a l'inici, és sentenciar el Tour al gran depart, on sigui que comença l'any vinent. Isaac,
12: no,
0: gràcies.
12: No descartis res, una abraçada.
14: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Abans d'acabar, bàsquet, Macià, bona tarda.
15: Hola, hola, Jordi.
0: L'altre dia ens explicaves que el Barça renunciava a la candidatura de Galbiati per la banqueta. Avui ja sabem qui és el millor situat.
15: Sí, és Alexander Sekulic, que és l'entrenador que bé, ha portat el Dubai a tocar el play-in, va fer una gran remuntada a la part final i que l'ha portat a guanyar la Lliga Adriàtica a la final contra Peñarroya, contra el Partizan.
0: Molt bé, doncs Sekulic es posiciona, veurem si s'acaba tancant, perquè últimament al Palau surten un munt de noms i després no acabem de posar-hi el llacet. A tot això, sembla que Joel Parra continuarà.
15: Sí, notícia que hem pogut avançar aquest matí. Hi havia molta por sobre les ofertes de Fenerbahçe i València, però el club està treballant per millorar el seu sou, pujar la seva clàusula de rescisió i, si pot ser, allargar el contracte. De moment és fins a l'any 2028.
0: I a la penya no està tancat, però no pinta malament el retorn de la Provítola.
15: No, exactament. Oferta presentada per la penya, la Provítola, que té una oferta d'Eurolliga més quantiosa, valorarà segurament la qualitat de vida i veurem quin és això que acaba prenent. No és 100% encara segur, almenys jo no en tinc constància, però pinta bé que l'any que ve tinguem a Ricky a la Provítola al Joventut.
0: Caram, no estaria gens malament la dupla. En fi, que quan Sekulić es confirmi com a entrenador, evidentment en parlarem i analitzarem com és la figura del que podria ser el nou inquilí de la banqueta del Palau. Ernest, abraçada, gràcies.
15: Un altre per tu, Jordi.
0: Sònia Oleart, abans d'acabar, alguna cosa que haguem de saber?
16: El torneig de tenis de Wimbledon, la final femenina, la jugaran dues jugadores txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova, que han guanyat a les seves respectives rivals, i demà jugaran les semifinals masculines, Jannik Sinner, Novak Djokovic i Alexander Zverev, Arthur Ferri.
0: Gràcies, Sònia.
16: Adéu.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez pendent de l'estudi 5, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 per treure'ns tan guapos com es pot cada vespre, i gràcies sobretot a vosaltres per ser-hi un vespre més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Coach, què li sembla això de Sekulić pel Barça?
17: En mi carriera no he visto un periodista que es solo positivo.
18: ...21.000 persones confinades per l'incendi de Guimerà, l'Urgell, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon industrial Riambau. El foc s'ha reactivat aquesta tarda després que els bombers hi han estat treballant des d'ahir la nit. Bona tarda, són les 8.
19: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: I també us explicarem que la calor extrema, que encara s'allargarà fins la setmana vinent pràcticament sense treva, és un nou factor de desigualtat. La pobresa energètica ja és també estival i afecta sobretot dones grans soles que viuen en barris de renda baixa. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha presentat un informe que subratlla que 500.000 de persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona viuen en zones d'alta vulnerabilitat climàtica. En parlarem amb l'autora de l'informe, Eva Vilaseca.
18: L'onada de calor, de fet, castiga amb força també alguns treballadors, els temporers, i també altres, com els treballadors de la construcció i la restauració i els missatgers a domicili. L'UGT parla de drets de salut.
21: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
18: Doncs tothom es pregunta si la calor seguirà. Gemma Puig, bona tarda.
22: Bona tarda. La calor seguirà, però afluixa una miqueta. Avui, encara costi d'una mica de creure, ha afluixat. Avui no hem tingut aquesta calor excepcional que vam tenir ahir a tota la costa i al prelitoral. Hem superat els 40 graus altre cop, 42 a Lleida, Alcarràs o a Cabanes. Per tant, ha fet calor, calor intensa. Però sí que tindrem, podríem dir, 48 hores amb una calor no tan excepcional. Serà forta, però afluixa una miqueta, tant demà divendres com dissabte. Amb aquestes temperatures que encara quedaran per sobre dels 35 graus, però costarà una miqueta més d'arribar als 40 en un divendres. De sol, amb alguns núvols i algun ruixat de tarda.
20: El Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Si bé el PSC perdria pocs escons i tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, Aliança Catalana es convertiria en la tercera força política, per sobre de Junts i molt poc per sota d'Esquerra. Un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
18: I us explicarem també el regal polèmic que ha fet el president turc, Recep Tayyip Erdogan, als líders que han participat a la cimera de l'OTAN. Atenció, un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. Un intent molt particular de promocionar la indústria armamentística turca que ha fet activar alguns protocols de seguretat en alguns aeroports.

0: Doncs que ens serveixi avui, va, de sintonia d'esports també, David ho va com titular.
1: Doncs va, amb el Mundial, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10, amb un fort dispositiu a les principals ciutats franceses, un fort dispositiu de seguretat preventiu. Això serà a les 10 i també parlem d'un fitxatge a prop per al Barça, el de l'extrem Karim Adeyemi, de 24 anys, del Borussia Dortmund. El Barça ha arribat amb el jugador a un principi d'acord, ara faltarà negociar amb el club alemany. But now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Doncs comencem aquest Catalunya Vespre amb tota l'atenció posada a Guimerà, a l'Urgell. Els bombers treballen a aquesta hora amb contundència per contenir la revifalla del foc que va començar ahir al vespre. De moment, el fum ja ha obligat a confinar 21.000 persones i també a tallar l'autovia A2 a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La revifalla ha començat al flanc dret, amb pesa pel vent, i està afectant una àrea agrícola i boscosa amb alguns focus secundaris. Hi treballen ara 48 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb intensitat per intentar que el foc arribi a una granja i estan repartits ara mateix en una àrea d'unes 383 hectàrees. Les flames avancen direcció al nord de Tàrrega, com explica l'alcaldessa del municipi, Rosa Maria Perelló, en declaracions a Trescat Info.
4: Sembla que la marinada havia baixat una mica, però s'ha revifat bastant i, per tant, el foc ja ha passat el camí de Mas de Bon Dia i sembla que es dirigeix cap a la part nord de Tàrrega, cap a la part del polígon Riambau, i això faria que venís cap a direcció Gramont.
3: Com dèieu, Protecció Civil ha enviat una alerta per confinar els municipis on més està arribant el fum: Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riamabau, a més del nucli de Mas de Bon Dia, Montornès de Segarra. En total, 21.000 persones. També ha quedat tallada pel fum la carretera A2, l'autovia A2, i la carretera secundària LB2101. Al foc també estan ajudant pagesos amb els tractors que treballen per intentar evitar que les flames avancin pels conreus. L'incendi ara mateix es considera altre cop actiu després que es donés per estabilitzat esta passada matinada. I, per cert, a Tàrrega s'ha suspès el concert d'inauguració del Festival Pau Paterres, que ja es va haver, de fet, de cancel·lar l'any passat, llavors, per un temporal de pluja.
2: Gràcies, Júlia. De fet, ja són diversos els dies que els bombers estan treballant de manera simultània en diversos incendis i això està tensionant al màxim els efectius del cos de bombers. Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos estan queixant de les llargues jornades de feina que han de suportar i també de la manca d'efectius, Oriol Pujador.
5: Sí, qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb torns doblats durant dies. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers, mentre que Antonio del Rio de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
5: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren també que estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004, mentre Ramon Torrents, president de la Secretariat de les ADFs, lamenta la manca de finançament.
8: No tenen aire condicionat i, sobretot, no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal, no estem coberts, si demà agafem càncer, no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
9: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
5: El govern assegura, en canvi, que s'ha multiplicat el pressupost. Segons les dades de l'executiu, si l'any 2016 es destinaven 150 milions d'euros, el 2024 es van superar els 300.
0: Gràcies, Oriol. Doncs el Meteocat ja avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva. Ara ens l'explicava la Gemma Puig per demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant del risc d'incendis simultanis. Cèlia Forment.
10: Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxen, però igualment queden per sobre dels valors habituals en un mes de juliol. Però no hem de baixar la guàrdia, perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar en valors que rodaran els 40 graus a bona part del país i no baixarien fins divendres ja de la setmana vinent. Això, sumat a les altes temperatures que hem viscut els últims dies, ens portaria a l'escenari excepcional d'una onada de calor continuada durant uns 12 dies. Hem preguntat a la directora del Meteocat, Sarai Serroca, què representa aquest canvi de paradigma.
11: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. Probablement al voltant del dia 15, 16, potser màxim 17. Per tant, estem parlant d'una onada de calor molt intensa i molt llarga. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Doncs de moment Protecció Civil manté 196 municipis en risc màxim d'incendis, a dir, el nivell 4 del Pla Alfa de cara a demà.
10: Sí, són 27 menys que ahir, en els quals queda prohibit l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen totes les activitats. Tampoc es poden fer obres o tasques que puguin generar espurnes, com ara la sega, feines amb maquinària, la xarxa viària o en zones forestals, i també queda prohibit l'ús de pirotècnia. En aquesta línia, Interior ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, no preveu flexibilitzar aquestes mesures si no és que hi ha una caiguda sobtada de les temperatures al cap de setmana.
12: És possible que el

0: que durant aquest mes s'acabarà superant. És una tendència que s'ha disparat en la darrera dècada, com destaca Armando Álvarez, que és cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
1: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
0: L'altre rècord que encara no s'ha superat és més de 4 dies seguits a 40 graus i sembla que de moment tampoc s'hi arribarà perquè demà ja no es preveu que el termòmetre es dispari tant a Ponent.
2: I en aquest context hem conegut avui les dades d'un informe de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que conclou que els veïns de 39 municipis de la demarcació tenen un risc més destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor. Aquest risc s'accentua segons la renda o el lloc on es viu. A la llista hi ha ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, que pateixen més les nits tropicals i tenen un parc d'habitatges dens i envellit, o municipis de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe detalla accions per fer a llarg termini, però també d'altres que s'haurien d'aplicar de manera immediata per reduir aquesta desigualtat. Per explicar més a fons què provoca aquestes diferències i entrar una mica més en aquest informe, podem ara parlar amb Eva Vilaseca, que és una de les investigadores de l'IDRA. Eva Vilaseca, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: D'entrada, quan parlàvem de pobresa energètica, ens venia a tots de seguida la imatge de l'hivern i les calefaccions. Vosaltres poseu sobre la taula que això comença a canviar i que també a l'estiu i amb la calor hem de parlar d'aquest fenomen.
3: Exactament, és a dir, ja a l'hivern, diguem, públicament, ja hem decidit d'alguna manera col·lectivament que ningú hauria d'haver de triar entre passar fred i menjar, és a dir, que tothom s'hauria de poder escalfar a casa, però l'estiu encara, diguem, no ho hem construït com un problema públic. I és més, és a dir, amb totes aquestes dades que ara estàveu compartint, la calor és probable que sigui un problema molt més gran que no pas ho ha sigut el fred fins ara. I vosaltres hi parlem de pobresa energètica, però també ho podem inclús ampliar a precarietat energètica. Perquè una cosa és les llars molt vulnerables i tota la gent que té risc de morir de calor, que ara si voleu en parlem, però aquí també hi ha una gran majoria social, que són gent llogatera, que no pot arribar a final de mes per pagar el lloguer, etc. En què també els és molt difícil poder encendre, tot i que potser en puguin disposar l'aire condicionat, i viure, diguem, totes aquestes onades de calor que estàveu ara anunciant de forma agradable, no? I que aquestes setmanes d'estiu no siguin una situació de supervivència, sinó que puguem viure-ho des d'un lloc de benestar. Vull dir, el que veiem a l'estudi és que tota aquesta protecció de la calor avui depèn exclusivament principalment de la renda, de qui es pot pagar aquesta protecció, i que el que cal és un sistema públic, que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor, i no només de protecció, o sigui que no només parlem de sobreviure, sinó de generar un benestar climàtic i per tant, d'adaptar les ciutats i les nostres economies a un nou clima, no? A un nou clima que ja és aquí. Ens trobem que les ciutats i els nostres barris i les nostres cases estan construïdes en un clima que ja no existeix. I aquest és el repte, no?, que tenim avui, és adaptar-nos ràpid a aquesta nova realitat climàtica i fer-ho de forma justa, que no siguin els més rics només els únics que puguin, diguem, passar bé aquestes setmanes.
2: Clar, per quines polítiques públiques hauríem de passar per resoldre el que heu constatat?
3: Nosaltres proposem mesures a tres temps. Per una banda, o sigui, amb tres velocitats, però que totes s'han de començar des d'allà. Per una banda, cal actuar ara. És a dir, aquest estiu la calor ja està, diguem, patant, ja s'han mort més de 200 persones a l'onada de calor passada, i per tant calen mesures de protecció. I en aquest sentit proposem un programa que faciliti, que garanteixi l'accés a la refrigeració, és a dir, a l'aire condicionat i a l'energia, diguem, per poder

0: factura a, una, a les llars més vulnerables, a les escoles, als centres de salut, a les residències. Això en primer terme. Bueno, hi ha tot un bloc de 10 mesures que potser, no sé si ara tenim temps perquè les expliqui, però hi ha un bloc de mesures de protecció immediata, hi ha un segon bloc de mesures que busquem, doncs, probablement, si plantegem l'aire condicionat com una eina, diguem, per salvar vides, amb l'aire condicionat ens trobem també que genera més emissions, per tant, que escalfen més el planeta i, per tant, incrementen més la necessitat de refrigeració, a part de que també incrementen l'illa de calor. Però tot això ho podem solucionar si l'energia que, diguem, que fan servir aquests aire condicionats no és fòssil, sinó és renovable. Per tant, proposem un programa. O sigui, cal que totes les ciutats tinguin, totes les taulades de les ciutats tinguin plaques solars. O sigui, calen plaques solars per tot arreu. Avui les plaques solars encara són una excepció a moltes ciutats metropolitanes i, ara, i aquestes plaques solars permetran, a part de salvar el planeta, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho així de forma simple, molt simple, també poder pagar la factura de la llum, ja que les plaques solars d'autoconsum poden reduir o quasi bé fer que la factura de la llum sigui gratuïta i, per tant, poder pagar l'aire condicionat. I, per últim, també plantegem mesures més estructurals, que també s'han de començar des d'allà, com ara pues un programa de rehabilitació massiu de tots els edificis per adaptar-los a aquest nou clima, que tothom tingui accés al verd a menys de 300 metres de casa. Avui la qüestió del verd, que també mostrem a l'estudi, és superdesigual. O sigui, tenim ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que és la ciutat amb més vulnerabilitat climàtica i on, a més, tenen menys verd per habitant. Per tant, necessitem ciutats més verdes, amb menys asfalt i un verd que sigui també ben distribuït i que no es situï només en els barris rics. O sigui, en resum, situem tot de mesures, de fet això són 10 mesures, que volen construir un sistema públic de protecció a la calor que sigui just i que pugui actuar a temps. I també plantegem altres... Perdó, digues.
1: No, segueix.
0: No, i plantegem després altres condicions que fan per poder implementar aquestes 10 mesures, com per exemple com es finança, que pot ser una pregunta que emergeixi, no? I això com ho paguem? Doncs ho plantegem un fons climàtic que sigui on la major part d'aquests diners vinguin d'impostos als responsables que ens han portat aquests números que estava anunciant abans, esgarrifosos, és a dir, la crisi climàtica, que són empreses, les empreses fòssils, etc. No? O sigui, tenim totes empreses que tenen responsabilitat directa i que hem d'implementar tot d'impostos climàtics per poder pagar aquesta adaptació i que sigui justa per tothom i que no s'hagi de morir, no haguem de perdre més vides cada cop que el termòmetre puja a 40 graus.
1: Ara posaves l'exemple de l'Hospitalet, ja hem parlat abans també de Badalona, o per exemple, més a l'interior, Manresa o Artés. No sé si heu trobat alguns municipis on sí que s'estiguin fent coses interessants, o és un canvi de xip que s'hauria de fer en global?
0: És un canvi de xip molt, molt general. O sigui, el que es veu principalment és això, és la protecció de la calor, sobretot la protecció de la calor dins de les llars, perquè sí que és veritat que hi ha polítiques de refugis climàtics i hi ha mesures d'adaptació que estan fent els municipis, però no se'n cuiden del que passa dins de les llars. I, per exemple, tota la calor que passa, diguem, la part litoral del país, el principal problema de calor que tenim és a les nits, amb les nits tropicals i les nits tòrrides que no ens deixen dormir i que no ens deixen descansar, i és el que porta problemes més greus de la salut. Llavors, aquí ningú està actuant en aquesta direcció, no? I llavors ens trobem dades com molt... Bueno, això que us comentàveu, Albert, Albert per habitant, també veiem dades de qui té accés o no, per exemple, a l'aire condicionat, no, que depèn profundament de la renda, és a dir, que passa del 40% de menys renda al 70%, al 72% de les llars, que són els que tenen més renda. Hi ha 30 punts de diferència de qui pot permetre's o no un aire condicionat a casa. I llavors, no, altres polítiques que també veiem que estan que manquen, com poden ser les piscines públiques, que són molt cop, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat només té dues piscines públiques, una piscina pública gairebé per 105, cada 150.000 habitants. Saps? Mentre, en canvi, en municipis com Gurb, que és un municipi que posem com a exemple, que té 7,8 piscines privades cada 100 habitants. Veiem un cop més, no? Que precisament Gurb, a part que el posem com a exemple, perquè és l'exemple de que es poden protegir de la calor gràcies a la capacitat privada, no? Tenen moltes piscines, tenen, això és el poble, bueno, municipi, amb més plaques solars de tota la província de Barcelona, i llavors, per tant, tenen una capacitat, diguem, d'adaptació molt alta, tot i que també tenen dies molt tòrrids allà a Osona.
1: Doncs queda clar que hi ha deures per fer. Són les dades d'aquest informe de l'Hidra. N'hem parlat amb una de les autores, Eva Vilaseca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: A vosaltres.
2: Les 8 i 22 minuts, encara hi afegim un informe més, és el Copernicus del Servei Meteorològic Europeu, que confirma que aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura de 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani, a la costa atlàntica també, després d'un altre episodi de calor al mes de maig. Aquesta situació incrementa la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, doncs ja ho sabem, eleva també el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. Per tant, la situació que estem vivint no és estrictament cosa que passi a la nostra riba del Mediterrani, sinó que va fins i tot més enllà. Ara bé, particularment en el cas que ens afecta, aquesta calorada afecta amb força molts treballadors, sobretot aquells que han d'estar a l'exterior, per exemple, els operaris de manteniment de parcs i jardins. A Barcelona, la CGT denuncia que des de finals del mes de juny hi ha hagut com a mínim dos treballadors que han patit cops de calor, l'últim d'ells abans d'ahir. Roger Santaló, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hem de dir que els dos treballadors en aquest cas estan bé.
3: Sí, però el sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona adoptés mesures preventives. Per exemple, denuncien que hi ha més d'un centenar de vehicles de la flota que no té ni aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i que per això ho han portat a Inspecció de Treball.
4: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogant i parlant aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill el treballador. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
2: I des de Parcs i Jardins, què hi diuen?
3: Que ara tenen un 36% de la flota amb aire condicionat i que estan invertint per tenir més de la meitat de vehicles amb refrigeració. I sobre el personal, que encara no tenen confirmat l'últim treballador afectat per un cop de calor, però l'altre, a finals de mes de juny, sí. En qualsevol cas, diuen que van activar tots els protocols de seguretat i prevenció i recorden que han format la plantilla i han donat fins i tot polseres de control de la calor corporal per detectar anomalies. Però la CGT alerta que la polsera no va funcionar en el cas d'aquesta setmana.
2: A Roger, també em sembla la següent pregunta. Hi ha operaris, treballadors, que hagin deixat de treballar a l'exterior en els moments de més calor?
3: Tenim l'exemple francès, amb els missatgers a domicili, on els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya.
5: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la Inspecció de Treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
3: I de calor se'n pot tenir tant a l'exterior com a l'interior. Per exemple, a la restauració, on les cuines es converteixen en autèntics forns. Segons la normativa, haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus, però algunes poden superar aquests dies els 40 tranquil·lament. Recordem que el seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros.
1: Doncs un altre sector afectat, i també amb normativa, és el del lleure, perquè el Pla Alfa obliga a traslladar, per exemple, a nuclis habitats les acampades i les rutes que es facin als municipis de risc màxim màxim i, de fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats. D'aquestes estan afectades per la norma el 3% aproximadament. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
6: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal i com tenia l'esplai previst en el seu pla B de contingències, dissenyat prèviament, i les altres 3 tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai en zones de nivell de risc més baix i més segures.
1: Per això diuen que en alguns casos hauran de revisar les activitats que es fan i fins i tot la durada dels campaments. 4 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens mirem bé l'últim informe del CEO que hem conegut avui.
7: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
11: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança Catalana per sobre de Junts, que cau en força i que quedaria molt a prop d'Esquerra, que en aquest cas sí que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Hem analitzat a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert el més destacat d'aquest CEO.
15: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
16: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
17: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
15: Aliança avançaria Junts.
16: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
17: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
16: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
15: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
16: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
15: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
16: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
17: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts, i amb Carles Puigdemont.
15: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
16: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria en força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
15: La independència guanya suports.
16: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
15: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
16: És el que diu un de cada tres enquestats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: Un minut passen de dos quarts de nou. Sempre és una incògnita saber també si els casos de corrupció afecten o no a alguns partits. El cas és que avui la Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contactés l'exmilitant Leire Díaz. Àlex Giral Robert, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Què diu l'informe dels investigadors que han enviat al jutge?
18: Sí, doncs que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus, i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar aquells 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions, les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la SEP i el braç inversor de l'Estat, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat suposadament en les gestions fetes per Leire Díaz i el seu entorn per desactivar causes judicials. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i li reclama novament que convoqui eleccions.
19: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
15: La Guàrdia Civil també ha demanat permís a l'instructor per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama.
2: I Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Prodrets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i també l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre d'aquesta ONG.
20: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: I el BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
1: Àngels, d'on sorgeix la decisió de l'Audiència Nacional de portar a judici el BBVA i el seu expresident, Francisco González?
21: Doncs la causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs, presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, president del BBVA durant 18 anys, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Segons el magistrat, Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes i fer treballs sense respectar la legalitat, utilitzant funcionaris públics per accedir a dades de caràcter íntim i personal.
1: A quines penes de presó i multes s'enfronten els acusats, Àngels?
21: La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo. El BBVA serà serà jutjat com a persona jurídica i se li reclama una multa de 181 milions d'euros. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros la responsabilitat civil dels acusats i els adverteix que se'ls embargaran béns en el cas que no disposin d'aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. El cas del BBVA és rellevant perquè serà la primera i única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas Villarejo.
2: Milions d'iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'aiatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig a Teheran, el primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà. La processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, que és el lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on posava «Ei, Trump, et matarem». Els funerals es produeixen en plena represa, justament a més de atacs entre l'Iran i els Estats Units. Ignasi Abad, bona tarda.
0: Sí, bona tarda. De fet, fa pocs minuts s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Això apunten algunes agències que estan apareixent en aquests moments. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans per tercer dia consecutiu, després dels que en els últims dos dies els que ja han fet els bombardejos nord-americans han causat 14 morts a l'Iran, entre els quals hi ha 3 membres de la Guàrdia Revolucionària. La República Islàmica ha respost als aquests dos dies de bombardejos amb més atacs amb míssils i drons contra interessos nord-americans a bases militars dels països àrabs aliats a Washington, a llocs com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians i cap ciutadà nord-americà ha patit ferides a Kuwait, però sí que hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. El ministre de Defensa d'Israel, per si no n'hi hagués prou, de la seva banda ha manifestat que està preparat per una tercera onada d'atacs israelians contra l'Iran si fos necessari.
1: Fins ahir, deia, hem estat parlant de la cimera de l'OTAN encara. Doncs bé, avui hem d'afegir un epíleg, i és que hem sabut quins són els regals que l'anfitrió ha fet als assistents. És una cosa habitual fer regals quan acaben aquest tipus de cimeres, però aquesta vegada podem dir que ha estat insòlit i segur que ben polèmic, perquè el president turc, Erdogan, ha decidit regalar un revòlver personalitzat i amb munició. Txell Garriga.
4: Bona tarda. Si es tracta d'un revòlver Gumusai 357 Magnum, és un tipus d'arma que Turquia produïa cap als anys 90 i, de fet, és el primer revòlver que el país va produir, per tant, és un clàssic d'aquest país pels col·leccionistes. Cada arma, com deies, estava a dins d'una caixa de fusta amb el logotip de l'OTAN i també la bandera de Turquia. Però, a més, com deies, cada líder va rebre una arma personalitzada, és a dir, portava el seu nom gravat, també una bandera turca, i bales de munició. En general, contenien 6 bales, tot i que en el cas del regal del primer ministre anglès, Keir Starmer, contenia 500 bales.
1: Ostres, no sé com s'ho deu haver pres. Estem parlant, deixem-ho clar, d'armes reals, que en teoria funcionen, eh?
4: Sí, sí, són armes reals i que funcionen. Això ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i els serveis de seguretat que acompanyaven les delegacions. Les armes les van rebre ahir, per tant, abans de sortir de Turquia, havien de prendre una decisió sobre què fer-ne, perquè els ser armes de foc, com podeu pensar, estan subjectes a regulacions molt estrictes. Però és que hem sabut que alguns no van obrir la capsa abans de marxar en aquest intercanvi de regals institucionals i la sorpresa se l'han endut ja quan arribaven al seu país. És el cas, per exemple, del primer ministre belga, que ha hagut de lliurar l'arma ja a les autoritats policials de l'aeroport de Brussel·les.
1: Darrerament estem parlant d'aquest tipus de regals, especialment a Espanya. Entenc que Pedro Sánchez també ha rebut una d'aquestes pistoles. No sé si se n'ha parlat o què se n'ha fet.
4: Sí, l'arma del president del govern espanyol, però ja ha viatjat cap a Espanya, està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Alguns han optat directament per deixar les armes encara a les seves ambaixades, per exemple, els primers ministres neerlandès, el suec o l'anglès, amb la mateixa idea que el del president espanyol, inutilitzar l'arma perquè pugui viatjar. D'altres, com per exemple el polonès, sí que s'han dut l'arma i actualment es trobaria a l'aeroport de Varsovia, on ja han iniciat els tràmits de duana. perquè entri al país. I alguns també, com dèiem, han optat per donar l'arma a un museu, com per exemple la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o també el primer ministre grec, que la donarà, en principi, al Museu de la Guerra d'Atenes.
1: Clar, podem imaginar els organitzadors d'aquest tipus de cimeres habitualment pensant què els hi regalem als líders, quina serà la tria, algo típic del nostre país. Això deu anar a gustos i la discussió deu ser llarga. Què se sol regalar, Txell? No sé si has trobat algun regal similar.
4: Similar no. Solen ser regals més aviat culturals o commemoratius. Per exemple, Espanya va regalar una moneda commemorativa dedicada a Francisco de Goya quan va acollir la mateixa cimera el 2022. I també se solen regalar peces d'artesania o petites obres d'art similar a un revòlver, en principi sí que no. El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions que estàvem explicant, logístiques que han generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada sobretot pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca.
1: I tan particular. Gràcies, Txell.

0: A la Xina, almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, és a la província de Fujian. De moment no se sap exactament què és el que ha provocat el foc, però sí que el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. A Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, i amb raó, de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: Detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
4: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: I els Mossos d'Esquadra han pogut identificar aquesta tarda la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui era, havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós. És una iniciativa molt poc habitual en la policia i que ha permès ajudar a identificar-la. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys que anava vestida amb una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada Crònica Cultural passant pel Festival Cruïlla de Barcelona.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
13: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort avui a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït, Montse Pujol.
1: Sí, It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes avui s'han omplert de missatges d'agraïment i record a la seva carrera de més de 5 dècades marcada per una veu única i icònica. If you're

0: Doncs aquesta és la veu d'una altra banda mítica i més jove. En aquest cas estem sentint Garbage, que actuen en la segona jornada del Cruïlla, on aquesta nit també hi actuaran els Pixies. A aquesta hora dèiem Garbage, al Parc del Fòrum, i tenim en Marc Ruiz. Marc, bona tarda, com va?
1: Hola, bona tarda. Doncs mira, han arrencat amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks, d'Àngelo Badalamenti, i de fet estan presentant el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb aquesta cançó que sona, There's No Future For Optimism, d'aquest àlbum. Però el públic, què és el que vol? Doncs escoltar els èxits de fa 30 anys. I han arribat de seguida, eh? I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons, i ara només faltarà, doncs, que la carismàtica Shirley Manson faci servir la seva poderosa veu per cantar Only Happy When It Rains, i ja ho tindrà tot fet. És un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han omplert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, per cert, El primer cant del matí. I és que l'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat feta entre Catalunya i Mallorca. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cert clar i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà complir el segon escenari, doncs ha agraït que recuperessin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. I al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid Búnquer Rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent de trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure, doncs, en part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó, un conjunt que fa créixer cançons com Love You Till I Die o Reaching Out To You. I entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bona, i és que tenen raó.
0: Gràcies, Marc, bona tarda.
1: Vosaltres.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
3: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
2: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
4: El meu fill no se li dona bé...
5: Aquest tipus de discussions a la Villarroel, a Barcelona, en l'estrena de la primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
6: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment, a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
7: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Saún.
8: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que, doncs, que el mantenen anclat, doncs, a la seva realitat.
6: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors estan en debat i en contradicció.
8: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests, amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors, diguéssim, d'acord, amb una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això, doncs, perquè s'ho mereix. No?
6: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel. L'estiu
9: és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu.
12: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Mundial ha arribat a la fase final.
13: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
12: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
13: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
12: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
12: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
10: està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crim.
10: Este és un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: I per què?
19: No ser perquè cogi el martillo i le pegue...
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
12: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 7 minuts i arribarem a les 11... Ai, no, a les 9, a les 9 de la nit. A les 9 de la nit. Encara vaig amb el xip de la temporada d'hivern. David, sí. Uba, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre.
0: Aviam, a les 10, per tant, d'aquí una hora, ha de començar els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria del voltatge, eh? És aquesta eliminatòria?
1: Sí, entre França i el Marroc, que de fet es van enfrontar a la semifinal de fa 4 anys al Mundial de Qatar. Aleshores va guanyar el combinat francès. Avui juguen a partir de les 10 a Boston i ja podem dir que el blaugrana Koundé és titular a lateral dret de la selecció francesa. Tots els equips ja es van enfrontar, doncs, com dèiem, fa 4 anys, aleshores va guanyar França. Demà torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon partit dels quarts de final d'aquest Mundial de Futbol.
2: Doncs per aquest partit que començarà d'aquí una estona, França ha desplegat per el maig entre les seleccions marroquina i francesa 20.000 policies i gendarmes que estaran pendents del postpartit. A la capital són 8.000 els agents que controlaran que les aficions no es prenguin malament el resultat final. La nostra corresponsal ha captat l'ambient i, de moment, més cordialitat, podem dir, que atenció, París. Isabel Galí, bon vespre.
3: Bon vespre. L'Ajuntament de la capital francesa no ha volgut habilitar una fan zone, però n'hi ha diverses de privades instal·lades arreu de París i hem estat a la que els marroquins o francesos que van amb el Marroc han muntat, el cinema Rex, on veuran el partit en una gran pantalla. A la cua per entrar hi havia una majoria de samarretes vermelles, però també algunes de blaves, de grups de joves que han decidit passar aquest moment junts. La rivalitat entre França i el Marroc, que va ser protectorat francès entre el 1881 i el 1912, és històrica, però els lligams són tan forts que aquí França preval la cordialitat, almenys ara, abans de saber el resultat final del partit. Les terrasses dels bistrós estan plenes a vessar, s'ha de reservar plaça en aquelles que tenen pantalla i avui, excepcionalment, tenen permís per tancar les 2 de la matinada.
0: Gràcies, Isabel. Veurem com va la nit a París. Mundial a banda, hem de dir que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: És un jugador de 24 anys i que ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Ara el club blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions d'aquest traspàs i per afrontar aquesta i també altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió pels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
2: I ara no és un fitxatge, és una renovació, la de Pere Romeu, que ha firmat com a tècnic del Barça femení. Fins quan?
1: La coneixíem i el que ha fet avui és firmar el seu nou contracte, que serà per 2 temporades més, fins al 2028, en què Pere Romeu seguirà dirigint el Barça femení.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
1: L'entrenador blaugrana reconeix, això sí, que el club s'ha de reforçar, l'equip s'ha de reforçar perquè hi ha hagut sortides importants com la d'Alexia Putellas, la d'Ona Valla, la de Mapi León i la de Salma Parelluelo.
0: Molt bé, ja. També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu.
1: És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i aquí sentim.
5: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol.
2: I el tour avui, exhibició, eh? Cop d'efecte de Tadej Pogacar,
1: que torna a liderar la ronda francesa, un cop d'autoritat, després de guanyar en solitari, a més, la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarni, ascensió al Tourmalet inclosa. Ja ha estat allà aproximadament a 5 quilòmetres del cim del Tourmalet, quan Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant l'avantatge respecte dels seus principals rivals.
6: I think top 5, I would say.
7: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
6: It's really incredible victory. Yes.
1: Ara la general Pogacar torna a ser el mallot groc, com dèiem, amb 2 minuts ja i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, que és el segon a la classificació.
0: I últim punt, definida ja la final femenina de Wimbledon dissabte.
1: Sí, s'enfrontaran doncs Carolina Muchova i Marta Kostiuk, que han superat a les semifinals Coco Gauff i Linda Noskova.
2: Doncs moltes gràcies, David. I ara ja ho hem avançat a la portada. La calor és protagonista. Escoltem què ens ha d'explicar de cara a les pròximes hores la Gemma Puig.
8: La jornada d'avui ens ha portat temperatures altre cop altes, calor intensa, però afluixat una miqueta respecte ahir, sobretot d'aquesta forma que ahir vam tenir excepcional a la costa i al prelitoral. Hem tornat a superar els 40 graus, 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, però la majoria de comarques i sobretot a la façana litoral han baixat un, dos o tres graus. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra, ahir arribàvem als 40,9 graus, aquesta temperatura de rècord, i avui hem tocat aquests 38 graus. Fa calor, xafogor, i la tendència, però, és que tindrem 48 hores, divendres i dissabte, amb una mica de menys de calor. Afluixa aquesta onada de calor. Això no vol dir que tinguem temperatures normals per l'època, però sí que no tindrem aquests valors tan disparats. Demà, moltes màximes encara arribaran als 35 graus o per sobre, les més altes tocarien els 40, en un divendres, amb sol, al matí, amb alguns núvols cap al terç oest, perquè de matinada hi pot haver encara alguna gota, i a la tarda els ruixats quedarien força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Com dèiem, aquesta segona onada de calor no s'acaba, s'allarga ben bé fins a finals de la setmana que ve, altre cop amb un punt àlgid que se situaria entre dimarts i dimecres.

0: Catalunya Vespre.
1: Bona nit, són les 9. A Guimarà, a l'Urgell, els bombers continuen treballant per intentar tornar a estabilitzar l'incendi que va començar ahir al vespre. El foc avança en direcció a Tàrrega i, de moment, es manté tallada l'A2 i s'ha confinat 21.000 persones. Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. De moment hi treballen 65 dotacions, tot i que ara que es fa fosc es retiren els mitjans aeris. El foc es va donar per estabilitzat esta passada matinada, però esta tarda ha revifat i ara afecta unes 167 hectàrees que, sumades a les d'ahir, arriben a 328. Ara es treballa esperant que el foc arribi a un canal d'aigua al nord de Tàrrega per poder ajudar a estabilitzar-lo. També s'intenta protegir una granja que es troba al flanc esquerre. Per ara continuen confinats 21.000 veïns dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riamabau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. També està tallada encara la 2 pel fum i la carretera LB2101.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana vinent i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional.
4: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
3: De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals.
1: I la CGT alerta que dos treballadors de manteniment de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. L'últim, abans d'ahir, el sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles.
5: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
1: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tingui refrigeració.
3: I els autors d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que alerta que hi ha 39 municipis de la ciutat de l'àrea metropolitana amb un risc destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor, demanen mesures públiques per protegir els ciutadans. Volen que s'impulsi un fons climàtic provincial perquè els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Una de les investigadores, Eva Vilaseca, ho ha dit al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
6: El que cal és un sistema públic que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor.
1: I a l'Iran s'han tornat a sentir diverses explosions aquest vespre per tercer dia consecutiu en diversos punts de la costa del país. Un dels llocs on s'ha informat que hi ha hagut explosions és a Bushehr, un dels objectius dels bombardejos nord-americans d'ahir, on hi ha una planta nuclear. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans després dels que, en els últims dos dies, han causat la mort de 14 persones. La República Islàmica ha respost avui amb bombardejos, també amb míssils i drons, contra interessos nord-americans i bases militars en països àrabs aliats de Washington, com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El trànsit marítim per l'estret d'Hormuz s'ha reduït notablement després de la represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran.
3: I ara els esports, David Ubach.
7: Doncs esports que passen pel Mundial de Futbol, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10 de la nit i amb titularitat per al defensa del Barça, Koundé, al bandul francès, un partit que arriba a mitja fortes mesures de seguretat a les principals ciutats franceses. Del Barça destaquem el principi d'acord del club blaugrana amb l'extrem de 24 anys del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, un alemany doncs que ha dit ja al seu club, al conjunt alemany, que no vol renovar per fitxar pel Barça. Descarta, doncs, renovar amb el Borussia quan li queda un any més de contracte. I el Tour de França, cop d'efecte de Tadej Pogacar, que s'ha imposat en solitari a la sisena etapa, després de 186 quilòmetres, amb ascensió al Tourmalet inclòs. Ara Pogacar lidera la general amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna demà a les 8.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
1: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, tres dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners, o ha fallat alguna cosa.
6: I en aquell moment, jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot, o s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació, o et fots un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
8: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
8: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
7: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9. I llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès. La seva dona, el

0: apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap, simplement esperar que passés el temps, i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta, i estaves en aquella a veure què contesta, i esperar, i aquella hora i mitja es va fer eterna.
1: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
0: Ja imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
2: Això es veu que era una cosa normal, que de vegades passava, i que al matí potser feien alguna reunió, etc., i llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà, mentre ja anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
1: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
0: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada, i de cop, les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, li diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
3: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
1: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
4: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
1: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
2: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
1: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
0: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe la companya seva, que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica, no?, tot el que ha passat.
2: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
1: En l'únic que pensen el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriben.
3: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
0: Sentíem el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà, i clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè Mira que portàvem de cinta americana.

0: i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
1: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
0: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me'n recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
1: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
0: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Que et dic, hem sigut una família molt humil i ma mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar pobre, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li van dir, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60. I quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes amb una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què, però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
1: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
2: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i per tant, no podien trucar enlloc els altres caos.
1: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
2: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, que a l'època estàvem parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, que era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No, hi havia familiars que estaven allò en estat d'angoixa, no? D'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit retinguts. A més, havien dos avis d'avançada edat.
1: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
2: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, és valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que a un li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona potser que està allà fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està atent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona potser ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinc a dir, en aquest cas, doncs, si el decalatge de temps, doncs, fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no? Que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte les víctimes amb els atracadors. Ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i deu, no? Llavors, doncs, amb una hora i deu dona molt. I si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que lo més fàcil és sortir per la Jonquera.
1: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
0: El meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o... No tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí, i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que dividó.
1: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
0: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins aquell moment no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge... Em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat. I per sort estem tots bé i ho podem explicar.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
1: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. A partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
2: La manera de preguntar, de repetir en molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup d'atracadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, ¿vale? Vull dir, les ordres clares i directes, no repetitivament, no, allò d'insistir, lo sabemos todo, lo sabemos todo, lo sabemos todo. No, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara et deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
1: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
2: Un professional no vaia a trucar el timbre. Va? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors, això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Va? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
1: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
5: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
0: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
5: Troben un objecte que pot ser determinant.
2: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
5: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
1: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
2: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de la marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
1: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
2: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb targeta. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
1: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, qui entre tots tres els donen detalls importants. Per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
2: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració i les lletres eren la G, la F i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matrícula.
1: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
2: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat, val? León. Però, a més, jo miraré també, m'interessa amb les meves pròpies bases de dades, saber quins vehicles Seat León estan sostrets, i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
1: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu. Però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
2: Parlem amb Seat Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya. Dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser FR.
1: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
5: L'any 2008, Seat va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles Seat León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
2: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per de comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, no? Que eren cintes i que per tant doncs, havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir... El tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat. I això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs, en aquella època, estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs els bancs tenien, diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs, cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar del dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs, ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
1: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
2: O sigui, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge. Després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no. Però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. O sigui, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores. No només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els dolents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant el caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber doncs, qui és, com es diu, etc.
1: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
2: Moltes sucursals, doncs, en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res de l'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat a la caixa i aquest serà el bitllet d'escar. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets que... Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
1: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
2: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons, per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
1: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
2: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquesta franja horària estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange. Val? Eren les quatre operadores.
1: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
2: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer... alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'ha explicat alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
1: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
2: En aquest cas, hi havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè hi havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit és un 100%. Llavors va analitzar una quantitat ingent de dades, informacions, de gent que està empadronada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
1: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a La Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
2: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està a casa és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir... Clar, i si ha facilitat informació, o ha dit que aquí hi ha diners, o aquí qualsevol cosa... I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
0: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano? I aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que... Si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
2: Per què un dolent tria fer aquest delicte? Val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb La Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment tu quan vas a fer un fet d'aquestes característiques és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
1: Per més que a Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres de Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
0: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
1: Abans de continuar, recapitulem.
5: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de La Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
1: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
2: Estàvem parlant abans de fer cerca en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
1: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
5: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
1: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
2: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res, doncs imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema de VHS i anaves repicant i repicant i repicant les càmeres. Per tant, doncs al final, bàsicament, no van aportar res. Val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació, eh?
1: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
2: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no, com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt deteriorades i, per tant, no es podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no, fins que jo ja baixo i vaig a fer tota l'operació, doncs mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no? Una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de... Doncs que també ells ni es van donar compte, vinga a dir, quan nosaltres també després se detenen a uns dels autors i parles, dius, ningú es va percatar. I el senyor, ho dic per l'estat de nervis, i el senyor Josep, que estava dins del vehicle, tampoc es va percatar que passava un vehicle, una dotació policial uniformada, no? Pues va passar fent la seva ruta, no va veure res anormal i se'n va anar, no? Però vinc a dir que a lo millor tu pots veure una miqueta de... Mira, no? M'arriba l'ajuda, però estàs tan ficat en la teva missió, que és anar a buscar els diners, salvar la família, etc, que no estàs ni percebent el que t'envolta.
1: Ni el Josep es va adonar de la presència de la unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors. You want
4: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
2: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
1: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
2: Mirar empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
1: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
2: D'aquelles ulleres es va buscar també, doncs, empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
1: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sapiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
2: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
1: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
2: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies, doncs, un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, doncs es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat, doncs, el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
1: I quin era aquest patró dels fets?
2: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que rep... que és el telèfon principal, que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però, dius, truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre... doncs es truca amb la resta.
1: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I, a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
2: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica, doncs, que les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
1: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
2: És un restaurant de menjar mexicà.
1: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
5: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
2: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta. ¿Vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per lo important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i doncs, es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. I aquest Sydney, doncs, en la seva identificació, doncs, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, doncs se li anota el seu número de telèfon i s'anota doncs, el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
5: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
1: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
2: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
1: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
6: Ha llegado más pronto.
7: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
6: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
7: Sí, sí, de acuerdo.
6: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
1: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
5: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
8: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? la sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi ens sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el postcrim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després, fins i tot, hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes, fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no?, facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
5: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
8: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no?, física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
5: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
8: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
1: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes: Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Lídia Oriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que evoluciona favorablement. S'espera poder donar-lo per estabilitzat en les properes hores per la millora de les condicions meteorològiques, tot i que es manté el confinament a la població. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. Els bombers a hores d'ara són optimistes perquè ja ha baixat la intensitat del vent i no està creixent més el perímetre de l'incendi. Ho explica Josep Joan Bellostas, inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: Doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs, no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs, en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzar.
2: De moment, el foc no ha deixat afectacions ni a persones ni a granges. El CAP a hores d'ara està aturat i s'està treballant als dos flancs on s'intercala la zona agrícola amb forestal. La revifada afecta unes 167 hectàrees i en total són 328 les afectades per l'incendi. Es manté encara el confinament a 21.000 persones, però ja s'ha pogut reobrir el trànsit a l'autovia A2. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies, Txell Garriga.
4: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Així, després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals ni internacionals, la dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre de Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
1: El grup Volkswagen vol reduir la seva producció un 25% i deixarà de fabricar 3 milions de cotxes anuals. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa al Consell de Vigilància, el qual també ha informat que anirà eliminant progressivament fins a la meitat dels models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius per al mercat. Els responsables de la companyia consideren que les mesures faran més resistent l'empresa a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya. Prèviament a aquest anunci, el grup ja havia aprovat l'eliminació de 50.000 llocs de treballs a Alemanya fins a l'any 2030, 35.000 dels quals afectaran Volkswagen. De moment, no s'han previst nous acomiadaments.
4: Al setembre es publicarà la tercera part i última dels Faura, una saga escrita per Marc Picó, que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de Jane Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com ho ha explicat Marc Picó a Catalunya Ràdio.
5: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem. Amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
4: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
5: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
4: Un llibre que va dirigit al públic juvenil, però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
5: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
1: I ara els esports, Sergi Andreu.
6: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. Ha començat ara a les 10 el primer enfrontament d'aquesta ronda. El França-Marroc, de moment amb empat a 0 al minut 4. Qui passi aquesta eliminatòria jugarà contra el vencedor de l'Espanya-Bèlgica de demà. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara, el club blaugrana i el Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. En ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França amb ascensió al Tourmalet. Ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard. I Pere Romeu firma la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Romeu demana una incorporació en atac i, sobretot, fitxatges en defensa.
0: Fins aquí les notícies.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
2: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
1: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
3: Tot el que cantes.
4: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: davant Barça.
1: El búnquer.

0: 1961, Milà, Itàlia.
1: Mira, anava ja a dir un altre cop Itàlia, no sé què, però amb aquest musicote...
0: Ah.
1: Callo.
0: Ah.
1: Callo perquè ens esperen aventures fortes, suposo. Oh,
0: sí.
1: A veure.
0: Aviam, acostuma a ser així. L'última vegada que vam parlar d'art conceptual...
1: Conceptual!
0: Art conceptual... Va ser en el capítol 83 d'aquesta cinquena temporada que us vam parlar d'en Chris Burden, un artista que disparava els avions i que es va deixar fotre un tret al braç.
1: És art conceptual.
0: Art conceptual.
1: Art conceptual és quan el tio, que l'artista, t'ha de dir que és art.
0: Exacte.
1: Perquè si no tu dius, què conya els cardes, nano?
0: Si no és... Què li passa a aquest boig?
1: És el boig del poble.
0: Em vaig veure un l'altre dia...
1: A on?
0: En un museu. Bueno, era un vídeo, eh? Però que...
1: Passa que anaves a dir pel carrer a Pons,
0: no,
1: que podia haver sigut.
0: Va fer una pila de galledes amb sorra i estaven fordades
1: sí,
0: i s'anaven buidant.
1: Sí, senyor.
0: I avui un moment que queien les galledes i la gent.
1: Sí, senyor, l'he vist aquest...
0: Bravo!
1: Aquesta performance l'he vist. Fa un forat a la galleda de baix.
0: Sí, està molt bé.
1: Molt bé, està molt bé.
0: Simbolitza...
1: Com et va ressonar a dins? Et va interpel·lar?
0: Em va interpel·lar.
1: Val.
0: Em va interpel·lar en el sentit de dir... Bueno, deu apel·lar al suïcidi, suposo. Perquè no m'han quedat cap ganes de viure, ara mateix.
1: Sí, és allò que tu li dius a l'artista, es m'ha fet pensar en el suïcidi, i el tio et dirà, sí,
0: clar. No, cadascú li fa la lectura
1: que... Què t'he de dir, si m'han donat una beca de 50.000 euros per omplir galledes de sorra?
0: Bueno, recordareu aquest capítol, va ser un capítol amb molta xerinola, però us he d'avançar que avui anirem per un altre camí. No riurem tant, eh? La història d'avui és força més dramàtica. És més dramàtica que la del tio que es va disparar el braç per fer d'artista.
1: Clar, és que no sé pas per on anirem.
0: Bueno, ens situem al taller d'en Piero Manzoni, un artista conceptual que acaba de crear la seva gran obra. Merda d'artista. És bàsicament uns pots que ha omplert amb els seus excrements.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja us comença a agradar més el de la sorra,
1: sí,
0: ara, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Encara funciona aquesta obra, eh?
0: Què vols dir?
1: Que encara hi ha els pots aquests,
0: encara.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mira, no t'avancis, no t'avancis. Merda d'artista és una obra composta per 90 pots que en Piero s'ha encarregat d'omplir amb la seva caca.
1: 90?
0: 90 pots. Els ha omplert pacientment, els ha signat i els ha posat a la venda.
1: I hi haurà el típic que dirà, vaya merda d'obra, Piero.
0: Piero, que merda. Us pot semblar una simple bretolada, però la veritat és que Merda d'artista és una obra seriosa, una crítica al mercat de l'art. L'obra pretén ser un exercici de reflexió. Qualsevol cosa que faci un artista es transforma automàticament en art, sigui el que sigui, ni que es tracti de merda posada dins un pot.
1: M'ho estàs preguntant o ho estàs fent així?
0: És a l'aire.
1: Vale, endavant, sí.
0: La creació el converteix en un referent de l'art conceptual. La merda d'artista encara s'exposa als principals museus del món. Hi ha pots exposats al MoMA de Nova York i al Teatre Modern de Londres. De fet, fa poc es va subhastar un dels pots i se'n van pagar...
1: Aviam. Què?
0: 150.000 dòlars. Bueno, hi ha gent dient... Joder.
1: Tindia,
0: joder.
1: Que no sap si ho diu en positiu o com,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: ostres, jo els pagaria.
0: Clar, però tenim aquí, per exemple, l'Abril, que encara ha de decidir què estudia, el seu futur,
1: sí.
0: La nena de 14 anys.
1: Sí.
0: Llavors li fots aquest dato a la cara.
1: I ella, que volia ser psicòloga, ara potser diu...
0: Bueno, tampoc vaig ser malament de ventre. No.
1: Com per omplir 90 pots de caca?
0: La merda d'artista és l'obra més important d'en Piero, el reconeixement més gran que aconseguirà mai. Un cop mort, sempre se'l recorda pel mateix.
1: Però com que mort? En Piero és mort?
0: Sí, és mort d'un infart el 1963, dos anys després de crear Merda d'artista.
1: Però què coi pintaven aquesta... Ja hem acabat la història?
0: No!
1: Ja...

0: És el meu tiet, era aquell que cagava els pots.
1: Exacte, jo vull fer el mateix.
2: Ai, faré el mateix que ell.
1: Malgrat la influència que té en la seva carrera artística, heu de saber que la Giuseppina i en Piero no es coneixeran mai, perquè quan ella neix, ell ja fa 11 anys que és mort. Per trobar-nos amb la Giuseppina, ens cal avançar fins l'any 1974.
2: Era la... Va, ara comença.
1: Ara sí, la Giuseppina ja ha nascut, ho ha fet a Milà, de manera que no ens movem de lloc. Som a la part alta de la ciutat, perquè els pares de la mossa remenen pela llarga. Tant el seu pare com la seva mare són ben milionaris.
2: Ara, part imprescindible. Si vols ser artista, els pares han d'haver fet la gran moneda.
1: No es necessita res més que una casa a la Cerdanya per ser artista. Foc a terra, una mica de fuet, una truita...
2: Te l'has de saber tallar tu el fuet, sí. Però, eh? Si no... te l'has de menjar queixalades i fa molt de pobre.
1: Sí.
2: Què?
1: Però no és res més, eh? Res més, eh? És que a vegades ens empopiem per lluitar, per no sé què... Res més no es necessita.
2: Que sí, que no.
1: No,
2: que ja t'ho compro.
1: És que la gent... No, amb una casa a Cerdanya. Foc a terra.
2: Dins una llar de foc, entenc.
1: Sí, clar.
2: Que tu en un espanyol li dius foc a terra no, i es pensa que ets a Sarajevo.
1: No. Vull dir que no cal que treballeu tant.
2: Tens raó.
1: Amb una casa a Cerdanya n'hi ha prou. No vulgueu acaparar. No, tranquils. La Giuseppina té 4 germanes i quan van totes juntes són ben curioses de veure perquè la mare té el costum de vestir-les a totes igual.
2: Ai.
1: Quina angúnia.
2: Ai.
1: Totes porten el mateix vestit i el mateix color, verd. A l'escola i a missa, on no falten mai, tothom riu molt quan les veu juntes.
3: Vinga, Josepa, que elles semblen un ramat de bledes.
1: Un ramat de bledes?
2: Manat, volia dir. Hòstia, un ramat de bledes és espectacular, eh?
1: I un gos allà... Escolta, és ben bé que abans la gent es distreia d'una manera, també, eh? Anar-se'n rient de les nenes que van verdes.
2: La gent amb poca cosa?
1: Ah, sí.
2: Una casa a la Cerdanya?
1: Ja està.
2: Ja està.
1: Una truita i 4 nenes verdes. Et passes la tarda, eh?
2: Oh, cuidado, eh?
1: Cuidado, que també existeix aquest cas. Per la Giuseppina, el verd es torna una obsessió. Només vesteix de verd. A l'escola només fa servir tinta verda. I quan fa 10 anys decideix que des d'ara només menjarà coses verdes. O dit d'una altra manera, es fa vegetariana per una qüestió estètica.
3: Nena, que ets italiana, home! Carda't uns espaguetis.
1: Bueno, per sort el pesto és verd.
2: El pesto és verd, sí. El pesto és verd, eh? Sí.
1: Artista conceptual i vegetariana. Quantes coses en comú, no?, amb aquesta persona.
2: Ara mateix te podries asseure amb ella i prendre't un prosecco.
1: La Giuseppina és així. Des de petita demostra tenir molt sentit per l'estètica. La seva mare creu que ha heretat els dots artístics del seu oncle Piero. Cal potenciar-li la vena d'artista i acaba apuntant la filla a les millors acadèmies d'art de Milà. Allà la nostra protagonista en surt graduada amb honors. A mitjans dels anys 90 ja la poden considerar una de les artistes més prometedores d'Itàlia.
2: Carai, no és poca cosa.
1: Ojo. A partir d'ara, la nostra protagonista ja no li direm Giuseppina, sinó que li haurem de dir Pipa.
2: Pipa?
1: Perquè és el seu nom artístic. És Pipa Bacca, que li agrada més.
2: Home, fa molt més d'artista dir-te Pipa que Giuseppina, que és com...
1: Giuseppina té nom de iaia.
2: Sí.
1: Italiana, que fa
2: espaguetis. Iaia italiana que fa espaguetis. En canvi, Pipa. Pipa, què més? Pipa Bacca, eh?
1: Pipa Bacca.
2: És bon nom, eh?
1: Bon nom. Els primers anys d'un artista sempre són difícils, de manera que durant força temps la Pipa s'ha de conformar participant a exposicions conjuntes amb altres artistes emergents com ella. Però el 1997, una galeria confia en el seu talent i li fa un lloc perquè exposi ella sola. Ho fa presentant uns quadres fets amb fulles que ha recollit al bosc i que ha retallat de manera que tinguin la forma d'un tipus de fulla diferent.
2: Eh? Què? Què? A veure... A veure.
1: Pinta lo del raïm, hòstia. La taula amb el raïm, ja està.
2: La taula amb el raïm, un bodegó, vols dir?
1: Sí, home, sí. Un raïm, una taronja, una fruitera, ja està. Tot a balis, ara, aquí. La Pipa agafa una fulla d'un tipus d'arbre i amb unes estisores li dona forma d'una altra fulla diferent. Per entendre'ns, fulla de roure. Agafes la fulla, la retalla i... Ah, és una fulla de freixa, això, saps? Ho emmarca i aquí està, ja està fet el quadre, ja el tens.
2: Però si això ho fan els alumnes de la Neus de primer...
1: No siguis descregut, Jair, hi ha un significat. Amb la seva obra, la Pipa vol explicar que la forma de les coses només és una escorça, que l'essència no es pot canviar mai. Som el que som, tinguem l'aparença que tinguem.
3: Ah!
1: Saps?
3: Amigo! Ara... Molt bé! Artista!
1: Vaig explicar la seva segona exposició. Aviam si us agrada més que la...

0: de les fulles. A veure, d'aquesta en sabem el nom. Es diu mutacions quirúrgiques.
1: Aquest, a mi ja em tens.
0: Té més bon màrqueting,
1: ja
0: de moment.
1: A mi, vols venir aquesta tarda a veure mutacions quirúrgiques?
2: Sí.
0: Vinga,
2: sí.
0: Anem-hi. En aquest cas, la Pipa torna a fer servir unes estisores per transformar els elements. Ara recull papers, plàstics i fins i tot bitllets que troba pel carrer,
1: sí,
0: i els retalla donant-los formes diferents de les que tenien originalment. En fa serps, escorpins, angelets, estrelles... Depèn, cadascun és diferent de l'altre. Va fent formes amb coses que trobes pel carrer.
3: Però és una exposició d'art o el treball d'una classe de plàstica?
0: No.
3: On som?
0: És que quina mirada tan super... Em sorprèn la teva mirada tan superficial. Has de mirar més enllà. Obre't de mires, Jair. T'has de centrar en el missatge que vol transmetre.
1: Val,
0: si agafa un bitllet i li dona forma d'escorpí, aquella figura pren un significat. Se'n va entenent o no?
1: Jo no sé, vaig fer dos anys de teoria de l'art.
0: I què?
1: Que era una classe que també et diré que estava com ara, més o menys. Però què? Quin significat té?
0: Què collons sé? Jo no ho sé, però algun, algun.
1: No
0: ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Ens està costant interpretar el que la Pipa ens vol transmetre, però que quedi clar que és cosa nostra. La crítica la té en un pedestal, sí, i nosaltres no som ningú tampoc per donar-los, per portar-los la contrària. Respecte per la Pipa...
1: No, no, el respecte el té. Respecte per la Pipa. Això t'ho diu molt al carrer, també.
0: Bé, intentem-ho. La tercera proposta artística de la Pipa potser,
1: sí,
0: anirà millor.
1: Aviam.
0: La fa un cop entrats als anys 2000. No vull sentir més riures ni vull tenir la sensació que ens prenem el que fa una mica de lleugera.
1: Zero riures. T'ho prometo i parlo en nom del públic.
0: El públic també, sisplau.
1: És la meva responsabilitat, el públic. No riuran.
0: Gent oberta de mires.
1: Sí, ja ho són. Si la meitat són dissenyadors gràfics.
0: És
1: com
0: veritat.
1: No han de ser oberts de mires.
0: En la següent exposició, la Pipa presenta un penis que ha fet amb ganxet.
1: Aquí la primera fila han aguantat bé.
0: Sí.
1: Que són tatuadors, dissenyadors i estudiants.
0: Sí.
1: Allà darrere algú s'ha desmaiat. Com? És que no ens ho està posant fàcil, la Pipa.
0: Noi,
1: què vol dir un penis fet amb ganxet? Què ens hem d'imaginar?
0: És conceptual. L'art conceptual té això, a vegades costa d'entendre. Li va passar a l'oncle de la Pipa i ara li està passant amb ella mateixa. Però el que és important és que ella està contenta amb com li van les coses. Té força èxit i se li ha d'admetre que, bueno, a més, té unes conviccions fortes i molt interessants.
1: I sap fer ganxet, que no
0: és
1: ni tu ni jo en sabem.
0: No, no, no. A diferència dels seus pares, que eren de dretes, monàrquics i amb certa simpatia pel feixisme... Està bé, certa simpatia.
1: Certa simpatia. No. A veure, t'hi has de trobar.
0: Sí, sí, sí. Ella és just el contrari. És d'esquerres i defensa que tots som iguals i ens hem d'estimar els uns als altres. És una activista i una pacifista convençuda. I aquest tema és el que tractarà la seva nova proposta, una performance que anomena Es posa en viatge.
1: Què vol dir això? Aviam què ens surt, què ens hem d'esperar.
0: La Pipa ha preparat una performance amb la Sílvia Moro, una companya que també és artista. Han treballat una proposta per demostrar que la gent és bona per naturalesa, que tothom està disposat a ajudar-se quan cal.
1: I tant que sí, ànims i escalf. Hi ha gent que ho pensa, això,
0: Sí. Per tal de demostrar que tothom és bo, les amigues creen una performance amb la que viatjaran des de Milà fins a Jerusalem fent autostop.
1: Val.
0: Dormint on les deixin i alimentant-se del que els donguin. Però... A canvi, elles rentaran els peus a qualsevol persona que els ajudi.
1: Bueno. Coi de hippies.
0: De veritat.
1: O sigui, jo allò de cosir tites de ganxet m'agrada.
0: Vale.
1: Ja t'hagués comprat una tita.
0: Sí.
1: Però això...
0: Espera't, perquè falta el detall més important.
1: Aviam.
0: De la història.
1: Sí.
0: Ella és una artista. El viatge té un objectiu. Es posa en viatge és una declaració de pacifisme i per fer-la efectiva decideixen donar-li una particularitat que la faci única. La Pipa i la Sílvia faran el trajecte vestides de núvia.
1: Aviam, a veure si ho he entès. Anem a fer un repàs.
0: Sí.
1: Volen travessar mitja Europa fent,
0: sí,
1: autostop vestides de núvia per demostrar que l'ésser humà és bo per naturalesa.
0: Sí, acabant a Jerusalem.
1: Acabant a Jerusalem, Any 2000 i escaig,
0: Sí.
1: Val, val, val.
0: És això, i per tal que tota l'experiència quedi plasmada d'alguna forma, han acordat que durant tot el que duri el trajecte, el vestit de núvia no es pot rentar mai, sota cap concepte. Cal que mantingui tota l'essència viscuda.
1: Ànims, ànims al camioner que les pugi,
0: Sí.
1: Bona catipent fotran, Quant dura el viatge, però?
0: Mira, el viatge comença el 8 de març de 2008.
1: Sí.
0: Dia de la dona.
1: Sí, no? Està molt bé.
0: I durarà 2 mesos.
1: Perfecte.
0: Les dues mosses aniran per separat i es trobaran a Jerusalem. Els primers quilòmetres els fan a bord d'una vespa.
1: Adéu, Pipa! Adéu, l'altra!
3: me'n recordo com es diu.
0: Jo tampoc. El primer destí cap on es desplaça la pipa és Eslovènia. Quan hi arriba, es troba que la seva performance ja té alguns seguidors.
3: Ah, molt bé, tu!
0: La premsa eslovena s'ha fet ressò de les seves intencions i l'espera per fer-li una entrevista on fa proclames a favor de la pau i la igualtat. En Cabat continua el seu camí a bord d'un cotxe que s'ha ofert a portar-la.
3: Molt bé.
0: Bé.
3: Bé, comencem bé.
0: El següent destí és a Croàcia. I s'hi troba encara més ressò. La Pipa i la Sílvia estan fent una bona feina. La gent comença a conèixer la seva performance pacifista. Cada nit s'envien un missatge amb el mòbil per posar-se al dia. Recordem, van separades, eh?
3: Sí, sí, clar, clar. Hola, Sílvia, escolta allò que vam dir de no netejar el vestit, poder que ens ho replantegem, eh? M'estan empaitant les mosques, ja fa estona.
0: M'ha caigut maionesa. Oh.
3: Clar, clar.
0: La nostra amiga continua el seu camí creuant fronteres, rebent cada cop més atenció de la gent. S'estan fent famoses i estan podent predicar el missatge pacifista per allà on van. Fent autostop, creuen Bòsnia, Sèrbia i Bulgària. Molt tothom bé. Les rep amb alegria i això fa que cada dia tingui la mirada més pura i brillant.
3: Bé, bé, bé, va molt bé, desconfiàvem d'elles, però endavant.
0: Però, per desgràcia, és a punt que la mirada se li apagui. Quan creua la frontera turca, el viatge de la Pipa es torça del tot.
3: Ai, pera.
0: Turquia,
3: a veure...
0: Jo hi vaig anar i
3: què?
0: També és veritat que no vaig anar vestit de núvia ni fent autostop.
3: No, són dues coses que no recomana l'agència de viatges.
0: No. Som a finals de març del 2008. Com cada vespre, la Sílvia espera el missatge de la nostra protagonista per tal de comentar la jornada. Però la Pipa no l'escriu i tampoc respon als seus missatges ni a les seves trucades.
3: És que a Turquia la cobertura és xunga, correcte. Perquè, clar, si estàs a la part europea,
0: clar.
3: Molt bé, però a l'altra...
0: El running.
3: Pepefone no le cubre.
0: La Sílvia sap que la Pipa té cobertura perquè el seu mòbil dona senyal. Però arriba a la conclusió que la nostra amiga es deu haver trobat amb algú amb xerrera i que no pot estar pel telèfon. L'endemà segur que la Pipa li dirà alguna cosa. Però l'endemà tampoc hi ha notícia de la Pipa.
3: Ai, Peyu, ha perdut el mòbil, no? És que aquests hippies són uns... Amb la tecnologia són un desastre.
0: Sí, noi.
3: El deixo aquí, total. No,
0: no
3: em trucarà ningú. No he de parlar amb ningú.
0: La Sílvia es comença a preocupar a partir del tercer dia sense notícies de la Pipa. També l'amiga una mica fresca. Tres dies ha deixat passar, eh?
3: Sí. No, això no, eh?
0: No.
3: Això no.
0: Al final, decideix avisar la família de la nostra amiga. I també avisa la policia.
3: Sí, això és el principal.
0: La policia descobreix que el telèfon de la Pipa s'està fent servir i que les targetes de crèdit de la mossa també s'estan utilitzant.
3: Ep!
0: La policia turca inicia una investigació arreu del país. Tracen una ruta seguint els pagaments que s'han fet amb la targeta de la Pipa, fins que finalment l'aconsegueixen trobar.
3: Bé!
0: No, bé,
3: bé.
0: No, gens bé. Gens.
3: Què vols dir?
0: No diguis
3: què
0: bé,
3: passa?
0: Perquè no, bé, no. Resulta que la policia descobreix la nostra protagonista morta en un marge. Ja fa dies que l'han assassinat.
3: A la Pipa?
0: A la Pipa. A la Pipa l'han violat i després l'han estrangulat.
3: Bueno, has dit a la primera pàgina que seria...
0: Sí, jo he avisat.
3: Sí, has dit que seria dramàtic, sí. Però després ens has enredat amb els penis de ganxet.
0: Bueno, noi, mira. El cas de la mort de la Pipa commociona Europa. La policia turca es volca per trobar el culpable de l'assassinat i el troba en una estació de servei. Es tracta d'un home que va portar-la durant el seu trajecte i que va acabar demostrant que no tothom és bona persona. A l'assassí de la Pipa el condemnen a 30 anys de presó. Ell és l'únic condemnat per l'assassinat de la Pipa, però no l'únic culpable del crim. Queda demostrat que hi va haver més implicats, però no se n'ha trobat mai cap més.
3: I noi, quina manera d'acabar més seca, no?
0: Ja ho he dit al principi jo, que això era dramàtic. El final de la Pipa és ben trist. Mor assassinada amb 33 anys, tot intentant demostrar que les persones són bones per naturalesa.
3: Sí, sí, sí.
0: Malgrat tot, sempre ens quedarà pensar que se la recorda com una pacifista i feminista convençuda i com una de les artistes conceptuals italianes més importants de la seva generació. La seva tomba, situada a Milà, sempre és plena de flors on en record seu. Si voleu anar-hi i deixar-hi un penis de ganxet...
3: Ja anirem, ja anirem. Aviam.
0: Què? La voleu veure?
3: Sí, clar.
0: La Pipa.
3: Com la tenim?
0: Pipa vaca.
3: Fent ganxet.
0: Fent autostop, bàsicament.
3: Fent autostop.
0: Sí.
3: Ostres.
0: Aquí la teniu.
3: Ostres.
0: Porta un gorro de...
3: Pipa!
0: Porta un gorro de ganxet, semblaria.
3: Gorro de ganxet, vestida de núvia, Anant cap a Sarajevo.
0: Cap a Sarajevo.
3: És que...
0: Sí, clar, sí. A veure, aviam. Aviam,
3: vés a... No. Vés a, vés a Llanars la propera vegada, home, que no bueno, crec que t'assassinin.
0: A Llanars?
3: Sí, home. Passa res.
0: No, bé, bona gent, bona gent.
3: En fi, a veure què en pensa el nostre públic. Jo crec que està molt clar, però vés a saber. Oh. Pipa Vaca! L'artista és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
3: Home!
0: Molt bé, a tothom quina... li ha semblat bé.
3: Bona persona.
0: Bona persona.
3: Tristament desapareguda.
0: Milionària, sense massa ofici ni benefici, també.
3: Però és que l'artista ha de ser
0: això. Ha de
3: ser això. Què voleu, artistes pobres?
0: No!
3: Volem artistes milionaris perquè es puguin dedicar a l'art.
0: Ah, exacte. Per... Fort aplaudiment per Pipa Vaca, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Molt bé, porten mal tempo al públic d'avui.
1: Els
2: hi ha costat arrencar.
0: S'acaben de llevar, aquesta gent. Són tots artistes.
1: Què?
0: Què et passa amb la Pipa Vaca?
1: Que m'agrada, m'agrada.
0: Què t'agrada, la Pipa Vaca?
1: Sabeu que la Peppa Pig està embarassada?
0: Ah, què? No, un moment. Para. La Peppa Pig té 10 anys.
1: No, és la mare de la Peppa Pig. Ara esteu més tranquils.
0: Sí. Hòstia, sí. No, clar, no. Que un porc amb 10 anys ja deu ser mort.
2: Un porc amb 10 anys ha parit 300
1: és
2: vegades.
1: Veritat.
2: Ja. Bueno, una truja.
1: Sí, és veritat, sí, doncs no tenen en compte.
0: Clar, tens raó.
1: Es tindran germans, veu? Ho diuen els companys del que no surti, ens ho va fer saber.
2: Mira,
0: el que no surti, van a fondo, eh?
1: Sí, no, si diuen les coses que interessen.
0: També s'afreix. Te diuen si està embarassada l'Aitana o la mare de la Peppa Pig, que no sé com es diu ara mateix.
1: Va, a veure, l'art conceptual.
2: Sí.
1: Anem a parlar.
0: Vols que parlem d'art conceptual?
1: Sí. A veure, us ha de sonar, no només per la biografia que vam fer, sinó perquè fa 2 anys un nano es va menjar un plàtan enganxat a la paret perquè tenia gana i no havia esmorzat.
2: Una pesadilla, allò del plàtan.
1: Us en recordeu, eh?
2: Sí.
1: Li va passar als Estats Units.
0: El plàtan amb cinta americana,
1: sí.
2: Va pagar molts de diners aquell home per aquell plàtan.
1: Sí. No, ell se'l va menjar i ja està. Però ha passat moltes coses amb aquest plàtan, realment. Això va passar als Estats Units, sembla que l'estudiant no havia esmorzat.
0: Sí.
1: És greu perquè l'obra té un preu de 6,2 milions.
2: Això, veus.
0: Uf!
1: Sí.
0: Això es pica, eh?
1: Home, i tant que pica.
0: Ja no sembla tan cara la merda d'artista, ara,
1: no.
0: Eh?
1: No. A més, ja va ser subestat.
2: I al final, el pagès que va cultivar el plàtan, no?
1: Ja, és veritat.
2: Què se li va pagar? Ah,
1: creieu que era de Canàries?
2: No ho sé d'on era. No ho sé.
0: Jo crec que no.
1: L'artista és italià.
0: Sí, és italià.
2: Mira, veus?
1: Maurizio Cattelan.
2: Maurizio Cattelan.
1: Molt bé. Va dir que no passava res perquè canvien el plàtan cada 2x3.
2: Perfecte.
1: Vull dir que no passa res, l'obra continua. Mira, la gent de Sabadell... Gent de Sabadell.
0: Sí, la gent de Sabadell en sap d'art conceptual.
2: I tant que sí.
1: Com es diu l'obra del plàtan enganxat amb cinta adhesiva? Vinga. Opció A, intelletto. Opció B, a pesa banana. I opció C, comediante.
3: Quina ens dona més confiança?
2: Quin accent, Neus, m'encanta.
3: No sé per què.
1: A veure, feia-ho. Jo no em poso.
4: Si vols, aneu a la C, per mi.
3: Bueno, no, jo no intimideu. La responsabilitat per vosaltres.
1: A veure, un moment. Feia-ho, què vol dir intelecto?
2: Intelecto...
1: Ah, ho vaig buscar.
2: Què vol dir, ho saps tu?
1: Ah, no, ho vaig buscar.
2: Intelecte.
1: Sí, intelecte. A pesa banana.
2: A pesa, no sé què vol dir, a pesa.
4: A pesa és agafada.
2: Enganxada.
1: Enganxada, jo. Vale.
0: Molt bé.
1: Què creieu, doncs?
0: Comediante.
3: No sé si la ve. Voleu la C?
4: Com
2: el que vulgueu, però ho hauríem de decidir avui.
0: La C, anem a veure. Correcto!
1: Comediante. Perquè s'encarda de tots nosaltres, suposo.
0: Molt bé. I tant que s'encarda.
4: Ja.
1: Bé, això de fer enganxat és una activitat que sempre s'ha fet. Les àvies ho feien. No sé si les vostres àvies feien enganxat.
2: No, la meva iaia brodava.
1: Ah, mira.
2: Brodava, sí.
1: I la teva àvia feia enganxat?
0: Jo, la meva àvia... Sempre estava treballant. Vull dir, no tenia gaire de fer enganxat.
1: Bé, doncs, de fet, vam tenir un oient aquí davant.
0: És veritat, una oienta estava aquí.
2: La que ens va fer aquests posagots, una noia que ens va fer aquests posagots.
1: Ah, exacte, sí. Però feia enganxats i feia ninots.
2: Feia ninots amb enganxat.
1: Exacte.
2: Que té un nom, però no recordo com és la tècnica.
1: Mira, és que ara mateix aquesta és la pregunta. Molt bé, sort que no ho sabia.
0: Si no, ho diu tal qual.
1: Clar, abans es feien més cobertures, cortines, i ara es fan, doncs, ninots, d'acord? Que es fan amb 3D, diguéssim.
0: Que tenim uns ninots fets nostres.
1: Vinga, sí. Gent de Riudoms, ja saben la resposta.
0: Sí, ho saben, eh? Ho saben.
1: Com se'n diu de la tècnica d'enganxeta on es fan ninots?
0: Aviam.
1: Opció A. A veure, digue-ho directe.
3: Arigumis.
4: Amigurumis.
3: Digues.
1: Opció A, amigurumi. Opció B, punt de creu. I opció C, uindo.
2: Se saben guanyadors i ja no fa falta ni contrastar la resposta. És la o no és la?
1: És la. És fàcil, no? És una tècnica japonesa. La traducció seria ninot de punt i és una barreja entre teixit i peluix. Poca broma, perquè tenim tites de ganxet.
0: Ah, sí? Això és el que volia veure.
1: Mira, una tita de ganxet.
2: Mira, que maco.
1: Amb amigurumi es pot fer tot.
2: Quina cosa... Això on ho poses, diguéssim?
0: On vulguis. Perquè això queda molt... Li falta una mica de...
1: Mentre no te'l posis a algun lloc concret.
2: Ja.
0: Sí, perquè és punt, eh?
2: És punt. Cuidado.

0: A veure... Molt bé. No sabem si el nostre convidat sap fer ganxet, però no, eh? Però sí que sabem que ja, quan va tenir l'edat de treballar, va fer-se monitor de natació.
1: Mira.
0: Així que sap nadar. Aquesta persona que tenim aquí sap nadar.
2: I treure gent de l'aigua, entenc.
0: Esperem que sí. No sé si hi ha gent que sàpiga nadar però no sàpiga treure gent.
1: Bueno,
0: sí,
2: bueno jo sé nadar com un gos, més o menys, sí, perquè n'he dut molt malament.
0: Clar, però els gossos no saben treure gent.
1: Jo m'aguanto, però no em demanis d'aguantar-ne un altre.
0: No t'ho demanaré mai, Peyu. D'ell també en sabem que és un home, que és economista i que és doctor en relacions internacionals i també en ciències de l'educació i l'esport. Però no és conegut per ser bon mestre o bon nadador, tot i que podria ser poder, no ho sé. Però nosaltres no el coneixem per aquest assumpte. Va ser conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència a la Generalitat de Catalunya.
2: Això és una targeta molt gran.
1: És un bon càrrec.
0: És un bon càrrec i molt llarg, sí. El que passa és que el 2017 van passar unes coses amb uns sobres i uns vots i uns piolins que es va aplicar un article i van fer que el destituïssin. De fet, no només va passar això, també el van condemnar a 12 anys de presó i va anar, el que passa és que no s'hi ha estat 12 anys, afortunadament. El fet que estigui vinculat amb la independència de Catalunya fa que la gent l'insulti fins i tot a la cara.
1: Ah, carai.
3: A vegades passa que tu vas caminant o sents una conversa i sents... Mira aquest idiota. A vegades ho diuen amb una intenció que ho escoltis, de vegades no, però ho escoltes...
1: Vaja.
0: Fortíssim, eh?
1: Home, és gros.
0: Ui, te l'idiota aquest, home!
1: És gros.
0: Actualment és president de la Fundació IRLA i continua escrivint llibres. Ja suposo que sabeu de qui parleu.
1: I tant.
0: Parlem.
2: Nosaltres ho sabem, perquè l'estem veient. El farem
0: aquí. Rebem un fort aplaudiment a Raül Romeva!
1: Raül Romeva.
0: No, bon dia,
1: que
0: com
1: no,
0: estàs?
1: No estàs còmode, perquè no t'has tret la bandolera, encara que veig que...
0: Ah, és veritat!
1: Tens poca...
0: No, ara complicat, perquè tens
4: no,
0: els...
4: No era ni conscient de que encara la portava.
0: Ah, forma part de tu,
2: eh? Integrada.
1: Vol dir que és còmode,
4: Sí,
1: és còmode.
4: Sí.
1: És per
4: allò de no portar les coses a les butxaques.
1: Ja.
4: Perquè llavors ens passa allò que llavors portes sota la butxaca i et pesa molt, i un dia em van dir, escolta, deixa de portar coses a les butxaques, agafa una bandolera.
1: Molt bé.
0: És que els homes teniu aquest problema, nosaltres sempre anem amb
4: bolsa. I molesta molt les butxaques al final. Llavors m'he acostumat a portar això i mira, ja no.
1: Jo sóc tan idiota que porto totes les monedes aquí a la butxaqueta cada dia vaig a dormir, penjo els matnalons i cauen totes a terra.
0: Cada dia.
2: Comprem-nos un bolso, Peyu. Jo fa temps que ho vull fer.
0: Sí que vols.
2: Perquè veig en Marc Giró que arriba amb un bolso i penso, quina enveja.
1: Mira.
2: Perquè hi pot fotre tot de merda.
0: Les compreses.
1: Però és que sí.
2: Per repartir-les.
1: Si jo sense bolso, quan buido les butxaques porto 300.000 coses...
2: Imagina't.
1: Si em foto un bolso, portaré...
2: Navalla, ràdio...
1: Masses coses.
4: Però a mi el que em sorprèn és que encara portis monedes per això, no?
0: Sí, pràcticament... És veritat.
4: Avui pràcticament ningú porta monedes.
1: Van quedant allà...
2: Bueno, però clar, si aquest tio, per exemple, un dia normal pot comprar una ovella. Llavors no accepten crèdit.
4: No accepten pis.
1: Una mica d'efectiu s'ha de portar sempre, una mica d'efectiu, sempre.
0: Avui no us he dit d'on és el convidat, perquè no és de Catalunya.
1: Ah, què dius ara?
4: Què dius ara?
2: Perdona. Això és molt... Cares d'estupor?
0: Sí.
2: Cuidado, eh?
0: Raül Romeva no va néixer a Catalunya. Llavors la pregunta per la gent de Manresa és la següent. On va néixer Raül Romeva? Opció A, a Roma. Opció B, a París. I opció C, a Madrid.
1: Oi, va.
0: Home, fortíssim, ja.
2: No sé què és més gros. No sé què és més gros de les tres opcions. Eh?
0: Sí? Què us sembla?
5: Us sembla bé?
2: Us sembla bé?
5: La C.
1: Madrid, eh?
0: A Madrid, eh? Vinga, la C.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Raül Romeva, per què vas decidir néixer a Madrid?
1: Per què?
4: Collons, això hauria de preguntar a la meva mare, que era la que estava allà. Jo no vaig decidir res.
0: Quan vas venir cap a Catalunya?
4: No, era molt jove. Molt jove vol dir molt petit, tenia 4 anys.
1: Val.
0: Home, en 4 ja pots...
4: Val a dir que els meus pares són catalans i estaven treballant a Madrid en aquell temps.
0: Sí, però et van fer allà.
1: Sí.
0: I van fer allà, exactament
4: el lloc, no ho sé, però diguem, quilòmetre amb un quilòmetre avall devia ser.
2: I amb 4 anys ja podria ser de l'Atlètic de Madrid. Madrid perfectament, eh? Que esperem que no sigui així, home, però...
4: No, soc culer, soc culer, soc sí, soc culer, soc sí.
1: Ostres, bon dato
4: però,
1: aquest, eh?
4: Però, bueno, escolta, en aquella època, clar, suposo que avui, si vols arreglar-ho, agafes un AVE i tornes ràpid, no? Però en aquell moment, avui era molt més complicat.
1: Sí, sí. Llavors, el
4: meu pare i la meva mare treballaven allà i, mira, escolta...
1: El teu DNI posa nascut a Madrid.
4: Sí, sí. Què ponen tu DNI?
1: Ah, això.
4: En mi DNI pone nacido en Madrid.
2: Soy más de Madrid que usted.
4: No, que he de dir que la primera vegada que vaig entrar a la presó a Madrid...
1: Que has entrat diverses vegades.
4: Diverses vegades, sí. Mira, m'agrada.
2: És el convidat més delinqüent que hem tingut.
0: Sí, és el delinqüent, sí.
2: És molt gros, això.
0: És dels delinqüents grossos que han passat per aquí.
4: 12 anys, no ho pot dir tothom.
0: No,
4: no. Ho pot dir tothom.
0: És una bestiesa, eh?
2: Perdona, si haguessis dut una furgoneta carregada de cocaïna...
4: No et cauen 12
2: anys. No et cauen 12 anys.
4: Per tant, escolta, un moment, respecte.
2: No, no, no. El meu ja el tens de fa anys.
1: Respecte.
4: No, però recordo la cara del funcionari, el primer que vaig entrar, que a més ens van separar. El primer cop ens van separar tots per parelles, per allò, per la dispersió, no? En aquell moment encara tenien aquella mentalitat, dispersaus.
2: Calalien, no els terroristes.
4: Anàvem dos per dos amb dues furgonetes i a mi em va tocar amb el Turull. Anàvem els dos i ens van fotre... A la presó, i quan entràvem, el primer que et fan és et fan entrar el DNI perquè t'han de fitxar.
1: El check-in.
4: Ningú problema. Jo li dono el DNI i el funcionari, veig la cara al funcionari que li dono el DNI, mira, i més que mirant, se'm mira i diu...
0: Decepció.
4: El pitjor que li podies fer era això, perquè clar...
1: Ha nascut a Madrid i mira com ha quedat. Mira com s'ha...
4: Si hagués nascut a Ripoll...
1: Ja s'entén, llavors ja s'entén.
2: Que l'han hecho los catalanes.
4: No, però realment ho vivien molt malament, això.
1: Déu-n'hi-do. En fi, l'ha encertat absolutament tothom. Avui tenim un públic exemplar. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
2: Home, ja arribava. Home, ara hi ha de tot avui.
1: Vinga, mongeta seca, sal i oli, salsa de calçots, que seran...
2: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
1: A veure.
5: Flying Free!
1: Flying Free? S'ha precipitat un pèl, la Mireia.
2: Perdona, què ha dit?
1: Flying Free.
5: Flying Free. És la notícia d'Amigurumi, ho sap tot abans.
1: No és Flying Free.
2: Com haureu notat, veritat, perquè no ha parat de tocar...
5: No, perquè he pensat com... A veure si vaig continuar.
2: Aviam quina és, perquè jo ja sé quina és,
1: Flying Free.
2: Raül, si la saps tu, t'emportes el lot, Va.
1: És catalana,
5: Sí.
2: El seu autor ha estat assegut aquí.
5: Sí.
2: I no fa gaire. De qui és aquesta cançó?
1: Sopa de cabra.
2: Molt bé.
1: Sopa de cabra.
5: Que vam tenir aquí, avui, també.
1: Molt bé. Sopa de cabra, com es diu la cançó, Neus?
5: Quan es faci fosc.
1: Quan es faci fosc. Això ho han divinat.
5: Entre cometes.
1: Entre cometes, però ja sabeu que són benevolents. L'Èric de Manresa. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
10: Estic ben emprenyada. Bueno. He comprat un cotxe fabricat a Catalunya i no sap parlar català.
11: Oh.
10: El problema és que jo soc de Collsuspina, visc a Mollà, i jo no rebo missatges en castellà. Els missatges que rebo són en català.
11: Sí.
10: Què em foto d'això, jo? Ho tiro? El cremo? Me'l venc? Digueu-me què s'ha de fer perquè un cotxe fabricat a Catalunya parli català. Gràcies.
12: Vinga, Raül.
13: Vinga, Raül.
12: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
14: El Duolingo fa miracles, eh?
12: El Duolingo.
11: Sí, però clar, és veritat que els missatges, no, clar, te'ls llegeix malament.
14: Sí,
11: el meu pare també li passa.
14: Sí, sí.
11: Escriu unes coses al meu pare, sí, mig en castellà, mig en català, amb unes faltes, perquè el cotxe ho fa perquè no en sap el català.
14: No, clar.
11: Ja està.
12: Els cotxes no saben català.
11: Ja, però si són fabricats a Catalunya...
12: Sí, clar.
11: No estaria de menys.
12: De menys.
13: D'aquí poc, els cotxes ho faran tot i no ens entendran. Sí, sí. La gent de Collsuspina no l'entendran.
12: No.
13: Serà un desastre. No.
14: Home, és veritat que puguem enviar gent a Mart, ens estem plantejant enviar gent a Mart i no puguem resoldre un problema com aquest, a mi em sembla difícil de creure.
12: Ara,
14: a mi em sembla difícil de creure.
12: És veritat que hi ha coses que dius, vols dir que amb l'intel·ligència artificial...
11: Clar.
12: Tu li dius, fes-me...
14: No és un problema. Jo crec que tècnicament no és un problema.
12: Però... En la intel·ligència artificial...
13: Què passa?
12: Jo he provat de fer... Fes-me una... Li poso una lletra i...
11: Una magdalena.
12: Fes-me una cúmbia...
11: Ah.
12: O fes-me no sé què i et fa una cançó al moment.
13: Sí.
12: En canvi, estem sempre al mateix... No sé què passa amb Catalunya.
13: Que
12: li dius, fes-me una sardana amb aquesta lletra i no la sap fer.
13: No sap fer una sardana.
12: No sap,
13: la intel·ligència artificial no està preparada.
12: Hem hackejat el sistema catalans. No són capaços
11: no
12: de
11: fer-me una sardana.
13: Una sardana.
11: Ostres!
12: Noi, escolta'm,
11: però
12: això...
11: Des d'aquí hem decidit que sí que s'ha de poder fer.
12: Això...
11: Nosaltres que som tecnòlegs.
12: Sí.
11: Creiem que sí que el català s'hi pot posar, no?
12: Sí.
11: Llavors
12: sí.
11: Que es posin les piles.
12: Ara que tenim la Generalitat de Catalunya, un departament...
13: De què?
11: Com es diu?
12: D'això de la llengua, hi ha un departament.
13: D'algú d'això de la llengua.
11: Es diu així.
12: És el departament d'algú d'això de la llengua.
13: D'acció de la llengua.
12: Que ja es cuidaran de que ja vagi. El català estarà tot arreu, ja
13: ho veuràs. No hi ha molts de canvis en els departaments de la Generalitat i en els càrrecs i tot això?
14: És un debat sempre, perquè en el fons, clar, hi ha una mica la tendència aquesta de quan arriba un govern nou, tot s'ha de renovar.
11: Oh, cal juris.
14: Jo crec que això no té gaire sentit en general. Perquè al final, escolta, ni tot el que s'ha fet abans està mal fet, ni tot el que faràs tu estarà ben fet i, per tant, al final ja s'ha de trobar. I l'altra cosa és que hi ha una sobredimensió per mi, de departaments. I, per tant, jo crec que ja hauria d'haver una dinàmica de menys departaments i més tècnics.
13: Ara, president.
12: Bueno, podria ficar-te en política.
13: Sí. Parles molt bé.
14: Fins al 2030 ho tinc complicat.
13: No,
14: i per altra banda, també he de dir que jo, en tot cas, escolta, no renego de res, però també és veritat que la meva feina, jo realment m'ho passo molt bé escrivint i donant classes. Això és on jo em sento molt còmode i estic ara aquí i m'ho estic passant molt bé.
12: Per què fas ara? Quin és el teu dia a dia?
14: Jo estic a la universitat.
12: A la universitat,
14: Sí.
12: O sigui, pots apuntar-te a la universitat i que ens toquis tu de professor.
14: Oh, sí, esclar, has de pagar la matrícula.
12: Ja,
14: sí.
12: No. Sí. I de què és la classe? De què és?
14: Mira, dono classes en aquests moments de gestió esportiva, de legislació i governança esportiva, d'esport pel desenvolupament,
11: què vol dir, què
14: de canvi climàtic i de desenvolupament i globalització. Toco, els meus dos àmbits són esport i relacions internacionals.
13: Hòstia, va fort, eh? Hòstia, va fort, eh?
12: Hi ha molts, sí, sí, sí, molts conceptes.
13: Hi havia 70 substantius, eh?
14: No, no, sí, perquè passa que són diferents assignatures dels mateixos. Són dos, jo tinc dos doctorats i el que faig és classes dels dos àmbits, llavors els barrejo.
11: Clar. Però la gestió d'esport... Gestió de què? D'esport?
12: Algo de l'esport, ha dit.
14: Bueno, la facultat és gestió de l'esport. És la facultat de gestió esportiva.
11: Però on posar el podi i tal?
14: No, no, no. Bueno...
12: També.
14: Algú ha de decidir i algú ha de fer.
12: Ah,
14: algú ha de decidir on i algú ha de fer.
11: Que faci que té el doctorat.
14: No, és la gestió d'entitats esportives, de clubs, de federacions, d'associacions...
12: Exacte. Podria ser president del Barça.
11: Ah, mira. Sí.
14: Hòstia, el Barça, que el Barça és una altra lliga. No, em sembla que amb aquest curs no n'hi ha prou, eh? Has de tenir un màster en finances.
13: No sé si et demanen doctorat per ser president del Barça.
12: Més aviat et demanen el compte corrent.
14: Però vosaltres heu entès alguna vegada un contracte d'aquests als jugadors al Barça?
12: Mai.
14: Amb dos doctorats no l'entens.
11: No, jo només em vaig quedar amb el tovalló, que va signar el tovalló. I vaig pensar, això sí puc entendre.
14: És un altre nivell. Jo no em dedico a això.
12: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
11: Mira, la Mireia de Ventalló ens ha portat una cosa, diu.
12: A veure, la Mireia. Què ha portat? On t'ho tenim?
11: Què ens has portat?
13: El gos és molt maca.
12: Oh, que és maca.
13: Cuidado, cuidado.
7: El tap és de tornada. Ens van dir que hi havia un piscolabis, una mica de... Bueno, aquest cafè que hem fet.
12: Home!
7: I aquí portem la nostra... Bueno, és que el cap de setmana passat vam fer la dansa de la mort.
12: Sí.
13: I què va passar?
11: És la Peppa Pig!
13: La dansa de la mort del porc.
12: Vam fer la matança del porc,
7: diguéssim. Bueno, com que ara... Se suposa que no
12: es pot dir matança del porc.
11: Hòstia,
12: que ens l'hem de menjar viu.
7: Bueno,
13: com funciona això?
7: En principi...
14: No, no, és el fet.
7: La matança no es fa.
11: Ah!
7: I...
12: No es fa, però... No es fa, però aquí teniu un tàper amb embotits.
13: Val. Vull dir, no fas, en el porc no fas així, es mor d'un esglai i queda convertit en botifarra de fetge.
7: Exacte.
11: Home, que bé!
7: Perquè ho tasteu i veieu el que fem a l'Empordà, però això ja és a nivell casolà.
12: Molt bé, molt bé.
7: Bueno, familiar, perquè tota la família ens hi hem de volcar.
12: Tots participeu, eh?
7: Sí, correcte, sí. Des de grans a petits.
13: Una persona sola no ho pot fer.
12: Vull blanc, vull negre, botifarra negra...
13: El nen petit ha de fer embotit. Ja ho diu el refrany.
14: Jo vaig treballar amb un escorxador.
13: Què dius?
14: Bueno, que m'havia de pagar els estudis.
12: Sí.
14: I una de les coses que fèiem era les botifarres. Llavors hi ha el xurro, bueno, tu, el xurro que posa la carn picada.
12: I el budell.
14: I tu vas posant la tripa, i amb compte, perquè si no es trenca, però clar, has d'anar apretant el pedalet aquest, sí. I anar omplint, i que quedi més o menys uniforme, que no es fa... No és fàcil, eh?
13: No, clar, que no és fàcil.
14: No és fàcil.
11: I el bé que tu passaves?
14: Això sí.
11: Veus?
14: Això sí. No, això sí. Érem uns quants, a més tots érem... Bueno, és igual, no
13: entrarem
14: en detalls.
13: Raül Romeva sap farcir botifarres, sí. Sap fer botifarres.
14: Perdona, i no és el mateix una botifarra que una salxitxa, eh?
12: Exacte.
14: Perquè, clar, la salxitxa és molt més prima...
12: Més difícil.
14: I molt més difícil. Bueno, a mi em costava més, clar.
11: I la sacallona? La sacallona també és molt prima?
13: S'ha de secar.
11: També costa molt?
14: És diferent.
11: No hi entenc.
14: Clar, la botifarra i la salxitxa és més... És un xurro i fas fotent. La sacallona és més artesanal.
13: M'agrada molt la gent que sabeu fer embotit, després quan us trobeu algú que diu que sap tallar fuet, com a habilitat...
14: Home.
13: La vida.
12: El fuet s'ha de tallar gruixut, sobretot.
14: Hòstia, perdona.
13: Espera't.
11: No estàs d'acord amb això, eh?
13: No, baralleu-vos.
11: Sí, vinga, endavant.
14: No, és que tinc una baralla amb el meu fill, amb això.
12: Home, com...
14: Perquè ell és a la tesi, Peyu.
12: Clar, evidentment.
14: Jo no.
12: Bueno, però tu t'has nascut, fill meu.
13: A Madrid. A Madrid.
12: Fins aquí les preguntes. S'ha acabat el debat.
14: Perdona, però ja no menjava fuet.
12: Ah, bueno.
14: Però, perdona, el Merlí...
12: Sí.
14: El Merlí explicava...
12: El Merlí, eh?
14: El Merlí.
12: Tu creus que el Merlí és la referència d'embotit a Catalunya?
13: Jo estic amb en Raül.
14: Hòstia,
13: més enllà de que se'ns pot fotre un clatallot i arrencar-nos el cap...
12: El fuet ha de ser finet, eh? El fuet ha de ser finet.
13: Finet.
12: Neu.
14: És, amb el meu fill tenim guerres amb això.
12: Sí.
14: Perquè ell no és que el talli gruixut, és que l'agafa i se'l...
12: Com s'ha de fer? Com s'ha de fer?
13: No, home, no, és de boig, això. No, no,
12: a veure,
14: també no... Un ganivet ben afilat, el talles i te'l poses en pla.
12: Normalment el que paga el fuet li agrada prim i el que no paga se'l carrega. Normalment va així, això.
11: És veritat.
12: Vull dir que és lògic que el teu fill és el cap de queixalades i tu dius, bueno, anem fent finet, no? No,
13: sense exagerar i menjar-ne molt. No com aquell anunci que feien que un fuet se'l fotien entre quatre i hi havia algú que es queixava.
11: Ah, és veritat.
13: No us ha durat res. Home, fuet entre quatre ha durat 30 segons.
12: Fuet se n'ha d'agafar un per cap.
13: Un per cap, home.
12: Hòstia, no fotem. El fuet gruixut, ja està. Prou discussió.
13: Va, vinga.
15: El Búnquer, un programa que canvia de separadors cada mig any. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
16: Hola, gent del Búnquer, mireu. Jo quan anava a l'escola tenia un company de classe que deia que li apareixien a la nevera coses que havia perdut. Per exemple, si perdia les claus o perdia la cartera, doncs que ell el primer lloc que buscava era la nevera perquè eren apareixent les coses que havia perdut. A mi això sempre em va cridar l'atenció perquè a mi no m'ha passat mai que m'apareguin coses a la nevera que havia perdut. Però sí que he detectat amb els anys que la meva parella també té un lloc on apareixen les coses quan les perd, que és a sota els seients del cotxe.
12: Ah, mira.
16: Normalment, doncs mira, buscant una moneda que li ha caigut, doncs apareixen unes ulleres que va perdre fa dos anys, un pulsòmetre, jo què sé, peces de roba, bambes, mil coses.
12: No busquis gaire, no busquis gaire.
16: Ni recordava que tenia. I, bueno, us volia preguntar si vosaltres també teniu algun lloc on us apareixen les coses que perdeu, perquè jo no l'he trobat, el meu no he detectat quin és encara. I, bueno, si el teniu, doncs saber quin és i si és normal o és un lloc també una mica peculiar com això de la nevera. Gràcies, adéu.
12: A tu. Jo les coses que perdo normalment no apareixen enlloc.
13: I d'aquí, es perden de veritat.
12: Raül, ets de perdre coses o ets un...
14: No sóc de perdre coses, sóc molt endreçadet.
12: Sóc ordenat,
14: Sóc molt ordenat, No, rosso el toc.
12: Sí?
14: Rosso el toc. A casa tenim també discussions amb això.
12: Home.
14: Però si alguna vegada perd alguna cosa, el primer lloc que vaig és al lavabo, al vàter.
11: Mira, ara ho anava a dir. Heu arribat, a obrir la tapa per veure si hi ha
14: les claus? Ostres! A dins del vàter, no.
12: Al lavabo.
11: No, ho estic...
14: Al lavabo.
11: Ho dic perquè quan estàs molt desesperat acabes obrint la tapa del vàter per veure si hi ha les claus allà. Això passa. És la desesperació màxima,
14: No, però anar al lavabo, allò típic, que vas, no sé què, deixes el cal, això ho deixes allò, perquè... I no ho trobes, les ulleres, el mòbil, no ho trobes, i llavors penses, calla, on he anat? Clar, cony, al lavabo.
12: El recorregut aquell.
13: Sí.
14: Bueno, i si és al lavabo de casa encara el trobes, el problema si te l'has deixat al lavabo d'un bar.
13: Ostres,
12: ho intento, faig l'esforç i tal. Ara m'he posat com a objectiu, no?, de quan he d'agafar una cosa la deixo allà a l'entrada.
11: Ah, molt bé.
14: Això sí.
12: I es queda allà a l'entrada, sempre. I marxo i ho deixo a l'entrada.
14: Per exemple, la tens un lloc a l'entrada per les claus?
12: Sí, sí.
14: I les sabates?
12: Sí, el que passa és que hi acaba anant a parar tot allà, aquell moble.
14: Ja, però...
12: Estic fent com un castell de coses a sobre aquell moble.
14: A casa és la batalla. És que si no, per exemple, amb les claus del cotxe, que un fa servir el cotxe, arriba i deixa les claus, si no estan al seu lloc, després busca-les. Clar, i al final han d'estar en el seu lloc.
12: Han d'estar.
14: La dita aquella, hi ha un lloc per cada cosa i una cosa per cada lloc.
12: Sí.
14: Jo a casa la tinc molt clara.
12: Quants sou a casa?
14: Quatre. Però com que no tothom la té clara, has de buscar.
11: A Can Robeva hi ha discussions.
12: Sí,
11: el fuet.
12: I les coses. I que jo no hi podria viure de cap manera. No. Un tio que talla el fuet primi, que és molt ordenat.
14: Ens mataríem,
12: Raül. Ens mataríem. Quin desastre. En fi, bé, arribem a l'últim minut de programa. Temps just per fer quatre preguntes que teníem preparades per en Raül.
13: Sí, Raül, sabem que ets de llarg el polític més mamat que ha passat pel Parlament.
12: És veritat.
13: Quina és la teva rutina?
12: Més fort. Aquí sempre hem defensat que el president de Catalunya hauria de ser el més fort.
13: Sí,
12: ja està.
13: Ja ho vam dir, que es fotessin de pinyos.
14: Abans era així.
13: I s'ha perdut.
12: I ens va anar més bé quan era així. Ens va anar més bé.
13: Ha anat tot malament. És el teu ADN o tens una rutina diària d'aquelles de boig?
14: Jo crec que hi ha les dues coses. A veure, jo vinc de tradició. El meu avi va ser campió de Catalunya de boxa.
12: Ep!
11: Alerta amb
14: això. I tinc fotos. El que passa, llavors va conèixer la meva àvia i la meva àvia li va dir, escolta, o la boxa o jo. Per sort va triar l'àvia, perquè si no jo no estaria aquí. Però sí, tinc fotos. I he jugat a la primera selecció catalana de bàsquet. Jugava al Laietà. I el primer equip d'una selecció catalana que va jugar contra un equip argentí, contra la selecció argentina, el meu avi era un dels integrants. I tinc fotos molt...
11: Però boxa i bàsquet, eh?
14: Boxa, bàsquet i salts de trampolí.
11: Però que no s'equivoqui, que caldrà un cop de puny.
14: És una combinació molt rara.
11: Molt rara, sí,
14: però,
11: sí.
14: No, però en aquella època era multiesport la cosa. La gent que feia esport feia de tot.
12: Feia de tot.
14: I després va ser àrbitre d'una cosa que no existeix, que és handbol a 11. Que juga en camp de terra. Es jugava, ja no es juga.
11: Però
14: jugava
11: en camp de terra. Se'n va a Capistraus.
14: Que... Bueno, per això ja no es juga. Per això van entendre que, diguem que... Bueno, que la cosa no anava. I llavors, i jugava en camp de terra. El camp de futbol, on jugava el camp de futbol a terra, doncs ells jugaven a handball. Llavors van dir, home, algú va dir, vols dir, que és el millor en tot. I llavors suposo que d'aquí ha acabat. I jo vaig fer esport tota la vida, evidentment, i els meus fills són esport... Els bons, per dir-ho, són els meus fills. No?
12: Molt bé. En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Raül, demà ens continuarà acompanyant al Búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia. Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
11: Adéu-siau.
17: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, mm-hmm. que és una mica el que ens ha passat.
18: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
19: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
20: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
18: El divan, el valor de la conversa.
21: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
18: El divan amb Sílvia Coppolo.
22: El divan s'hi està divinament.
18: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
23: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
24: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
23: Parlarem de gastronomia.
24: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
23: La Fonda.
24: D'una a dues. Vinga.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està jugant el França-Marroc a Boston. És el primer partit dels quarts de final d'aquest Mundial. El partit és al descans. De moment, França 0, Marroc 0. Mbappé ha fallat un penal al minut 28, l'ha aturat Bono, que déu-n'hi-do quina estadística aturant penals té Bono, però és que Mbappé avui l'ha xutat fatal. França ha arribat molt més que Marroc, ha generat moltes ocasions, algunes de molt clares, un xut al pal de Digne, l'ex del Barça, que és el titular de la tala esquerra francès, des de fora de l'àrea, el seu xut ha impactat el travesser. La veritat és que molt bé França, ha minimitzat el Marroc, però de moment empat a 0. Hi ha ambient a Boston, que és on s'està jugant el partit, i hi ha ambient a París. Ja anirem durant la segona part a la capital francesa i també passarem pel barri d'un dels jugadors del Marroc per comprovar, un dels jugadors de la selecció del Marroc, per comprovar com s'està seguint aquest partit. El barri és de Terrassa. El segon partit de quarts de final del Mundial es jugarà demà al vespre, demà divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Fa 40 anys hi va haver una Espanya-Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic, l'any 86. Ja sabeu que va perdre Espanya als penals. Assajaran, o hauran assajat els penals els jugadors de la selecció espanyola abans del partit de demà, el Roger Bosà ho sap. D'aquí una estona, Luis de la Fuente farà la roda de premsa prèvia al partit i Gavi ha dit fa una estona, avui mateix, que assumia fer un gol a la final del Mundial. Un gol de xilena. De xilena. S'espera que demà contra Bèlgica juguin els mateixos 11 jugadors amb la selecció espanyola que van eliminar Portugal als vuitens i Àustria als setzens. Ferran Torres està amenaçat de sanció. Si veiés una groga, no podria jugar en una hipotètica semifinal. Entre dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge jugaran els altres dos partits de quarts de final. Dissabte a la nit a les 11, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane. Haaland ha fet 7 gols, està empatat amb Mbappé i tots dos són a un dels que ha fet Messi i Kane n'ha fet 6 de gols. A Anglaterra s'espera que Anthony Gordon, el blaugrana, sigui titular. I dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Argentina ve de dos avisos contra Cap Verd i contra Egipte i Suïssa té el dubte de Manzambi, que sembla que no jugarà. I avui, atenció a això, la FIFA ha confirmat que hi haurà un show al descans de la final del Mundial el pròxim diumenge 19 de juliol, o sigui, diumenge de la setmana vinent. Show a l'estil de la Super Bowl. El descans de la final durarà prop de mitja hora. Entre el muntatge de l'escenari, l'actuació dels artistes i el desmuntatge, gairebé mitja hora. La final començarà a les 9 del vespre i acabarà vés a saber quan. Ara, la convocatòria d'artistes és destacadíssima. Shakira, Madonna, Justin Bieber i Coldplay, entre d'altres. 11 minuts durarà l'actuació de tots aquests artistes durant el descans de la final. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta, edició del dijous 9 de juliol, és el dia 28 del Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbosà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: A Los Angeles encara, eh?
1: Sí, a Los Angeles, on demà Espanya jugarà aquest partit de quarts contra Bèlgica, i si guanya després, cap a Dallas, un altre cop.
0: Tu saps si els jugadors de la selecció espanyola han assajat els penals? Sí, eh?
1: Sí.
0: Ho saps.
1: Sí.
0: Ho saps, després sí. Ens ho expliques. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, al control central, el Lautaro Quinteros, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest dijous, més enllà del Mundial. El Barça reconeix que té avançat el fitxatge de l'extrem del Dortmund, Karim Adeyemi.
4: Sí, en principi sembla que hi ha un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund. El jugador, que té 24 anys, ja ha comunicat, o ja hauria comunicat, al club alemany que no vol renovar i el que vol és venir al Barça. Ara els dos clubs han de negociar les condicions del traspàs.
0: El club blaugrana ha demanat un préstec important, milionari, per poder afrontar el mercat de fitxatges.
4: Per afrontar aquesta, per exemple, o altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros pels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
0: Pere Romeu ha signat el contracte que el mantindrà dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Pere Romeu, per tant, serà tècnic del femení fins al juny del 2028. L'entrenador blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia, Dona, Mapi i Salma.
0: Pogacar s'ha exhibit en la primera etapa d'Alta Muntanya i gairebé ha deixat sentenciat el Tour.
4: Sisena etapa, victòria en solitari de Pogacar. L'eslové ha atacat a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet i ja no l'ha atrapat ningú. Recupera el mallot groc i és que, a més, li treu compte. 2 minuts i 42 segons a Vingegaard.
0: Gairebé 3 minuts en una etapa que era de muntanya, però no era la més dura de la història, imagina't. L'Espanyol ha presentat Gabriel Moscardo.
4: Mig centre defensiu brasiler de 20 anys arriba cedit pel PSG fins a final de temporada.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge d'Ivan Morante.
4: És un migcampista de 25 anys que arriba lliure procedent del Burgos i firma pel club gironí per les 3 pròximes temporades.
0: Atenció, la Pro Vítola està a prop de fitxar per la penya.
4: L'argentí ja ha rebut l'oferta del Joventut i el jugador la veu amb molt bons ulls, tot i que tenia una oferta superior d'un equip de l'Eurolliga. D'altra banda, demà el Joventut farà pública la contractació del bosnià Emir Suleimanovic.
0: El Barça renovarà Joel Parra.
4: Sí, el Barça treballa per la renovació del contracte de Parra per millorar el sou, la clàusula...
0: Ho ha explicat avui el Macià, aquí a Catalunya Ràdio.
4: Allargar el contracte, tot i que Parra tenia també ofertes d'equips com el Fenerbahçe o el València.
0: I el Barça de bàsquet, que està negociant amb el nou entrenador.
4: Alexander Sekulić, fins ara tècnic del Dubai, vencedor de la Lliga Adriàtica, negociacions perquè vingui Sekulić.
0: I Wimbledon?
4: Doncs ha quedat definida la final femenina, la jugaran dues txeques, Carolina Muixova, que s'ha desfet de Coco Gauff, i Noskova, que ha guanyat Kostiuk.
0: Demà semifinals masculines, gran atenció pel...
4: Sinner Djokovic, que serà la primera de les semifinals.
0: A quina hora ho saps?
4: A les 4, diria que és. Ho dic de memòria, però sembla que és a les 4.
0: Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ja han començat els quarts de final d'aquest Mundial amb aquest França-Marroc que s'està jugant a Boston. De moment, França 0, Marroc 0. El Sergi Andreu està seguint el partit. Ha seguit la primera part amb molta atenció, és a punt de començar la segona.
1: Sí, a punt ja per fer el servei inicial en aquesta segona part. De moment, empat a 0. Una primera part, ho deies tu, Xavi, amb domini dels francesos, que han tingut les millors ocasions. Fins i tot Mbappé ha fallat un penal al minut 28. Podria anar guanyant i, de fet, mereixeria anar guanyant la selecció de Deschamps.
0: Ha fet una molt bona primera part la selecció francesa. Molt bé França, molt superior. El Marroc ha quedat absolutament minimitzada. En algun moment, entre Olise, Dembélé, Mbappé, semblaven els Glover Trotters i potser sense fer gols, però han estat 45 minuts d'exhibició futbolística de França com no hi ha hagut cap altra selecció que hagi pogut demostrar aquest potencial fins ara. Ricard, Àlex?
2: Molt superior França, amb falta de contundència, que és el que fa que no pugui anar per davant el marcador. Excepcional Bono, que ja no és el primer partit que fa sobreviure Marroc en alguna fase del partit, esperant que el Marroc es tregui la timidesa de sobre, perquè sembla una altra selecció.
0: Excepcional Bono i excepcional Ada, que ara aquí en dos minuts, quan l'Àlex Almas ens expliqui com està veient el partit, ens donarà el Sergi Andreu. Àlex.
3: Doncs aniré ràpid, perquè tenim ganes d'escoltar-la.
1: No, agafa't el teu temps, Àlex, no pateixis.
3: Superioritat de França, sí. A mi, mira, sincerament, després del futbol ja sabem que va com va i que és imprevisible, no? Però a mi és la França que més m'agrada de l'era de Champs, més que la campiona del món.
0: A mi també.
3: Veurem com acaba, però crec que la posició aquesta d'Olise li dona molt més futbol, que és la que veig més atrevida, més valenta, amb més jerarquia per dominar tots els partits independentment del rival. Li estic trobant a faltar una miqueta més d'incorporació dels laterals, sobretot de Koundé entrant per dins, entre lateral central, en aquestes ruptures interiors que les fa molt bé i l'hem vist poc, però vaja, molta superioritat. El que passa que davant hi ha el Marroc és un equip que avui està anant a remolc, però és que domina tots els registres.
0: Sí, ha passat
3: de ser una selecció...
0: Sí.
3: I per cert, impressionant Bono, però a mi deixeu-me dir que Boadí i El Ainaoui em semblen dos jugadors d'equip gran. Per cert,
0: sí, El Ainaoui... Jo els he vist una mica
2: ofegats.
0: Estan
2: espessos avui.
0: Sí, jo els he vist... És que la pressió francesa és molt, molt alta.
3: És molt alta, però tot i així són... Tot i així, són els dos que tenen més jerarquia per quedar-se a la pilota i intentar alguna cosa.
2: Se l'han quedat molt poc avui, molt poc. Per això al Marroc li està costant molt allargar les possessions.
3: De moment, sí.
0: A veure, Mbappé ha fallat un penal, era el minut 28 de la primera, el penal era molt clar, Sergi.
1: Sí, claríssim.
0: Molt clar,
1: sí,
0: sobre el mateix Mbappé.
1: Sí.
0: El mateix Mbappé. L'ha aturat Bono, però Mbappé l'ha xutat fatal. Tens estadística a mà, Sergi?
1: Mira, en tinc unes quantes.
0: Dels penals d'Mbappé, primer.
1: Els penals d'Mbappé, sí. Mbappé ha llançat 80 penals, n'ha marcat 65 i n'ha fallat 15, amb el 81%.
0: Sí. Entre Cristiano i Messi, que l'altre dia repassàvem l'estadística de penals entre grans xutadors de penals.
1: Saps quan és l'últim penal que va fallar Mbappé? El clàssic del dia 25 d'octubre de l'any passat contra Chesney.
0: Compte que ataca el Marroc.
1: Sí, ataca el Marroc, s'incorpora Brahim, més a l'interior de l'àrea, perfil dret, fa la centrada al segon pal, la refusa enrere amb el cap Koundé, la pilota cau a l'altra banda... La controla l'equip marroquí, Estalvi, vol fer jugada d'extrem per la banda esquerra, davant del seu Koundé, combina el Bertam amb Unahi entra a l'àrea, li han pres la pilota, la recupera França, no, la torna a recuperar Brahim a la frontal de l'àrea, prova el xut, topa la defensa de Marroc.
0: Un mur, la
1: de
0: França, defensa de França.
1: I torna a tenir la pilota l'equip francès.
0: Ara intenta sortir per la banda esquerra, però vaja, deies que Mbappé té un percentatge d'un 81%, encert en els penals, avui ha fallat un.
1: I et demà dir que l'últim que va fallar va ser contra Stechne, amb el Barça, el clàssic,
0: l'octubre
1: de l'any passat. Sí.
0: És una estadística correcta amb els penals. Bono és el porter del Marroc, va jugar al Girona, al Sevilla, el coneixem, va ser clau en la tanda de penals dels setzents contra els Països Baixos. Quants penals va aturar en aquella tanda, Sergi?
1: En aquella tanda dels Països Baixos diria

0: penals contra Bono als Mundials.
1: Penals contra Bono als mundials. En dos Mundials, en els aquest i l'anterior.
0: Nou.
1: Nou, comptant les tandes.
0: Comptant les tandes. Penals de tot tipus contra Bono als Mundials.
1: Sí.
0: Nou. Sabeu quants han acabat en gol?
2: La meitat.
0: Dos.
3: Ostres!
4: Exclusiva Mundial!
2: Hòstia, és exclusiva Mundial total.
1: Però jo crec que Bono no és conscient d'això.
0: Dos i set. Del set que no han acabat en gol, són quatre aturats per ell, dos al pal i un fora.
1: Home. És bèstia, eh?
2: Molt bèstia. És millor no tenir un penal contra el Marroc i arribar a l'estat, ja no t'explico.
1: Sí, sí. Sí, sí, de moment això va camí de la tanda, tot i que França ha començat, Sergi, la segona part. Bé, potser no dominant tant com la primera en aquests quatre primers minuts i mig, però es veu una França molt sòlida. Ara s'ha fet mal Coné.
0: Sí, Coné és a terra, l'estan atenent. Som al 5 de la segona part, de moment amb l'empat a 0, eh?
1: Empat a 0 entre França i el Marroc. Aquest partit es va jugar al Mundial de Qatar fa 4 anys, a les semifinals, i França va guanyar el Marroc per 2 a 0, un partit que França va marcar molt, molt ràpid, un gol de Theo Hernández al minut 5. Després el Marroc va tenir fases de domini, recordo, però cap al final Colo Muani, al tram final del partit, va fer el 2-0 i va sentenciar la classificació de França per aquella final de Qatar inoblidable contra l'Argentina. A veure, estem pendents de Boston i del partit que s'està jugant ara mateix, el primer dels quarts de final, però connectarem un moment amb París, perquè sabeu que a la capital de França hi ha molta població d'origen marroquí, i el partit bé, hi ha hagut certes mesures preventives per mirar d'evitar que pugui haver incidents. Des d'aquí sembla que ens ho mirem amb un punt d'atenció. A París hi tenim la Isabel Galí, que és la corresponsal de Catalunya Ràdio de TV3 a la capital de França. Isabel, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
1: Està justificada aquesta mirada un punt desconfiada o temerosa?
5: Bueno, la veritat és que aquí a França ningú fa servir la paraula el risc, partit del risc, eh? Mm. Però és cert que alguns partits aquí a França doncs han acabat amb el darull sense anar més lluny la final de la Champions de fa un mes, no?
1: Sí, sí.
5: Però un França-Marroc doncs no és ben bé un França-Algèria, que Algèria va ser colònia i va haver-hi una guerra cruenta que ha deixat ferides obertes, encara hi ha tensions. És un altre tipus de relació, tot i que també va ser un protectorat Marroc. Hi ha molts marroquins o francesos d'origen marroquí que avui segurament tenen el cor trencat. Ara, jo el que he vist, que he anat, m'he acostat a una fan zone privada, després he baixat al bar d'aquí de sota casa, on hi ha moltíssima gent, el que veig en general és bon rotllo. Sí. Hi ha aficionats de França i del Marroc junts, gent amb samarretes d'un país i de l'altre, d'una selecció i de l'altra. I si hi ha d'haver incidents, doncs mira, ja es veurà, no? Però m'agradaria, de bones a primeres, destacar primer això, que hi ha bon rotllo, i he vist gent de bon rotllo. En tot cas, és cert que el Ministeri de l'Interior ha desplegat 20.000 policies i gendarmes per tot França. A París són 8.000 policies. I aquí, a París, l'Ajuntament, en lloc de muntar una sola fan zone oficial, com hi havia, per exemple, durant els Jocs Olímpics, doncs ha tancat primer dues zones al trànsit i ha deixat doncs en aquest espai que la gent faci una mica el que vulgui allà, i ha deixat que les terrasses obrin fins les 2 de la matinada, que normalment tanquen a les 11 de la nit.
1: I si obren fins més tard, hi ha menys problemes? O perquè a mi em fas pensar que no, que si allà
5: no,
1: hi ha les terrasses...
5: No, home, és perquè la gent està mirant el partit a les terrasses. Penseu que avui fa una calor espantosa, no és la calorada, la canícula de fa 15 dies, però avui estem entrant en una segona fase de canícula, fa molta calor, i sort que la gent està al carrer refrescant-se una mica. Ara comença a passar una mica de brisa, que s'agraeix moltíssim.
1: Són les 11 de la nit, i París és 6.000 quilòmetres al nord de Barcelona.
5: Sí, però està fent molta calor. I veig aquí els veïns, us podria dir almenys 5 o 6 amb finestres obertes, amb les televisions posades, veig perfectament que estan mirant el partit, i sento també el bar de sota. Tothom està mirant el partit en aquests moments, i ha generat una mica de malestruga aquest penal raro que ha fallat
1: Mbappé. Sí, sí.
5: I bueno, s'han quedat una mica... Vull dir que fa estona que no criden, vaja.
1: A veure, tu ets al centre de París.
5: Més o menys, sí. Estic al districte 9, et diria que sí, ben bé al centre de París.
1: Molt bé. I dius que l'ambient, de moment, és agradable.
5: Sí. Sí, sí, l'ambient és agradable. M'he acostat fa un parell d'hores amb un cinema que és el que han fet servir, o el que estan fent servir, els aficionats de la selecció del Marroc, que s'han tancat. De fet, hi havia una web semioficial que deia aquest és l'espai on han d'anar els marroquins a veure el partit. Però jo he vist a la cua que també hi havia francesos
1: anant-hi
5: amb les samarretes, exacte.
1: Sense problemes, no? Això,
5: exacte.
1: Això és

0: Està molt bé, això està molt bé. Escolta'm, un moment, Isabel. Sergi, ha passat res al partit?
1: No, res destacat, no.
0: Però sí que és veritat, Ricard i Àlex, que la segona part és diferent a la primera, i el Marroc sí. Té més presència que amb rival i França no domina tant.
2: Té més pilota, està tenint més ritme, més el ritme que li interessa, i tinc la sensació que França també no li molesta, perquè en la transició que ha tingut a la primera part ha arribat al penal d'Mbappé, i per tant recollir-se una mica tampoc no l'incomoda. Tot i això, la sensació és que quan a França ha dominat i ha submès, ha generat més perill.
0: Àlex?
3: Sí, segona part amb 55% de possessió del Marroc, quan a la primera estava compartida, però sobretot la sensació de que ha fet un pas endavant. És com si el Marroc a la mitja part hagués parlat de que no era sostenible estar tan al darrere i que havien de guanyar una mica de quota de pilota i sobretot una mica d'alçada, tot i que França la continua veient per sobre, però el Marroc ha fet un passet endavant.
0: Ataca França per l'estona.
4: El xut de Tué a les mans de Bono.
0: Ha provat el xut Tué, ha aturat amb molta seguretat Bono. Isabel, se sap més o menys la quantitat de població d'origen marroquí que viu a París i a la Rodalia?
5: Ostres, ara sí que m'enganxes. No, però pensa que aquí hi ha molt, sobretot, immigrant de tercera i quarta generació, que per tant ja és francès.
0: Sí, sí.
5: I en dobles nacionalitats també. No t'he buscat aquesta xifra,
0: no passa res.
5: Però hi ha molta gent que probablement té el cor partit avui, perquè doncs tenen la família al Marroc, que potser el pare i la mare són marroquins, però que ells són francesos, i bueno, amb qui vas, no? Doncs potser amb els dos, o amb cap dels dos, o et decantes per un dels dos. Hi ha algun jugador també amb doble nacionalitat que...
0: Sí, hi ha uns quants que han nascut a França i juguen per la selecció marroquina.
5: Exacte.
0: Mira, el Roger Busan em passa la dada per línia interna, 2,2 milions de marroquins a França. Això no... Entenc que no són els que els seus avis eren marroquins i han nascut a França, no?
5: Apala.
4: Taulissa, xut fora! Per sobre del travesser, el xut d'Mbappé.
0: No està fent Mbappé, sí. Escolta'm, Isabel, moltes gràcies. Si hi ha qualsevol novetat, saps que tens l'antena oberta i tornem a parlar, d'acord?
5: Molt bé.
0: A veure, aquesta ocasió, gràcies,
4: Isabel. Bona jugada d'Olise, eh?
0: Sí, està fora de joc.
2: Potser en Ursai, però ve Olise trencant pel mig a l'esquena de Boadi i filtrant la pilota per Mbappé. Bé, França continua tenint tants recursos i tants mecanismes per atacar l'àrea que fa la sensació que és gairebé impossible que França no marqui un gol.
0: Sergi, qui té la pilota?
4: Mira, som al 11 de la segona part. Torna a construir jugada d'atac França. Avança per l'eix. Banda esquerra. És Mbappé, entra a l'àrea. Mbappé ha de sortir-ne. El tapen tres jugadors. Pilota enrere. Digne. Rabiot. En vertical. Cap a Mbappé, punta esquerra, se trepitja, rectifica posició, va enrere, el tapa Hakimi, amics íntims, Mbappé, Hakimi.
0: Sí, molt amics, amb el Raf.
4: Enrere. No,
0: a mi m'agrada més dir-li Raf que no pas Raf, Hakimi.
2: Sí?
0: Però no,
2: a mi també.
0: Però crec que la gent li diu més Hakimi
4: ell,
0: que Raf.
4: Ell a la samarreta porta Hakimi, però vaja, si voleu li dic Raf.
2: Bé, oh, okay. Ell va començar al Madrid sent Agraf, sí. Per això nosaltres el tenim més familiaritzat.
4: Com Agraf, no? Com
0: prova ara Olise.
4: S'acosta a la frontal, enrere el tapa Boadi, enrere cap a Upamecano, Kone, jugant al mig del camp ara, la zona ampla, França, Rabiot, compte que la té, Doué, s'acosta a la frontal, la deixa per Mbappé, la trepitja, un retall, encara Mbappé, fa la centrada al segon pal, massa llarga. Sí. Directament línia de fons, porteria per Marroc.
0: Ara farà dos gols, però veig a Mbappé potser una mica afectat per l'error en el penal i no el veig especialment precís avui, tot i que aquesta última jugada ha fet una bona maniobra dins de l'àrea, l'espifiada amb la centrada amb l'esquerra massa llarga.
2: Ara bé, el Marroc té fases de pilota com la que ha tingut a l'inici de la segona part, això se li farà llarguíssim i insostenible, perquè, insisteixo, té tants recursos França, ha de fer els canvis, si no és Olise, és Mbappé, si no serà Dembélé, si no serà Doué, i si no serà una pilota aturada. El Marroc necessita control a través de la possessió i enganyar França, que França dubti si recollir-se per córrer la transició, i tenint la sensació que està sent protagonista, perquè no és un equip ara mateix, el del 2022 sí, però aquest no és un equip per ser tan reactiu.
0: Ho està intentant el Marroc ara, tenir una miqueta més de pilota, Àlex, en aquesta segona part.
3: Ho està intentant una mica més. És veritat que França està molt ben posat i és un atac i un reatac. A mi, personalment, Kone m'està encantant en aquest Mundial. No entenc com no va començar de titular. Per mi és el millor dels tres, en els quals ha entrat a la rotació.
0: Que són Rabiot, Tchouaméni, que està lesionat, i Kone, que és el tercer mitjà.
3: I Kone, exacte.
0: On jugat, Kone? Ho sabeu?
2: La Roma.
0: A la Roma.
3: La Roma.
0: Mira,
3: la Roma,
0: doncs, al davant té el seu company al mig camp.
3: L'Ainaui.
0: L'Ainaui. Encara sí. Continuem sense trobar el pare, eh, Sergi? Ahir un és l'Ainaui.
4: Fa tres setmanes que busquem el pare de l'Ainaui, tu. Però t'haig de dir una cosa, no? T'haig de dir una cosa, Xavi.
0: Què?
4: No te la diré en antena, però crec que haver trobat la manera per aconseguir localitzar-lo.
2: Quan el trobeu, que es faci una anàlisi de la final de Wimbledon.
4: Exacte.
0: El diumenge el truquem, tu.
4: Jo crec que demà al matí, avui hem tingut una il·luminació, demà al matí engegaré aquesta gestió i crec que el podrem trobar.
0: Empat a 0 entre França i Marroc en aquest partit dels quarts de final del Mundial que s'està jugant a Boston. En quin minut, Sergi?
4: Som al 59-14 de la segona.
0: Ara connectarem amb Terrassa, amb el barri de Camp Parellada. És un barri amb molta població marroquina, o d'origen marroquí, i és el barri on va néixer una de les estrelles del Marroc.
4: Com del xut! Golàs! Golàs d'Mbappé!
0: Ja
4: acaba de marcar França! Una pilota a la frontal! L'ha controlada, aixecat al cap i l'ha posat on ha volgut. És un xut marca de la casa d'Mbappé, pal esquerre de Bono, que s'ha estirat, però vaja, anava tan ajustat que ha estat impossible.
0: Estan queixant els jugadors de la selecció del Marroc, em sembla que és una possible mà.
2: Unes mans, però no me n'he donat jo.
0: Aquest seria el vuitè gol d'Mbappé, igualaria
4: amb Messi.
0: I amb Messi.
4: Sí,
0: perquè set són Haaland Harry Kane.
4: Exacte. Ja comptava abans, mentalment, abans que xutés el penal de la primera part.
0: No, és el vuitè gol d'Mbappé, bon gol, amb un xut superajustat. Ja us deia que no estava precís després de l'error amb el penal, doncs mireu, aquí tenim Mbappé.
4: No es pot parlar.
0: Que encara hi ha trobat a l'angle superior, a prop de l'escaire, el seu xut, i se l'intentava tapar, i és que ha trobat... L'únic forat que hi havia és un autèntic golaç d'Mbappé. Reclamava amb mans els marroquins, de moment no les assenyalen quin golaç d'Mbappé, Ricard, Àlex.
2: Sí, però és que si veus la jugada des del darrere, no hi ha,
0: sembla,
2: la porteria.
0: No hi ha forat.
2: La porteria no està oberta. L'obre la trajectòria, a més, a mitja alçada... Impossible per Bono, una gran finalització d'Mbappé. Aquests jugadors estan per sobre, com Messi, de les errades. O sigui, els afecta les coses, els afecta molt poc, perquè són capaços de revifar en qualsevol moment un gol més.
0: Un golàs, Àlex.
4: Sí, ara sí,
3: un golàs. Primer de tot, la memòria de peix que parlava Luis Enrique, no?, aquell dia, de la capacitat d'esborrar els errors i tornar-se a enganxar el partit, com va fer Messi, doncs ho ha fet Mbappé. Sí, per mi una mica massa contemplatius la defensa del Marroc. És veritat que tapen, però amb Mbappé això a vegades és massa risc, no?, perquè et treu un xut com el que t'ha pogut treure. Jo sóc més partidari quan arriba al balcó de l'àrea intentar-lo entrar i incomodar, però vaja, golàs, i jo crec que fa justícia al partit que hem vist fins ara.
4: Mira, no li agradarà a l'Àlex que tregui del camp Boadi i també marxa el Hanús i entren Rahimi en Rabat.
0: Un mig centre i un davanter. Anem a Terrassa, al barri de Camp Parellada, que jo us deia que té moltíssima població marroquina o d'origen marroquí. És el barri d'Ismael Saibari, el davanter del Marroc, que està lesionat de moment, és a la banqueta i no juga. Fa uns dies vam saludar el Xaraf Dinar Belaves i avui el tornem a saludar aquí al Mundial al Club de la Mitjanit. Xaraf, bona nit.
1: Bona nit.
0: En mal moment et toquem, amb el gol d'Mbappé.
1: Mare meva. Está jugando bien. Francia es fuerte. Tiene mucho juego individual. Teniendo jugadores como Mbappé, como Dembélé y la lista larga, en cualquier momento, en cualquier oponente, pues van a marcar. Y lo que ha pasado. También, desde Cibare, pues se nota mucho. Y el central, que es Shadi Riyad, que también tiene familia aquí en Terrassa, también se nota muchísimo que no están. Y pues mira, Bono ha parado lo que no está escrito, pero bueno, un gol.
0: Xaraf, ¿on estás vivint i seguint el partit, a casa?
1: Sí.
0: I avui hi havia molt d'ambient a Camp Parellada, moltes samarretes de nens o d'adults de la selecció marroquina per anar preparant el partit?
1: Pues sí, mucha gente, bueno, claro, como ha salido un jugador de este barrio, pues la gente está animando, pero donde hay más gente viendo el partido, digamos, en los bares, pues en el barrio de Caninglada, porque en el barrio de Caninglada, donde hay más comunidad de origen marroquí.
0: Uh-huh. A Camp Parellada també en sou alguns, sí. I ja deies que avui esteu trobant molt a faltar Saibari, el vostre veí, aquest davanter de la selecció del Marroc, que acaba de fitxar pel Bayern de Munic, golejador contra el Brasil, ha fet 3 gols en aquest Mundial. Saibari, lesionat, no, de moment no pot jugar, i el Marroc el troba a faltar, Xaraf?
1: Molt, molt, se troba molta. Una cosa, hasta sí. Hace poco estabas hablando de Rinawi, del sí. Padre de Nahir.
0: Pues, no em coneixer, no coneixeràs tu.
4: Potser tens el telèfon i tot.
1: Escolta, no. Sí, pots aconseguir el nombre.
0: Què dius?
1: Esta criatura comenzó en Gabá.
0: Sí.
1: O sea, comenzó jugando en Gabá. Porque el padre, cuando dejó el tenis profesional, ha decidido venir a vivir aquí, cerca de Barcelona.
0: El nano, o sigui, el que està jugant ara contra França, sí. Va començar a jugar a futbol a Gabá.
4: Sí.
1: Sí, señor. Y el padre viene y dice cuánto va a visitar Gabá. Me encanta este sitio catalán.
0: Però escolta'm, Xaraf, tu tens controlats la vida i miracles de tots els internacionals del Marroc que han trepitjat Catalunya. Ja ens ho vas demostrar fa dues setmanes i és que és una sorpresa cada vegada que parlem amb tu.
1: Del Marroc i també de jugadors catalans,
0: Sí,
1: de
0: també.
1: Tot, de tot.
0: Xaraf, confies o no en l'empat del Marroc?
1: Pues, ojalá, no sé.
0: Mica amb dubtes,
1: Bueno, es que, fixa, la primera parte eran superiores, Imagínate si no ha parado Bono el pilante, que podía pasar. Bono que jugó en Girona.
0: Sí. A Girona, sí, això ho sabíem tots, Aquí ja no t'has marcat un punt tan notable. Ho provava...
1: Una cosa, perdón. El entrenador de porteros del Marroc
0: sí.
1: És Omar, és de Mataró.
0: Aquest no havia estat al Girona, Ricard, i Àlex?
2: Sí, estava amb Machín. Sí. Omar Harruk,
1: sí,
2: no?
1: Sí, con Pablo Machín.
0: Sí.
1: Estuvo con Pablo Machín en la época de segunda división, luego de primera división, luego se fichó por el Getafe, si no me equivoco.
0: Compte que ataca a França.
4: Compte que xuta i el gol. Acaba de marcar Dembélé. Un xut des de la mitja lluna, exterior de l'àrea, avançat per la zona de tres quarts. Per l'eix l'han deixat xutar, ha ajustat el pal, crec que l'ha tocat Bono,
0: sí.
4: Però la pilota ha acabat al fons de la porteria. Fa el segon, França, el 66, França 2, Marroc 0.
0: Xaraf, ha estat bonic el que ha durat, o sigui, això s'acaba aquí pel Marroc, perquè amb aquest 2-0 gairebé sembla un miracle, però vaja, gràcies per ser amb nosaltres i ja t'anirem trucant perquè ens continuïs descobrint detalls de jugadors marroquins o nascuts a Catalunya d'origen marroquí, d'acord?
1: Moltes gràcies,
0: a tu,
1: bona nit.
0: A tu. Ricard, Àlex, gol de Dembélé. Si havia flotat a Mbappé en l'1-0, aquí ni t'explico. Aquí sí que han recolgat excessivament i Dembélé amb la dreta ha fet un xut, ha ajustat el pal, ha tocat Bono, però aquest 2-0 em sembla que pràcticament sentencia els suars a final.
2: Sí, és que han deixat oberta la transició i ara França pot córrer. La línia de 4 s'acula perquè de seguida amb la descàrrega d'Mbappé ja han superat la línia de pressió del mig camp. El Marroc ha estat molt tímida, el Marroc no ha amenaçat, sense xutar porteria no pots fer gol i ara ha de canviar molt el partit. És veritat que la baixa de Saibari ha estat capital pel Marroc perquè no ha tingut profunditat, ni ha tingut desequilibri, ni ha tingut rematada. Ara potser la desesperada poden intentar entrar en el partit amb un gol, però el més lògic és que la desesperada França tingui més opcions en la transició.
0: Àlex?
3: Sí, és un gol que, una altra passada magnífica d'Olise, que és qui gira i la posa entre línies, però un gol que demostra les virtuts de Dembélé, perquè és com si tinguessin por a entrar-li. No
0: condueix cap endavant, sí.
3: Sí, i és el mateix gol que vam veure l'altre dia amb l'esquerra, no? Aquell dia que fa el hat-trick, doncs avui amb la dreta. Sí, superioritat de França, que la que ha fet el primer, doncs, bueno, s'ha obert i és veritat que al Marroc li ha faltat profunditat. A la primera part, alguna sortida amb Brahim encara feia, però aquesta segona semblava els primers minuts que havia donat el pas endavant, però jo crec que el punt d'inflexió del gol ja ho ha trencat tot.
0: Pausa per veure, minut 23 de la segona, França 2, Marroc 0, acaba de fer el segon Dembélé, fa 5 minuts havia fet el primer Mbappé. Ara tornem.
6: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11: 28 de març de 2004.
10: I el número de la sort, el...
11: 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
13: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
14: Tinc la sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
13: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
15: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
16: Tot és del nivell, aquí, eh?
17: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
18: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
17: Amb Paula Molés.
19: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: 5 minuts per sobre de 11:45 de la nit som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge. Vam començar l'11 de juny, arribarem el diumenge 19 de juliol, el dia de la final. Estem seguint en directe la segona part del França-Marroc de quarts de final, Sergi.
1: Sí.
0: El partit s'ha reprès després de la pausa per veure.
1: Sí, som al minut 71 de partit, 19 més el temps afegit, guanya França 2-0.
0: El 26 de la segona.
1: 26 de la segona, sí. Guanya 2 França 2-0 amb gols de Mbappé i de Dembélé. Un parell de coses molt ràpides, sí. Xavi, si em permets. Hi ha hagut canvi a França, ha marxat del camp Koné i ha entrat Zaïre Merí, i abans ha vist una groga clara i Issa Diop, el central de Marroc, per una entrada a Mbappé, que en el cas que es produeixi un miracle i Marroc arribés a les semifinals, no podria jugar.
0: Era un dels jugadors amenaçats. Em sembla que ja a França hi ha ja jugadors importants.
1: Mira, Olise, Koné, que ja ha marxat, Barcolà també estava amenaçat.
0: Barcolà no està jugant, oi, de moment? Barcolà no està jugant. O sigui, Olise potser que el treguin els francesos, que faci el que vulgui de Sants, però vaja, no seria una mala idea per ells que evités el risc d'una groga que li suposaria sanció ara que França és a 20 minuts per classificar-se per les semifinals del Mundial. Ens fixem un moment en l'altre gran focus d'atenció d'avui a França. On és aquest partit del Mundial? Estic convençut que bona part de la població francesa està seguint el partit, però fa unes hores, a la tarda, segurament estaven pendents del Tour i del Tourmalet.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Isaac Vilalta, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: Tu què creus que ha generat més expectació avui a França? El Tour, el Tourmalet, Pogacar, o aquest partit entre França i el Marroc del Mundial?
3: No, jo crec que s'han repartit l'atenció, no? Però fixa't, Emmanuel Macron, el president francès, avui ha estat a l'etapa del Tour.
0: L'he vist, sí, sí.
3: És a dir, que en un dia tan important... És cert que ell pot abandonar la zona...
0: L'helicòpter i...
3: Exacte.
0: I se'n va cap a casa ràpid.
3: Sí, sí.
0: Escolta'm, ha arribat avui al Tour l'alta muntanya, el Tourmalet, i baixant del Tourmalet, oi que Indurain també el primer Tour el guanya atacant en un descens als Pirineus, i no sé si va ser el Tourmalet.
3: Era aquella etapa que Rominger estava per davant amb un minut llarg.
0: Jo crec que era una altra.
3: Indurain sempre explica que el Tourmalet es baixa sense frenar, que és una manera de dir, eh?
0: No, doncs és el que ha fet avui Pogacar, perquè ha atacat i ha rebentat el Tour a les primeres de canvi.
3: Sí, mira, amb el pas de les hores estava repassant dades i Pogacar no tan sols ha marcat el millor temps pujant el Tourmalet en tota la història, sinó que també ha marcat el millor temps baixant-lo.
0: Mare meva!
3: És a dir, que el que ha fet avui, de fet, repassant, jo crec que és de les millors exhibicions, o de les més grans que li recordo a Tadej Pogacar, i mira que n'acumula unes quantes, eh? Però avui ha atacat a 5 quilòmetres de coronar, com deies, ha obert forat, ha coronat amb 30 segons respecte de Jonas Vingegaard, que era el segon de l'etapa en aquests moments, i també al final, però és que en el descens ha ampliat l'avantatge, i després ja l'ascensió a l'últim port, Gavarni, de segona categoria, ha fet gran el forat, ha guanyat amb gairebé 2:38 clavats sobre Vingegaard, gairebé 3 minuts sobre la resta d'homes importants, i la general sentenciada, Pogacar líder, amb 2:42 respecte del danès.
0: Tu ets prudent, i ni tu t'estalvies l'adjectiu la general sentenciada.
3: És que, bé, home, pot passar de tot, eh? L'any passat, per exemple, sí, Pogacar va completar l'última setmana malalt. Recordes que diem que si està avorrit, que si no... De fet, això no s'ha filtrat mai, ho hem conegut ara fa pocs dies. Havia estat malalt. Clar, això també pot passar, però és que...
0: Sí,
3: és
0: si no hi ha cap imprevist o cap sorpresa inesperada, Pogacar ha guanyat avui el Tour i és la sisena etapa?
3: Exacte, sí, la sisena. És que, clar, ara Vingegaard està obligat a atacar i Pogacar, el contraatac, probablement és el millor del món. Ja, fins i tot ho és a l'atac, eh? Però el contraatac claríssimament.
0: Què li ha passat avui al fins ara líder, el noruec Torstenstrein? Ha caigut i s'ha fet mal de debò?
3: Sí, jo crec que li han caigut tots els mals a sobre, que ho he dit en excés d'aquest mallot groc. Jo no m'esperava que patés tant d'hora, ha patat a 10 quilòmetres de coronar el Tourmalet, i de fet, quan ha caigut, ja estava perdent de manera virtual el mallot groc. Sí. Però sí que és cert que ha perdut, al final...
0: Mitja hora, gairebé.
3: Sí, 25-30 minuts. Ha quedat molt lluny, però és que ja moralment estava destrossat per Pogacar.
0: Demà què?
3: No, demà l'esprint. Com diu el Costa sempre, s'arribarà a l'esprint amb el permís de Pogacar.
0: Ja. Gràcies, Isaac. Bona nit.
3: Bona nit.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, Digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Sergi.
1: Entrem en l'últim quart d'hora a Massachusetts. França continua guanyant 2-0 al Marroc en el moment en què l'àrbitre atura el joc perquè Mbappé s'ha deixat anar a terra. Arrufa el nas.
0: Ui,
1: mal gest de cara.
0: S'ha deixat anar a terra, és el cercle central, li diu que no a l'àrbitre, fa mala cara. És com si hagués notat algun problema muscular. Oi que sí que sembla això, Àlex i Ricard?
5: Totalment. Home, s'ha preocupat.
0: Sí,
5: i no és un tema d'articulació.
0: Sembla que no, tot i que ahir, recordem, va tenir un problema al turmell, no aquesta temporada, sinó l'anterior, i aquesta temporada també va tenir un problema al genoll, però sembla un problema muscular, en aquest cas, d'Mbappé. Quin moment, havia fet un golaç, havia igualat a Messi amb 8 gols com a màxim golejador del Mundial, marxa cap a la zona de les banquetes, sí, caminant.
1: Cap cot.
0: Sí, amoïnat, entrarà a Barcolà. No sembla una gran...
1: Potser més per precaució, potser, o...
6: A mi m'ha semblat...
5: Mira, se'n va saludant,
0: Va saludant, sí.
5: Per tranquil·litzar, jo crec, tothom.
0: Sí, o sigui, no sembla una gran lesió muscular.
5: Saps aquell pilot que aixeca el dit polze després d'un accident?
0: Sí, però no deu estar gaire tranquil, Ricard,
1: No ho sé,
0: El moment ha estat... Vaja, ha estat sorprenent.
1: Ara somriu.
0: A veure si està fent comèdia.
5: Deu haver notat una coseta i s'ha plantat.
1: Mira, entren Barcolà i Mateta per ell, per Mbappé i per Doué.
0: Doncs vaja, haurem d'estar pendents les pròximes hores d'aquesta possible lesió de Mbappé, que és veritat que ha marxat més o menys tranquil, saludant i fins i tot somrient quan s'ha aprovat els seus companys a la banqueta. Això sembla sentenciat, Ricard i Àlex. Difícilment el Marroc sembla que pugui tenir capacitat de reacció.
5: Si no hi ha un accident i fan un gol i entren al partit i generen aquests últims minuts de tensió...
6: Sí, per mi sí, perquè a més França, de totes les qualitats que té a les transicions i quan el deixes una mica camp obert, doncs encara ho és més. Jo ho veig molt complicat, tot i marcant un gol, crec que hauria de remar moltíssim.
0: Demà juga la selecció espanyola a les 9 del vespre, divendres 9 del vespre, contra Bèlgica, a Los Angeles, i d'aquí una estona a Los Angeles, Roger, hi ha la roda de premsa prèvia de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente, oi?
7: Sí, serà a 2:45 vostres.
0: A 2:45, o sigui, d'aquí 2 hores. Crec que no... Si hem d'anar a dormir, crec que anirem a dormir. No ens esperem per escoltar. No. Escolta'm, fa 40 anys, ho hem dit aquests dies, Espanya va perdre contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic als penals. Bèlgica va fer els 5 penals, a la porteria de la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta i per part de la selecció espanyola va fallar Eloy Olaya. I ahir deies que ja es comentava una miqueta a aquest record. Saps si han practicat els penals els jugadors de la selecció espanyola aquests dies o avui?
7: Sí, avui. Els han assajat a l'entrenament, sí. També ho van fer abans de jugar contra Portugal, als vuitens, i avui han tornat. En la prèvia contra Àustria saben molt bé que tot està molt igualat, que hi ha hagut ja 4 tandes en aquest Mundial i que és molt possible doncs, que el partit arribi aquí.
0: Tu ahir vas estar amb Unai Simón i li vas descobrir al Costa una estadística molt bona d'Unai Simón, no tan bona com la de Bono i els penals al Mundial, però Unai Simón té bona estadística en els penals a les tandes, oi?
7: Sí, a les tandes, si no recordo malament, encerta el 36%, Unai Simón.
0: I saps els números?
7: Mira, ara no. T'ho recupero. 8 dels 22 que li han llançat.
0: No està malament. Ataca França.
1: Sí, compte que entra l'àrea Barcolà, banda esquerra, la centrada, fora.
0: L'ha tret
1: un defensa, sí.
0: Sí, serà córner per França, queden 10 minuts. Mbappé a la banqueta, no sembla gaire preocupat, la veritat. I França...
5: He vist la jugada, són dues... carreres, basculant d'una banda a l'altra la pressió, hi ha un moment que aixeca la mà a la banqueta i s'asseu, però jo tinc la sensació com dient aquí m'aturo, no s'ha posat la mà a la cama ni res, vull dir que jo veig més la sensació de dir potser estic fatigat, millor que aquí en lloc de començar a fer carreres aquí a la pressió ens parem.
0: Amb 0-0 no fa aquesta actuació, no té aquest gest ni es planta.
5: Però vaja, ja veurem.
0: Arbu, deies que la selecció espanyola assagen els penals, els practiquen abans de cada partit d'eliminatòria, no per aquesta vegada que sigui especial amb el record de Bèlgica i el Mundial del 86, sinó que ja ho van fer en els partits anteriors,
7: Sí, ho van fer segur contra Portugal, en la prèvia contra Portugal.
0: A veure, fa una estona... Oi que han fet zona mixta i un dels jugadors que ha parlat ha estat Gavi?
7: Sí.
0: I què?
7: Sí, sí, el jugador del Barça, que li han preguntat com està vivint aquest munt que va deixar de tenir minuts després de ser titular el primer dia contra Cap Verd, insisteix que està aquí per ajudar, que clar que li agradaria jugar més, però que està aquí pel que De La Fuente necessiti, té ganes de ser decisiu en aquesta selecció espanyola, en aquest Mundial, somia fer el gol de la final i se l'imagina així i contra aquesta selecció.
8: No sé, yo siempre pienso, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final...
0: De chilena, però... diu Gavi. Àlex Dalmas, què?
6: Home, jo també, no? El meu somni. No ho veig gaire, no ho veig gaire, tot i que a Gavi se l'ha sentenciat després d'aquell primer partit, que jo crec que no tenia culpa perquè era més un tema del que hem parlat, no? D'aquest tercer graó del mig al camp, d'un tema de ritme de pilota, d'encaixar totes les peces, del tema del lateral dret, d'aparèixer Lamin, i se l'ha sentenciat bastant i jo crec que el veurem d'aquí al final del Mundial en alguns minuts de qualitat.
0: Mm-hmm. Hi ha falta favorable al Marroc a l'esquerra del seu atac, és una de les últimes opcions pels marroquins, sí, per intentar entrar en el partit.
1: Som a 8 minuts del temps reglamentari. Picarà Agraf, és com un corre més curt amb la dreta, pilota tancada a l'interior de la petita, la treu França.
0: Condé. De moment no...
1: Cap a la zona 3 quarts, un àgil la controla, enrere cap a Rabat, és a Masraoui, perdó, obre a l'esquerra, Agraf, fa jugada a prop del vèrtex de l'àrea, per la banda esquerra, se m'ha cap dins, zona interior, la té el Marroc, Unahi, entra a l'àrea, perfilat a l'esquerra, l'àrbitre ha invalidat la jugada.
0: Falta sobre Agraf.
1: Falta sobre Agraf, una falta llunyana, però
0: sí,
1: pot ser perillosa.
0: Segurament la penjaran. Aru, ràpid, hem sentit també a les últimes hores a Lamin en una entrevista a Mundo Deportivo.
7: Sí, està bé aquest moment, quan parla del seu gest seriós després del partit contra Àustria, en què no va fer cap gol ni tampoc cap assistència, però va jugar molt bé, i ell explica per què aquest rostre tan seriós.
9: Por ejemplo, el partido contra Austria, que todo el mundo se pensaba que yo estaba enfadado por no haber marcado. Siempre digo a mis amigos que nunca me he ido de un campo enfadado por no marcar, pero siempre lo digo que no es mi objetivo meter un gol. Meter un gol puede meterlo cualquier jugador del campo. Quería más, quería pues, subir mi nivel en el juego, ser más decisivo. Pero no era por meter gol. Entonces, a lo mejor la gente nota que porque yo estoy intentando muchas jugadas es porque quiero meter un gol, pero no, es porque yo juego así, siempre he sido así. La gente que me ve todos los partidos en el Barça sabe que a lo mejor hago 60 unos contra unos.
0: Ha provat el xut Marroc amb Unahi, no sé si era el primer xut que portaria en tot el partit dels marroquins.
1: L'ha refusat Mañán, un xut des de la frontal, ha picat aquesta falta en curt a Marroc, i ara tindrà un corna. Rafa, el picarà des de la cantonada esquerra.
0: Potser Lamin Yamal, que no s'ha amagat mai, que està orgullós que el seu pare sigui marroquí, i el segueix a la selecció, pot seguir... Aquí no la tenen entrenament, no? Ja han entrenat i ara tenen temps lliure, els jugadors de la selecció espanyola, Arbo.
7: Sí, temps lliure, ara s'han entrenat ja.
0: És possible que l'estigui mirant el partit, no? Perquè a l'Emili li agrada molt el futbol i li agrada seguir la selecció marroquina. Córner pel Marroc.
1: Vinga, el 84, 6 més el temps afegit. Picarà córner al Marroc, banda esquerra. Hi ha una mica de ball de bastons a l'interior de la petita. Agraf la posa al central dintre del gol. No. M'ha enganyat l'efecte òptic. Ha anat al lateral de la xarxa. La rematada.
0: De l'Alnaui.
1: El primer pal ha anat a caçar amb el cap i ui, no ha estat gol de miracle.
0: Segurament sí, la més clara del Marroc en tot el partit, aquesta rematada de
5: sí, l'Ainaui. Les dues accions de pilota aturada, el xut d'Unahi era el cop de cap de l'Ainaui, poca cosa del Marroc, però amb aquesta pilota aturada intentant entrar al partit i com a mínim acabar competint i exigint França defensivament.
0: 5 minuts pel final, Sergi.
1: Sí, ara hi ha hagut un canvi, ha marxat Talbi, ha entrat Svay pel Marroc. El 85-5, pel final, guanya França, 2-0.
0: De Bèlgica, què en sabem, Marbo?
7: Doncs mira que Onana, el migcampista, està lesionat, no podrà jugar aquest partit. Aquí hi ha un central, que és Zeno de Bast, que juga a l'Sporting de Portugal, sí. Que no ha jugat encara en aquest Mundial, perquè es va lesionar just abans, però sí que està convocat, és aquí, i tant ell com el seleccionador estan forçant perquè jugui, estan forçant molt perquè pugui jugar. Ja va estar a la banqueta en l'últim partit contra els Estats Units, però no va jugar, i per tant veurem si demà força o no i juga al final contra Espanya.
0: Tan bo és aquest de Bast?
5: M'estranya.
7: Jo no el conec.
5: No, no, no hauria de ser titular indiscutible.
6: Sí, a mi també m'estranya, però sí és cert que Rudi García ha canviat molt les alineacions, hem parlat sí. més d'una vegada, però sobretot en defensa, l'ha canviat pràcticament a cada partit.
5: Però clar, tenint en Goit, Yaté i Mejele, ara de cop i volta inventar-te De Bas, que ve lesionat,
0: sí, sí, sí,
5: partit transcendental.
0: Però vaja.
1: Compte que va fer Olise, volia enroscar una pilota a l'interior de l'àrea buscant l'escaire oposat, però li ha sortit desviat el xut. El jugador francès, som ja a les acaballes del partit.
0: De Shams no canvia, Olise, i recordem que si veu una groga es perd les semifinals. A veure, una altra de les notícies del dia, a banda d'aquest partit de quarts de final del Mundial, que de moment està guanyant França i sembla que guanyarà França, de l'atac devastador de Pogacar al Tour, és que el Barça està a punt de fitxar Adeyemi, i els detalls els té la Laia Tudel. Laia, bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
0: A veure, ens ho expliques bé, això del fitxatge de Karim Adeyemi?
10: Doncs que de moment el que tenen és l'acord amb el jugador perquè vingui al Barça. El jugador, de fet, li queda un any de contracte només amb el Borussia Dortmund i ja ha dit que el club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. A partir d'aquí han començat les negociacions. El Barça ha fet una primera oferta d'uns 20 milions d'euros. El club alemany, el Borussia, ha dit que és insuficient. Li agradaria més estar al voltant dels 40, però vaja, el Barça en farà una segona una mica més alta, però també és cert que recorden que és això, que només li queda un any de contracte i per tant, i el jugador vol marxar, tampoc és que vulgui arribar als 40 milions al Barça. Tot just són en aquest punt, negociant amb el Borussia Dortmund, la negociació entre clubs, però el Barça està bastant segur que l'acabarà tancant. No és qüestió imminent de dies, però sí que per l'estaig d'Anglaterra, doncs li agradaria tenir Flick aquest jugador.
0: Això seria a finals de juliol. O sigui, no sí. començarà la pretemporada dilluns, però d'aquí un parell de setmanes sí que s'espera haver ja tancat la negociació amb el Dortmund i poder fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi. Serien aquests els timings.
10: Sí. Més o menys és el que calcula o que té previst el Barça. A partir d'aquí, si les negociacions s'encallen en algun punt al Borussia Dortmund, cosa que entenen, que tenint en compte que la voluntat del jugador és marxar i que, el que dèiem, només li queda un any de contracte, el Barça confia que puguin resoldre aquest traspàs aviat.
0: Espera un moment, Laia.
1: Mbappé amb el turmell.
0: Turmell,
1: embolicat de gel. No sé si és un cop o alguna cosa...
0: Ell havia tingut problemes en aquesta zona. Diria que la passada temporada, no, l'anterior. Recordeu que es va retirar l'eliminatòria contra l'Arsenal en el Champions i no va acabar el partit al Bernabéu. I potser és aquesta zona. Però insistim que no sembla gaire preocupat.
1: No.
0: Laia, Flick coneix a Adeyemi.
10: Sí, el coneix. I, de fet, és una petició seva que li va dir directament a Deco que ell volia... Adeyemi i que li agradaria tenir-lo. D'entrada pensen en la banda dreta.
0: Com a revulsiu per quan no jugui Lamin.
10: Sí, una mica per doblar la posició de Lamin. És cert que Adeyemi també l'hem vist a l'esquerra i també fins i tot de davanter centre, però d'entrada el Barça pensa en la banda dreta. També hem de tenir en compte que el Barça s'està reforçant pensant en aquest mercat i en el de l'any que ve, de l'estiu que ve. I d'aquí dos anys, la davantera del Barça, els davanters que hi ha ara, potser tots no hi seran. Vull dir,
0: què vols dir amb
10: mínim, no, que potser que el Barça treballa amb aquesta idea, també amb aquesta opció, diríem, amb aquesta possibilitat de que, per exemple, Rafinha, que diu que es vol quedar aquest any, però potser l'any que ve no. Bé, Ferran veurem, li queda un any de contracte, de moment de la renovació no s'han assegut i no tenen notícies, i per tant veurem també cap a on va el futur de Ferran. Vull dir que hi ha qüestions que el Barça, en previsió també de cara a que l'estiu que ve no pugui fitxar, doncs està fent tota la inversió ara i també ha de contemplar aquests escenaris.
0: Flick coneix Adeyemi de la selecció alemanya. Us sorprèn? Us agrada, Ricard, Àlex, Adeyemi?
5: A mi, jo trobo prescindible, el trobo prescindible i que falta la lletra petita, que és això que ens explica la Laia. Per mi és l'indicatiu que el Barça està preparat perquè no continuïn tots els davanters que hi ha a la plantilla
0: aquest
5: la pròxima temporada.
0: Aquest estiu.
5: I per tant, que sigui previsor i digui, per si de cas, trobo aquí una oportunitat, que si em surt econòmicament bé, un jugador que li agrada a l'entrenador, doncs mira, un futbolista relativament polivalent, doncs ja el tinc, no? A partir d'aquí després ja puc construir més, però això ja ho tinc. Però em sembla un jugador que es mou millor en espais amplis, en transicions, que no en atac posicional... És un jugador de màxim vertigen, que necessita molta llibertat de moviment, no li agrada treballar en espais reduïts, molt sectorials. No em sembla el perfil ideal, però em sembla que segur que té lletra petita. Potser Flick el veu com amb els minuts de residuals que deixi Lamine Yamal. No, evidentment, doncs és un jugador que pot estar ell o pot estar Bardaggi. I si a més el veu en una altra funció, com per exemple un davanter com Ferran, que pugui estirar en les desmarcades, que pugui treballar intensament, tot i que no té tanta descàrrega d'esquena a porteria, li agrada jugar més de cara, o fins i tot a la banda esquerra si Rafinha marxa, no sé. Jo el veig com una solució de tenir-lo per si de cas passen coses, com que ell també ve d'una temporada fluixa, no pot venir amb un to exigent, sinó amb un to de veure si té oportunitat, doncs un jugador que pot acceptar ser suplent.
0: Temps afegit al França 2, Marroc 0, Sergi.
1: Se n'afegiran 6, dels quals un ja s'ha consumit. Marroc ho va intentant, però se'n fa molt difícil imaginar que en aquests 5 minuts que queden pugui produir-se el miracle marroquí. Compte que ataca el Marroc per la banda esquerra, pilota a la frontal per Unahi, que entra a l'àrea dels jugadors més actius en aquest tram res, final. Res, la treu Udinye. Sí, corner. Serà corner.
0: Serà corner, corner. Àlex Adeyemi.
6: Adeyemi a mi m'ha sorprès, sincerament, perquè bé, em quadra una mica amb la versió que ens ha donat la Laia, no? Aquí o Rafinha no seguirà, o Flick està pensant amb Lamine per dins, o amb algun canvi de rol, però clarament és un futbolista que a mi em semblaria un moviment espectacular si arriba finalitzant contracte, és a dir, a cos zero. Si ha d'arribar aquesta temporada em sembla un bon moviment, sense més. Crec que és un jugador de primer nivell, però no és un jugador que et marqui diferències, no el veig com a titular a l'equip, i em costa molt a la vegada veure'l en el rol de Rooney, no? Jo crec que és més que un rol de Rooney. Clar. Per tant, veurem. Si l'ha demanat Flick és perquè té plans al seu cap, però evidentment és això, com deia el Ricard, jugador de transicions. És un jugador que és més atrevit en l'1 contra 1 que fiable, que pot jugar a diverses posicions i que, per tant, hem d'esperar que Flick tingui un pla per ell.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
10: Bona nit.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada. Faltant 3 minuts per les 12. Gràcies al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. No s'espera una reacció del Marroc que forci la pròrroga, eh?
5: No. Podeu anar tranquils al butlletí.
0: Que sí, anirem al butlletí.
1: No sé si certificarem al final dins del club.
0: No, això segur que no, però dins del butlletí et quedes aquí i el dones, perquè no entra per temps. Però no passa res. Gràcies, Àlex, i gràcies, Ricard. Fins demà.
1: Adéu.
6: Fins demà, bona nit.

0: I gràcies també al Roger Arbusà. Encara hi és el Roger?
1: Sí, sóc i sóc. Bona nit, Xavi.
0: Quins plans tens a la tarda, vespre de Los Angeles?
1: Mira, ara dinaré una mica i després a seguir
0: ara
1: de la Puente.
0: Ara dinaràs perquè quina hora tens allà?
1: Ara són les 3.
0: Les 3.
1: Les 3, sí. Falten 3 minuts, dinaré i a seguir de la Puente, que parla d'aquí poc.
0: Molt bé, Roger, gràcies. Bona nit i fins demà.
1: Bona nit.
0: Sergi, ataca França.
2: Sí, ataca França. És Dembélé, pilota cap a Mateta, és a la frontal, fa un retall, xut i la creu bona.
0: Cama dreta, ha xutat malament Mateta, però era una ocasió molt clara. S'havia fet un espai a la frontal de l'àrea. Faltant 2 minuts perquè s'acabi el partit. França 2, Marroc 0. França serà la primera semifinalista. En el moment que hem de tancar aquest club de la mitjanit al Mundial, el club de la mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, amb els Mundials, una cançó que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva Pou ha escollit un Camarro. One More Time. De Daft Punk, un clàssic de la música electrònica, una cançó que ja té uns quants anys, és de l'any 2000, però que ha resistit bé al pas del temps i que és l'escollida per la selecció francesa perquè soni als estadis cada vegada que fan un gol. Avui ha sonat dues vegades després dels gols d'Mbappé i Dembélé. En aquest Mundial, la FIFA va proposar a cada selecció que escollís una cançó per fer-la sonar als estadis, per megafonia després que fessin un gol. França va escollir One More Time. Bona elecció. Avui ha sonat dues vegades a Boston. França jugarà les semifinals del Mundial. És a punt d'acabar el partit contra el Marroc. França 2, Marroc 0. Mbappé l'han substituït a la segona part. Sembla poca cosa, però li han hagut de posar una protecció al turmell. Bona nit i que descanseu. Ara ja s'han acabat els partits de la matinada. Dissabte, però, encara queda el de l'Argentina. L'endemà serà diumenge i podeu descansar el que vulgueu. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i ha confinat més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Joan Josep Ballostes, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
5: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
4: Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, en l'Anoia i Gavà. Més notícies, Oriol Pujador.
6: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva divendres i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual en un mes de juliol. A partir de diumenge la calor s'enfilarà de nou, màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendis.
4: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar de Bushehr al sud del país aquest dijous als Estats Units, però han negat que hagin atacat l'Iran novament després de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià.
6: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 5, 6 menys que ara. Són els mateixos escons que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que amb 25 diputats puja amb força i fa el sorpasso de Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria bona part de la tendència de vot dels de Puigdemont i de Vox, segons explica el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
7: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
6: Pel que fa a Junts, s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, 16 o 18.
4: El grup Volkswagen anuncia la reducció de producció i que deixarà de fabricar la meitat de models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran més resistent la companyia a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya.
8: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
4: La Sala Villarroel a la Barcelona estrena l'obra de teatre Primera Llei de Newton, un text d'Eu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius.
6: Es tracta d'una tragicomèdia dirigida per Nelson Valente sobre un estudiant d'institut que va per estrella de futbol i que ha copiat els exàmens. El seu futur al centre depèn de la decisió dels professors. Una de les docents l'interpreta l'actriu Anna Saúl.
9: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat a la seva realitat.
4: I els esports, Sergi Andreu.
2: França és la primera semifinalista del Mundial. S'ha desfet del Marroc, que ha guanyat per 2-0. Gols d'Mbappé al 60 i Dembélé al 66. El davanter del Madrid, Mbappé, ha hagut de retirar-se ja ben avançada la segona part, amb un cop al turmell. Demà jugaran Espanya i Bèlgica, també per un lloc a les semifinals. El vencedor d'aquesta eliminatòria, d'aquesta ronda, jugarà contra França en aquesta semifinal. D'altra banda, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després d'aquesta sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ell ha atacat.
3: Fins aquí les notícies.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
11: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
11: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
3: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
15: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
15: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
15: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
15: Escolta'ls abans que ningú.
16: Catalunya Ràdio.
17: Ai, les calderes d'en Pere Botero! Ai, pobres de nosaltres! Tanta por que només que el seu nom em feia quan era petit i pensar que ara m'hi faran prendre un bany.
18: I que serà d'impressió, eh? Però no cal que t'exclamis tant, que ets tu mateix que t'ho has buscat per la teva ambició de diners.
17: Són ells que m'han enganyat pel procediment de l'enterrament. Però tu em salvaràs, oi, Lluquet?
18: Aquest cop sí que m'ho veig molt malparat. Ens tenen envoltats per tots cantons.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació, però on s'hi viu prou còmode. Aquí tothom està de vacances indefinides i ningú té cap pressa.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Ja és la primera pregunta, això?
0: Sí, hi ha música després de la mort?
2: Després de la mort hi ha tot. Hi ha tot el que vulguis posar i em sembla que tot i cap.
0: Tot i cap, m'encanta això. Avui hem mogut la porta d'entrada de l'altre barri i l'hem situat a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ, cambrer, el que faci falta que serveix d'aquesta zona. Fa molta ràbia quan els periodistes ens referim a algú molt famós dient que no necessita presentacions. En realitat, tothom necessita presentacions. El problema és que, com més conegut és el personatge, més difícil és presentar-lo sense caure en els mateixos tòpics de sempre. Avui hem anat a veure algú que, si algun dia té una experiència alienígena, li ensenyarà aquesta cançó per explicar qui som.

0: I és que casa meva és casa teva, casa nostra és casa vostra, avui ens hem plantat a casa seva, o si més no, a la seva ciutat. Perquè si creuem la porta de l'altre barri que hem situat aquí, hi podríem trobar Eugeni d'Ors, Víctor Balaguer, Eduard Toldrà, Pere Tàpies, Josep Tomàs Ventós, el Moro Manani o fins i tot la Mòmia Nessi. Però de moment seguim a l'altra banda, entre els vius, i no ho diem nosaltres, sinó que ja ho diu ell, que amb la vida que ha tingut ja es podria morir demà. Ara ens ho explicarà. La vida o les vides, perquè ja ha fet més pel·lícules dels anys que porta en aquest món. I qui sap si ara, als seus 60 anys, tot i que tampoc tinc clar si ho vol, Hollywood el podria descobrir gràcies a l'èxit de Cirat. Sergi López, benvingut a l'altra banda.
1: Què dius, Mercè, com va això?
0: Bé, com estàs?
1: Jo bé, bé, encantat d'estar viu, de moment.
0: Sí? Sí. Et notes viu?
1: Em noto viu, sí, sí, sí, em noto viu, em noto viu.
0: Mira, darrere teu veig el Josep Tomàs Ventós, aquest monument sí? D'aquí de la plaça de la Vila, un indiano que va fer fortuna a Cuba i que va passar la història. Si creus la porta de l'altre barri te'l trobes... Què li diràs?
1: Li diré que, bueno, que en fi, que els negocis, millor fer-los nets, no? Que fer-los amb tràfic d'esclaus. No, no, no va ser precisament el que... Bueno, era una època on la riquesa de Vilanova i dels indianos ve malauradament lligada al comerç d'aquella època amb Cuba i tot això, i hi havia aquesta idea, no?, del tràfic amb persones. Però no, li diria que la seva estàtua ja forma part de nosaltres, però que estaria bé canviar-la també un dia.
0: Podríem posar la teva?
1: No, la meva no, la meva no cal, la meva no cal, la meva no cal.
0: Home, temps al temps, eh?
1: No, no, no, però no cal, no cal. A més, jo no sóc prou esvelt. Aquestes estàtues així fan falta un cavall o fa falta algú primer tial.
0: Algun dia aquí a Vilanova un carrer es dirà Sergi López.
1: Espero
0: això
1: que no.
0: Ho saps. Espero o deixaràs escrit que no.
1: Deixaré escrit que no.
0: Que no.
1: Si és que tinc temps de deixar-ho escrit, però bueno, ja ho dic ara.
0: Deixa-ho aquí.
1: No, no,
0: aquí.
1: No, no, no cal, no cal, no cal. No, jo no sé, saps, això de passar la història o, saps, deixar un llegat o tot això... A mi això, com tantes coses a la vida, m'ha passat una mica per sobre, tan lluny, que ja n'hi ha prou amb les pel·lis. La gent que vegi pel·lis davant de la Picó, veurà i ja està. Però el cas és la gent que m'estimi, que em recordi i que no li sàpiga massa greu.
0: Uh-huh. Quina relació tens tu amb el més enllà, amb l'altre barri? No ho sé...

0: deu estar... Poèticament m'agrada la idea de pensar que hi ha un lloc on es troba tothom.
1: Mm-hmm. Has tingut alguna experiència propera a entrar a l'altre barri?
0: No.
1: Allò, algun dia que...
0: No.
1: Que dius,
0: no,
1: ai, si no hagués estat en aquell moment allà, hagués agafat aquell... el cotxe una altra hora o hagués agafat el bus a no sé què...
0: No, jo directament que... propera no, però sí que fa molt temps que ja hi penso bastant, amb l'amor. Amb la por, amb aquesta cosa que té d'inexorable, de que no saps si serà demà, passat demà, l'altre d'això, i com aprenem a viure amb aquesta idea, com avancem amb aquesta idea, no? I quan l'amor m'ha tocat de més a prop o de més lluny, o amb gent amb qui m'he identificat més, que he pensat, hòstia, pues, sí, hagués pogut ser jo, no? I és veritat, això. Haguéssim pogut ser nosaltres qualsevol dels casos.
1: Mm-hmm. Tu hi creus, en allò que abans de morir se'ns passa la vida com si fos una pel·lícula o que hi ha flaixos?
0: Això diuen, eh? Hi ha molta gent que ho diu, hi ha molta gent que ho diu. Llavors no sé si és que ens ho han dit tant, que ja és una cosa que de manera suggestiva ja t'ho pots imaginar, no? No ho sé, no m'imagino. Jo realment m'imagino que t'apagues com un misto i ja està, i deixes de veure, de pensar i de ser. Mm-hmm. Per tant, no veus res.
1: Ara he recordat el que deia el Pau Riba a l'última entrevista que va fer, no? Que deia... És un tururú, no? Ho va dir així, crec, no? Que va dir, pam, ja està.
0: Sí. Bueno, és el que passa amb la vida, de fet, no? Uh-huh. Amb la vida... Aquesta cosa del present és brutal. És a dir, estem vivint contínuament en present, i ja quan diem present, ja ha passat el present. Ja estem en el passat, que ja no és el passat, és el present. Aquesta cosa inexorable, que la cosa avança, avança, avança, i que sempre ho sents a dir amb els avis, ho has sentit tota la vida dir, ui, que ràpid que va, que va... I realment... És que jo tinc la impressió que fa 4 anys que estava jugant a futbol aquí amb els meus nanos, i abans dels meus nanos jugava jo de petit, mm-hmm. saps? Vull dir, va ràpid, això. Mm-hmm.
1: I si fos veritat això dels flaixos, quins flaixos apareixerien a la pel·lícula de la vida de Sergi López? Allò, quins Hòstia. Moments, pam, aquest altre... Allò...
0: Hòstia, no sé, apareixerien flaixos de jugant a futbol al meu barri quan encara no estava asfaltat, saps? Jo el recordo com una... O sigui, la meva infància al barri de Sant Joan d'aquí a Vilanova sí que la recordo com una cosa curiosa, perquè el barri en molt poc temps va canviar molt. Mm-hmm. Es van asfaltar, van començar a construir pisos, supermercats, pàrquings i això, i ja no és el mateix. Però nosaltres anàvem caminant a l'escola, al Cossetani, anàvem caminant a peu pel mig dels camps. Tinc un record que sembla que sigui el segle XVI, saps? Vull dir, una cosa molt, molt d'això. I després, bueno, jo tinc records, clar, d'aquí al costat, de fer pastorets. És a dir... Mm-hmm. Saps? També és una cosa que hi ha moltes imatges de gent vestida de dimoni i d'àngel entre cametes, que això també són imatges que formen part de la meva vida. No sé, per dir alguna cosa, mm-hmm. n'hi ha moltíssimes. Jo, això que deies abans és veritat, jo tinc la sort de viure moltes coses diferents, de conèixer molta gent diferent, no sé, és difícil resumir-ho. Mm-hmm.
1: Alguns altres flaixos de la teva vida són aquests.
2: O sigui, el que nosaltres presentem aquí és un contraculebró. Mm? És la resposta al culebró que està produint actualment a l'Alt Penedès.
3: És espectacular. Hi ha televisions de tot el món que... Ara et sorprèn, no?, que en una televisió de Corea li pugui interessar fer una entrevista amb mi, que no és gent de rei, que sóc d'allò, no? doncs, bueno, no sé, sorpresa, tot plegat.
4: La 13 d'aquesta comèdia dels errors a Mac, que presenten el jove teatre Regina, Sergi López i Toni Albà. I la gent riu molt.
5: Sí, em sembla que riuen més d'ell, per això, que no pas de mi.
2: Sí. Això t'ho semblen tu.
5: No, riuen de tu.
2: Perdona,
5: riuen molt de tu. La gent riuen.
2: Perdona, riuen de tu.
6: L'ha dirigit un francès, Manuel Poirier, i l'interpreta un rus i un català, l'actor Sergi López. La parella més fresca i divertida que ha passat aquests dies per Canes i que ahir a la nit encara no es creia un premi com aquest.
7: I estem super mega de passar, sobrepassats per la situació. No sabem massa bé què passa, però estem super contents. Té com tompa?
2: Yeah!
7: Ah.
8: And the award for Best European Actor goes to... Sergi López. Sergi López va ser reconegut ahir com el millor actor europeu per l'Acadèmia Europea.
9: Com encens el sabellot, vols que te l'ensenyi de...
10: No! Qui és vostè? Què fa aquí?
9: Jo sóc el lampista. Sóc a la pista, estic aquí treballant, fent coses de la pista, veu? I acabo aquesta feineta i marxo.
1: Són alguns flaixos professionals, eh? Se t'han desbloquejat alguns records, Sergi?
0: Sí, molts. Molts, perquè és que... Bueno, perquè, primer perquè no me'ls repasso.

0: Tampoc, saps? No recordava aquest àudio amb el Sasha, amb el Toni, parlant amb els Sius, parlant del Brahms. Sí, sí, són... És massa la memòria, eh? És massa. Les fotos també ho tenen, això. Però com el so és brutal, també. La imatge quan transporta realment a un altre moment.
1: Van ser les primeres aparicions mediàtiques, d'alguna manera. Però també hi ha sons que potser han estat importants a la teva vida, com per exemple aquest. Què et ve al cap? Què et ve al cap amb això?
0: Això em ve, no sé si era una Vertem, una Singer, no, em sembla que tenia una Vertem, ma mare, una màquina de cosir, que tenia ma mare amb un flexo d'aquells clàssics que ara són de disseny, i valen un pastor, aquells flexos que va d'això, i estava allà amb les ulleres de cosir, i cosint quan tornàvem del col·le, i senties aquest soroll amb la ràdio de fons. Sí, la màquina de cosir de ma mare.
1: És veritat que estàs escrivint una pel·lícula?
0: Sí, és veritat.
1: I anirà sobre la teva vida?
0: Sí i no.
1: Sí i no,
0: És a dir, no, perquè és evident, jo no parlaré de la meva vida, ja en tinc prou de parlar de la meva vida, i ja, saps, em passa, en fi, el Sergi López aquest que sóc jo i això, però estic una mica fart de veure'l i de parlar-ne, però al final, quan fas creació, tinc la impressió, el Non Solum és una prova evident, Non Solum, o el que sigui, el Fins al Fons, o el 30-40 Límits... Quan escrius coses tu, encara que estiguis parlant d'un altre, acaba retratat. Llavors, d'alguna manera, no serà autobiogràfica, però al final segur que alguna cosa meva surt per allà.
1: I en quina fase està?
0: Està en fase d'escriptura. Uh-huh. Estic escrivint amb el Lluís Carrizo, un amic, i estem donant-li tombs. Tenim una estructura i això, però encara és tot secret.
1: Sí, sí. Ho seguirem. Hem sentit quan et donaven el premi millor actor europeu per Harry, un amic que us estima, no? Això va ser el 2000-2001,
0: sí.
1: No? Per tu els premis, què signifiquen?
0: És molt raro, tio, això dels premis. És molt raro. És molt raro perquè, bueno, a veure, va a persones, és a dir, no sé com dir-ho jo. Saps? Tinc una sensació, això que diuen, de que no, el ser humà, per sentir-se realitzat, pues busca contínuament l'amor dels seus pares o dels seus germans o de la gent que l'envolta, el reconeixement de la tribu, de la societat, no? Llavors, clar, jo tinc com una sobredosi de reconeixement. Vull dir, a mi em passava abans de ser més famosillo i això, però vull dir, perquè sóc simpàtic i perquè també tenia un pare que el coneixia tothom i perquè mon germà també el coneixia tothom i ma mare també i els cosins i els no sé què, vull dir, la família. Llavors, viure a Vilanova, ja la gent ja em saludava. Però, clar, jo tinc un retorn del poble, vull dir, la gent del carrer, molt brutal. O sigui, la gent, tens la impressió que els hi caig bé a tothom, que tothom troba simpàtic, Llavors ja tinc molt retorn d'això. Llavors els premis sempre et quedes amb cara que no saps quina cara fotre, no? Perquè de la mateixa manera que saps que a vegades... Bueno, mira, el premi europeu aquest, per exemple, aquest me'l van donar i estava nominat un senyor que es diu Bruno Ganz, que és un tros d'actor brutal i tal, però que ell havia sortit en una pel·lícula que l'havien vist quatre gats, i la meva la va veure quasi tot França i Europa, i llavors pues, la van votar.
1: Protagonista del Ciel sobre Berlín, també, no?
0: Sí. No, clar, un senyor... Bueno, sí, en fi, un actor d'aquests que... Un nom d'aquests que dius... Aquest, bueno,
1: un mite.
0: Un mite.
1: Sí.
0: Un mite. Pues mira, vaig guanyar, saps? Llavors et quedes una mica amb cara de dir, bueno, pues, el millor actor de l'any d'Europa, bueno, millor actor que ha entrat dins de les apostes i de les ternes i que ha fet una pel·lícula que ha tingut un èxit i un recorregut, no? Perquè llavors, bueno, sempre et quedes una mica amb cara de que està bé, és guai, és un reconeixement, però sempre et tens una mica deslegitimat.
1: En el moment d'aquesta conversa, Cirat podria anar als Òscars, encara no se sap, però és que, clar, tu tens una relació una mica estranya amb els premis, no? 8 nominacions als Gaudí, però no n'has guanyat cap, 4 nominacions als Goya, no n'has guanyat cap, ets el Peter O'Toole del...
0: Que el Peter tampoc O'Toole te volia
1: donar. El Peter O'Toole va tenir 8 nominacions als Òscars.
0: Ah, sí? No
1: li van
0: donar cap?
1: I no li van donar cap.
0: I quantes al Gaudí? Ah, perquè jo en tinc més. Ja. Sí. No, és que jo això ni ho sé, és a dir, no ho sé. Sí que sé que m'han nominat vegades i tal, però és que, vull dir, de la mateixa manera que no aconsegueixo donar-li una importància rellevant. No ho aconsegueixo. No ho aconsegueixo. Ho trobo bé, em sembla bé, trobo que té un sentit tot això, però que és una cosa molt endògena, de, saps? Un grupillo de gent que entre es donen premis entre ells, perquè al final, que això sí que ens dic, pues que la gent vagi més al cine, vagi més al teatre, i, bueno, i això consumeix més cultura, i això sí que és interessant, i per això ho fem, no? Però, bueno, la consciència de que és algo relativament superficial.
1: On els guardes, els premis?
0: No ho sé, depèn. Depèn. Hi ha un al d'Europa, mon pare li va fer molta gràcia de seguida i dic, pues ja te'l dono, se'l va quedar allà baix. Mon pare ja no hi és, està a l'altre barri, però el teva mare... Vaja, i el César deu estar en alguna caixa, potser està damunt d'una estanteria. Però vaja, tampoc en tinc tants, eh? Va ser que aquest el César era sonat i l'Europa, això, però tampoc en tinc tants, eh? Bueno, fa poc em van donar el Premi Transhumant. Premi Transhumant, amb una associació superpetita que fan cinema per poblets allà perduts pel Pirineu i per si fora de la capital, diguem-ne, i porten cinema amb pantalles petites en els que no tenen cinema. I em van donar un premi a la transhumància perquè van considerar que jo també era transhumant.
1: O si no, també el teu germà és escultor.
0: Sí.
1: També te'ls pot guardar ell, quan en tinguis més.
0: No? Ell...
1: Prou feina té, no?
0: Sí,
1: prou guardar les seves escultures.
0: I els seus premis, les seves escultures, sí, que és veritat que ocupen molt espai.
1: Parlant de viatges, ara farem un viatge a través dels llocs, d'alguns llocs de la teva vida, des del més gran fins al més petit, i el joc consisteix en que jo vaig dient el nom del lloc i tu em contestes el que et suggereixi. Allò. Vale. Començarem per l'univers i acabarem per una cosa molt petita.
0: Vale.
1: Ah? Doncs vinga. Som-hi.
2: Espècies d'espais.

0: Univers.
1: Univers? L'infinit, allò que no s'acaba mai, allò que tot i cap, tot és possible.
0: Galàxia.
1: Galàxia. Algo hi ha més llumetes, més focus i més... no sé per què, em fas pensar en una cosa més superficial.
0: Planeta Terra.
1: Planeta Terra, de color blau. Blau que s'està posant de color marró, però natura blava.
0: Europa.
1: Europa em suggereix una associació de bancs. Una associació de gent que té interessos econòmics i que diu, això saps què farem? Podrem junts i així tindrem un mercat més gros.
0: Mar Mediterrani.
1: La mare de tot i la toma més gran del món, del planeta en aquest moment. I, en fi, el més místic, el més grandiós del món i el més tràgic, el més negre.
0: França.
1: És un país d'aquí al costat, que tenen un gall com a mascota d'això i primer ministres.
0: Espanya.
1: Espanya, un país veí, bastant empàtic. Jo soc bastant empàtic amb aquest país veí nostre. Sí?
0: Catalunya.
1: Catalunya, aquest concepte.
0: Concepte, eh?
1: Sí, aquest concepte com a mitja independent dels països catalans, com si anés sol. Bueno, sí, els catalans, aquesta cosa que tenim, ens pensem que som el centre del món.
0: Barcelona.
1: Barcelona, la capital. La capital on no s'ha hagut viure.
0: Mai, eh? Hi has viscut en algun moment?
1: Viure, no. He anat a estudiar, a treballar i tot això, però... Hòstia, a mi em sembla gros Barcelona. Imagina't, Madrid o París o Nova York, com es conoce, no? Però Barcelona ja em sembla la capital. Em sembla una cosa que se m'escapa de les mans.
0: El Garraf.
1: El Garraf és un parc natural rebentat per tot arreu, que té unes pedreres que fan vergonya i que s'assembla a nosaltres. Jo trobo, és un parc natural de merda. És un parc natural, vull dir, té coses molt boniques, però vull dir, vas a Olot i trobes uns abrons, i vas al País Basc, i bueno, aquí tenen...
0: I un verd allà, no?
1: Sí, aquí és un verd així mig grisós, sí. Els pins, pobrets, estan tots assecats, la sequera li afecta molt, però el Garraf, per mi, és el massís.
0: Tenim margallons, també.
1: Tenim margallons. Pa de llop.
0: Sí. Vilanova i la Geltrú.
1: Aquest poble de mala mort en el que em toca viure.
0: Sitges.
1: Perdona?
0: Sitges.
1: No, és que no. Sí.
0: Sí, home, un festival bonic, no?
1: Tenen un festival de cinema molt maco. Tenen moltes coses. Són uns veïns aquí amb els que ens encanta jugar aquest joc de que no ens caiem bé.
0: Plaça de la Vila.
1: L'Àgora de Vilanova. Sobretot jo ho relaciono amb... És on han crescut els meus fills. La Júlia i el Magí van... O sigui, aquí és un lloc on pots venir a la tarda, els pots deixar per aquí sueltos. Bueno, algun se t'escapa i l'han de trucar a la policia. Però és un lloc on es troben amb altres nens d'altres edats, d'altres cultures, d'altres llocs. Estaven tots aquí, juguen... És una zona peatonal que trobo on també van passar adults, també. Un àgora on educar els nens.
0: De fet, ja ho sentim de fons. Eh?
1: Sí, ja ho sentim, estan plegant. Sí.
0: Casa teva.
1: Casa meva, què?
0: Casa teva, què et suggereix casa teva?
1: Casa meva... És casa vostra, és que hi ha casa algú. Casa meva és una cosa curiosa, perquè ara he tornat a casa on vivia quan era jovenet, quan era petit, amb un germà, amb un pare i ma mare, i en el fons sí, és casa meva, però és una mica casa amb uns pares, i casa meva tinc la impressió que ha sigut a vegades en diferents llocs, sempre ha sigut a Vilanova, però en diferents llocs. Hi ha hagut diferents cases meves, amb gent diferent, i totes han sigut cases meves. Jo, en general, em trobo bastant a casa meva quan estic amb gent que m'estimo i que m'estimo.
0: Hi ha algun lloc on només hi vagis tu, que no vulguis compartir amb ningú, no et dic que el diguis, però allò, algun lloc on tu de tant en tant hi vas allà i et trobes amb tu mateix o que...
1: El vàter.
0: El vàter
1: és una cosa que, mira, que sóc obert, però és una cosa que intento no compartir massa.
0: No, perquè hi ha gent que té racons, l'escriptora no. Míriam Cano ens ho deia quan va venir aquí a l'altre barri, no? Que no hi ha res més íntim que tenir llocs i que quan els comparteixes amb algú, no? Que llavors vol dir que és algú que t'estimes molt, no?
1: Sí, bueno, jo amb això soc poc...
0: Tu ets de compartir-ho amb tothom.
1: Jo soc de compartir-ho tot, del drac, del baix, soc més brut amb això, saps? Però, a veure, jo què sé, per exemple, els colls, però no sóc jo l'únic, però, saps? A més, amunt del far i tot això, és un lloc que ressona a algú, no? I que és dels pocs llocs que pots estar sol, tranquil i lligat a la terra.
0: La teva habitació?
1: Què li passa a la meva habitació? La meva habitació?
0: No, em diràs tu.
1: Doncs està desordenada, tio. No sé si fas un pensament. Vull dir, mira que ja fa dies que m'he canviat de pis, però ho tinc tot cap per avall i tot això. Però, bueno, vinc bé en aquest desordre.
0: I el llit?
1: El llit és gros, és relativament dur, i... En fi...
0: Te'l fas cada dia o no?
1: Me'l faig cada dia? No, cada dia no. Cada dia. Però bastant de tant en tant, de tant en tant.
0: Un minut abans d'anar a dormir.
1: No. Quan vaig a dormir ja no me'l faig, ja és massa tard. Però abans no me'l feia gens, quasi per militància, perquè no era una conducta que no m'agradava com posar els colzos damunt de la taula de menjar, cosa que m'agradava fer malament, expressament, passar-te per sota una escala, xiular en un escenari. I abans no el feia per militància. I mica en mica he anat pensant que, bueno, que té un sentit, si m'endreço, si faig el llit, m'estic endreçant una mica jo mateix.
0: Fins aquí aquest viatge de l'univers fins al llit de Sergi López. Ara posem-hi preguntes una mica filosòfiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Sergi López, la pregunta que fem sempre a tothom qui passa per aquí és obligada, i a més crec que tu ja l'has pogut assaborir d'alguna manera, ara ho explicarem. Si ara tornessis a néixer, voldries tornar a ser Sergi López, viure a Vilanova i la Geltrú, tot més o menys igual, o voldries canviar radicalment?
1: No, ja em va bé.
0: Ja et va bé, eh?
1: Sí,
0: el mateix.
1: Sí, ja em va bé, però també és un xollo al·lucinant, vull dir, però ja no perquè vagi, no, precisament no pels premis o per les coses, no sé quantos, jo m'he trobat amb una feina, m'he trobat amb una vocació que jo feia de pallasso per passar-m'ho bé, i perquè era una cosa lúdica, era un joc i tal, i he acabat trobant un lligam superprofund amb la idea d'actuar, d'escriure teatre, de compartir això amb el Jorge Picó, que escric, com qui sigui, i després posar-ho... Jo, la vida, el teatre m'ha trasbalsat i m'ha donat tot.
0: A més, has tingut la sort, tens la sort, d'anar vivint vides diferents, no? Cada vegada que sí. Fas una pel·lícula, una obra de teatre, o en un sol, un mateix, no? Que no sé quants personatges fas en, sí. Només en una obra, i sí. Això, clar, és el que molts humans voldríem, no? Viure moltes vides en una de sola.
1: Sí, passa que en un sol, els que faig són tots iguals, llavors són tots jo mateix, una mica, però sí que és veritat que aquesta cosa del cinema, de fer personatges diferents, per tant, d'estudiar-te una mica les situacions diferents, universos diferents, circumstàncies diferents, de vida i tot plegat, però a més que una pel·li és, clarament, quan ho fas, és un d'això col·lectiu. Llavors vol dir que he conegut mogollon de gent. Uh-huh. Mogollon de gent que estan tocats del bolet, que s'ajunten per anar enmig d'un bosc amb una càmera a gravar, a fer veure que em dic que Antonio, i que, saps, i que em passa una cosa, i que... Bueno, no sé, o sigui, la gent que he conegut amb rodatges i això, clar, això és una cosa que ha tingut una sort molt gran.
0: Uh-huh. Si tornessis a néixer i haguessis de ser un animal, quin animal series?
1: Bueno... Sempre he anat descobrint amb els anys que tinc una... Que un senglar, per mi, és un mirall. Sí. Saps? Bueno, primer per forma, per una mena d'estructura esquelètica i corporal, així una mica gruixuda, ampla, i després aquesta cosa que té de que li és igual tot, vull dir, que li és igual tant, és a dir, que sobreviure, tirar per aquí, aprofitar les oportunitats, a tirar pel dret, a no respectar les normes, bueno, una mica, saps?, a escapar-se dels que li volen fotre un tret, no? Però sempre és un tio que m'ha caigut simpàtic, tot i les destrosses que fot, saps?, perquè és molt animal. Però sí, sempre m'he reconegut amb aquesta cosa així peluda que es fot per mig dels esbarzers.
0: Te n'has creuat algun?
1: Sí.
0: Pel massís del Garraf?
1: Pel massís del Garraf, sí, algun cop també. Sí, algun cop també, inclús... Me'n recordo un cop que de nit em vaig acostar, dic, aquí hi ha un senglar, no els veia bé, vaig baixar del cotxe, em vaig acostar, i em van fer un ronc que vaig entendre el que m'estaven dient, saps? Sí. Em vaig cagar a sobre, em va fer molta por, i vaig pensar, doncs, ens entenem.
0: Us vau reconèixer, eh?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Sí. Què has fet per convertir el món en un lloc millor per viure?
1: Saludar a tothom. Saludar a tothom. L'altre dia ho pensava. L'altre dia, mira, ara he tornat al barri de Sant Joan, no? Jo, quan era petit, ens trucaven al timbre i ens deien «Están los catalanes?» i m'anàvem a jugar a futbol, no? Perquè hi havia molta immigració del sud d'Espanya. I ara ha canviat molt, està tot asfaltat, però també hi ha molta immigració magrebina, d'Amèrica Llatina, tot això. I l'altre dia, clar, jo torno al pis on he viscut sempre i surto al carrer i em trobo amb gent que no conec, que són magrebins, llatins, o catalans, o castellans, o no sé què són. Doncs jo surto de casa i els dic, hola, què tal? Què hi ha? Perquè penso que si tothom fotés això, el món seria diferent. Si ens diguéssim, ens reconeixéssim, ens diguéssim, hola, què tal? No cal fer-se petons, i no cal estimar tothom, i no cal estar d'acord amb tothom. Però començar pel barri, començar perquè tu a casa teva, el tio del supermercat de davant, sàpigues qui és. I la senyora que viu a dalt, també. I bueno, i si no et contesta, no et contesta. Però a força de dir-li bon dia, al final t'acaben dient bon dia. Mm-hmm. I això.
0: Sí, sí. No, i jo me n'adono que els nens petits ho fan, i arriba un moment que algú els hi diu no saludis a la gent, no? Clar. I ja ho deixen de fer per sempre. I llavors el món va pitjor.
1: Clar.
0: No?
1: Quan tenim aquesta cosa que és natural en l'ésser humà, mm-hmm. que és empatitzar amb els altres i tenir compassió. O sigui, la gent, els nanos petits, si un es fot de cap, hosti, l'ajuden, en principi, saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: Això ho tenim de fàbrica. Mm-hmm.
0: I què has fet per convertir el món en un lloc una mica pitjor?
1: Bueno, cada cop que he sigut rancuniós. Mm-hmm. Cada cop que he sigut rancuniós, cada cop que he sigut... Envejós, no he sigut gaire envejós, però sí, cada cop que he notat que tinc mala llet, no m'agrada. No m'agrada, penso que és una energia... Bueno, això que diem, saps, de no creure en l'altre barri, però jo crec amb aquesta, l'energia, lo espiritual, no sé, que hi ha una cosa que ens uneix, que no es toca, que és intangible, però que això hi crec bastant, saps? Llavors, crec que l'energia que tu generes, el que tu dones, el que li fas als altres, és, et torna d'una manera o altra. Mm. Llavors, no està bé pel món anar de mal rotllo.
0: Ara ens parlaves de la teva infància al barri de Sant Joan. Ara el que farem serà activar una màquina que tenim aquí, que és una jukebox, posarem la teva data de naixement i sonarà alguna cosa del...
2: Pots comptar,
0: ja del moment que vas néixer. Digue'ns la teva data de naixement, Sergi.
1: El 22 de desembre del 1965.
3: La jukebox.
4: Los Títeres, Teatro Nacional de Juventudes de la sección femenina, en su sexta temporada de éxitos, presenta en el María Guerrero de Madrid un verdadero regalo de Navidad para los pequeños espectadores y para los grandes, porque la obra tiene también atractivos para estos. El Pequeño Príncipe es una obra original de Saint-Exupéry, traducida y adaptada por el poeta José Hierro con Això música de Bernaola.
0: Era el nodo d'aquell dia i sí. Ja ho sento, el Petit Príncep.
1: Sí, el Petit Príncep.
0: Sortint al nodo, em sembla curiós.
1: Però Déu-n'hi-do, no? Sí, sí. O sigui, he anat a buscar el nodo, l'única cosa que hi havia bé cultural, a part de pantanos inaugurats.
0: Més coses del nodo d'aquell
4: dia. El cigarrillo es un descanso entre dos ocupaciones. Pero la limpieza de la ciudad exige que no se haga esto ni a pie ni desde la ventanilla del coche. Un remate de cabeza sin pensar con la cabeza y sin mirar al cartel.
0: I van sortint imatges de persones fent incivisme. I al final diuen...
4: O sobran las reiteradas advertencias. Mantenga limpia España, no lo olvide.
0: Diuen que s'ha de netejar Espanya.
1: No lo van acabar de netejar del tot, per sort. No, no, sí. Es van netejar mitges, no han acabat la feina.
0: I he pensat que ara hi ha polítics que fan servir aquesta expressió, no? S'ha de netejar Catalunya, s'ha de netejar Espanya, no? Sí, això sí, que dèiem abans de la immigració i de ciutadans de primera i ciutadans de segona, no? Sí. Doncs en aquell moment el nodo parlava de netejar Espanya, però d'una manera literal.
1: Literal,
0: no?
1: Literal. És curiós que parlin llavors de que fumar, que no està bé, que no s'ha de tirar el cigarro a terra.
0: Sí, sí. No? Molt avançat, no? Al final, el nodo era progre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I una cosa més del nodo que m'ha sorprès.
4: En cambio, estos descomunales troncos traídos de las arboledas vascas están destinados a un singular desafío. Miden unos 2,5 metros de circunferencia. He aquí los aizpolaris contendientes y las hachas que van a emplear el veterano Polipaso, actual campeón de España de 40 años, contra el joven aspirante Recalde.
0: O sigui, la secció d'esports obrint-se amb els aizpolaris, tallant troncs, allà, i es veuen unes imatges espectaculars, realment, de veure qui guanya. Jo et veig fent un paper d'aizpolari.
1: Ja pot ser,
0: allò de tallant algun tronc...
1: Jo vinc al costat de la plaça Xuriguer de Vilanova, i jo me'n recordo quan la van construir, perquè abans era un descampat, van venir uns aizpolaris allà a tallar uns arbres i van fer un espectacle. I jo no ho havia vist mai. Van posar una música d'això i van posar... I quan van acabar... Van agafar els trossos que quedaven d'això i no sabien què fotre. I em vaig dir, hòstia, m'he des un, i em van acompanyar i em van portar un tros de troncs que li vaig posar al magatzem a un pare, que em va dir, què fot això aquí? Doncs em vaig fer miques amb uns bascos que tallaven troncs.
0: Mm. Ja et veia cara de...
1: Ja em veies tu ara, algú de llenyetaire.
0: Sí, sí. Tu has plantat arbres?
1: Plantat arbres?
0: Allò d'escriure un llibre, tenir un fill...
1: Ja, bueno, sí.
0: Plantar arbres, no sé si creus en el tòpic aquest.
1: Derrocar algun govern. Sí. Haurien de fer coses una mica més...
0: Cremar un contenidor.
1: Més profitoses. No, ja. Clar, coses més profitoses s'haurien de dir. Que plantar un arbre també està molt bé. De fet, n'haurien de plantar 35.000 cada un. Mm. No? Potser si algun arbre sí que he plantat, però em sembla que no m'ha viscut, perquè em sona a mi plantar un arbre quan va néixer un fill, una filla, i que després no vam tenir notícies. Mm.
0: Ja vas tenir prou feina amb els fills i amb el fill i la filla.
1: Van créixer ells, que és el que importava.
0: Ara anirem escoltant algunes cançons de la teva vida importants, començant pels Tres Tambors.

0: cantat per la teva àvia. Sí. Quins records et porta, això?
1: Bueno, entre altres això, de records d'una àvia i un avi que tenien una casa molt modesta, però amb un pati molt gran, en un lloc que efectivament ara ja no hi ha res, amb blocs, amb una figuera immensa, i mon avi tenia conills. I cria, perquè era un d'aquells recursos que s'havien... Ell era, treballava a la Renfe, era maquinista, bueno, era fogoner de màquines de tren, i tenien conills, que era una d'aquelles coses que la gent es buscava la vida per guanyar-se un segon sou, i llavors allà sempre hi havia conills. I mon àvia tinc una relació curiosa, perquè no tinc una relació, un record d'algú especialment carinyós amb nosaltres, perquè érem tots, anaven tots els cosins, tots, 8 o 10, tots pallassueltos, de diferents edats i això. I no era especialment carinyosa, però a mi em sona això, això de... Nana, si n'eren tres tambors que venien de la guerra. Jo més petit de tots, això.
0: I apanem-hi tots, ara va de bo.

0: Sí.
1: Una mica més grandet ja,
0: sí.
1: Aquí.
0: Sí. Sí, això sí, perquè el Jordi Roure, que era un dels components de l'Arba de Bo, va ser mestre, va estar un temps, un any, molt poc, un any o dos va estar de mestre a l'escola on anava jo, i mon germà també, i de fet el disc Cavallet de Cartró van fer un... D'això, bueno, van fer un... Els nanos els van fer dibuixar coses, i mon germà, que dibuixa molt bé, que ara llavors ja deixa 8 anys, va dibuixar la portada és un dibuix de mon germà. I llavors era clar, allò, hòstia, els Arba de Bo, doncs, quan, des de llavors, quan els senties, era com una cosa... com si fos una mica família.
1: Sí, sí, sí. Mm. Tu has après a tocar algun instrument?
0: Jo vaig fer... vaig preliminar de guitarra, preliminar de piano, i no en tinc ni fava. Vull dir, no en tinc ni fava. Després vaig aprendre a tocar amb la guitarra, a fer... Bueno, aprendre a tocar, és que es fa vergonya dir-ho així. No, aprendre a tocar, no. 3 acords. La, mi, re...

0: de cos. De fet, els que en saben una mica, amb els tres acords poden tocar gairebé tot. Però no, no, aprendre no. Sempre... De fet, és una premonició de que va fent d'actor, perquè per fer d'actor, al final, has de fer veure que fas moltes coses, no fer-les realment, saps? Has de fer veure que jugues a billar, que vas a cavall, que saps cantar, que saps ballar, però només un rato.
1: Per ser periodista també, eh?
0: També pots almenys fer-ho veure, no?
1: Sí, home, i tant, periodista de ràdio.
0: Tu portes molt rato fent-ho veure?
1: Home, jo alguna vegada he fet veure que sé alguna cosa i no la sabia realment, saps?
0: I ha colat.
1: Sí, sí, home, llavors diuen, has de fer una crònica de 20 segons.
0: Hòstia.
1: Sobre, no sé, música clàssica, per exemple, que a mi sempre m'ha costat una mica, no? Doncs t'has d'espavilar.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, doncs això. Per això. Però bueno, quan t'has d'espavilar, quan et posen contra la paret, clar. I quan la vida, bueno, la vida és això, la vida et posa preguntes i problemes i això, i és com reacciones, com t'ho prens, com li dones la volta o com t'adaptes a això per tirar endavant. Mm-hmm.

0: En quin moment descobreixes Pau Riba?
1: Jo descobreixo Pau Riba, que jo devia tenir pues, 14, 15, així, 16, però amb un germà, que en tenia dos més, l'escoltava. I tenia el disc Licors.
0: Quin disc, eh?
1: El disc, perdona, tenia el caset Licors. Eh? Era un caset. I és un... Bueno, llavors... Van descobrir una passeta brillant com una bombeta. Marc Caseta, o Philips, de 25 anys. Marc Caseta.

0: Bueno, era un tipus de música, bueno, no sé, marciana, extravagant, que jo no en sabia res de música, no? Però després amb el temps em dono compte que hi havia una llibertat brutal, que era un tema llarg, llarguíssim, de 10 minuts, no sé quan, però, bueno, no sé, sí, perquè ho escoltava amb un germà, de fet. Uh-huh. I jo darrere d'ell doncs, també sentia alguna cosa.
1: I vas coincidir amb el Pau?
0: Sí, vaig conèixer. Sí, perquè vaig fer l'espectacle Non Solum i vaig posar una cançó que és l'Home Estàtic i llavors vaig dir, hòstia, tio, a veure, jo l'havia creuat en algun lloc perquè ell tenia un grup que era el Pau i Jordi, que era amb el Bala, amb el Jordi Pujol, que és el pare de l'Avet, bueno, jo què sé, gent que conec, i jo sabia que teníem gent que ens coneixíem, tenim amistats comunes. Uh-huh. I llavors vaig dir, home, ja que faig aquesta cançó, dic, el trucaré i li diré, tio, escolta'm, dic, no és per no cobrar, però és perquè ho sàpigues, que he fet una obra de teatre i que faig l'Home Estàtic, que si vols venir a l'estrena. I va venir a l'estrena Salt. Ah, i llavors ens vam conèixer, llavors ens vam veure més d'un cop, i, sí, llavors ens vam veure alguns cops i vam parlar de coses. I, sí, mm-hmm. Va fer propostes, sí.
1: Trobem a faltar.
0: Sí.
1: Potser ara si anem a l'altre barri el veiem.
0: Segur. Sí? Veus aquest segur?
1: Sí.
0: Aquest segur. Mira, aquests són dels tios que penses, a l'altre barri no hi crec, però si penso en ell hi vull creure, saps? Penso, sí, estic convençut d'això. Estic convençut de que quan pleguem d'aquí, te'n vas on vulguis. I jo, on vulgui, espero trobar-me'l. Mm-hmm. Espero trobar-me'l, em descollonaré si no el trobo.
1: Segur. Si et dic Something dels Beatles...

Sí, Something també, darrere del meu germà i dels seus amics i això, però el disc blau i el disc blanc i el no sé què i els... Something in the Way, sí, una cançó que sense saber massa bé, és de les que entenies, sense saber massa anglès, entenies bastant bé el que deia. I una cançó que m'ha semblat preciosa, sempre. Vull dir, aquesta i moltes altres, aquest back també em va impressionar molt. Però sí, Something em recorda l'època en què aquell era una mica així exhaustiu. És a dir, hi havia el disc dels Beatles, que bons era el disc dels Beatles durant 3 mesos o un any, o sigui, cada dia de la baix. Llavors m'acabava aprenent les cançons, on vaja, em sonaven molt sense parlar anglès, que tot érem One and Flanking, One and Lights.

0: Arribem a la recta final d'aquesta conversa amb en Sergi López aquí a l'altre barri i ara el que farem és sortir de festa amb els difunts.
1: Vale.
0: Et sembla?
1: Sí, home.
0: Vinga, va, som-hi.
2: La festa morts.
0: Si haguessis de formar una banda, Sergi, amb, ja que vas aprendre alguns acords i aquí a l'altre barri, pots formar una banda. A qui aniries a buscar?
3: Una banda? Bueno, pues sí, pues el Pau Riba. No sé, una banda que digués coses, l'Ovidi Montlló, que ens ho passéssim bé, la Jenny Joplin, no?

0: Una sobretaula que s'allarga.
1: Una sobretaula que s'allarga. Doncs amb gent que faci riure però que no digui coses buides. Darío Fo, amb el Darío Fo, el senyor Lecoq, no sé, clar, també amb gent que t'expliqui anècdotes. Sí, no sé si se m'ha acudit la Wagner.
0: L'Ava Gardner, eh?
1: Sí, l'Ava Gardner, sí, sí, perquè era una mena d'iconos, una tia... Clar, és una, com una referència d'una cosa molt curiosa. El Guillem Terribas d'allà, de Girona, de la Llibreria 22, bueno, m'explicava anècdotes, perquè ell és un cinèfil empadernit, i m'explicava anècdotes de l'Ava Gardner lligades al seu... a la seva... el, com es diu? El seu petit, es diu petit?
0: El seu...
1: a la seva gana... a la seva gana sexual.
0: El seu desig?
1: El seu desig sexual, el seu desig desmesurat sexual. I això ho trobo un regal.
0: I un sopar íntim?
1: Un sopar íntim?
0: Amb l'Ava Gardner estaria bé, no? Però...
1: sí, amb l'Ava Gardner estaria bé. Hòstia. Pues un sopar íntim se m'acut la Rosa Maria Sardà.
2: Sempre he pensat que la raó principal que et va impulsar a deixar-me a independitzar-te. És així com ho dius tu, oi? Va ser les poques vegades que sonava el telèfon a aquesta casa. De debò.
0: Vau coincidir a Carícies, no? Amb ella?
1: Sí, sí, sí. A Carícies i, bueno, darrere del Ventura Pons, que ella gairebé hi era tot arreu. I després, doncs, ens havíem vist alguna altra vegada, alguna vegada més. I, bueno, és una d'aquestes paves que ho té tot. Senyora, ties... no, sí, ties, saps? Que ho té tot, que la trobo encantadora, intel·ligent, divertida, llarga, no sé, amb una retranca, amb una tia amb una gràcia, vull dir, una cosa... vaja, lluernant. Mm-hmm. Sí.
0: Si poguessis agafar algú de l'altre barri i portar-lo al món dels vius, perquè s'hi quedés, a qui triaries?
1: Triaria l'Ovidi Montlló, perquè trobo que se'n va anar molt d'hora i perquè, joder, és necessari, seria necessari, ens diria tan bé aquest lligam amb els valencians, amb les illes... No, bueno, ja no amb les illes... Bueno, saps, un tio crític amb el poder, amb intel·ligent, amb carisma, vull dir que ens hagués ajudat molt a crear pensament, a estar junts, a cuidar-nos uns als altres, i tot això és un tio que seria... ens fa molta falta fa molts anys.

0: Sergi, sentim de fons unes campanes i això ens indica que hi hem arribat al final i que tenim tres opcions per tu. Tenim aquesta porta aquí de l'altre barri. Opció A és obrir aquesta porta de l'altre barri, que tu entris i que l'Ovidi Montlló surti. I pensa que tu tens 60 anys...
1: Clar, això m'haig de prendre com si fos possible, diguem-ne, no?
0: Sí, clar. Tu tens 60 anys, l'Ovidi Montlló va morir en 53, per tant...
1: Sí. Doncs...
0: Espera, que tens dues opcions més.
1: Ja anava...
0: Tens dues opcions més.
1: Digue'm.
0: Opció B, reencarnar-te en un senglar i, a canvi d'aquest sacrifici que fas tu de ser senglar, tot i que potser t'agradarà, podràs fer realitat un desig col·lectiu. Col·lectiu pot ser a nivell vilanoví, a nivell català o a nivell mundial, fins i tot. I opció C seria quedar-te aquí al món dels vius, però has de triar un record de la teva vida, només un, i viure eternament repetint aquest record.
1: Està claríssim. Ja està?
0: Sí.
1: Reencarnació en senglar. Claríssimament, claríssimament. Perquè reencarnació en senglar vol dir que ho vaig a fer ara. Quan la palmi, no?
0: Home, no, a veure.
1: Fer-ho ara...
0: Ara mateix, tampoc. Ja, et podem donar un any de marge.
1: No, però jo he quedat ara després que haig de fer una truita, haig de dir, no puc ara, no puc morir-me ara.
0: O et podem deixar que acabis d'escriure la pel·lícula, que has dit que estaves escrivint, que la rodeu i tot plegat.
1: Escolta, com a periodista saps que el tema és la formulació de les preguntes. La teva formulació és dir que... I la teva m'has dit reencarnar-me en senglar.
0: Sí.
1: I, a canvi d'això, un bé col·lectiu. És que l'has clavat. L'has clavat. El que sigui.
0: Quin seria? No, has de triar.
1: El que sigui, eh?
0: Has de triar el bé, col·lectiu.
1: Què vol dir que has de triar el bé?
0: Has de dir
1: però
0: quin...
1: és molt íntim.
0: No, però col·lectiu.
1: Home, a veure, els països catalans decideixin el seu futur per si mateixos, que no hagin d'esperar l'autorització de ningú, això, vamos, això la humanitat sencera ho celebrarà, home.
0: Doncs, què queda dit? Queda dit, Sergi López serà senglar algun dia. El dia que veieu un senglar amb la cara de Sergi López, voldrà dir que els països catalans
1: poden, lliures independents.
0: Podran decidir el seu futur. Sergi López, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Molt divertit, eh?
0: T'ho has passat bé?
1: Sí, és xulo.
0: I també gràcies al Nil Vi a la producció i al Martí Cuní al so i al Xavi Francés a la imatge. I al Sergi Minguell, també, que també ha vingut avui. també li agraïm. Ens acomiadem amb Cançó de fer camí.
1: Ah, hòstia, sí.
0: Lletra de Maria Mercè Marçal.
1: Sí, cantada per
0: que també
1: Mireia.
0: Està per aquí, per l'altre barri, cantada per la Mireia Vives amb la guitarra del Borja Penalba.
1: Sí, quines dues paies. Quines tres paies, comptant el Borja Penalba. Quines tres dones.
0: Doncs anem a fer camí.
1: Vinga.
0: Gràcies.
2: I serem dues, serem tres. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Estabilitzat l'incendi de Guimerà a la comarca de l'Urgell, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar durant unes hores més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana. A Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, La Noia i Gavà. Tot i que aquests dies no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs ha obligat els bombers a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector del cos.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: La inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Altres notícies. Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar al sud del país. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament després, això sí, dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per coordinar-se en diversos fronts. La xifra de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela de fa 15 dies puja ja a 3.900 morts i més de 16.000 ferits, d'acord amb l'últim balanç oficial. Les autoritats de Caracas han dit que s'han atès més de 86.000 famílies damnificades pel doble sisme del dia de Sant Joan i que hi ha prop de 17.000 persones en 89 campaments temporals muntats pel govern. Segons el balanç governamental, hi ha 856 edificis afectats per la catàstrofe, dels quals 190 van col·lapsar. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Esquerra quedaria, però, frec a frec amb Aliança Catalana, que puja en força i fa el sorpasso a Junts. El partit de Sílvia Orriols arreplega vots de Junts i també de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEU.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
1: L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. En la campanya de la renda d'aquest any, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. L'onada de calor que estiga en força molts treballadors que han d'estar a l'exterior, com ara els jardiners. La CGT denuncia que a Barcelona, en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins han patit cop de calor. El sindicat alerta més que la majoria de vehicles de la flota no tenen aire acondicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que parcs i jardins no vol adaptar els vehicles.
4: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb l'ascensió al Tourmalet, on ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.

0: Cada cop ho veiem més. Moltes persones grans van acompanyades de les seves cuidadores, sobretot dones migrants. Dos mons diferents que s'entenen o els toca entendre's perquè es necessiten. El que comença com una situació de dependència acaba sent, en alguns casos, un intercanvi entre dos universos. Diferents edats, diversa procedència, altres llengües i també una font de riquesa inesgotable. Són, com dèiem, dones migrants, la majoria, les que fan aquesta feina. Són elles les que cuiden les nostres àvies. Quan la ultradreta les menysprea, no hi pensen mai que són tan necessàries a la nostra societat, cada cop més envellida. Avui parem l'orella a una parella d'àvia i cuidadora. Un honor i un regal sentir-les.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Com...

0: j'ai pris la vie.
1: Ja ho diu aquesta cantant francesa, Zaude Zagazan. Aquesta cançó parla de vella amiga. Tant de bo totes les amigues ens durin molts anys. Siguin amigues velles o velles amigues, o tot és el mateix. Són dues dones de les que sentirem avui, una de 94 i l'altra de 46. Aquesta tarda ens hem acostat a un barri de Barcelona ple de pujades i baixades, on viu la Dolors, una senyora de 94 anys que viu sola. Va amb cadira de rodes i només té una cama. La Maria és boliviana i l'ajuda a fer la seva vida més fàcil. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I'm very proud of the person you become. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: Som al barri del Coll i avui ens fa molta il·lusió conèixer la història de dues dones que diguéssim que la seva relació va començar una mica per necessitat, però s'han fet molt amigues, jo crec. Estem parlant d'una dona de 94 anys, la Dolors, i la seva cuidadora, que és la Maria, que en té 46. Benvingudes, com esteu?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: I tu, Maria?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, quan va començar la vostra història? Quan comenceu doncs a trobar-vos en principi per ajudar-la, Maria? Quan vas conèixer a la Dolors?
2: Hace 2 anys, más o menos.
0: Tu ets de Bolívia i ella va néixer a Cardedeu, però fa molts anys que viu a, Barcelona.
1: Sí, als 3 anys ja vaig vindre a Barcelona.
0: Sí, i escolta'm, això és ràdio, la gent no ho veu, però tu et falta una cama,
1: sí.
0: Te la van tallar el 2018, vas sí. amb cadira de rodes, sí. Tens 94 anys, et veig molt eixerida, però clar, tens unes dificultats i necessitaves algú que t'ajudés.
1: Sí, exacte.
0: I escolta'm, quan et van dir que et portarien algú per ajudar-te, perquè tu tens 3 cuidadores, podríem dir,
1: sí.
0: una entre setmana, que és la Maria, una de cap de setmana,
1: sí.
0: i després, a més, tens una persona que ve a ajudar-te a fer les tasques de casa.
1: Correcte.
0: Llavors, quan a tu et van dir, la primera vegada que et van dir que necessitaves ajuda i va venir algú, quina idea tu tenies al cap? Què pensaves? Et feia una mica de por? Entre tu i jo, ara que no en sent ningú.
1: No. Jo quan vaig anar a demanar... No, res. Jo quan vaig anar a demanar ajuda, perquè m'ho deien, has de demanar ajuda, que estàs sola. Vaig anar aquí dalt al Coll, de l'Ajuntament, i em van donar ajuda al cap. Res. Ajudes. I després, quan vaig necessitar més fort les ajudes, ja em van vindre les noies de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé, i em van oferir...
0: Que I et van oferir unes persones que et vindrien
1: sí,
0: a ajudar.
1: Sí, que jo caminava encara i ja vaig tindre la primera noia i anàvem a comprar juntes. Jo anava amb bastó, que sempre he tingut d'anar amb bastó per operacions, i... aquesta noia després va haver un temps, va estar bastant temps aquí, no sé, 5 o 6 anys amb mi.
0: O sigui que ja tenies experiència amb això de, sí. de tenir algú que t'ajudés.
1: Correcte, sí. Aleshores, jo quan caminava anàvem a comprar amb el bastó, jo sempre. Llavors hi va haver un canvi que van treure les noies d'aquest sector i les van portar amb un altre i van vindre unes altres.
0: Com la Maria.
1: Com la Maria.
0: Que va venir fa 2 anys. Però em fa la sensació, pel que m'han explicat, que tenia una relació molt bonica.
1: Molt maca,
0: que...
1: molt maca.
0: Que amb l'altra noia que va venir, si en tenies, però que amb la Maria hi ha hagut alguna cosa més.
1: Sí.
0: Què hi ha hagut més aquí?
1: No sé, però jo tota la vida m'ha faltat alguna cosa interiorment. I amb la Maria ho he trobat, unes explicacions. Les persones grans, quan ens fem gran, doncs necessitem... anem pensant molt i necessitem una ajuda interior.
0: Vols dir que converseu molt?
1: Sí.
0: Teniu converses sí. profundes?
1: Sí, molt bé. Sí, això és. I a part de que m'ajuda a la casa i així, que és el total que m'ajuda, coneix com agafar, com el que em falta i tot, i com m'haig d'aixecar, i quan veu que jo faig l'esforç d'aixecar-me, però faig l'esforç i ho aconsegueixo, altres persones potser et donarien una empenta. Ella no, ella espera que jo faci l'esforç. I això per mi és molt. Jo crec amb totes les persones que fem l'esforç, persones grans que hem perdut les forces i que fem l'esforç de fer-ho, si ens ajuden, pensem, ai, m'han d'ajudar. Ja m'ajudaran si caic a terra, llavors ja m'ajudaran.
0: I vols dir que ella sap esperar el temps
1: sí.
0: i això t'ho agraeixes molt.
1: Molt, molt, total.
0: És a
1: total.
0: Dir, que us heu entès molt també amb les paraules, però sí. pel que dius tu també amb els silencis.
1: Sí, i tant, amb els silencis sobretot, sí.
0: Ara, perquè... ara parlem d'això. Espera sí. que li pregunto a la Maria.
1: Sí.
0: Maria, tu, per exemple, quan vas arribar aquí i et van dir que havies de cuidar una dona de 94 anys amb cadira de rodes, amb una cama amputada... Vas tenir pors? Què pensaves tu quan vas venir? De dir, sabré fer, tindré prou força... Quines eren les pors que tenies? O potser no en tenies cap, eh? I t'estic aquí posant pors que no tenies.

0: Treballes per aquest barri, pel barri del Coll, aquí a Barcelona, i a part de la Dolors tens altres dones. Però també amb la Dolors expliques que teniu una relació molt especial des del principi. Què creus que és el que us ha unit?
1: Porque yo veo que muchas personas mayores necesitan ser escuchadas. Necesitan más allá de solamente cumplir el trabajo. Sobre todo, Dolors no tiene familia y necesita, cerca, ponte el caso, ¿no? Necesita un poco más con las nuevas tecnologías. Las personas mayores han quedado muy de lejos y orientarles. Las empresas, por ejemplo, de facturas de luz, gas y todas las cosas, pues, de las personas mayores se aprovechan. Entonces, uno tiene que estar más allá de solamente, pues, cumplo con mi trabajo y marcho, ¿no? Ver sus necesidades.
0: Si tu estàs també, l'escoltes i també fas una mica de sentinella, pel que veig. Sí. És a dir, que tens com la guardes i la prevens de determinades coses. Vull dir que això és molt bonic. M'imagino que no tothom ho fa igual, però més enllà d'això... Sí. Què és el que creus que t'ha unit a ella o què és el que t'agrada que fa que tingueu aquesta relació tan bonica?
1: També... Yo la veig a ella como muy fuerte. Todas las circunstancias que ella tiene, es una persona que tiene esa valentía. Nunca la he visto en situación de depresión.
0: No l'has vist plorar?
1: No, sí, sí que...
0: Alguna vegada.
1: Algunas vegades. Cuando hablamos y esas cosas, ¿no? Cuando llegamos a más profundas. Y yo creo que esa relación ha surgido tal vez que con tantas limitaciones que tal vez tenemos, ¿no? Es como una... bueno, yo no tengo familia aquí, no tengo mi madre, no tengo mi abuela. Y es como ver a alguien en ella.
0: Sí.
1: Y es estar pendiente de decir, pues, no es... muchas veces creo que es mi responsabilidad, pero siempre debo pensar, decir, pues, yo simplemente soy...
0: La treballadora, no? Exacte. Perquè m'imagino que també es crea un efecte molt especial amb aquestes persones que cuides cada dia. I, de fet, a tu ja t'havia passat que havies estat amb altres dones i després, quan, per exemple, han mort, ho has passat malament.
1: Sí. En el primer trabajo la experiencia fue 4 años de fija y cuando ella murió, pues prometí que no trabajaría más en este sector. Pero claro, el don se podría decir o algo, ¿no? Que yo necesito servir a otras personas. Y en los cuales encontré a personas mayores. Nunca quise trabajar con niños porque la situación era que yo a mi hijo lo había dejado en mi país. Y aquí era como yo estar cuidando de otros niños. ¿Por qué? Si no le cuido ni siquiera a mi hijo, ¿no? Bueno, eso es lo que me pasó y la experiencia, pues, lo pasé muy mal.
0: I has preferit treballar amb gent gran, però no tothom vol treballar amb gent gran perquè és difícil, perquè a vegades és molt dur el que demana a nivell de forces i també a nivell de forces emocionals. Perquè m'imagino que no tots els dies són flors i violes. No sé com ho dieu, això, Bolívia. Però hi ha dies que no són fàcils. Tu tens 94 anys, que dèiem, vas amb una cadira de rodes, et van tallar una cama, no fa pas gaire, no surts gaire al carrer, oi, Dolors? No surts gens.
2: No.
0: Però ara m'explicaves que l'any passat vas sortir per Nadal
2: sí.
0: I vas fer un viatge amb autobús
2: oh.
0: I que ho recordes com una cosa meravellosa.
2: Sí. Sí,
0: com va ser això? Explica'm aquest dia, com va ser.
2: Vaig demanar el taxi aquest de l'Ajuntament i a l'hora vam pujar la Maria i jo i ens va deixar a la plaça Gala Placídia. I mira, unes turistetes. Havíem de comprar una paella, un vestidet,
0: sí.
2: I no ens agradava. I diu, anem cap avall. I vam anar cap avall, avall, avall, avall, fins a carrer Pelai.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ah.
0: Això per no sortir del Coll, déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí.
0: Te'n vas anar al mig de la marabunta.
2: Res. Ella, vam baixar pel passeig Gràcia i al passar per la casa...
0: Batlló.
2: Batlló. diu los abuelitos, els avis, em va dir, diu els avis, perquè

0: que hi havia tot una col·lecció, molts senyors mirant, turistes o persones. Sí. Res, nosaltres anàvem avall, avall, avall, disfrutàvem, vam ser en els bancs.
1: Això, perdona, però per tu va ser pràcticament una excursió.
0: Una excursió,
1: tenint en compte...
0: Una excursió.
1: Tu, per exemple, enguany, des del Nadal, no has sortit de casa, des del Nadal passat.
0: No, he sortit amb ambulància, o sigui, sí.
1: Com ho portes, tot això? Això és durillo, eh?
0: És què?
1: És dur.
0: Home, sí, però no sé què em passa, que em sento bé, perquè tinc cosetes aquí per fer, llegeixo, descanso una miqueta, surto de la cadira perquè és fort. Pels braços els tinc els tendons trencats i m'assec aquí en el sofà, surto de la cadira, m'assec al sofà, em poso un coixí cada costat i descanso. Lliures, els braços lliures.
1: I escolta'm una cosa, em crida molt l'atenció que tu dius, tot i que tens, evidentment, aquestes ajudes, no estan tota l'estona amb tu. Tu et passes moltes hores sola, també.
0: Sí, sí.
1: Però,
0: sí,
1: en canvi, dius que no et sents sola.
0: No, gens.
1: Com és això?
0: No, gens. Perquè això és que tinc... Serà el meu caràcter, No sóc de que em faltin les sortides,
1: T'entretens tu sola.
0: Em conformo, no sé si és aquesta paraula, però ho accepto, perquè sóc així. I llegeixo bastant, Ve una noia cada dilluns a llegir-me una hora...
1: Per què? Si tu llegeixes, perquè ve una altra persona a llegir-te?
0: No, ell em llegeix a mi. Perquè em van donar una hora, em van dir, Dolors, vols que vingui una senyora aquí a jugar cartes i així? Dic, ai, no, oferta companyia, no. I ell així, sí. I llavors van concedir de la Jaume Fuster una van concedir, no sé si ella és de...
1: Una biblioteca.
0: Però ella és voluntària. I ve cada dilluns a les 4, 4:45, a llegir. I estic llegint un llibre molt maco, que es diu La paraula que em sosté. Si el trobeu, llegiu-lo.
1: I escolta'm una cosa, et llegeix perquè tu no hi veus?
0: Bueno, tinc un ull que no hi veig, però al donar-me aquesta hora...
1: A les opcions,
0: hora, sí,
1: vas preferir que algú et llegís.
0: Sí, ve una hora, diríem a fer-te companyia, sí, xerraríem, però si em van dir-me a llegir, dic sí.
1: Doncs això et va encantar,
0: sí,
1: perquè és com tenir un audiollibre, però
0: sí,
1: allò
0: sí,
1: a la voreta de casa, no?
0: Sí, sí.
1: Al sofà de casa.
0: Sí, sí.

0: T'agrada llegir, trobes aquests moments per tu, descanses. Tu ets una dona que ha treballat molt. Has treballat de modista.
1: Sí, des dels 4 anys.
0: Des dels 4, de modista? 4
1: anys, sí, senyora.
0: Això es diu explotació infantil, a casa meva.
1: El cas és que ajudava la meva mare, modista, sí. I em deia, Lolita, aguanta'm, perquè em deia familiarment, em deia Lolita, tots. Ah, sí? Em deia, aguanta'm aquesta roba. Jo li aguantava. Jo veia com anava cosint. Uh-huh. Veia unes apuntades a sobre la seva falda, unes puntadetes blanques, les estic veient ara, i em va entrar una vocació ja de modista.
0: Un coquet. Sí.
1: Això mateix.
0: I llavors ho has fet tota la vida, has treballat per grans sastres i modistes de Barcelona, vas treballar per Roser, vas treballar per Balenciaga.
1: Sí, senyora.
0: Al tanto, eh? Això.
1: Sí.
0: I com era el Balenciaga? Perquè a mi no me n'han parlat gaire bé.
1: No, ell no ho sé.
0: No
1: ho
0: sé.
1: Roba que
0: el veies de lluny, tu.
1: No, és que no els podíem veure, que devia estar cap al nord, cap al Sant Sebastià.
0: Ah, d'acord. O sigui, tu treballaves per algú que li feia peces.
1: Ah, sí, aquí a Barcelona hi havia un taller molt gran, hi havia la talladora de fantasia, fer vestits, i el tallador de fer sastre, jaquetes, tots abrics. Tots abrics. Aleshores, la meva tieta em va dir, diu, jo havia començat a anar a treballar en una casa, feia 15 dies, i em va dir, mira, en lloc de quedar-te'n aquí, que és un taller fluixet de la Gran Via, diu, per què no vens a Balenciaga, que falta una noia?
0: I tu vas dir, a bodes me conviden.
1: Sí. Vaig estar 10 dies allà, o 15, dues setmanes.
0: Doncs escolta, meravella, tota la vida cosint, i ara també cuses? També estones t'entretens i cuses alguna cosa, o no?
1: Sí, alguna coseta. Sí.
0: Però podem encomanar uns pantalons, o què?
1: Eh?
0: Ens podem encomanar uns pantalons o no?
1: No, fer-los no. Jo només els escurso.
0: D'acord.
1: O estrenyo una noia que es talla la mida que vol del faldilla, sí. Jo li passo a màquina, amb una cama. Tota la vida he cosit amb una cama. Haig d'explicar que al tindre la paràlisi infantil, aquesta cama dreta, doncs jo la dreta, l'esquerra sempre la feia anar. I la dreta només feia pam, pam, pam. Si parava a l'esquerra, aquesta no es movia per res.
0: No es movia. Clar, tu t'has acostumat a viure amb això i hi ha hagut moments difícils.
1: És que era necessari, no sabia... I ara coso, si haig de cosir alguna cosa, amb l'esquerra...
0: Clar, perquè no tens la dreta.
1: Com si tingués l'altra cama, que no feia res, era per fer bonic.
0: Clar.
1: Ja està.
0: Escolta, quan va venir la Maria aquí, i et van dir, per exemple, que era de Bolívia, tu sabies situar Bolívia al mapa?
1: No. Tots aquests països m'encanten. I totes les noietes que han vingut, i han sigut de fora, d'Àfrica i d'així, no sé si dir-ho bé, o al sud de l'Àfrica, doncs els he preguntat com viviu o com esteu allà. Els he anat a preguntar petita cosa perquè no els hi sapigués greu que no
0: però tu també massa. No tens curiositat? També, per saber coses del seu país? No sé si li expliques coses, Maria. ¿No le explicas cosas de Bolivia?
2: No, creo que el tiempo nos queda corto.
1: Sí, això sí.
0: Perquè jo m'imagino que com tu has hagut de marxar, Maria, del teu país per poder venir a treballar aquí, també hi ha una espècie, no sé si m'equivoco, una espècie de dol, de duelo. Com que a vegades et fa una mica de mal recordar la teva terra perquè t'agradaria tornar-hi, o què?
2: Bueno, hay una melancolía, pero bueno, ahora mismo es como que no eres de ni de allá ni de aquí.
0: Yeah.
2: Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes algo? Pues aquí, ¿no? Trabajo.
0: Claro, de alguna manera cuidar la María es como una pertinença.
2: Claro.
0: Una manera de pertànyer aquí.
2: Sí, en el sector que trabajo, pues sí, es una manera de... Aquí tengo la vida hecha, tal vez. En mi país tengo que volver a empezar. Y es como que, bueno, te conformas. No te pones a pensar tanto, ni a celebrar en Navidades, ya es igual.
0: Ara ja tens els teus dos fills aquí?
2: Sí.
0: Clar, els teus fills també necessiten que els atenguis, que els cuidis. Com ho portes, això? Com fas el balanç entre cuidar-la ella i cuidar també els teus fills, la teva família? Com ho portes? I els teus fills, ara que no en sent la Dolors? Tenen una mica de gelos de la Dolors o què?
2: No, ja m'agradaria que le conozcan y tal, pero claro, con las restricciones.
0: Tenir unas restriccions a vegades.
2: Sí, no lo conoce, pues sí que le hablo algunas veces, pero bueno.
0: Li vas parlant dels teus fills.
2: Sí, cada cosa a su hora, ¿no?
0: Clar. Pues... Ara has començat, m'ha semblat que començaves a intentar parlar català.
2: A força.
0: A força. Ella és molt catalana, m'has dit
2: molt
0: tu.
2: Molt catalana.
0: Molt catalana. I tu li parles en català o com? No, o com ho porteu, això?
1: No, en català, al principi, em semblava que només parlava una miqueta en castellà, jo també. Però, no, d'entrada vaig començar en català. I després, sempre me'n don compte i també li parlo en castellà.
0: Estàs aprenent idiomes, tu?
1: Sí.
0: I al revés, també? Tu també, sentint la Mella, tens cada vegada més ganes d'aprendre català?
2: Sí.
0: Com ho portes, això?
2: Bueno, yo tengo un idioma que es el aymara desde nacimiento, ¿no? Entonces, me es un poco más fácil, pero me cuesta formar las frases.
0: Claro.
2: Por eso no hablo el catalán así fluidamente. Pero sí, lo entiendo, lo puedo leer... Y esto, y sí que me esfuerzo mucho tal vez a entenderla, o mejor dicho, a tratar de hablarla, a explicarla, porque me cuesta formar frases. Uh-huh. Pero bien, lo llevo bien, ¿no?
0: Poc a poc, d'alguna manera, les dues esteu fent classes.
1: Sí.
2: Sí.
1: Però jo voldria saber l'idioma.
0: L'aymara.
2: Aymara. Sí.
1: Aymara és?
0: No sé, has dit aymara,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, aymara.
0: Sí. Digue'm alguna frase, aymara.
2: Camisa estasa.
0: Què vol dir això?
2: Com estan?
0: A mi s'està això. Déu-n'hi-do.
1: Ara, quan tornaràs? Tradúce-lo. Quan tornaràs, Maria, a mi? Ah, demà dimecres. Tradúce-lo.
2: En aymara, deus dir.
1: Sí, sí, sí.
2: Harajutawa.
0: Harajutara, quan tornaràs?
1: Harajutara.
0: No ho sé, jo estic aquí inventant-m'ho també. Ah. Jo d'aymara no en sé, és la primera vegada que el sento.
1: Jo me'n recordaria més si ho veiés escrit.
0: Clar.
1: Jo si veig les coses escrites me'n recordo més.
0: Sí, em sembla que ens passa a tots.
1: Tinc més visió
0: sí.
1: d'escrit.
3: Walk

0: la teva vida, quan no està la Maria, és el que dèiem, descansar, llegir una miqueta... M'ha dit que també mires el com si fos ahir.
1: Jo i tant.
0: Que estàs una mica enganxada.
1: A l'alçada?
0: Que estàs una mica enganxada.
1: Enganxada, oi tant, total.
0: O sigui, també el col·laborat de tarda també et va,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí.
0: I després tens unes rutines que et truquen cada dia unes amigues.
1: Sí.
0: Tens una amiga que et truca cada dia.
1: Una amiga és la que m'ha trucat ara.
0: Sí, la Julieta.
1: La Julieta.
0: Ho he sentit tot, aquí.
1: Que
0: ho he sentit, ho he sentit.
1: Sí, la Julieta.
0: I la Julieta dius que està en una residència.
1: Sí.
0: És a dir, que us truqueu però no us veieu.
1: Bueno, ella estava o està en una coral. Jo també havia anat a la coral Mare de Déu del Coll, d'aquí sí. dalt. I ella, ni que estigui a la residència, els seus fills li van arreglar l'habitació com si estigués encara a casa seva, saps? Perquè no estigui tan desenganxada. I la filla l'acompanya cada vegada, cada dia que ha d'anar a ensejar, l'acompanya en cotxe. Quan acaba...
0: A cantar?
1: A cantar, sí.
0: I tu també hi vas encara o no?
1: No, jo no, no, no. Jo el quedar amb cadira ja no.
0: Clar, la cosa és que és molt bonic perquè vosaltres no us podeu veure, no podeu anar a fer un xocolata amb xurros.
1: No.
0: Però... Us truqueu cada dia?
1: Sí.
0: I què us expliqueu?
1: Ell em llegeix llibres.
0: També, eh?
1: Ell em llegeix...
0: Per telèfon?
1: Sí.
0: Però escolta, tu ets una marquesa. Et llegeix tothom.
1: No l'entenc gaire, però li vaig pescant alguna cosa i li pregunto, i riem molt, i em fa il·lusió quan riu ella, que ara ric més jo... I allà és quan me la felicitat. I ella, jo li vaig dir, Julieta, tu des d'on em parles, des d'on em llegeixes, de l'habitació o de la sala? Diu, de l'habitació. Dic, ah, bueno, i això va ser un dia. I després vaig pensar, no deus sortir mai cap a la sala? I jo li dic, tens una veïna també aquí a la residència, no la veus? No, no vull sortir, no vull sortir. I així s'està.
0: La cosa és que el contacte que té amb el món ets tu.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Exacte. Sí,
0: sí. I escolta, la ràdio també m'han dit que t'agrada bastant, eh?
1: La ràdio?
0: Sí.
1: Sí, ara em culpo perquè feia temps que no escoltava la nit dels ignorants.
0: Però escolta, les dones i els dies també ho has de sentir, que és el programa aquest que t'estem entrevistant.
1: Sí, m'ho he dit a les 9,
0: A les 9, a les 9.
1: Va
0: perfecte.
1: Bé. Oh, i tant.
0: Amb tota aquesta relació que teniu, Maria... Tu també m'imagino que has après moltes coses. No sé si tu també a vegades li llegeixes algun llibre, si mires pel·lícules amb ella... Quines coses t'han arribat a tu del que li agrada a la Dolors?
2: Más que tal vez hacer cosas que ella hace, la fuerza interior que ella tiene. Uh-huh. Es lo que más me impacta. Y siempre le llevo de ejemplo... a otras personas que tal vez con un poco de discapacidad tienen más amargura que ella, ¿me entiendes?
0: Claro.
2: Entonces, el ejemplo es eso. Y con ella, pues, como el tiempo es corto, pues no tenemos mucho tiempo de hacer cosas juntas.
0: Però sí que, per exemple, tu li cuines, li vas a comprar...
2: Sí, sí.
0: I ella ha de fer una dieta molt concreta perquè és una persona amb cadira de rodes i doncs li van tallar la cama. Però tu t'has plantejat alguna vegada cuinar-li alguna cosa especial, per exemple, del teu país, o alguna recepta? Ah. Això ho heu provat o què?
2: M'agradaria, però no me l'he plantejat perquè sempre tinc por de que li
0: faci mal.
2: Yeah. Perquè la comida de mi tierra
0: sí.
2: tiene mucho picante, es mucho guiso, entonces, pues no lo sé si le sienta mal.
0: Potser vols provar, tu, Dolors, un dia d'aquests.
1: Podria ser. Sí, tot amb això que ara m'estan fent una dieta especial perquè tinc cristalls a la sang, àcid úric, em diuen
0: Clar.
1: Això, eh?
0: Sí.
1: Però potser un dia, potser sí, Maria, que m'agradaria picar.
0: Clar. Si no, pot ser també un batut o alguna cosa, una beguda.
1: Ah, també.
0: De fruita.
1: També.
0: Jo
1: també.
0: Ho deixo aquí. Jo us ho deixo aquí, un mango.
1: El mango, oi?
0: Exacte. Com ho fas? Tu vens cada dia a casa seva? No, quan hi vas? Més o menys quan us veieu a la setmana?
2: Tres vegades a la setmana.
0: Tres cops. Mm. I els altres dies, per exemple, que no ve la Maria, qui et cuina, tu?
1: És que em porten el menjar de l'Ajuntament.
0: També?
1: Sí, me'l porten. I vaig menjant. Em fa... El que aprecio més és purés o sopes de ceba. Purés de carbassó, perquè a la nit me'ls menjo. I me'ls prenc, i així. Això sí. Perquè l'altre ja vaig... Ara ja em donen la dieta més bona, més especial, i menjo més d'aquesta dieta. En principi no. Em va fer mal dos cops, dos dies. I així, sí. I així vaig fent.

0: M'has dit abans que amb la Maria teniu aquesta relació tan especial que us expliqueu intimitats. Ja sé que a la ràdio no ens explicareu les intimitats que us expliqueu íntimament.
1: No.
0: Però deies que t'ha omplert un buit que tenies.
1: Sí, sí. Les converses especials és perquè el que he dit abans, ella ja em veu gran, jo sóc gran, no? Ja me'n vaig cap a...
0: Una mica només.
1: Una miqueta.
0: 94.
1: És que no sé si en tinc 49.
0: En tens 49, claríssimament.
1: I, bueno, a part la vermeta, sí. És que jo sempre ho dic, em fa il·lusió, penso, mira, potser sí que encara sóc jove. Bé, doncs, jo deia que les persones grans, jo crec que totes sentiran alguna cosa de quan han de morir, alguna cosa que els hi falta interiorment, que no hauran rebut, una cosa espiritual que no els hi hauran arribat. I a mi...
0: I també perquè tu ho deies, tu no has tingut fills, no tens família propera, tens la família lluny,
1: sí,
0: no t'has casat... És a dir, no, que has viscut una vida bastant, bastant tancada en aquest sentit.
1: Sí, bueno, tota la vida cosint.
0: Sí.
1: No he tingut temps ni de llegir, ara és quan m'he aficionat.
0: I ara ho estàs gaudint, ara, sí, tot això.
1: No he tingut temps ni de sortir, ni de trobar nòvio, perquè no he sigut coqueta, això ho he de dir. I no tinc allò d'haver-me casat.
0: A vegades ho trobes a faltar i penses en això?
1: No.
0: M'agradaria haver tingut un nòvio?
1: No, només ho dic amb riure, per riure.
0: Sí. O sigui que ara no t'imagines aquí
1: no,
0: amb un nòvio.
1: No, és que no hagués sapigut educar.
0: Educar què, les criatures?
1: No hagués sapigut educar, la veritat.
0: Per què?
1: Perquè no hagués sapigut. No tinc el sentiment d'allò d'educar. Potser els hagués mimat massa i els hagués fet mal en els crius, saps?
0: Tant de bo hi hagués gent que s'ho plantegés tant com tu,
1: no,
0: saps?
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: Perquè jo suposo que quan has de formar una personeta petita, té els seus temps d'anar pujant graó en graó fins que arriba a dalt de tot i ja és una persona gran, ferma i valenta per tornar. Però quan és petit i no rep les ensenyances ni les trompadetes que després has de tindre, no...
0: Tu de trompadetes n'has tingut unes quantes. Vull dir, amb tot això de trompadetes,
1: sí,
0: com deies,
1: sí,
0: n'has tingut unes quantes, perquè això de la cama t'ha donat una mica de malviure.
1: Sí.
0: És a dir, a part d'anar coixa,
1: sí,
0: tota la vida, que te l'hagin tallat, ara no pots sortir de casa... Vull dir, tu has tingut una vida dura,
1: sí,
0: i altres persones no s'ho haguessin pres bé.
1: Pensem que jo soc del 32, 34, va començar la guerra... Postguerra i tot això, i tot postguerra, i més feina, més problemes. I jo, saps què passa? Que haver tingut tota la vida paràlisis, m'he sentit coixa,
0: sí,
1: m'he vist coixa, i al fartar-me la cama penso, bueno, encara en tinc una altra. Perquè jo
0: sí, que ets molt optimista, també.
1: Bueno, digue-m'ho així.

0: Estem amb la Maria, que dèiem. La Maria és de Bolívia, té 46 anys, és una dona jove, gairebé tant com tu. Però la cosa és que hi ha molt de discurs anti-immigració.
1: Sí.
0: Molta gent que... Molt de discurs de dretes, dient fora migrants. Mm. Però la realitat autèntica és que són els migrants els que estan cuidant de la nostra gent gran.
1: Exacte.
0: I aquesta feina no la vol fer ningú. Només la fan ells.
1: Exacte, exacte.
0: Què en penses de tot això?
1: És un honor que ens puguin cuidar aquestes persones. És un honor total. Jo amb ella tinc... Qualsevol noia que vingui a ajudar-me és total, però amb ella dic, ens compenetrem més per la meva falta. I jo penso moltes persones, moltes noies, dones allà pel desert, com treballen, i els hi falta tot, però es veuen alegres. Però són dones igual que nosaltres.
0: Sí, sí, evident. Maria, aquests discursos anti-immigració, però el que deia, al final sou vosaltres, sobretot les que esteu cuidant gent gran a les grans ciutats. Tu creus que hi ha prou consciència de la feina que esteu fent? Hi ha prou amor? I es veu la feina que feu?
2: No. La societat actualment se ha convertido muy frívolo. Se desvaloriza muchos trabajos donde tiene que ser, donde compenetra cuidar a personas, ¿no? Y sobre todo yo creo que no se valora el trabajo, el aporte de los migrantes, porque en realidad los migrantes no solamente tal vez ocupamos los trabajos que los que son de aquí no quieren trabajar porque ya hay otros sitios mejores, ¿no? Pero también aportamos a la seguridad social para que puedan cobrar las pensiones, ¿no? Entonces, también, o sea, nos sabe muy mal porque la historia es una cosa. Nosotros venimos de nuestros países, ¿me entiendes? Pero antes se emigraba de aquí a nuestros países, a Venezuela, a Chile, a Argentina, a México, ¿no? Entonces, los que emigraron de aquí en ese entonces se quedaron allá. Actualmente son grandes terratenientes, grandes empresarios.
0: És com que no tenim memòria.
2: Exacto.
0: No tenim memòria. I a més, tu m'estàs explicant de la bonica relació que tens amb la Dolors, però segur que també has tingut males experiències, i si no tu, companyes teves, migrants, diari, no?
2: A diario.
0: Clar.
2: Són actitudes...
0: De menyspreu...
2: Sí, són paraules, són... Simplemente són...
0: Racisme.
2: Exacto. Però jo crec que és la societat. I no debe afectar-nos, ¿me entiendes? Nosotros, los que trabajamos, sabemos qué estamos haciendo, ¿me entiendes? Y no debe afectarnos porque...
0: El que passa és que teniu una feina dura i teniu una situació fràgil, perquè normalment quan alguna persona migra, moltes vegades doncs, es deixa els fills allà, té situacions difícils, ve a vegades de situacions econòmiques dificultoses. Llavors vosaltres veniu aquí en un moment de fragilitat màxim i a sobre heu d'aguantar els maltractes de determinades persones. És bèstia, això.
2: Sí. Se escuchan como decir, ¿por qué no te vas a tu país? Nos estás quitando el trabajo y tal. Pero claro, nosotros creo que ya venimos mentalizado, ¿no? Sí. Porque el racismo siempre ha existido. Tanto nosotros como yo, por ejemplo, soy migrante dos veces, ¿vale? Yo soy de los Aymara, pueblo Aymara, que es un pueblo originario de Bolivia. ¿Vale? En Bolivia existe 36 pueblos originarios y yo soy migrante del ¿cómo se dice? De ese pueblo a la ciudad, donde se han creado las ciudades que son ciudades coloniales, ¿no? El colonialismo español. Entonces soy migrante ahí. Y ya desde entonces se siente el racismo hacia los pueblos originarios. Entonces cuando vas a otro sitio y escuchas las mismas palabras, es como que... és més de lo mismo.
0: Clar. Ja te les havia sentit dir, aquestes.
2: Exacto. Y uno tiene que ser fuerte.
0: Ja.
2: No dejar que te afecte lo que los demás te digan.
0: Maria, Dolors, Moltes gràcies a les dues.
1: Molt bé.
0: M'ha encantat conèixer-vos.
1: Ja també.
0: Escolta, avui a la ràdio, eh?
1: Sí, home, a les 9 i a després... 9.
0: Bueno, ara ja no deuen ser les 9, ens estan sentint els oients.
1: Ah, bueno,
0: ja,
1: sí.
0: Ja deuen ser 2:15
1: és
0: de 10.
1: És veritat, és veritat.
0: Perquè, clar,
1: ah, és veritat.
0: A la ràdio tot és fals.
1: És veritat.
0: Merci. Gràcies a les dues.
1: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: Caroline, I just want to talk to you. I've been thinking about you all day, and I thought about you yesterday. So I want to talk to you, honey. You give me a call if you have a chance. I love you. Bye. Caroline, I just want to say how I think about you so much. Wish I could see you, and I love you, honey. Bye. Well, you know, that cornbread just hit the spot. That was so good.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Estàvem al coll i ara on estaríem? Estaríem al millor lloc on podem estar, que és al costat d'Irene Pujadas.
6: Carai.
5: En directe, quan falten 10 minuts per les 10 de la nit.
6: Bona nit, Montse.
5: Bona nit, bonica.
6: Com
5: avui
6: va això?
5: No estàs molt fina, m'has dit, quan has arribat,
6: no.
5: Així que admiro moltíssim la teva presència en aquest estudi.
6: Vinga, va.
5: Escolta,
6: el lio.
5: Vols, has vist una sèrie?
6: Sí.
5: Que no sé si la recomanes gaire, però t'ha... T'ha fet
6: pensar. M'ha portat cap a llocs.
5: T'ha fet pensar.
6: Sí, aquesta setmana he mirat una sèrie que es diu Vladimir. La podeu trobar a Netflix. És una sèrie que va sobre una professora de literatura que s'obsessiona eròticament amb un professor molt més jove, que efectivament es diu Vladimir, i alhora que el seu marit, el marit d'aquesta professora, està sent acusat d'assetjament sexual per diverses alumnes d'aquest mateix campus. És a dir, que ella es troba ascendida entre aquesta obsessió eròtica per un profe més jove, alhora que el seu marit està en ple cas de denúncia per assetjament.
5: A veure, d'entrada, no ens hi posem per poc.
6: Sí. El que passa és que és una sèrie, en realitat, bastant lleugera, bastant de plaer culpable, sincerament. Al final és... Jo, personalment, el trobo bastant dolent.
5: El definiries com a terrible, potser.
6: Sí. Però tracta temes interessants, com el desig femení, les diferències generacionals pel que fa com a tota la visió del consentiment, o el que es pot o no es pot fer a les aules. I a mi m'ha portat... Bueno, la sèrie està basada en un llibre homònim de la Júlia May Jonas, i a mi m'ha portat a dos altres llibres, els dos llibres que m'agradaria recomanar avui.
5: Doncs, escolta, recomanem llibres i la sèrie Vladimir, que suposo que ens trasllada a Nabokov.
6: Exacte.
5: Hi ha una Lolita.
6: Sí.
5: Comencem aquí. És aquest el paral·lelisme que hem de trobar o no?
6: Bueno, no ben bé, però sí que és veritat que la sèrie proposa com aquesta mena de revers de la dinàmica de la musa jove, no? Perquè en aquest cas és la professora la que està obsessionada amb un home molt més jove que ella. I que, a més, es diu Vladimir, no? Vull dir que, igual que Nabokov va escriure Lolita per parlar, efectivament, d'un cas de pederàstia, aquí la sèrie es diu Vladimir per parlar de l'obsessió completament desmesurada d'aquesta dona. Però a mi aquesta sèrie m'ha interessat per parlar d'un altre tema, que és què passa quan algú que t'estimes és acusat de conductes inapropiades o d'assetjament sexual, que és el tema que tractarem avui.
5: Clar, què passa quan el teu gran amic o el teu amic és l'assetjador? Com ho portem, això?
6: Exacte. Llavors, les novel·les que us presento tenen un punt incòmode, però són molt llegidores, són molt interessants. Les dues es van publicar els anys 2018 i 2019, a més, als Estats Units, vull dir que és ben bé durant just després de l'auge del Me Too, cosa que és rellevant perquè les dues novel·les se centren en la qüestió del consentiment, la cancel·lació i els homes del món de la cultura. En els dos casos és ficció pura, però les novel·les exploren temes que llavors i encara ara són rellevants, que és sobretot doncs, això, què passa o què es fa amb aquests homes que no són depredadors però que s'han comportat de manera inapropiada.
5: Digue'm les novel·les, no puc esperar més, tinc moltes ganes de que em parlis d'aquestes novel·les. Comencem per una,
6: parlem...
5: és aquella, la tenim aquí.
6: Ah, exacte.
5: És primeta, sembla una cosa llegidora, lletra grossa.
6: Sí,
5: digue'm.
6: Estem parlant d'Això és plaer, de Mary Gaitskill. És una novel·la molt curteta, publicada en català, amb traducció de Marc Vidal a Univers. I la segona novel·la que us recomanarem és L'amic, de Sigrid Núñez, que està publicada en català a Nabona amb traducció del Ferran Ràfols. I'm married a man, oh then. I'm married a man, oh then.
5: I'm married a man, he was the plague of my life. Comencem amb aquesta d'Això és plaer, de la Mary Gaitskill. De què va i cap on ens porta aquest títol?
6: És una novel·la molt curta, de 100 pàgines, us la podeu llegir en una tarda, i la cosa interessant és que alterna les dues perspectives dels personatges principals. Un d'ells és el Quin, que és un editor extrovertit i magnètic que acaba de ser acusat de conductes inapropiades per diverses extreballadores i dones amb qui ha coincidit en el món laboral.
5: Un editor, un senyor que treballa en una editorial, eh?
6: Sí, un editor...
5: El que remena les cireres a l'editorial.
6: Món de la literatura, efectivament. Sí. L'altra narradora és la Margot, que també és editora i és de la mateixa generació que ell. És amigada en Quin des de fa 20 anys i té una relació ambivalent amb ell perquè se l'estima molt, sap que ha fet moltíssimes coses que no havia de fer i està empipada amb ell i en desacord amb moltes coses, però no està d'acord amb que el facin caure en desgràcia, per entendre'ns.
5: Podríem dir dos col·legues d'ofici del món de l'edició, què fas quan el teu amic té la mà una mica llarga, per explicar-ho d'alguna manera.
6: Sí, completament.
5: Com funciona aquesta novel·la?
6: Clar, la cosa interessant és que la novel·la està escrita en primera persona des de les perspectives dels dos personatges, de manera que coneixem en Quin i la manera com s'autojustifica a si mateix i tota la seva visió del món, no? Com justifica els actes que ha fet des d'un lloc entre ridícul i com
5: passat de voltes. Són elles que van massa curtes, són elles que em provoquen...
6: Més com sacralitzant la relació amb els humans d'una manera completament inapropiada i fora de lloc, però és interessant. I també coneixem doncs, la perspectiva de la Margot, que sent dolor i està enrabiada amb el seu amic, però alhora se l'estima molt. En principi, ell no ha fet res pròpiament sexual, en principi, perquè clar, estem en la primera persona, vull dir que mai saps, però ha tingut conductes clarament inapropiades, flirtejant tot el dia, fent preguntes fora de lloc, anant a comprar-los roba a les seves treballadores,
5: home,
6: fent comentaris eròtics... No, clar, clar.
5: I escolta, i els dos protagonistes de què es coneixen?
6: Ells es coneixen del gremi literari i, de fet, l'escena en què es coneixen, que la narra Mary Gaitsky, és bastant reveladora perquè un dia van a dinar... un dels dies que es coneixen, van a dinar, i ella en algun moment li diu, la teva veu és molt forta, és com si parlessis directament des del clítoris.
5: És la típica frase que li dius a un amic, és claríssim.
6: I després...
5: quan vas a sopar amb ell.
6: Exactament, i després li intenta posar la mà entre les cuixes. Llavors, ella li diu que no molt ràpid, ell ho accepta tranquil·lament, i a partir d'aquí van passant els mesos i a poc es fan amics. Ell no la jutja gens, l'anima en moltes coses i realment doncs, es crea com un vincle molt important entre ells. I alhora, al llarg de la novel·la, van sortint coses bastant problemàtiques, no? I ella l'acusa a ell de ser un provocador, de tractar les persones com si fossin una distracció i diu que les acusacions que li han fet potser no se sustenten legalment, però que les entén perfectament perquè doncs, ella també està enrabiada, no? I alhora hi ha el conflicte una mica de la gent que li pregunta com pot ser que siguis amiga d'una persona així... És a dir, hi ha com tota una miqueta com aquesta ambivalència.
5: I clar, la gràcia és que jo m'imagino que hi ha molta tensió aquí perquè veiem també la perspectiva d'ell, com ell veu el món. Em sembla superinteressant aquest llibre. És una meravella, això.
6: És un llibre molt interessant. I clar, els apartats d'ell són interessants perquè veus com s'autojustifica, veus les esquerdes i les costures del personatge, coses moralment reprobables, i alhora també veus, sincerament, una certa ridiculesa i un cert patetisme, perquè hi ha un punt ridícul en el fet que ell creu que sap que és el millor per les dones, no? I en la seva actitud aquesta com d'això, com de sacralitzar experiències que són clarament inapropiades, no? Llavors, hi ha un moment, per exemple, que la Margot diu que l'ha vist al supermercat mocant-se amb un mocador enorme, com tot corbat, i és com una imatge molt ridícula, en realitat.
5: O sigui, hi ha també una mica de sentit de l'humor...
6: Sí.
5: I una mirada cap a les dues bandes.
6: Sí, completament.
5: La novel·la està escrita en primera persona, més, com deies, eh?
6: Sí, o sigui, tant la novel·la de la Mary Gaitskill com la de la Sigrid Núñez, que recomanarem ara, estan escrites en primera persona, i jo trobo que això és interessant perquè, clar, és una manera d'acostar-se com a totes aquestes temàtiques subjectivament,
5: no? Sí, perquè seria
6: no?
5: també molt fàcil com parlar en tercera persona o dir, no, això és el que li passa a ell,
6: clar.
5: Però no posar-se allò un mateix en aquesta situació tan incòmoda
6: clar.
5: de ser l'amic o l'amiga d'un depredador sexual o d'un assetjador.
6: Totalment. De fet, en una entrevista la Mary Gaitskill deia que ella això ho havia escrit molt des de la visceralitat, perquè era com la seva manera de poder-se acostar a aquest tema, no? I al final, al no ser un narrador omniscient, no hi ha com aquesta cosa d'una autoritat dient-nos que hem de pensar sobre aquest tema, sinó que hi ha senzillament perspectives, narradors subjectius,
5: exacte,
6: amb els que pots estar d'acord o no.
5: Però em sembla bé, perquè ara també amb aquest feminisme una mica del 2026, que a vegades vas a veure pel·lícules i t'ho donen tot mastegat i dius, he d'opinar com tu opines. L'altre dia parlàvem de Frankenstein, de la nòvia de Frankenstein, que en un moment donat es posa a dir Me Too, amb una història que passa als anys 20-30, que això no s'ho creu ningú, Antònia.
6: Yeah.
4: Les dones i els dies. Ric

0: Ai, riques d'esperit. Irene Pujadas recomanant-nos llibres meravellosos que ens fan pensar Mary Gaitskill, Això és plaer, editat per Univers. I Sigrid Núñez, l'amic, que ja m'imagino de què va això.
1: Doncs sí, la Sigrid Núñez ha escrit aquesta novel·la que es diu L'amic. És una novel·la fragmentària en què la narradora està passant un... La narradora és escriptora i professora d'escriptura. Sempre estem en el món literari.
0: Sí, ja veig que està ple de senyors que toquen la cuixa.
1: Ella està passant pel suïcidi d'un amic seu, que també era escriptor i professor d'escriptura i era un senyor molt mujeriego, per entendre'ns,
0: Femaller,
1: no?
0: Femaller. Ens truquen de lingüistes.
1: D'acord, Femaller. Es tracta d'un home que creu que l'erotisme a les aules és indispensable, que prohibir l'amor a les aules era fútil i que els grans professors són grans seductors.
0: Jo crec que ho hem pensat moltes durant molts anys, eh? I m'incloc aquí.
1: Evidentment, i és un home que s'ha enllitat, bueno, sabia abans de suïcidar-se.
0: Això no, eh?
1: S'havia enllitat amb moltes...
0: Aquesta part no, eh?
1: Amb moltes alumnes seves. Llavors, de fet, la narradora va ser alumna seva i diguem que se sent... Bueno, va tenir la seva pròpia història amb ell i diguem que se sent entre dues aigües perquè està en desacord amb moltes coses que ell ha fet, però han sigut amics durant més de 20 anys.
0: I escolta, cap a on va la cosa? Tens 30 segons, que ja saps la ràdio.
1: El tema, en aquesta novel·la com tracta moltes altres coses, perquè el tema és que la narradora s'ha de quedar amb el gos del seu amic i a partir d'aquest moment és com que està fent el dol per la mort del seu amic, cuidant el gos i alhora doncs, pensant en tots aquests temes de com aquest home va actuar en el món, no? I de quina relació ambivalent ella té amb ell. És una novel·la que us la recomano moltíssim. Tracta molts més temes a part de
0: ser l'amiga de l'assetjador.
1: Exacte. Tracta molts més temes, parlar del procés d'escriptura, de la relació entre els humans i els animals, però aquest tema també hi és i és interessant perquè el tracta amb molta simpatia per les alumnes que han acusat aquest home, però també amb un cert desconcert.
0: T'he de dir adéu perquè queden 2 segons a l'equip de les dones i els dies. Us diu adeu, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 6 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província andalusa d'Almeria. De moment no se saben la circumstància de les morts, però alguns dels cadàvers els han trobat aquesta nit dins dels seus vehicles en una pedania pròxima a Los Gallardos. Per ara no se sap si han mort cremats o per asfíxia. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i que en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la unitat militar d'emergències. Les flames ja han destruït algunes vivendes aïllades, com relatava aquest testimoni.
2: Aquí era Gallardo.
3: Bueno, ya esa casa ya, hasta luego.
2: Allí se ha comido la casa, tío. Sí. Allí había un cortí.
1: Cap a 11:15 de la nit s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi, que avança per un front molt ampli i sense control. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc, que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. A banda dels 6 morts, hi ha una altra persona ferida per cremades i 5 més deteses per intoxicació pel fum. Repàs ara altres informacions amb la Carola Gil.
4: Estabilitzat l'incendi de Guimerà, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Josep Joan Bellostes, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
5: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs l'incendi, donant noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
1: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Tindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
1: La col·laboració ciutadana ha permès identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. La identificació ha estat possible després que els Mossos han difós aquest dijous una recreació de l'aparença física de la dona feta amb intel·ligència artificial, una iniciativa poc habitual en la policia. Fins ara no se l'havia pogut localitzar en cap registre de persones desaparegudes ni en cap altra base de dades policials. El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona.
4: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans amb més risc hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona i Sant Boi, afectats sobretot per les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi figuren ciutats de l'interior com Manresa o Cardona, més exposades a temperatures extremes diurnes. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
7: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible.